0: Té tota la veritat. José Malagón us agafarà, perquè si no l'hombre... És que s'adorm, aquest home.
1: Es frustra.
0: Es frustra.
1: Es frustra. Es frustra.
0: Clar, teníem va trucades, ara no tenim trucades. Anem cap avall, José Malagón. Truqueu i animeu aquest home, home.
2: La tertúlia de Rubí al dia. L'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: Aquí els sumaris que fem a Ràdio Rubí cada vegada són més... s'apropen més als sumaris de la política espanyola, perquè cada vegada són més llargs.
1: Espectacle.
0: Un dia, José, 5 minuts.
1: Espectacle.
0: Espectacle, sí. Va repetint, va, es va allargant i es van sumant, eh? Sí. Presumptes.
3: Jo, reivindico a les tertúlies el divendres cultural.
1: Ah, allà està.
0: Escolta, que podem començar per la festa de la primavera.
1: Sí, o pels concerts, o pels concerts de festa major.
0: Ara, concert de festa
1: és veritat que aquesta ha estat una setmana ple d'espectacles, que si tu tenies ganes una mica de passar l'estona, allò era un festival de colors, vull dir, i molt ben orquestrat, molt ben preparat. El problema és que, clar, ja no és la primera vegada. Aquí, a més, a Catalunya, hem tingut alguna mostra allò en èpoques passades, per tant... Aquests espectacles ara ja fan com una mica... rellisquen una miqueta, no? Perquè les coses serioses van on han d'anar i no cal muntar una parafernàlia d'escorcolls i de no sé quantes coses més i ensenyar-nos les joies de la família. Vull dir, les coses són més serioses, senyors. Vull dir, no... Així no ens ho prendrem en sèrio.
4: Mm. Bueno, però cal vendre el que estan venent, clar, evidentment. Estan intentant sí o sí... Però el Sánchez, que hi hagi eleccions...
1: El que puede hacer algo que lo haga, ¿no?
4: El que puede hacer algo que lo haga, i ells ho estan fent, però ben fet, eh? A més, no se'n perda ni una.
1: Ni una.
5: Hi ha una dada que normalment no la diuen, però que està sobre la taula, i és que el PP vol evitar, tant sí com no, que es faci el judici de la Gürtel, que està previst per primers de l'any que ve.
1: Clar,
5: abans que les eleccions.
1: Clar. Abans de les eleccions, lògic, clar.
5: Tenen molta por perquè el cas aquest de la Gürtel sí que és un cas de corrupció generalitzada nivell de partit, i els hi fa molta por, volen, com sigui, que no caigui el govern abans d'aquesta data.
1: I és un cas, a més, que ha tingut desaparicions, no?, de personatges de manera molt accidental i molt... caigut per no sé on, l'altre fenomen.
5: Jutges, fiscals, testimonis... coses molt
4: serà
5: estranyes,
4: però clar,
5: serà evidentment, molt en el judici no crec que s'entri en això perquè no seria de bon gust, tampoc. Quan no hi ha hagut cap indici de que hagi estat provocada alguna d'aquestes.
1: Però sí que es parlarà
5: de la
1: quantitat de gent que hauria d'estar present en aquest judici
5: i que no hi serà.
1: Vull dir, perquè, malauradament...
5: Pues jo crec que la pressa i aquesta cascada contínua de temes nous, i que cada vegada se li dona més importància quan en alguns casos no l'hauria de tenir, bueno, és tot una estratègia d'això, del que puede hacer que haga.
1: No, i la sensació de que quan més soroll hi hagi, no?, i contra més emmerdat estigui tot, i quan més tinguem la percepció de que tot va malament, de que això és una... saps? Mm-hmm. Aquella percepció que pugui tenir el ciutadà, que sí que s'informa, però va d'aquella manera, no? I, és allò, fer soroll, i després, si dir tot el que ara està al jutjat d'aquí 2 anys queda en res, vull dir, com passarà amb el cas de la Begoña, de la dona del Pedro Sánchez, vull dir, és igual, ja haurà passat. La feina que ha de fer
3: ja
1: l'haurà fet.
3: Passaran anys i anys.
1: Ja l'haurà
3: fet. Jo el que faria és, com vaig veure a la tele, em sembla que era, el jurista aquest jubilat... que
1: el Martín Pallín.
3: Quan estava començant l'entrada de la UCO al PSOE, arriba a la seu del PSOE i els periodistes, hòstia, vostè on va? Digui, jo vinc a afiliar-me al PSOE.
0: Us crida l'atenció aquest intercanvi d'informacions, reunions entre PP i Vox a l'ambaixada dels Estats Units? Hi ha sospites respecte a una operació coordinada per per, bueno, podria
1: home, potser
0: ser
1: van anar
0: a buscar
1: govern,
0: clar,
1: assessoria
0: estranger, i clar, això ho va publicar Televisió Espanyola, ho ha publicat el HuffPost. Què pot haver-hi al darrere, no? D'això, per què? Amb l'ambaixada dels Estats Units i...
1: potser es van...
4: Ens ho suposem, no?
1: Primera, hem de contrastar que això sigui cert,
0: sí?
1: No? Dos, potser van anar a buscar assessoria. Tres, no és de ningú amagat que el Trump no pot veure el Pedro Sánchez, per la qual cosa ens sentim molt orgullosos. Sí, si m'explico, una de les coses que aquest país, jo crec que en línia general se sent orgullós del seu president, que és que en un moment determinat li va dir al Trump, miri, vostè inverteixi en defensa el que vulgui, però jo és que no, va ser que no puedo. Val?
0: Mira, això va ser el passat diumenge 24 de maig, el compte X de l'ambaixada dels Estats Units a Espanya va publicar en un interval de 10 minuts tres missatges per informar de reunions del seu ambaixador que havia mantingut, la primera amb el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, la segona amb la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i l'última amb el president de Vox, Santiago Abascal.
4: Imagina't.
1: Però és que la compte de X... Jo ho he vist, fins i tot, que publica el Donald Trump, que és divertidíssim. S'explica coses amb fragments de pel·lícules com The Avengers, no sé què i tal, que dius, no sé, o tens molt de temps, o els teus assessors també...
4: Se suposa que té uns assessors a darrere, que són els que li preparen els discurs amb aquest senyor.
1: Home, l'Steve Bannon, no?, que va ser l'assessor del Trump més important, el que va idear la seva arribada a la Casa Blanca, ja fa temps que es passeja per Europa, per Itàlia, per tot arreu, no? Vull dir, treballant aquesta mena d'idea més conservadora del món i de la societat, i etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, és que no sé. Jo no li trec importància
5: aquí,
1: a res, però...
5: I aquí a Espanya, a les anteriors eleccions, va dissenyar l'estratègia comunicativa de Vox.
1: Doncs ja ho sabeu, vull dir.
3: Jo el que no entenc és la gent a l'hora de votar, no? El que vota. I la gent, en principi, no és tonta, no?
1: No.
3: Com a mínim, però la gran majoria, vull pensar...
1: Jo més que parlar de la gent, el que vota, que també és important, no? Home, és la gent que no va anar a votar. No, és que aquí, a veure, moltes vegades resulta que traiem resultats o altres en funció de que hi ha una part important de la gent que és decepcionada, avorrida...
4: Clar, aquest és el problema.
1: Es queda a casa. I la dreta no s'ha quedat mai a casa, perquè allà mana un i tothom creu. En canvi, a l'esquerra tenim diverses opinions, moltes, d'acord? I aleshores discutim entre nosaltres i no em poso d'acord i saps què? Que jo no, com que no sé qui votar perquè no acabo d'estar allò d'acord, em quedo a casa. I tu no saps la quantitat de gent a la Comunitat de Madrid que es va quedar a casa. Que suposo que ara deuen plorar alguns llàgrimes amargues
4: sí,
1: amb la
4: dia
1: d'Ayuso,
4: però mira,
1: eh?
4: Perquè... Que no els hi passi res, eh?
0: Ja. Què us sembla que el Pedro Sánchez, que compareixerà al Congrés per informar de les investigacions al PSOE, que ho farà la darrera setmana de juny, probablement el dia 24? Clar, avui és dia 29 de maig. Us sembla que és el timing bo o és massa temps perquè mentrestant es vagi...
1: Després ja venen vacances...
4: Què passa? Sí, jo penso que si tingués una mica de... A veure... Hauria de fer-ho molt abans.
1: Clar, però si ho fa molt abans...
4: Ja ho sabem. Ja ho sabem.
1: El que volen és matxaqui.
4: Clar, tots van allargant. Si t'hi fixes, tothom va allargant.
1: Tothom allarga.
4: I ell allarga la seva legislatura, els altres tenen pressa, i aquí... El PP allarga l'altre...
3: No està allargant...
4: No, en tema...
3: Allargant la legislatura.
4: Però vull dir que té motiu suficient, si tot el que s'està dient i tal, com per realment... Estic farta i...
3: Això és el que està
4: i
3: fent la dreta.
4: Col·leccions, clar.
3: La dreta, l'extrema dreta, el que volen és això
1: és apretar,
3: que estàs dient.
1: Apretar,
4: com el PP.
1: Apretar
3: perquè plegui.
4: I llavors el PP té el que ha comentat el company. Pues, clar, evidentment, té la Gürtel, pues, bueno, aquí cadascú...
1: I apreten els socis.
4: Que és política
1: són...
4: i és normal, eh?
1: I apreten els socis, que són els que ara per ara... no? Vull dir, entre cometes, vull dir, formen part del govern. I clar, i els apreten, i els apreten de totes les maneres possibles.
4: Com a mínim, ningú està conforme amb el tema d'una moció.
0: L'exministre,
4: és important. Sí,
0: l'exministre d'Interior del govern de Rajoy, el Jorge Fernández Díaz, que deia que ell això de Trama Kitchen, que ho va conèixer per la premsa, nega ser el cervell de... aquesta presumpta trama operatiu parapolicial per aconseguir aquesta documentació que guardava l'extresorer del PP, Luis Bárcenas,
1: i
0: que implicava la investigació de la Caixa B. Doncs, què us sembla això? No? Ell va respondre només les preguntes dels seus advocats.
4: Seu advocat, sí. Clar. Normal.
1: Això és defensa jurídica, que a més li devien dir només respons això. És que és tan obvi una mica tot plegat que l'única cosa que et sap greu és comprovar que la justícia no és igual per tothom. D'acord? Perquè en funció de quin tipus de defensa... Perquè sí que és correcte i legal tot el que fan. Jo no dic pas que no. L'advocat del senyor Díaz, doncs, t'ha fet la seva estratègia. El problema és que al final se'n surten d'una manera increïble. I en canvi un pobre, que pel que sigui, allò té una falta administrativa o té no sé què, li apliquen la llei amb tota la seva força, no?
0: Llavors, és allò de que la justícia és inversament proporcional al poder que tens. És a dir,
1: és trist,
0: quan més poder tens, la justícia actua d'una forma més petita, quan menys poder tens, actua d'una forma més contundent. No?
1: Sí.
0: És inversament proporcional.
1: I no, i no tots els jutges, jo suposo que hi ha, jo com a tot arreu, no? Vull dir, hi ha gent que està treballant i està treballant molt bé, però hi ha altra gent que no, i no ho sé pas. Vull dir.
3: Aquí el crit al cel quan algun polític es passa una mica i fa una petita crítica als juristes... Llavors aquí totes les alarmes, però la manera descarada que els juristes, la majoria d'ells, estan entrant en el camp de la política,
1: clar,
3: aquí
1: clar.
3: No passa res.
1: Sí, no.
3: I s'ha de menjar amb patates o sense patates.
0: Anem a entrar a la... Digues.
1: No, la tremenda desconfiança que han de saber que generen en tots. Vull dir, si abans el jutge era una persona, entre cometes, respectada, perdoneu, però ja fa molt de temps que no ho sou, Però... Vull dir, jo m'agradaria que tothom li quedés una mica clar, perquè és que... Bé, poden fer el que vulguin, evidentment, i ho faran, però que no pensin que la gent és tonta. Perquè a mi el que em rebenta més és que es pensen que tothom... allò no se, ni se n'adona, és tontet, que no hi participis no vol dir que no te n'adonis. O sigui, jo entenc que hi hagi gent avorrida que finalment digui jo no vull participar en aquesta comèdia, no? Però han de saber que poden fer el que vulguin, però és que al final el personal potser es pensen que ens fan anar d'un cantó a l'altre en funció d'allò que ens expliquen i ens diuen, no? I espero i desitjo que cada vegada menys.
3: Aquí les persones, tothom, sembla que no salva ningú, és persones polítiques, val? Ho dic perquè sempre estem en compte, hòstia, aquest milita en el PSC. Bueno, però i vostè quan va votar, a qui vota?
1: Sí, sí.
3: I vota a aquells i no a uns altres. Si és el mateix.
1: Sí, sí. Vull dir,
3: amagar-se a darrere d'una no militància, és una de les coses que jo últimament estic molt capficat, no? Si jo soc militant socialista, sí, soc militant socialista i... M'haig d'amagar de què?
1: No hauria.
3: No, però la gent, els militants, ja sigui socialistes o d'en Comú Podem...
1: Bueno,
3: hòstia, sembla que t'hagis de... No, el mateix que tu, que potser no milites en cap partit, però votes a no sé qui...
1: No, ja no et dic la nostra professió, a més, els periodistes, als quals se'ns demana que siguem almes immaculades i que no tinguem... cap militància del lloc, saps? Com no, que no pensem. Que no, dius, de veritat, penseu que la gent no pugui manifestar-se. I dins de l'àmbit nostre, periodísticament, tu no pots dir no, és que jo, saps? Vull dir, milito... Perquè ja estàs, Vull dir,
4: Marcaetes... Qualsevol cosa que facis, vull dir...
1: Això ho fa perquè és militant de...
4: Clar,
0: sí, no, però això existeix des de fa... El tema de la justícia, dels jutges... Sòcrates, l'any 470 abans de Crist, que va viure fins al 399 abans de Crist, aquest filòsof, sí.
3: No inventem res.
0: Deia, quatre característiques corresponden al juez: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente. I ja estem parlant de 500 anys, pràcticament, 400 abans de Crist. No?
1: I és curiós, ells sí que poden tenir ideologia perquè diuen juristes conservadors. Ah. Diuen així. Juristes conservadors que dius, a veure, són militants del PP. Vull dir, i no passa anar. Ara, ostres, tu, ja dic, hi ha altra gent que... Déu-nos un guard que tinguin una etiqueta, no? Sí.
4: Bueno, l'etiqueta d'alguna manera, si tu fixes també, Lídia, amb el cas de la premsa, també, segons quina premsa llegeixes també, escoltes, a veure, se'ls veu el llautó. Sí. I hi ha gent que és molt descarada, a més a més. Vull dir, no cal saber quines tendències ni que es manifestin. Vull dir, ja se'ls veu. Vull dir, que tampoc penso que sigui
1: res. I que jo trobo lícit. Totes les opinions són vàlides. A mi tot em sembla correcte si cadascú pensa el que vulgui i respecte a la resta. Jo el que, mira, fins i tot diria, escolta, llegiu tota la premsa, si pot ser tota la premsa, perquè és el millor per configurar-se una idea del temps i del món, i ja dic, jo respecto molt que un sigui ara, el que no vull és que m'imposin.
4: A mi, llegir tota la premsa, evidentment, sempre em quedaré amb la part, doncs, que ideològicament vagi més amb el meu tarannà.
1: Però està bé veure què fa la resta.
0: Però funcionem així, funcionem en coherència amb el que ja
4: pensem.
0: I el que ja sentim, o sigui, del món que vivim i percebem, el que ens quedem és amb el que entra en coherència
4: amb nosaltres.
3: Que és bo, tal com diu la Lídia, en aquest cas concret, de llegir-te també altres
4: tipus
3: de premsa que no
4: siguin a prop de la teva
3: ideologia.
4: Sí, però a vegades saps què passa? Sí, però quan veus i escoltes...
3: Bueno, però després no t'agradarà i escolliràs la que escolli.
4: No, tu saps molt clar. La majoria tenim bastant clar actualment per on ens decantem. Això està claríssim, no? Però és que a mi no m'influeix gens en llegir una premsa o llegir-ne una altra. Vull dir, jo tinc les meves pròpies idees, i hi ha gent, doncs, amb els quals potser comparteixo més idees, que també fan coses que no m'agraden, i sé dir-les i sé reconèixer-les, però hi ha gent que no. Aquest és el problema. Llavors, si la gent comença a llegir tota la premsa, pensa que no tothom està preparat per llegir tota la premsa, eh? Sí, sí.
1: Ara, és un bon exercici, us ho diu que ens deia l'altre dia, per exemple, amb el tema aquest de l'escorcoll de la Seu, era, si més no... No utilitzaria la paraula divertit, però sí que molt il·lustratiu, veure com ho tractaven els diferents mitjans de comunicació. I tu anaves passant de canal i anaves veient, jo en aquest cas m'ho vaig fer a la televisió, això ho faig de tant en tant, vull dir, faig una repassada general, a vegades en premsa, a vegades amb la tele, no? I era espectacular, veure el tractament de la informació. I era una cosa que recordo que els deia molt als alumnes quan venien aquí a veure la ràdio, els deia... Heu de veure tots els canals, no només aquell, sinó tots, perquè us heu de prefigurar una mica la vostra idea. Però és que veureu que una notícia, la notícia del dia, la més important, la que tots tractaran, per què uns la tracten d'una manera i uns altres d'una altra? Que no ha estat la mateixa notícia per tothom. No. Tu deies que es quedaven així, una mica així d'allò, no? I deies, clar, per què? Tots haurien de dir el mateix. No?
0: El problema, clar, és doncs que no. Hi ha mitjans que a les portades fan editorials.
4: Clar.
0: Posen directament l'editorial o el que pensa. Ah, ja hi ha un racó per saber el que pensa.
4: Però clar,
0: si deformes el que succeeix en funció de la teva opinió, ja la tenim liada.
1: Ja la tenim liada.
4: És que passa amb tots els sectors, Toni. No solament la premsa, a tot arreu. Tothom tenim les nostres idees més o menys preconcebudes. El que passa que sí, que això els pot fer molt mal a la gent jove. Perquè, clar, evidentment, una persona que no està encara formada i ni políticament, ni d'idees, ni tal, així anem. Quan fas les enquestes...
3: Què diu la gent jove?
4: Això t'estic dient. Així van les enquestes.
3: Estava en el franquisme.
1: Però és això, vull dir, no tenim informació en profunditat. Bueno. Ara fa molt de temps que circula allò de és que els immigrants gasten tots els nostres recursos en sanitat, en educació, no sé què i tal. I diu, tu t'has llegit l'enquesta de població activa? Tu has vist quanta gent immigrant està cotitzant a la Seguretat Social perquè tu algun dia puguis cobrar una jubilació si és que hi arribeu, però no ho sé, però si més no perquè la cobrem els que ara hi som. Dic, és que parleu per parlar, parleu perquè algú diu titular i ja està, i us quedeu amb això, diu, però en realitat no cerqueu la informació pura i dura. Costa molt.
3: Amb altres exemples estic d'acord.
1: El TikTok fa molt mal, eh?
3: Amb aquest de les pensions no, però jo sóc d'aquells que diu que la pensió te l'has guanyat tu.
4: Te l'has guanyat tu, però...
3: Al llarg de la teva vida.
4: Tu llegeix, busca les xarxes, i veuràs tot el que llegiràs.
1: Ara tot és culpa dels jubilats.
4: Els jubilats tenim la culpa de tot.
3: Sí, sí.
4: O sigui, tu no...
1: Cobrem més pensió.
4: No té res a veure que tu hagis cotitzant, ni té res a veure que...
3: Això està clar.
1: Les dades de l'atur, les millors dels últims no sé quants anys. Ah, sí, ningú en parla d'això, tu. O hi ha poc titular, eh?
5: Perquè no interessa.
4: No interessa,
1: clar, no, i perquè interessa. Això qüestionaria el que estem a altres plantejaments, com aquesta gent no treballa, i l'única cosa que fa és gastar recursos, i petabum, petabum, perquè aquest és un altre dels missatges, eh? I molt allò arrelat, que li has de... Si algú t'ho diu, li has d'anar desmuntant, pam, pam, pam, fins que al final et diuen, ostres, doncs és que jo això no ho havia vist així. És fàcil, però bueno, jo ho entenc, no? Missatges curts, contundents, i anar fent, i sembra que algo queda.
0: L'altre dia escoltava el Xavier Salamartín, era a RAC1 per la tarda, amb el Clapés, que estava parlant justament del tema del que aporten, no? Els que cobren menys respecte aporten respecte al que reben en educació, en sanitat, etc. I ell plantejava una qüestió, i és que si tu cobres 27.000 euros, el que acabes aportant d'impostos més o menys és el que acabes rebent també, no? Llavors, la gent que cobra més en realitat està aportant més en conjunt de massa, podríem dir-ho així, que no el que rep. I els que estan per sota d'aquests 27.000 euros aporten menys del que en realitat estan rebent, no? Llavors, el que també es plantejava i es parlava és, home, el que interessa també és que tota aquesta gent que té els salaris que són molt baixos, doncs intentar fer que creixi, no? En el sentit de que apropar-ho a aquest llindar.
1: Contra
0: ell,
1: més...
0: ell ho situava, clar. Xavier Salamartín, jo no sóc economista, en els 27.000 euros, a partir d'aquí, no? Perquè deia, home, clar, és que els que tenen contractades tota aquesta gent, que són els que no volen els catalans fer aquestes feines, per exemple, a hotels, a restauració, etc., són aquests empresaris, que aquests empresaris no estan pagant el que és l'educació d'aquests seus treballadors, ni estan pagant la sanitat, ho paga el conjunt, no?
1: Que és com treballar en negre. Vosaltres creieu que la gent vol treballar en negre? No. Hi ha empresaris que contracten en negre. Bueno, hi ha algunes, jo no dic que sigui un 100%, però l'empresariat... Tu, un empresari, no hauria de contractar ningú amb negre.
4: No,
1: ningú.
4: És l'empresari
1: hauria d'estar,
4: que
1: hauria d'estar prohibidíssim. Ja veuries com tothom treballaria. Però què problema hi ha? És que l'empresariat en molts casos li va bé.
0: No, i encara que cobrin, per exemple, 22.000 euros. O sigui, el problema és que estiguin contractats i tinguin un salari també molt baix. No? Perquè, clar, què fa? L'empresari només paga aquest salari, però el conjunt de la societat és la que carrega, podríem dir, amb tot el que és el tema, així, a nivell general, amb els números d'educació i sanitat. No? Llavors es queixava també, doncs, què passa, no?, amb aquests empresaris,
3: cosa,
0: també.
3: No? Jo puc queixar d'una altra cosa, el mateix que estàs fent comparació de que n'hi ha uns que no arriben, altres que passen, jo estic en contra d'aquell que cobra 10.000 euros al mes mentre hi hagi una persona que no té per halar. Tindria que estar prohibit.
4: Bueno, ja, clar. Però les feines estan valorades totes...
3: És que n'hi ha solucions de tot tipus. Aquesta és una, també.
0: Seria perquè no els empresaris aquests paguen més, o tenen l'obligació de pagar més, o un salari mínim a aquestes persones, que sigui, doncs que s'apropi més al que deuria ser.
1: Ara ja dic, el que cobra més, encantats de la vida, que cotitzi més, Jo quan treballava deia, a mi m'agradaria cobrar més, clar, llavors cotitzaria més, vull dir, és que al final, és a dir, vostè que cobra 40.000 euros l'any, 50.000 euros l'any, cotitzi per 50.000 euros l'any.
4: Hi ha moltes injustícies, perquè jo també no estic conforme amb el tema de les pensions no contributives. Hi ha gent que està cobrant una pensió no contributiva que està cobrant el mateix que jo. Havent treballat 40 anys. Vull dir, no ho trobo tampoc just.
1: No, hi ha
4: moltes injustícies aquí.
1: Clar, hi ha coses d'aquelles.
4: Perquè no és normal. A més, quan s'aprova cada any la pujada de pensions, aquesta gent tenen un tant per cent molt més elevat que els jubilats. Bueno, clar, dius, vale, sí, em sembla molt bé. Però tu, segurament, molts van treballar en negre també. Jo conec casos de gent, doncs, que s'ha fet els casoplones i totes les històries treballant en negre. I ara, doncs, bueno, es queixen perquè tenen una pensió. Perdona.
3: Bueno, per això. I nosaltres ens quedem amb aquests discursos dient que aquest, i no amb el discurs dels que cobren no sé quan.
4: Exacte.
1: No, i de l'empresari que va contractar aquest senyor que s'ha fet el casoplon en negre durant anys.
4: L'empresa privada és molt lliure de pagar el que li doni la gana als seus assalariats. Si ell considera que tu estàs fent una... Si és una empresa pública és molt diferent, però una empresa...
3: Hi ha un tope, el mateix que ens posen un tope.
5: L'empresa privada està obligada a pagar un mínim.
4: Hi ha
5: un mínim.
4: No, dic, però si vol pagar un màxim,
1: hi ha un salari mínim.
4: És el seu problema.
5: Sí, sí, aquest és el problema. Jo és que estàveu parlant i estava reflexionant.
3: Però el mateix que hi ha un salari mínim, tindria que haver-hi un salari màxim.
5: I nosaltres...
4: Depèn, Joan Manel, cada feina és diferent.
5: Estem en un entorn en el que la feina està més o menys controlada, diguéssim, no? I els salaris més o menys es respecten i tothom té un salari mínimament decent que et permet sobreviure.
1: Sobreviure.
5: Jo conec, per temes familiars, conec una mica el sector carni, per exemple, a Osona. Que és, a més, una de les zones on hi ha més tensió amb la immigració.
0: i que ho cobreixen molt millor amb la immigració i amb sous baixos, no?
5: Si tu tens un escorxador o tens una sala de tractament de carn, vale? I tens dels 300 treballadors, tens 100 en negre, directament, 100 en negre, i els altres 200 els tens contractats, en lloc de 40 hores, els contractes per 30, en la qual cosa no li has de pagar ni el salari mínim, legalment.
3: Sí, sí, sí.
5: Ara, treballen, com a tot arreu, mitja jornada. 12 hores.
4: Sí, sí.
0: Mm-hmm.
1: Clar, això,
0: sí, sí.
1: Mare
0: de
1: Déu.
0: Això és molt, això dona moltíssim. Vols dir que això està passant. I, sí, clar. A Osona tenen, perquè hi ha empreses.
5: És un sector que
0: ja no m'ha tractat de 30
1: la
0: hores.
1: La comunitat magrebí a Osona no és efecto llamada, eh? En aquest cas és efecto llamada per anar a treballar en aquests llocs, amb aquest tipus d'explotació, eh? Vull dir, quan diuen, no, és que al voltant de Vic hi ha tota una... Hi ha una gran... Sí, vale, sí, perquè clar. Són gent que han anat a treballar a empreses. Aquests empresaris abans treballaven amb, potser quan no hi havia immigració, amb gent d'aquí, però clar, no podien, al igual no tenir-la regulada o desregulada de la manera que la tenen ara. Doncs mira, més inspeccions de treball. És que clar. Al final... Potser ens falten inspectors de treball,
0: és el que està passant, sí. El que estaven dient.
1: Inspectores.
4: Si paguen aquests falta de tot,
0: pocs diners, primer, que tenen uns en negre, després que estan pagant pocs diners, és el que s'estava denunciant, el que també deia el Xavier Salamartín. És a dir, sí, sí. Aquestes persones que no poden arribar al conjunt, mentre l'empresari paga aquests pocs diners, la part, tota la part que cobreix d'educació i de sanitat, el paga, sí. No? La resta de la societat. Sí, mentre aquest empresari està pagant només aquest sou tan baix.
4: Exacte.
0: Si pagués un sou més alt, doncs això permetria aquest equilibri i que el conjunt de la massa tingués també... sigui més proporcional el que estan invertint en educació.
1: Millors
0: i en
1: condicions.
0: Sanitat,
1: no?
3: Però si tu tens una persona treballant, ja sigui com ha de ser o en negre, és perquè la necessites. I llavors estem arribant a lo que jo deia abans. En negre vol dir que no guanyes 100, que ja estaria de putíssima mare, sinó que guanyes 200. I així és clar que ho faig per guanyar més.
1: Amb el sector de la fruita Lleida, jo que conec una mica allò perquè passo per allà.
0: També.
1: Per l'amor de Déu, per l'amor de Déu, eh? Vull dir, saben perfectament cada any que han de recollir la fruita, saben perfectament que veus molt poca gent blanqueta recollint fruita, així de claudic. I en canvi els han tingut amb unes condicions d'habitatge que dius, busca't la vida allà on puguis si pots, i amb unes condicions tan difícil era allò regular tot això, contractar com cal, però si tu tens la previsió que vindran 100 persones al teu poble, o 50, és igual, ja no en poso tantes, 50 a recollir fruita, i que estaran 2 mesos allà, hauran de tenir una vivenda, hauran de tenir un lloc, un espai digne on poder estar-se, però a més els hauràs de contractar en condicions. És que el que no podem fer és allò, aquí visca la desregularització de tot plegat. I sobre omplir-nos la boca de segons quins missatges. Ho sento, però
0: estem parlant de feina, anem a aterrar-ho també una miqueta aquí a Rubí, perquè hi va haver ple, hi va haver suport unànime a la plantilla de Ficosa, perquè, recordem, treballen allà a la planta de Viladecavalls, que abans estava aquí, 121 rubinencs i rubinenques. La sessió, doncs... va donar aquest suport i crec que podem escoltar a Ana Maria Martínez, l'alcaldessa de Rubí.
6: Primer, expressar la nostra solidaritat incondicional amb els treballadors i les treballadores de la planta de Ficosa. Segon, instar a la direcció de l'empresa a dur a terme les mesures i inversions necessàries per donar continuïtat a l'activitat de l'empresa i als llocs de treball de la planta de Viladecavalls. Tercer, instar a la Generalitat de Catalunya a través de la Conselleria d'Empresa i Treball, responsable del Pacte Nacional per la Indústria, per tal que faci el desplegament del pacte i desenvolupi les polítiques industrials necessàries per garantir la continuïtat de la planta de Ficosa i del conjunt del teixit industrial de la nostra ciutat i del Vallès Occidental. I quart, notificar aquests acords al president de la Generalitat de Catalunya, al Consell d'Empresa i Treball i al comitè de la direcció de l'empresa Ficosa.
0: Ficosa, que va presentar un ERO que en un principi afectava 172 empleats, tot i que fa uns dies es va reduir aquesta xifra a 113, més un ERTO de 18 mesos per a 38 treballadors que eren d'enginyeria.
1: No conec bé el cas, la veritat em sap greu, però no tinc tota la informació, d'acord? Però quan va marxar Ficosa de Rubí, hi va haver un compromís que la gent que se n'anés a treballar a Viladecavalls, ens maqués, no?, que estan, doncs, on hi hagués una continuïtat. Ara Ficosa vol passar, em sembla, a fer armament?
0: Armament, deien.
1: Sí. Armament?
0: I que, per tant, això és el que es diu, i que, per tant, es necessitaria altres perfils.

0: Conec una miqueta, perquè tinc un bon amic que està treballant allà. I,
1: a Ficosa.
0: A Ficosa, sí. Mm-hmm. I aquests que han tret de l'ERTO són gent que els pot aprofitar perfectament per aquesta nova línia de producció que volen engegar, que és cert, està relacionada amb la indústria de l'armament.
1: Va, aquests 38 que serien d'enginyeria.
0: Són, no d'enginyeria, no. Enginyers.
2: Enginyers, sí, sí.
0: Enginyers,
2: per això digues que...
0: Directament. Llavors, la part que volen fer fora són la part d'operaris, de mà d'obra. És la part que volen fer fora, i el que s'estalvien fer una inversió en robòtica.
2: Moreno.
0: Clar, perquè hi ha moltes parts de la manipulació industrial que avui en dia les poden fer màquines.
2: Sí, però llavors
0: les
2: això...
0: fer màquines,
2: hi ha hagut empreses que...
0: Aquest amic meu que treballa en el magatzem, i el que volen fer, que ja està força automatitzat, que no és que ens pensem que va una persona allà a buscar la peça que sigui, no, el que volen fer és directament que gestionar-ho tot de manera automàtica.
2: Però llavors això, hi ha empreses que ho han anat fent, incentivant jubilacions, proposant...
0: En aquest cas no volen prejubilar ningú. No volen prejubilar, volen indemnitzar.
2: Acomiadar i ja està. Clar, sí, perquè ells estalvien més calés.
0: La primera oferta que els hi van fer va ser 12 dies per any, vull dir, el mínim que reconeix la llei.
2: Parlant en plata, perdoneu-me, quins
0: després
2: collons.
0: Després ho van augmentar a 18, quan en un ERE d'aquestes característiques al mínim haurien de ser ja 20 dies.
1: I els comitès recordaven que tenien beneficis a aquesta empresa, clar, grans beneficis.
2: Per això, per exemple, si n'és a magistratura, per acomiadament improcedent, no sé què, vull dir, una empresa que té beneficis, però se'ls haurien de denegar. Se'ls hauria de denegar, vull dir, l'empresarial no pot tractar la gent d'aquesta manera. Hi ha, entre cometa, un marc legal, que és l'Estatut dels Treballadors, i unes normes, i uns convenis del sector, i tot el que tu vulguis, que ha de protegir el treballador. Mm. És que si no...
1: És que clar, mira,
0: això passa cada vegada més.
2: Ja ho sé.
3: Sí,
0: clar, passa cada vegada, perquè és un acte, un ERE és un acte administratiu. No és un acte... no és, que té les seves repercussions laborals, evidentment. Clar. Però com acte de l'empresa és un acte administratiu. Clar.
1: Jo estic a l'altra banda, conec una persona de Telefònica, amb l'ERO, que vam parlar fa uns mesos, que s'acaba de prejubilar. Acaba de complir el 56.
2: Però no ho va fer la gent de la banca.
1: Sou, amb un sou increïble, també.
2: Clar.
1: I molt bé.
2: I no ho va fer
1: llavors,
2: la gent de la banca.
1: Clar, òbviament, d'on estiguis, clar, perquè això, Telefònica i banca, em sembla que...
4: Clar, depèn del sector.
1: Clar, estem parlant de, justament a l'altra banda, no? Persones que tenen aquesta ja jubilació anticipada amb aquesta edat i en molt bones condicions. No.
0: Bueno, mentre la pagui l'empresa, aquestes condicions, el problema és quan el paguem nosaltres.
2: Clar, és que la normativa hauria de ser aplicable a tothom, i jo de dir, si l'empresa paga aquesta prejubilació, dic, la banca vam prejubilar i no va passar res. Vull dir, mira que hi va haver gent prejubilada amb 52, 53, que us recordo que deia, no? Molt xollo.
0: A la banca va ser així.
2: En aquest sentit. Hi ha altres sectors així també. Però aquesta normativa hauria de ser aplicable a tothom, el que no pot ser, jo no sé quina edat tenen els que volen acomiadar de Ficosa, però m'imagino que 20 anys no tenen, i ja tenen una certa edat, si eren gent que ja estava treballant a Rubí i que va marxar allà, d'acord?
0: No tots.
2: Doncs, però jo què sé, que les condicions a l'hora de tractar els treballadors haurien
0: volen,
2: de ser...
0: I a més, una altra cosa que volen fer és que hi ha una... sempre Ficosa ha tingut un percentatge de mà d'obra externalitzada a través d'una ETT molt important. I fa un any o alguna cosa així, bueno, van aplicar una política d'internalitzar molts dels treballadors que hi havia d'empreses externes. És que l'empresa de treball temporal tenia oficina dintre de les instal·lacions de Ficosa.
2: És que és això,
0: jo... Per entendre... com gestionava això, no? I ara el que volen
2: és... I l'igual era legal, eh? És que a mi ja el temps rebenta.
0: No, igual no, era legal. Era legal, totalment.
1: Això em recorda a mi...
0: Aquest amic meu va estar...

0: 13 anys treballant
1: a mitjans de comunicacions públics
2: amb ETT, no?
1: Per la ETT, que contracten a productores per treballar pel mitjà públic, però que són autònoms i autònomes. Han estat 3 anys o 4 treballant allà com autònoms i com fent plantilla i aquesta.
3: L'externalitzat com aquest era la SEAT. La SEAT tenia una pila d'empreses externalitzades.
0: Sí, sí.
1: Passen 44 minuts de les 10 del matí. Abans d'anar a més temes que... Jo vull acabar amb temes culturals. Volia passar Vinga. Pel...
2: Jo vull saber els concerts de Festa Major. Que podem?
1: Ja, no. Bueno, favor. encara sí, no ha sortit. Bueno, no. Hi ha alguna cosa que sí que se sap,
2: Que se sap, perdoneu, però... No, és el moment del cot, del cot i cot.
1: Anem un moment al síndic de Greuges, un moment, que hi va haver ple. Es va presentar la memòria, segons el síndic, des de l'octubre, Carles Alujo, no disposa de suport administratiu, cosa que ha impedit executar les tasques de la sindicatura. Anem a escoltar primer a Carles Alujo i després a Rafa Gueto, el portaveu del PSC.
4: Fa poques setmanes se'm va fer saber, personalment, que no compto amb la confiança de l'equip de govern i ens sap greu. Ens sap greu perquè sense aquesta complicitat és molt difícil complir el mandat que té la sindicatura. És la primera vegada que faig de síndic i en els 3 anys i mig que porto en el càrrec he comès errors i cada vegada que n'he estat conscient he demanat perdó. I per entendre què ens ha distanciat, segueixo pendent de reunir-me amb l'equip de govern per restablir aquesta confiança perduda. I una reflexió abans d'acabar. Cada vegada que des de l'equip de govern s'ignora o es dilata una petició de la sindicatura, s'està menystenint a la ciutadania. I això és una vulneració del dret a una bona administració. Malgrat tot, seguiré treballant cada dia per dignificar la institució que represento i per aconseguir les respostes que la ciutadania es mereix.
5: Vostè, com que forma part de l'estructura administrativa municipal, no és aliè a les dificultats que tenen tots i cadascun dels serveis municipals. Tots patim les conseqüències d'uns pressupostos finits i limitats i, a més, hem patit les causes o els efectes produïts per un servei, per un procés d'estabilització de plantilla que ha fet determinades distorsions. I dit això, permeti'm recordar-li que vostè és dels pocs síndics locals de Catalunya que té una retribució. I si em permet la broma, a vegades pot semblar que vostè es troba en campanya electoral com qualsevol altre grup municipal.
3: Hosti.
2: Sí. Els síndics, jo diria que al llarg de la història, no? I la nostra ciutat i també altres llocs de Catalunya. A veure, el síndic no ho té mai fàcil, perquè el síndic el que ve a dir-te és el que allò que no funciona, d'acord? Perquè és el que li van fer les queixes, no? De molts serveis municipals, en fi, que no funcionen, etcètera. Per tant, ve a dir-te, i això no agrada escoltar, això no va, allò no sé què, aquí aneu tard, allà van... No, les dades moltes vegades no agraden, però... Quan una ciutat aposta per tenir un síndic de greuges, no? Ha d'apostar amb totes les seves conseqüències de tenir aquest càrrec i l'ha de dotar del que necessiti per treballar. Només faltaria, i tant. Que és veritat que és un dels síndics que cobra a Catalunya, mitja jornada, després l'altra mitja jornada, evidentment, aquella persona s'ha de buscar la vida. Perquè
6: No. Amb la mitja jornada no, molta gent tindria prou, eh?
3: Sí, però... Depèn del salari, clar.
6: Sí, depèn.
2: Sí, però en aquest
6: depèn
2: cas...
6: Depèn del ritme de vida que porti cada un.
2: Però en aquest cas ja et dic que no, eh? Vull dir que el Carles Alujo s'ha de buscar la vida per cobrir la mitja jornada que li falta.
6: Però més del salari mínim segur que...
2: Jo no ho sé, no posaré la malta, però sé que treballa amb altres coses, perquè si no ens costa arribar a final de mes.
3: Es pot veure, no?
2: Sí, a més,
3: és públic.
2: Deu ser públic.
3: A vegades no hi ha cap problema.
2: Deu estar a la web.
6: A la pàgina de l'Ajuntament.
2: Per tant, segur que és públic. El que sí que és veritat que s'haurien de teixir complicitats, no? Vull dir, el síndic no és l'enemic, en aquest cas, en tot cas, pel que fa a l'administració, perquè hi ha molts... A veure, el síndic tracta moltes coses, no només els temes de l'administració, vull dir, grans companyies, no sé què, vull dir, a veure, moltes vegades... Em sap greu,
1: De l'oficina del síndic ha fet el 2025 un total de 165 intervencions, 45 assessoraments, s'han obert 120 expedients... 62 s'han pogut tancar, 58 no, i d'aquests 39 ho estaven oberts encara perquè no tenien cap mena de resposta per part del consistori. 19 sí que van rebre resposta, però diu que per culpa de la manca de suport administratiu, doncs, no s'han tancat, I les són queixes relacionades amb l'administració general 25, sobre medi ambient 23, sobre l'espai urbà i ordenació de territori 16 i sobre educació i cultura 7. I respecte al que diu el síndic, em va fer pensar també una dita de Jean de la Bruyère respecte a aquesta dilació, no? De quan es posa un cas i s'allarga en el temps. Parlant de la justícia, deia, una qualitat de la justícia és fer-la aviat i sense dilacions, fer-la esperar és injustícia. En el sentit de que...
6: Però la cosa està com està. A veure, aquí i a Pequín. A mi no queda clar tampoc la desconfiança aquesta que diu el síndic, què vol dir i quina és.
3: I el que tampoc trobo coherent és que al senyor Hueto li hagi dit que ell té un sou, doncs, bueno, però em sembla molt bé, és una feina remunerada com una altra qualsevol. Tu penses que en un cas d'una discussió d'aquest tipus...
6: Bueno, que és que podríem discutir també si un síndic de greuges ha de cobrar o no, municipal, eh?
3: Però està fent una feina.
0: Sí, sí.
3: Joan Manel, està fent una feina. Bueno, està fent mitja jornada
6: però
3: que deixa de treballar amb una persona.
6: No perquè si no, ser remunerada.
0: No, perquè si no, aleshores només pot ser síndic que aquell que està jubilat i cobra una jubilació.
7: Jo sempre he defensat que la figura del síndic, per la importància que té, hauria d'estar remunerada. Una altra cosa és com s'anomena, o la remuneració que ha de tenir. Però, a més, un síndic sense el suport de personal administratiu... És que, llavors, si no et creus la feina que ha de fer el síndic, no et gastis els diners.
3: No el tinguis, exacte.
7: No el tinguis i estigues exposat a les crítiques que et faran per no tenir un síndic de greuges, que, a més... Jo ara no estic segur si legalment és obligatori tenir-lo amb una entitat, amb una administració pública.
3: No ho sé. Jo crec que no.
7: Jo crec que no, però totes la tenen.
3: Sí, no?
7: Fins i tot les empreses privades.
0: Per això, vull dir, si han optat perquè el volem tenir...
7: Si el volem tenir, dona-li eines perquè pugui fer la seva feina.
0: Jo, permeteu-me que ja que hi som, doncs, he hagut de tractar amb el síndic algun tema personal, no? I no meu, però sí de la família, i aleshores l'única cosa que... La queixa que tinc en relació a l'administració ja... No en tant els departaments i les àrees, i que jo no saps com... Però el que sí que em queixo, i el que sí que faria una queixa a l'Ajuntament de Rubí és de dir, s'ha de contestar. Quan una persona posa una instància, se li ha de dir que s'ha rebut. D'acord?
3: Com a mínim.
0: Com a mínim que s'ha rebut i que s'actuarà en funció de... Blablabla. I quan hagis fet allò, és que fixa't tu que fins a quin punt arribem, que fins i tot a vegades quan fem l'acció, llavors no ho notifiquem a la persona que va fer en el seu moment la instància de dir, miri, hem actuat en funció de tal... Blablabla, i se li notifica a aquella persona. Aquella persona se n'adonarà perquè, evidentment, es farà. Però no, has de fer les coses ben fetes. I la comunicació entre ciutadà i administració, en aquest cas, jo crec que coixeja força.
1: Jo vull dir
7: que
1: no és només
7: personal administratiu.
1: Que denuncia la Lídia, jo crec que es pot aplicar a molts ajuntaments. Passa molt.
0: Clar, però per què passa això? No ho entenc, jo.
1: I ajuntaments petits. Jo parlo també, cas també meu, Vallromanes, poble de poc més de 2.000 habitants. Vaig fer una instància més de gener. Encara estic esperant la resposta, d'acord? I d'una cosa superfàcil.
0: Però encara que només...
1: Gener,
0: però t'han contestat dient, hem rebut la seva d'allò...
1: No, tens automàtic... No, això no res. Tens automàtic allò que has fet això.
7: No hi ha hagut res.
1: I estem parlant d'un consistori
7: per
1: petit.
7: Per la via habitual... Sí.
0: Tens el registre.
7: Tens el registre d'entrada.
0: Però no, ningú d'aquell departament et diu, hem rebut, escolti...
1: No, hi ha res, està en tràmit, tu no saps...
3: Jo vaig viure un cas d'aquests amb Renfe, per exemple... Fa 4 anys em van dir que havien rebut la meva sol·licitud i que se l'estudiarien. Han passat 4 anys i a mi no m'han dit res més.
6: I a més perquè era automàtic. Això
0: era Renfe, no ho he dit.
1: Bé en rodalies la resposta.
6: De totes maneres...
0: La gent s'enfada tant perquè no li fan el que d'allò.
1: Està en un tram que no...
0: Per
1: bus.
3: No m'ha servit de res que em digués ui, tenim aquí la seva queixa.
6: Escolta, hem comentat tot el que han dit a les dues persones sobre el tema, però ningú ha fet comentari a el que ha dit el regidor, que deia, hem començat o estem ja en campanya electoral.
0: Això és lleig, clar.
3: Això no queda bé, com el mateix que retrarà-li que té un sou.
0: Quina campanya electoral està fent el síndic?
6: No ho sé.
0: Ho pots dir, home?
6: Clar.
3: Sí, jo també ho pregunto. Quina campanya fa?
0: Crec que això és
7: molt mal gust.
0: És feito.
3: tot.
7: De molt mal gust.
3: Jo
7: no crec que sigui de mal gust.
2: Jo sí que
7: perquè
2: sí.
7: Torno a dir el que he dit abans.
2: Cadascú, si has de dir alguna cosa...
7: Cadascú vota a qui vota.
2: Però jo, Manel, si has de dir alguna cosa...
7: No perquè siguis militant o no.
2: Però si li has de dir a aquella persona alguna cosa
7: que
2: concreta...
7: Que també es fa servir els càrrecs per d'allò, això és realitat. No dic en aquest cas, però que això passa, òbviament que passa.
1: 93-588-59-60, 93-588-59-60, si voleu participar i dir també, i opinar i dir la vostra, ens queden, no res, ens queden 7 minuts. Podeu opinar d'aquest tema també dels que hem tractat, edificosa de la justícia. Però volia parlar dels concerts també de Festa Major a l'Amfiteatre, encara.
2: Per favor.
1: El ple va aprovar doncs, que els concerts que es facin a l'Amfiteatre del Castell siguin de pagament. És una prova pilot, preu públic fix 10 euros per intentar doncs, evitar el caos per la reserva de localitats gratuïtes dels anys anteriors.
7: S'han pagat.
1: És possible.
3: No.
7: Ha estat un parell d'anys.
3: Bueno. I amb un caos increïble. 6 hores de cua per treure les entrades i la gent les treia i després no sostien els concerts.
2: L'any passat...
1: Això s'avaluarà,
2: espero que no passi com l'any passat. L'any passat va ser un espectacle.
3: Un xou.
1: Vale, s'avaluarà a veure com funciona... El govern dels socialistes i en Comú Podem han aprovat aquest punt per àmplia majoria amb el suport de Veïns per Rubí, el Partit Popular, la resta de forces, Esquerra, Vox, Alternativa, Unitat Popular s'hi han abstingut i hi ha qui diu que s'hauria de diferenciar en aquest preu públic famílies nombroses, monoparentals, segons si tens entrada de proximitat a l'escenari o per les caixes d'artistes. D'altres que diuen bueno, doncs que s'hauria de fer com una mena de sorteig i llavors doncs si et toca pagar, doncs el pagues, no? Però bueno, que les entrades fossin per sorteig i després pagues els 10 euros també, no? No sé què us sembla tot això.
3: Hi haurien sospicats si estem amb el tema dels sortejos. Sí. Ja sabem de què va el tema.
2: Jo crec que hi ha espectacles, no? I per garantir l'aforament i perquè la gent, això per garantir perquè no sobrepassi l'aforament i per garantir que la gent que agafa una entrada que abans era una invitació
3: hi vagi,
2: perquè si no després hi ha gent que es queda fora, d'acord? Perquè i després veies espais buits de gent que tenia entrada i que no hi havia anat, però que una vegada començat l'espectacle ja no pot entrar gent, doncs per garantir això jo crec que està bé que hi hagi un preu mínim d'això, i si a més això ajuda al finançament de la Festa Major, doncs mira, molt millor, però bàsicament és un tema per gestionar això. No?
1: Sí. La Junta de Govern Local...
2: Però no m'has dit qui ve.
1: Ha iniciat els tràmits, perquè no, encara no ho sabem, ha iniciat els tràmits de contractació perquè els concerts que es facin aquest any a l'Amfiteatre puguin ser l'espectacle inaugural del cantant Beret, això seria divendres 26 de juny a les 10, clàssics del rock català, els Pets.
7: Beret.
3: Pets?
2: Pets.
7: No, Pets.
1: Els Pets. Sí, he dit primer Beret.
2: Beret?
1: El dia següent, això són els tràmits de contractació que s'han iniciat. Els Pets, a la mateixa hora. Després, més enllà d'aquests concerts de pagament al Castell, la documentació també apunta a expedient per contractar actuacions gratuïtes que tindrien lloc a l'escenari principal de les Cardívol. Es tracta dels concerts de Fórmula 5, divendres 26, de Fórmula Quinta.
2: Fórmula Quinta.
1: Sí, gràcies.
7: Fórmula Quinta. És Fórmula Quinta o són nous?
1: Fórmula Quinta. Fórmula Quinta.
2: Diu, sí. Ah, però encara hi són?
1: No els conec, perdonem.
7: No?
1: Jo no els conec. Fórmula Quinta.
7: Cuéntame.
3: Bravo.
1: Ah, cuéntame cómo te
3: ha ido.
2: Bravo, que no ets un jovenet, eh?
1: Vinga, va,
3: som-hi. A veure si no m'equivoco.
2: Vinga, que te quiero.
1: Es que estava despistado.
2: Que te quiero mucho.
1: Estava despistado, que vienen el dissabte 27. Bueno, venen. Estaven els tràmits per
3: aquests
1: veure si
3: interpretaven últimament, els vaig veure, jo no sé, a la Festa Major de Calilla, i també han barrejat ara la seva música amb la dels Diablos.
2: Ah, mira,
1: sí.
2: Molt bé.
1: Sí.
2: Què més? Era...
1: Detallets, diumenge 28.
2: Mira, molt bé.
7: Detallets.
2: Què més? Dale, que s'acaba el tiempo.
1: Tots ells previstos serien a partir de 11:15 i a banda, els grups de versions Banda Neon i Versió Impossible ja han anunciat les seves xarxes socials que actuaran a Rubí en les dates de Festa Major, però bueno, el programa és que no, encara no s'ha presentat.
2: Ja està,
1: de moment hi ha això, no hi ha més. A més,
7: ja anem tard, un mes abans de festa major.
0: Un mes abans de festa major, encara no
1: ho sabem. 28 i 29 de juny.
3: Amb el tema dels pets vam fer deducció.
0: Ja sabem qui ve a Sant Cugat, a Terrassa.
3: Exacte, en funció els dies que actuaven a Terrassa. I vam dir, bueno, doncs el Rubí queda aquest dia i ja està.
7: Els pets, qui segueixen en aquest grup, jo conec gent que ho fa, ja fa més d'un mes que sabien que actuaven.
0: Ara, Rubí, perquè sí, posa a la web, no?
7: Perquè a la seva pàgina ho tenen anunciat. Sí, sí.
1: 28 i 29 de juny, que serà festiu. Aquí, a Rubí.
0: 29, per tant, dilluns, no?
1: 28 i 29, justament. Dilluns i dimarts.
3: La meva filla que els segueix va deduir dilluns pel dia que actuaven a Sant Cugat quin dia
0: dilluns i dimarts.
1: 28, clar, 28
3: per eliminació,
1: i 29
8: de
1: juny.
8: Segur,
3: dilluns
8: i dimarts. I
3: sembla que dilluns, sí.
1: Un moment, a veure si m'he equivocat.
0: Dilluns que és 29.
1: A veure, de la... Ah, vale, perdona. M'està apuntat el José, perdona. D'aquest any són diumenge, dilluns, però aquests festius seran de l'any que ve.
0: A veure
1: si ho estic veient
0: aquest
1: bé.
0: Any...
8: Què vols dir l'any que ve?
1: Espera, un moment.
0: Escolta, aquest any 28, suposo que divendres, dissabte, divendres, diumenge, no? I dilluns.
1: Vale. Clar, de l'any que ve, serà...
8: Tinc un segon. Senyores i senyors, això és degut...
1: I el dilluns de Xatos no serà festiu.
8: A la força de l'Església Catòlica, que ens fa fer festa...
0: Per Sant Pere.
8: Festiu,
3: perdona, la festa major ja de Rubí ha sigut sempre per Sant Pere. I aquí no té
1: Què hem de dir a Déu?
0: És el patró de Rubí. És el patró de Rubí.
1: Us deixem amb els serveis informatius.
0: No t'agraden els sants, però és el patró.
1: Bon cap de setmana, més Rubí al dia, amb la Belén Tierra.
0: Bon cap de setmana.
1: Gràcies. Adéu.

0: Rubí al dia amb Belén Tierno.
1: Les 11 i 6 minuts, molt bon dia, entrem a la recta final del magazín de Ràdio Rubí d'aquest divendres 29 de maig. Ja sabeu, en aquesta part final parlem de cultura i parlem d'oci, de coses que podeu fer a la ciutat. Avui parlarem d'història i també estarem molt pendents de les activitats preparades per la biblioteca.

0: Dos quarts de 12 rebrem els estudis de Ràdio Rubí a l'Eduard Fraile de la Biblioteca. Ja sabeu que amb ell parlem cada 15 dies de les activitats que es poden fer en aquest equipament, que a més aquests dies també està fent horaris especials. Estem en època d'exàmens de les proves d'accés a la universitat i la biblioteca està oberta fins les 10 o les 12 de la nit en funció del dia, precisament pels alumnes de la ciutat que volen aprofitar aquest equipament per estudiar. De tot això parlarem, com dèiem, a la recta final del programa. Avui els convidats musicals són els Black Eyed Peas, però podrien ser qualsevol altre grup o qualsevol altre intèrpret de música per ballar, perquè aquest cap de setmana tenim a la ciutat una nova sessió de Remember al Casino. La fa DJ Arcet, hem parlat amb ell aquesta setmana, i ell deia que proposarà sobretot una sessió de música del record de principis del 2000. És una sessió que es fa al casino, que costa només 5 euros i que està oberta a persones majors de 14 anys. Per tant, una bona alternativa pels més joves de la ciutat si es volen acostar al casino. I ara en uns minuts saludem el Quico Buil i el Sergi Cano del Centre d'Estudis Rubinencs, perquè l'entitat està de plena actualitat aquesta setmana. Han presentat el llibre de Rubí Solidari, del 30 aniversari de Rubí Solidari, i aquest diumenge també faran l'acte de lliurament a l'ermita de Sant Mus de la figura del sant recuperada. De tot això parlem des d'ara i fins les 12. Recordeu que tenim un telèfon obert. A la vostra participació és el 93 588 5960.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: Diguem que aquesta setmana el Centre d'Estudis Rubinencs està de doble actualitat. Diumenge fan aquest acte de lliurament de la imatge de Sant Mus a l'ermita i també han presentat el llibre Rubí Solidari, 30 anys de solidaritat des de Rubí cap al món. Per parlar-ne ens acompanyen el Quico Buil i el Sergi Cano, que és l'autor del llibre. Molt bon dia a tots dos, benvinguts.
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
1: Gràcies.
2: Moltes gràcies per convidar una vegada més.
0: Vinga, anem a parlar d'aquesta setmana que heu tingut molta activitat. Heu estat als mitjans de comunicació, en el Candelero, que deia aquell. Heu fet la presentació del llibre i el diumenge feu també el lliurament d'aquesta figura de Sant Mus. La figura de Sant Mus està en un estat de conservació, diríem que perillós per portar-la a un lloc com la Masia,
2: sí,
0: no?
2: Sí, la figura, sí, el que la vulgui veure, la pot veure a la parròquia, entrant a mà esquerra, està bé, però el mossèn Joaquim va considerar que no era oportú, doncs, transportar, pel perill de transport, perquè també és una figura que és dels anys 40, o sigui, gairebé, no arriba a 100 anys, però gairebé. Bueno, és de guix i bueno, tenia cert temors de que no, com jo, durant el mes que ja està tota l'ermita buida, nosaltres ho obrim un cop al mes, però la resta del mes està tancat. Sí, és veritat que està, hi ha un senyor que vigila, que és Joaquim Mòdena, però va considerar que no era oportú. I doncs el Centre d'Estudis Rubinencs, i en col·laboració del grup de col·laboradors, doncs van decidir, doncs, fer una rèplica de la figura, de la figura de Sant Mus, per col·locar-la en el seu lloc.
0: L'altre dia a la roda de premsa deies tu, qui s'ajunten? La part més històrica, que és recuperar o fer que sigui visible i que pugui disfrutar-la la ciutadania d'una figura que és de fa pràcticament un segle, no arriba, però quasi, mm-hmm, amb la part tecnològica, perquè això s'ha pogut fer gràcies a que ho heu fet amb una impressora 3D.
2: Sí, sí, sí, sí, per parts, la impressora.
0: I a més sostenible.
2: Sostenible,
0: deies.
2: Sí, sí, sí, ho tinc aquí apuntat, perquè el nom és PLA, que és àcid polilàctic. És un material que és biodegradable, que no és derivat del petroli, i bueno, van considerar que també, bueno, aprofitàvem també per fer una, ja que tenim que fer servir com un producte, doncs, que fa algo també que sigui també ecològic. I, efectivament, doncs, es va fer tot un procés d'escanellat. Hem sortit alguna fotografia d'una persona que es diu Josep Aguilar, que vull agrair un milió de vegades, perquè gràcies a aquest senyor, primer, tota la feina que ha fet voluntàriament i els diners que s'han estalviat també nosaltres, perquè això era bastant car i aquest senyor, doncs, l'ha deixat a preu de cost, literalment. O sigui, la seva feina no l'ha cobrat per res. I va fer per parts, va fer tres parts, que després es va ajuntar amb un producte de pegament especial, i aquesta figura, un cop feta i pegada i tota sencera, doncs el Pere Abel ha fet la policromia d'aquesta figura.
0: La gent que fa 3D també fa impressió en 3D, vull dir.
2: Aquest va fer l'escanellat i després a casa seva es dedica professionalment a això i té aparells per poder fer-lo i ho va fer ell també, sí.
0: Deia que la gent que es dedica a fer això té com una mena de comunitat, hi ha una comunitat de gent que fa impressió en 3D, el que jo no tinc clar si alguna vegada s'ha fet servir per una cosa com fer un sant, la reproducció d'un sant, no? Que és com una cosa que sembla molt...
2: No t'ho sabria dir, no ho sé. No sé, és una cosa que no hem mirat. No. Ell personalment no, fa altres coses, però això és la primera vegada que s'ho demanaven. Van també parlar pel tema de la policromia, per assessorament, amb la gent dels pessebristes de Rubí, i ells tampoc l'havien vist, però sí que han dit, ostres, molt bona idea, perquè fins ara les figures que s'hi fem en fang, què tal, i han pres nota del seu telèfon i el seu contacte, perquè possiblement en el futur no ens podem trobar ja figuretes. Algunes ja estan fetes, perquè em sembla que han fet ja alguna cosa, però bueno, com és de Rubí aquest senyor, han dit, pues, per contactar algú de fora, ho fem amb tu.
0: Perfecte. Explica'ns una mica com serà l'acte de diumenge, perquè, dèiem, és un acte de lliurament, perquè al final l'ermita, sempre expliquem, pertany a la parròquia, i el que feu des del Centre d'Estudis Rubinencs és col·laborar amb la parròquia per aquesta vessant històrica, no?, de recuperar l'única ermita que encara tenim a la ciutat i donar-li certa vitalitat, no?
2: Correcte. Això és el nostre objectiu des del primer moment. Ja m'han comentat la roda de premsa i tot el que ha sortit publicat, no? El nostre interès és revitalitzar i dinamitzar l'ermita de manera que no sigui un element que està allà de la muntanya, que en el seu moment va tenir moltíssima importància per Rubí, perquè es feien molts aplecs, moltes festes, era un lloc d'esparciment per la gent que anava a la font, i això, doncs, amb els temps s'anava perdent, primer perquè l'ermita ja no estava ben, havia tingut problemes d'estructura, això està solucionat, i després perquè, bueno, pels temps canvien, bueno, pel motiu que sigui, i això ho volem recuperar, val? I d'aquesta manera el que podem fer és, això de la figura que hem fet, és com la culminació d'una etapa, que no és el final ni molt menys, és una culminació d'un procés de gran simbolisme, com és portar la figura a l'ermita, no?
0: I al final el que heu fet és recuperar aquella part, fins i tot on estarà la figura, que serà la sala d'Xbox.
2: La figura estarà al seu lloc, que és l'altar, i darrere de l'altar hi ha una tribuna acabada en una fornícula. Una fornícula és una hornacina de fusta. Uh-huh. Una hornacina és com un palio, perquè sapigueu, això, un palio que anava...
0: Sí.
2: Doncs és de quatre pals, de quatre elements de fusta, amb un sostre a dalt, i enmig, tota la llargada, anirà una base, i sobre de la base anirà el sant. I anirà allà dalt, presidint, com qualsevol ermita, qualsevol església, que veus que hi ha un sant, un arber, ja... presidint l'església.
0: Tornem a l'acte, perquè jo et preguntava, jo mateixa m'he liat.
2: Sí, sí, sí.
0: L'acte que fareu serà un acte de lliurament, però entenc que hi haurà
2: una
0: mica de cerimònia. Per dir-ho.
2: Correcte, l'acte ho conduirà tot Montse Clemente, que és col·laboradora i tertuliana vostra, és que s'ha prestat a fer-lo. Doncs obrirem portes a les 6, obrim portes un quart d'hora abans, d'acord? Crec que hi haurà molta gent. Havíem previst posar tot de cadires, però possiblement posarem dos o tres fileres de cadires per a autoritats que puguin venir i per a persones que tinguin necessitats de seure's, grans, que estiguin d'algun tipus d'impediment. I la resta quedarà disponible per al públic. A les 6 començarà. Com he dit, Montse farà tota la presentació. A continuació entraran dues persones, jo seré una d'elles, que portaran... Perquè el sant d'entrada no estarà al seu lloc. No, quan la gent entri no ho trobarà el sant.
0: Fareu l'acte de posar-lo.
2: Entrarem amb dues persones, amb el sant, i darrere nostre vindrà el mossèn, que ha dit que s'acompanyarà. Ho col·locarem primer a l'altar, on farà tot el procés de la benedicció. Tot això acompanyat per la coral, obrador coral, que s'acompanyarà. En principi està previst que facin quatre temes en diferents moments de la cerimònia. En un moment determinat pujarem la figura al seu definitiu, i hi haurà els parlaments de l'autoritat que vingui, bueno, primer del nostre president, del Jordi Vilalta, en representació del centre d'estudis i del grup de col·laboradors, i posteriorment o la senyora alcaldessa o el senyor regidora que creguin oportú. I faran també el ball d'homenatge de l'Esbar d'en Saire, que també finalment s'han prestat a col·laborar molt amablement. També l'agraïm a Obrador Coral i a Esbar d'en Saire la seva col·laboració. I acabarem per primer cop Obrador Coral, on s'oferirà, no ho havien fet mai, cantat mai, els Goig de Sant Mus, que és un cant que és molt antic, no hi ha constància de quan, de segles enrere, però sí que els primers documents que està escrit i tot el text i la música és del segle XVIII. El segle XVIII són els primers documents oficials que n'hi ha d'aquest, però que es cantaven abans. I faran també aquest per primera vegada, també és un al·licient més de sentir per primera vegada cantar en directe aquest tema.
0: Ja m'avanço i ara parlem del llibre que tenim aquí el Sergi quasi oblidat, però és que volia parlar de les dues coses per separat. M'avanço a possibles crítiques, que és que tinc un déjà vu i és com si estigués en el divendres de la setmana passada. Per la gent que digui, ostres, la setmana passada no es van poder fer els xatos i això sí es pot fer. Teniu permís de...
2: Totalment.
0: Perquè no és un rumiatge, no
2: sí.
0: Anireu caminant.
2: No, efectivament. El que sí incidim una altra vegada més és que és fonamental que l'accés es faci per carrer, carretera asfaltada, com fan tots els veïns que viuen a Sant Murs. O sigui, clar, que és que per allà no és que no circuli ningú, sinó que tothom circula per allà en cotxe.
0: Clar.
2: I quan arriba a casa seva, baixa i va a casa seva. Doncs l'ermita és el mateix. Pots arribar fins a la mateixa porta, pràcticament. Deixes el cotxe aparcat, vas a l'ermita, fas la cerimònia i quan tornes, tornes a agafar el cotxe, vehicle, cotxe, moto, bicicleta, caminant. El que és molt important és que poden fer servir els camins forestals ni les pistes forestals.
0: Que són les que tenen restringit el pas.
2: I aquest és el motiu que en aquest cas es pot fer. Si és veritat que jo entenc les queixes i ens sobredirigem amb l'esbart d'ensaia i amb el foment de la Sardana, però són actes una mica diferents. Ahir era tot el dia gent cap a dalt i cap amunt, cap a baix, baixaria a la font, possiblement, caminaria amb els nens... és diferent. Aquí vindrem únic i exclusivament a fer aquesta cerimònia. I ja està.
0: Per si després havia, perquè últimament tenim una...
2: Sí, no vull...
0: S'acabó el tema, que estem parlant de coses alegres. I dèiem que aquesta setmana esteu d'actualitat doble perquè també heu presentat aquest llibre, Rubí Solidari, 30 anys de solidaritat, des de Rubí cap al món, que ha fet en bona part el Sergi Cano. Sergi, explica'ns una mica com ha estat aquesta feina. M'imagino que de documentació, no?, per trobar tota la informació i explicar la història d'aquests 30 anys. Explica'ns una mica com vas començar la documentació.
1: Sí, exacte. Va ser el Jordi Vilalta que m'ho va proposar, perquè els de Rubí Solidari havien contactat amb la nostra entitat, no?, amb el Centre d'Estudis Rubinencs, perquè redactéssim el llibre, no?, dels 30 anys. I jo vaig acceptar la proposta i, bueno, ja em vaig posar en contacte amb el Josep Maria Pijuan, que en aquell moment era el president de l'entitat, de la ONG, i jo recordo que vaig anar a l'arxiu i ell ja em va donar documentació, no?, perquè m'ho mirés. I, bueno...
0: I anar fent. Quan has trigat en escriure el llibre? O en buscar tota aquesta documentació?
1: Sí. Vas trigar més d'un any.
0: Més d'un any.
1: No va arribar als 2 anys, però més d'un any, sí.
0: Déu-n'hi-do. I tenies experiència en fer... Clar, perquè al final els del centre d'estudis feu una mica de tot, però això no vol dir que sigueu experts en una matèria... Bueno, al final us convertiu en experts, no? M'imagino que ara t'has convertit en molt expert en el Rubí Solidari, no?
1: Bueno.
0: Explica'ns...
2: Ten en compte que el Sergi és historiador, té la carrera d'historiador.
0: Sí. Clar, però una cosa és... I molts del centre d'estudis, sí, o del grup de col·laboradors, però clar, després està la especialitat concreta, no?
1: Clar.
0: És a dir, que sí, tens la part teòrica, però després està l'altra part, no? Per exemple, l'altre dia em va sorprendre, quan fèieu la presentació, que explicaves no només la història de Rubí Solidari, sinó la història prèvia, podríem dir, d'una altra entitat de la ciutat i del Pere Issàs. Jo vaig conèixer el Pere Issàs i aquesta associació del Cor Obert al Món, que després va, no diré que desaparèixer, però va deixar de tenir tanta importància. Tot això, ho vas trobar amb tota aquesta documentació, no?
1: Sí, Josep Maria Pijuan em va donar informació sobre el Cor Obert al Món i la tasca del pare Pir. I sí, i jo a partir d'aquesta documentació pues, vaig anar escrivint i vaig fer aquest apartat.
0: Déu-n'hi-do. Sí. Dóna'ns més detalls del llibre, perquè entenc que quan et donen tota aquesta documentació, després l'has d'endreçar i has de decidir què va el llibre i què no, no? No és una cosa infinita, no pots escriure infinitament, no?
1: Sí.
0: Com decideixes que això va al llibre o que no va? T'has deixat coses per explicar? O coses que has dit, això no és molt, molt important o no pot entrar al llibre?
1: Bueno, és un llibre bastant extens, però penso que ha sortit tot allò important. Es podien explicar més coses, però també està bé perquè hi ha una part on tenim, no, les activitats i les accions i els projectes any per any, i després hi ha una altra part on desenvolupem aquells projectes o aquelles activitats més destacades i que han tingut més pes a l'entitat, no? Com per exemple el tema de les brigades solidàries, el curs de cooperació i solidaritat, la festa de la diversitat i diverses.
0: Estava pensant...
1: I diversos projectes, no? que ens hem implicat més al llarg dels anys i que han tingut una continuïtat, no? Per part de l'Ubi Solidari.
0: Clar, estava pensant, m'he apuntat les brigades solidàries, perquè també les recordo, i la festa de la diversitat, però tu ets molt jove. És a dir, que algunes d'aquestes activitats no les deus conèixer, no les has viscut, no?
1: No.
0: Per tant, aquí sí que ha estat feina d'historiador total, no? D'esbrinar i de saber què era cadascuna de les activitats, no? Mm. Has après... És a dir, jo deia abans en conya. Ara ets un expert en Rubí Solidari. Ets una mica més expert, no?
1: No considero un expert en Rubí Solidari. Jo vaig fer el que vaig poder i ja està.
0: Home, però si t'has llegit tota la documentació dels 30 anys, una mica més expert que el que jo, sí, no? No? Com a mínim per datar les activitats que dèiem, algunes que perduren, d'altres que ja no, algunes que són més importants, i sobretot aquesta part cronològica em sembla molt interessant, perquè això sí que és gairebé científic, podríem dir, no? És a dir, aquí no hi ha interpretació, tal data, tal activitat, sí. Jo no he de dir que no he vist el llibre, heu acompanyat les activitats o les explicacions amb fotografies, per exemple?
1: Sí.
0: I això, aquesta feina, com l'has fet?
1: Sí, el de les fotografies es va encarregar Josep Maria Pijuan.
0: Ah.
1: Que ell va seleccionar unes quantes fotografies i me les va passar i jo li vaig dir que em semblava bé. No, jo no m'he encarregat de buscar les fotografies, jo m'he encarregat més de l'elaboració escrita del llibre. També és cert que agraeixo a Josep Maria Pijuan perquè m'ha donat tot el recolzament i tot el suport. Amb això vull dir que, per exemple, m'ha ajudat a complementar els escrits que li enviava, fent correccions i ampliant la informació, perquè és cert que ell ha viscut Rubí Solidari en primera persona, en canvi jo no. Però sí que és veritat que sense la seva col·laboració, si l'hagués de fer jo tot sol el llibre, no m'haguessin sortit també, perquè he tingut el suport d'ell. I també han col·laborat en el llibre altres persones. Per exemple, a l'apartat final de testimonis i vivències, pues tenim el recull, no, dels presidents, de com han viscut Rubí Solidari i d'altres persones que han col·laborat, no? I això també és enriquidor, perquè complementa el llibre. També penso que és interessant, no?
0: Has estat massa modest quan has dit, bueno, jo he agafat tota la informació i l'he posat junta, però al final sí que té una estructura que està molt pensada i que per això ha trigat un any, que és aquesta part de testimonis, aquesta part, insisteixo, més cronològica. Al final és un bon recull dels 30 anys, és a dir, qui no conegui, imaginem, una persona que no coneix la ciutat i que no coneix Rubí Solidari, si llegeix aquest llibre, si es pot fer una idea d'aquestes tres dècades, no? Era l'objectiu, m'imagino.
1: Sí, oi tant. Sí, oi tant.
0: Et veus en cor de que et facin més encàrrecs similars? Ho dic perquè si algú, no sé, si algú li ha agradat, igual ara ve una altra entitat i diu, hòstia, Sergi... O càspita, Sergi, fes-me un llibre com el del Rubí Solidari.
1: Bueno, depenent del tema, si m'interessa, els diré que sí.
0: És important que t'interessi?
1: Sí, perquè si és una cosa que no m'entusiasma, els diré que no.
0: Clar.
1: Perquè sí.
0: Bueno, és que es mira molta documentació, no?, al final.
1: Clar, sí, perquè és dedicar-li molt de temps, no? També. i és important que la feina que fas t'interessi i t'apassioni, perquè si no també es pot fer una mica pesat, no? Jo penso que també és important.
0: Amb molt de temps...
1: Aquest aspecte.
0: I a més a més de forma altruista, clar. Sí, clar, és dedicar-li molt de temps gratis, no?
1: Sí, sí.
0: Por amor a l'art,
1: sí, és veritat que sí que he cobrat de Rubí Solidari. Sí, no, bueno, però... no ha sigut de manera altruista.
0: Bueno,
1: perquè m'han pagat una quantitat, però també penso que me l'he guanyat i me l'he merescut.
2: I tant que sí.
1: Aquesta quantitat de diners que he cobrat.
2: Sí, Sergi, sí, jo crec que sí.
1: Jo penso que també, home...
0: Vaja, no t'has fet milionari amb el llibre del Rubí Solidari.
1: No, milionari no, no. No, no.
0: Definitivament no, eh?
1: No.
0: Ja m'ho ha semblat, eh? Ja m'ho ha semblat que no t'havies tornat milionari. Escolteu, el llibre de Rubí Solidari es pot adquirir a les llibreries, sí, de la ciutat, no? Em
2: correcte.
0: Sembla que un preu de 15 euros.
2: Sí, 15.
0: Per això no s'ha fet milionari, el Sergi, perquè només costa 15 euros. estarà a totes les llibreries de la ciutat, entenc, eh?
2: El Racó del Llibre, La Ombra, no sé si també... no sé quina més... famosa.
0: Però aquests dos...
2: Seguríssim.
0: Seguríssim, eh? Sí. Nois, només em queda preguntar-vos pels projectes que teniu en marxa, perquè dèiem, aquesta setmana heu estat especialment d'actualitat, però teniu previstos altres projectes. De fet, no es va poder fer el concert perquè un dels objectius que vosaltres teníeu era recuperar, recordo, reitero i em repeteixo, eh? Però recuperar l'ermita perquè la gent la pugui anar a visitar, pugui conèixer la història de la ciutat, però també la pugui gaudir. I una de les idees que teníeu era fer un concert que finalment no es va poder fer.
2: No, de Contour Urban Me. Doncs aquest grup, la forma de cantar precisa d'un espai tancat. I clar, l'alternativa que la van donar era cantar, però a l'espai lliure del castell i tal, i van dir que... van ser ells mateixos que van dir no, escolta, nosaltres no... aquest tipus
0: d'actuació... Això estava previst pel xato.
2: Exactament. Estava actuació dins de l'ermita. Com no va poder ser dins de l'ermita, el castell també estava ocupat, l'auditori del castell també estava fent servir, no sé exactament per què era. Doncs no va poder ser, i van dir, bueno, preferim postergar aquest, sí que ho farem, i estem mirant si fem a setembre o l'octubre. Sí. I bueno, però
0: fareu concerts, eh? Sí, perquè la vostra idea era començar els xatos, però fer un concert.
2: Com una de les atraccions perquè la gent vingui i conegui l'ermita, o retorni, si la coneixia, tot retorni, doncs es fa concerts. El juliol, ja avanço, el 4 de juliol, tenim un concert d'un grup, un duet, que es diu A Contrallum. La veu és Marit Teixidor, que la coneixereu,
0: sí.
2: I la guitarra Jordi Domingo, i és el format que ens agrada, que volem. O sigui, o coral, grup de veus, format guitarra o instrument que no calgui acompanyar, o sigui, un equip de so. O sigui, sempre equips que siguin... que...
0: desendollat, que diuen ara.
2: Com es diu això? Un plug-it, efectivament. Sí, aquesta és la intenció. I tenim previst més concerts, ja estic parlant amb altres persones, hem de concertar dates i tal. Tot això acompanyat d'exposicions, que està per haver estat preparant una exposició, també de quadres, de Santiago Aris, crec que és Santiago Aris. I, bueno, anem fent. També volem també posar aquests bots que hem recuperat, no els originals, s'envia fotografies del Centre Etnològic, del Museu Etnològic de Barcelona, d'uns
0: retaules... Expliquem què és un exbot, perquè la gent més jove, sí, no deu saber què és. Tu i jo sí,
2: sí.
0: Quico, perquè tenim una edat i hem vist moltes esglésies.
2: Exacte. Exbots són quan una persona es sentia agraïda perquè considerava que havia tingut un miracle o havia intervingut d'alguna manera el sant o la verge, qui fos, el Crist, qui fos, en aquest cas seria Sant Mus, i la Verge de Roser, perquè recordem que l'ermita fa molts anys també estava dedicada a la Verge de Roser. Uh-huh. Arrel de que es va cremar l'altar antic, que estaven les dues figures, doncs a poc a poc s'ha anat perdent la devoció a la Verge del Roser i només ha quedat de Sant Mus. Doncs com anava dient, en principi aquest eren unes peces que podien ser de cera o quadres de taulons, vestits de núvia, vestits de nens petits, tot això doncs feia ofrena i es ficava en una sala, penjat, i tot això doncs formava part de com un gràcies per Sant Mus per aquest favor que m'has fet. I n'hi ha uns retaulons també del segle XIX i principis dels principis del segle XX, doncs que era, en lloc d'una peça d'una cama, un braç, el que sigui, era una escena del moment en què el sant van intervindre i va lliurar de morir o el que sigui. Uh-huh. I hi ha retaulons d'un llamp que cau a sobre d'un grup de persones que estan dinant i ningú va passar res. Un altre, que uns bandolers que estan disparant a una família i miraculosament doncs es van salvar. Bueno, i llavors hi ha una col·lecció de 15 retaulons d'aquests que estan al Museu Etnològic de Barcelona. 4 també estan al Museu de Rubí, aquest Museu de Rubí de tota la vida que estem lluitant també per veure si podem aconseguir. Ens han enviat les fotografies a alta qualitat i farem amb originals, o sigui, amb tamany natural, farem també una exposició permanent d'aquests retaulons que queden també penjats on estaven originalment, que era la sala d'aquests bots.
0: Doncs tot això és el que tenen previst fer a l'ermita de Sant Mus i la gent del Centre d'Estudis Rubinencs, que esteu molt, molt actius. No us feu rics, però teniu riquesa de...
2: Anava a dir, jo em sento ric. En aquest sentit, jo em sento ric perquè estic gaudint de les coses que estic fent. Sincerament, no puc dir altra cosa. De tant alguna crítica sempre cau, però sincerament, els elogis, només sentir veure la gent quan ve a l'ermita i donar-nos les gràcies per tornar a obrir, que 40 anys que estava tancada, he passat per aquí un munt de vegades caminant corrents, caminant bicicletes, ciclistes, passen per allà, ostres, mai l'havia vist obert, no? I molt important, que no he dit, que el nostre objectiu és les pintures barroques. I les pintures barroques al presbiteri, que hi ha poques a Catalunya, i això és el nostre objectiu. Passa que això ja són molts diners, aquí has d'implicar moltes entitats, molta gent, i això costarà més. Però, a veure si ho aconseguim.
0: Amor a la història de la ciutat és el que té aquesta entitat. Sergi Quico, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Que vagi molt bé diumenge i ens tornem a veure en uns dies.
2: Molt bé, moltes gràcies. Tothom està convidat.

0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.
1: Pràcticament són 2:15 de 12 del matí. Avui els convidats musicals són els Black Eyed Peas, aquest grup i aquest tema que dona tan bon rotllo, entre d'altres coses, perquè segurament serà un dels que punxarà aquest dissabte a la tarda DJ Arset, que actuarà al casino i que ens proposa aquesta sessió de ball amb música de principis del 2000. Escoltem una de les seves cançons més famoses, aquest I Got a Feeling. Segur que tots ho recordeu. Volem que sigui no només una bona nit aquesta, sinó un molt bon cap de setmana.

0: 11:41, ja està amb nosaltres l'Eduard Fraile de la biblioteca, que dèiem, si no teníem prou activitat, ara també obren per la nit. Obrir per la nit una biblioteca, però a més convertir-la en un espai d'oci, no em semblaria gens malament, però no dono idees. Edu Fraile, bon dia.
1: Ostres, no, Déu-n'hi-do, bon dia a tothom, tal com deien amb la cançó que sentíem, I'm feeling good, we are feeling good. Doncs sí, a veure, si donem idees, clar... Pinta molt bé poder obrir una biblioteca. De fet, quan algun cop s'ha plantejat que no ens escolti ningú en festes majors o en altres dates així concretes, doncs fer visites teatralitzades o visites nocturnes a biblioteques, ostres, és com molt xulo, no? Perquè dius, ostres, estàs envoltat de llibres, de documents, normalment són edificis força macos, doncs...
0: Home, és que la biblioteca és molt xula.
1: Té bona pinta, és molt xula, sí, o sigui, a veure... nosaltres estem per queixar-nos i per parlar de les mancances, si hi ha esquerdes, si no funciona l'aire condicionat, evidentment, perquè ve molta gent i es mereixen un bon tracte, però no podem dir el contrari. La biblioteca és xulíssima, i ara xulíssima la de l'Escardívol, doncs aquesta encara més, no? Un tros de biblioteca que tenim, i com bé dius, doncs això, ara, doncs... des de fa dos dies, doncs, hem obert les aules d'estudi nocturnes o les aules d'estudi, que estaran funcionant, doncs, entre setmana fins a les 12 de la nit i dissabtes i diumenges de 10 a 10. O sigui que ara, doncs, això, tothom, tots els estudiants, recordeu, doncs, que teniu aquesta possibilitat. I ara, doncs, fora de micro comentàvem això, no?, que els dos primers dies realment, doncs, ja hem vist que han tingut molt bona acollida per part dels estudiants. Ara, justament, també comentàvem que és una època molt xula perquè, és final de curs per molts, estan preparant les paus molts joves rubinencs i rubinenques, i ara ens omplen la biblioteca, venen a estudiar i necessiten, doncs, això, el màxim horari possible, la màxima tranquil·litat possible. I aquests dos dies, doncs, això, el primer dia vam començar, doncs, vorejant els 50 usuaris i ahir hi ha, doncs, uns 70 usuaris, usuàries, o sigui que està molt bé. I ara, el cap de setmana, imagino que s'incrementarà. O sigui que, com sempre que obrim les aules d'estudi, doncs, molt bona acollida. I res, al final el que compta és això, doncs, que els joves, doncs, treguin el màxim profit d'aquesta possibilitat.
0: Jo no era de biblioteca, però la gent que no era de biblioteca, em refereixo per estudiar, perquè cadascú té el seu mètode. Però hi ha gent que diu que només es concentra a la biblioteca, perquè hi ha aquell silenci, perquè hi ha aquell ambient. És a dir, que per a algunes persones, per a alguns estudiants, el fet de que estigui la biblioteca oberta, doncs, pràcticament 12 hores, li pot salvar un final de curs o unes pau.
1: Sí,
0: és a dir, hi ha gent que diu, és que si no estudio a la biblioteca no puc estudiar.
1: Totalment, totalment. A més, clar, els mètodes d'estudi també, com tot, no?, a la vida, han anat canviant, no? Abans era més, potser, un tema més de colzes, d'empollar, que dèiem, no?, d'estar davant d'uns apunts, d'un llibre i prou, i ara, doncs, clar... i més d'una manera individual, i ara amb els darrers anys, doncs, sobretot és això, que ja es treballa molt, veig, o sigui, els joves s'ho preparen molt en grup, s'ho preparen, doncs, amb pantalles, qui no porta un portàtil porta una tablet, porta un Chromebook, estan, doncs, clar, treballant amb els apunts penjats al núvol o fent feina, clar...
0: Res
1: a veure, i molts diuen que realment, doncs, prefereixen venir a la biblioteca perquè no tenen, doncs, tants inputs o tantes distraccions com a casa o com en un bar, i clar, la biblio realment aquests dies és venir a estudiar.
0: Clar.
1: I sí, realment molta gent ve a la biblioteca perquè troba aquest espai, doncs, que s'adapta a les seves necessitats, sobretot el jovent que ve a preparar-se a les PAU, no?, que també és molt puntual ara, molt intens aquesta

0: setmanes i fins que facin els exàmens, no? Llavors, normalment ja venien per aquí i portem molts anys doncs amb totes les generacions que han passat per preparar-se les paus per la Biblio i puc dir que tenim un 99,9% d'èxit assegurat si veniu a la biblioteca, o sigui que aprova el 99,9% si feu doncs, això, aquest acompanyament d'aquestes setmanes estudiant a la Biblio.
1: Aquesta és una de les activitats que teniu aquests dies, però lògicament segueixen la resta d'activitats, les hores del conte, les presentacions, les conferències, per on vols començar?
0: Les exposicions. Ara s'ha quedat l'Adrián Martín muntant, fent la transició del maig al juny, perquè ara doncs, ja sabeu, bueno, com aquí, que s'acaba una cosa, comença una altra, s'acaba una setmana, s'acaba un mes, doncs ara el mes de juny doncs treballarem tot el tema dels refugiats, treballarem també el Pride Day, el Dia de l'Orgull, també a final de mes. Llavors, durant tot el mes de juny, doncs ja estem preparant doncs l'exposició bibliogràfica que farem i documental de refugiats. Recordar que la biblioteca està en tots els papers de l'AUCA, i un dels papers de l'AUCA que més ens agrada és que som Welcome VIP, som una de les biblioteques que tenim PUM Welcome VIP, ens agraden doncs això, no?, que vinguin els nouvinguts, presentar la biblioteca, tenim la normativa en tots els idiomes, tenim un punt Welcome VIP amb tota la informació per fer-se el carnet, per gaudir de tots els doncs, beneficis del carnet de la biblioteca, i doncs, ara, mes de juny, doncs, treballarem doncs, això, amb el tema dels refugiats, amb una exposició bibliogràfica, i a banda doncs, el dia del Pride Day, que també prepararem una exposició doncs, relacionada, i això doncs, ja estarà preparat de cara a dilluns ja, per
1: funcionar tot el mes de juny,
0: per funcionar tot el mes de juny, sí, i les activitats doncs clar, no s'aturen. Ah, deixa'm dir-te també que uns amics que ens estimem molt, que són els de la Font del Ferro, que venen a la biblioteca diàriament a fer un ús doncs comunitari i venen a fer diferents activitats, un dels dels components de la Font del Ferro, que és el Christian, farà també a partir de la setmana que ve una exposició de maquetes de trens en paper, i la tindrem també exposada, o sigui que tindrem diverses exposicions a banda de refugiats i el Pride Day, doncs també les maquetes del Christian, també a la planta 2. I això que dèiem, avui mateix, divendres 29 de maig, avui tocaria Cinexic, el cicle de cinema infantil en català que organitza la biblioteca conjuntament amb Òmnium. Aquest mes de maig, Cinexic està treballant la pel·lícula Ernest i Celestine 2, la història de contes de primavera, i la passem avui, pel·lícula de 47 minuts, pel·lícula doncs, produïda a Suècia, una història molt bonica, la primera pel·lícula ja era xula, aquesta també és molt recomanable, i qui vulgui venir, entrada lliure i gratuïta, com sempre, tenim les 111 places doncs, a la vostra disposició. Pel·lícula per nens i nenes a partir de 3 anys, Ernest i Celestine, contes de primavera, avui, Cinexic, a la biblioteca, 29 de maig, a les 18 hores.
1: Està demà... bé que facis l'explicació... Jolín, és que comenceu forts, eh? Que està bé que facis l'explicació del temps, perquè com és per criatures tan petites, doncs és una mica menys d'una hora, bastant menys.
0: No, sí, són 47 minuts, 3 quarts d'hora, es pot aguantar bé. A més, doncs, això, recordeu que la biblioteca s'està fresquet, que a més, durant l'estona del Cinexic aprofitem per muntar una mica el que és l'espai blau, adaptem la biblioteca, tant la planta infantil com l'auditori, amb llums tènues i amb un espai una mica doncs, més tranquil per tothom que vulgui venir abans a mirar contes, abans de començar la biblioteca, a la pel·lícula, i doncs sí, sempre és important recordar les edats, com dius, més de 3 anys, i la durada, 47 minuts.
1: I demà també teniu activitat?
0: Demà tenim aquestes que t'agraden a tu, que fem de tant en tant, que dius, què fan a la biblioteca fent dansa del ventre?
1: No és que m'agradi, més que em sorprenen.
0: O macramé.
1: És que no és normal.
0: O no és normal, és que no és normal.
1: No és convencional.
0: No és convencional.
1: Normal sí, no és convencional.
0: M'agrada.
1: A mi m'encanta aquesta paraula.
0: M'agrada... me l'apunto, no és convencional. Doncs demà, dues activitats no convencionals que per nosaltres són totalment convencionals i que doncs, les farem doncs, al mateix temps, i llavors podeu triar relacionades una mica amb la salut, amb el creixement personal, amb el benestar de les persones, que ens agrada molt el benestar de les persones, doncs demà ens visita la Laura Asensio, que és professora de ioga, i demà treballarem, farem un taller d'un parell d'horetes d'hipopressius. Qui vulgui venir, doncs, està doncs, convidat a venir, com tot el que fem a la Bíblia, no cal dir, totalment gratuït. Demà, doncs això, a partir de les 10, taller d'hipopressius amb la Laura Asensio. I a la planta 2, a la Chill Out, fem amb la Isma un taller de veu, també un taller doncs, per treballar una mica la tranquil·litat interior, el nostre interior i la importància de la veu, doncs amb ella, doncs això, farem aquest taller de veu també per tothom que vulgui. Ens recomana tant com la Laura doncs, portar roba còmoda i una miqueta d'aigua si voleu, i això també gratuïtament, demà dissabte 30 de maig a les 11 del matí a la sala Chill Out, planta 2, doncs farem aquest taller de veu. I res, saltem al dimarts. Dimarts farem Hora del Conte de Petits, que és èxit assegurat. No vull parlar gaire alt perquè crec que estaven les inscripcions plenes i ja tenim llista d'espera, però sempre us diem que truqueu i pregunteu per si hi ha baixes d'última hora. Dimarts, dia 2 de juny, a les 6 de la tarda, farem La Flor de Colors a Hora del Conte amb la Flaps, doncs això, a la sala de petits lectors de la planta infantil. Hora del Conte, recordem, de 0 a 4 anys, o sigui, pels petitons de la casa i amb inscripció prèvia.
1: I que deies que és possible que ja estigui...
0: Sí, sempre les activitats de 0 a 3, 0 a 4 són les que sempre tenen com més tirada realment, i sempre les que fem sobretot en espais amb aforament limitat, sempre recomanem que la gent s'inscrigui prèviament, ja ho anunciem així, i sobretot, si no, que truquin també per si hi ha alguna baixa d'última hora o apuntar-se a la llista d'espera, que sempre acabem cridant gent de la llista d'espera. Això no...
1: Una vaja. Altra feina que fan pràcticament de secretaris, eh? Trucar a la gent si, ei, ha quedat una llista... Això no t'ho fan ni als restaurants.
0: Això ni als restaurants, i fem de secretaris i secretàries simpàtiques, eh? A més, o sigui que sí, si algú vol fer qualsevol consulta per terra, mar i aire, per mail, per telèfon o personalment, doncs que vingui i doncs tenim ens posem el barret de secretària i l'informem adequadament si podem.
1: Sí, doncs... anava a dir si el tiempo lo permite.
0: Exactament.
1: Passem de setmana, no?
0: Passem de setmana el 8 de juny. I destaquem, sí, entre aquests highlights de la quinzena, les activitats ja de la setmana del 8. El dilluns dia 8... tornem amb les conferències a EUR i ens visita la Núria Salán Ballesteros, que és una enginyera química i doctora en ciència dels materials de la universitat, i farem una xerrada sobre materials, la veritable revolució del segle XX. Si us interessen aquests temes tecnològics, doncs és el vostre dia. Dilluns 8 de juny a les 6 de la tarda. Aquella setmana del 8, entre moltes setmanes del món i molts dies del món, hi ha el Dia Mundial de les Persones Refugiades. I a part de l'exposició bibliogràfica i l'exposició també que tenim al hall, farem una Hora del Conte especial amb Li Morenita, una contacontes de Colòmbia, que ens visitarà el dia 10 de juny a les 6 de la tarda, també a petits lectors, també amb inscripció prèvia. Com les papallones i les uranetes, contes migrants.
1: Que bonito, clar.
0: 10 de juny a les 6 de la tarda.
1: És un bon símil, no? Les uranetes que fan la seva migració depenent de l'època de l'any, doncs és una forma... És un bon símil per explicar als més petits què és la migració, no?
0: Un símil poètic que tu has pillat a la primera, jo fins a la tercera no vaig pillar, però
1: sí,
0: entenc que és un símil, doncs això, relacionat amb la migració d'aquestes aus, que serà un recull de contes que segurament seran molt xulos, i recomanem molt aquesta activitat de Li Morenita. El dia 11 de juny també fem una de les trobades literàries que ens fan més patxoca també, que és conjuntament amb el Club Veus de Dona, que és aquest club de lectura que ja sabeu que és tan exitós i tan participatiu, i que munten viatges i fan trobades i és tan... Vaja, recomanat i reconegut per tot arreu, doncs fem una trobada amb l'autora rubinenca Marta Gràcia. Recordem que tenim la Marta Gràcia, que és una autora doncs, que ja porta diversos llibres editats a Maeva i que és una escriptora molt reconeguda, i ens ve a parlar no d'una novetat, sinó d'un llibre ja, doncs, que ja té un temps, La musa de la flor negra, però farem una trobada al Club de Lectura, i la trobada amb l'autora serà doncs, per parlar d'aquest llibre. Si algú l'ha llegit o vol conèixer la Marta Gràcia, doncs us convidem a venir aquest dijous 11 de juny a les 6 de la tarda doncs, amb aquesta trobada amb l'autora.
1: I el 13, hora del conte en anglès?
0: Sí, ja l'hora del conte en anglès la direm així molt ràpidament, perquè ens visita el Javi Segovia, que ens ve a parlar d'animals del mar. Gran Javi Segovia, amb la seva guitarra, amb la seva mandolina, amb les seves cançons. Dissabte 13 de juny a les 11, pels petitons de 2 a 6 anys, podeu venir.
1: I t'havies deixat pel final un concert?
0: Sí, intentaré, a més, captar-los amb aquesta gent. Ara m'has fet venir una idea. Igual aquesta gent els vull captar perquè vinguin a l'hora del concert que farem a les 12 del migdia a l'ombra de la terrassa. Ja, doncs, esperem que corri l'aire una mica i estem allà la mar de bé, perquè hem dit que estimem molt a la gent de la Font del Ferro, un dels monitors que amb el que vam gravar el podcast, de fet, amb el Dani, que vam fer el podcast aquí amb la gent de la Font del Ferro. També és membre del grup de hip-hop en català HCB, i presenten el seu primer EP en català. Porten molts anys de carretera, però ara han tret el Narcocuriós, que és un EP amb cançons en català, íntegrament en català, de hip-hop, i serà una matinal, un concert vermut, digue-li com vulguis.
1: Ho veus que jo deia que xulo seria anar a la biblioteca a una actuació i una cosa d'oci?
0: Doncs això, dissabte 13 de juny, 12 del migdia, a l'ombra de la biblioteca de la Terrassa, doncs concert de hip-hop amb HCB, amb aquest grup de rap de l'escena underground de Barcelona, que vindrà a presentar-nos l'Anarcocuriós, i serà també una mica per celebrar el Dia Mundial de la Música, Dia Europeu de la Música, que se celebra el dia 21. Nosaltres el celebrarem, ens avançarem. Som uns avançats, Belén. Ens avançarem el dia 13 de juny, dissabte, i farem doncs, això, aquest concert de hip-hop amb els HCB, repeteixo, obert per tothom, convidem a tothom, famílies. La idea és això, passar-nos una bona estona i fer una mica com de cloenda del curs.
1: Ens queden 2 minuts. Mm-hmm. A la biblioteca li queden moltes activitats, però com d'aquí 15 dies has de tornar... ens pots explicar la segona quinzena, no? Més o menys ens hem quedat a la primera quinzena?
0: Sí, hem arribat just a la primera quinzena, i coincidint amb la segona quinzena ja parlarem de la segona quinzena, ja parlarem que també a partir de la segona quinzena ja farem horari d'estiu, que reduïm una mica l'horari, ja en parlarem, però sobretot recordeu, obrim durant l'estiu la biblioteca, cada vegada s'aturen i et pregunten, escolta, i aquest any també tanqueu? No, si no hem tancat mai, obrim tot l'estiu, fem horari d'estiu, evidentment, però som un refugi climàtic i obrim doncs, totes les tardes de dilluns a dijous, el divendres al matí, i ens podeu trobar tot el mes de juliol, tot el mes d'agost, amb la biblioteca oberta, doncs això, amb aquest horari especial d'estiu, que ja recordarem d'aquí...
1: 15 dies, no?
0: 15 dies!
1: Això és quan li diuen a una persona ets la institució, és això. Com l'Edu Fraile fa tant de temps que treballa a la biblioteca i que molta gent el coneix, suposo que quan se'l troben al mercat o pels carrers li pregunten coses de la biblioteca.
0: O a la dutxa de la piscina, Belén, no hi ha problema. No hi ha problema.
1: Edu, moltes gràcies.
0: No hi ha problema. A vosaltres, moltes gràcies a tots, família. Adeu!
1: Amb això posem punt i final avui al Rubí al dia. Recordeu que tornem dilluns a partir de les 8 amb la Pamela Martínez. Que passeu bona tarda i bon cap de setmana.

0: Són les 4 de la matinada.
1: Sintonitzes Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Rubí Sound amb Robert Fernández.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts, benvingudes una vegada més a l'únic programa radiofònic destinat íntegrament a promoure tota l'escena musical rubinenca. Això torna a ser...
0: Rubí Sound, un programa dissenyat per gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
1: Continua el compte enrere definitiu de la temporada 2025-26 del Rubí Sound. Amb aquest estiu avançat, sembla que no sigui gens difícil situar-nos en aquest escenari. Arriba el bon temps, la calor ens fa pensar en festes majors de barri, d'entitats i erres ràndoms que donaran pas a la festa gran de Sant Pere. Que sapiguem, el nostre prota d'avui no actuarà pas a la festa major de Rubí. Això sí, no seria pas nou perquè escenaris com l'Òscar Díbul ja formen part de la trajectòria musical d'aquest mític cantautor de l'escena musical rubinenca. Qui és? Doncs és en Jere, que torna a Ràdio Rubí i visita casa seva per avançar-nos els nous senzills del que serà el seu nou treball. Nens i nenes de la casa, nois i noies que m'escolteu, quin luxe per la família del Rubí Sound. Sí, de seguida gaudirem de l'entrevista al Jere amb actuació en acústic inclosa. I per tancar el programa d'avui, anunci d'un nou festival estiuenc a la Rubí City i agenda de música en viu per aquest intensíssim cap de setmana. Déu-n'hi-do, no? Com ho veieu? Doncs, esclar que sí, rebentant el tòpic de que no hi ha música a Rubí. Qui ho diu, això? Qui ho digui, doncs que s'ho faci mirar, o bé que escolti un nou capítol de l'autèntic i genuí...

0: Pixel amb Robert Fernández.
1: Doncs ves per on, hem descobert una nova banda rubinenca. Per què? Perquè aquesta banda està vinculada a l'anunci del primer dels artistes que formaran part del cartell d'una nova aventura que porta per nom Rubeo Rauf. Atenció, sí, ja sabeu que fa unes setmanes per xarxes, especialment per l'Instagram, doncs els nois i noies de Rubeo Rauf van fer públic que una nova entitat juvenil estava a punt de néixer. Doncs sí, l'associació juvenil Rubeo Rauf veurà la llum definitivament el proper 11 de juliol d'aquest proper estiu. Amb un comunicat, doncs, comentaven això de després d'un any i mig d'espera, alguna cosa està a punt de començar. Neix Rubeo Rauf. El festival per donar veu a la música emergent i a l'escena local. Un punt de trobada on els estils es barreixen i l'energia es comparteix per a totes les edats, per a tothom. Aquest era l'anunci que doncs feien públic des de l'Instagram de Rubeo Rauf. Hem de dir que Rauf és R-A-W, és això molt modernet, eh? Doncs això, Rubeo Rauf ho comunicava així, i però, clar, aquesta setmana ho han acabat de completar en la irrupció d'aquesta banda que hem descobert que també és rubinenca. Aquesta banda que porta per nom, doncs, Melancolia, i en aquest tema que estem escoltant, Mis Mierdas, eh? S'anomena així, literalment, aquest tema rockero dels Melancolia, que formaran part del cartell, que aniran desvelant mica en mica els companys i companyes de Rubeo Rauf. Els seguirem de ben a prop al Rubisson. Faltaria molt més.

I de la música d'aquesta banda anomenada Melancolia, prepareu-vos perquè saltem directament a aquest cap de setmana, un cap de setmana protagonitzat perquè hi ha bandes rockeres que ompliran un espai molt particular amb el Can Solà Rock, la segona edició que tindrà protagonistes musicals com aquests.

0: Gaudí Sound, un programa dissenyat per gaudir de tota l'escena musical ruïnenca.
1: I a Rubí es respira molt de rock. Com aquest d'Emperatriz, que serà protagonista, atenció, demà mateix, dia 30 de maig, a on? Doncs en el Can Solà Rock. L'Associació de Veïns de Can Solà promou aquesta segona edició amb les actuacions de bandes com Emperatriz o Reverb. Serà demà a partir de 8:45 a Can Solà, a Rubí, al carrer José Echegaray, número 9. Entrada gratuïta.

0: Doncs ja ho sabeu, aquest cap de setmana, demà mateix, dia 30 de maig, a Can Solà, a l'organització de Can Solà, doncs tindrem doncs al carrer José Chegaray, número 9, a Rubí, aquest escenari per gaudir de la segona edició del Can Solà Rock, amb Emperatriz, que sonen ara mateix, i els Reverb. Però és que hi han més mogudes en aquest cap de setmana, ja de ple, gairebé de pet estiuenc. Per exemple, la Festa Major de Can Oriol. Sí, de fet, ja ha començat. Avui mateix han començat els actes de la Festa Major de Can Oriol. Ens fixarem, evidentment, doncs, a les actuacions musicals. Avui, a partir de les 23 hores, avui divendres 29, tindrem doncs una proposta musical d'Operación Disco. Operació Disco. Ball per gaudir en directe. Suposo que fem versions de grans clàssics de la música disco a partir de les 23 hores. I a les 00:00, és a dir, a l'hora de les bruixes, tot just quan traspassem el dia i passem al dissabte, DJ Aulet, la rubinenca Aulet, estarà pinxant una sessió perquè gaudiu d'aquesta nit estiuenca gràcies a la Festa Major de Can Oriol. D'altres actuacions, per exemple, demà dissabte, dia 30, Alma en Son actuaran a les 23 hores i DJ Manu farà el mateix que ha fet o que farà aquesta nit la DJ Aulet a partir de les 00, ja del diumenge. Doncs actuació de DJ Manu amb superhits del moment. Ja ho veieu, la Festa Major de Can Oriol, que també promou mogudes interessants per gaudir de la música en viu i en directe. Si voleu més informació, també al web de Ràdio Rubí. Vam fer una entrevista fa no gaire a Rubí al dia. Ja podeu rescatar més informació per poder gaudir de tot això que estem comentant, no? De la Festa Major de Can Oriol. I ja col·locant-nos en situació, pensant en la propera setmana i també pensant que està cada vegada més a prop el 13è Festival de Blues, anem a escoltar una mica de blues i així us recordarem que la propera setmana seran els grans protagonistes.
1: Rubí Sound amb Robert Fernández.

0: Uau! És la veu de la Carla, la cantant dels The Hicks, que també formarà part d'aquest magnífic cartell del 13è Festival de Blues. Seran els dies 12, 13 i 14 de juny, parlant en plata dintre de dues setmanes, i tindrà grandíssims artistes convidats, els mateixos The Hicks, que ara sonen amb una actuació en directe, o, per exemple, doncs, referents de l'escena musical rubinenca com el senyor Sergi Estella, i també referents de l'escena nacional i internacional, el Lluís Coloma, que vindrà en companyia del seu trio, i Kid Carlos, l'Ibai García, amb el seu Blues Project. El Paul Ball actuarà, i el Dani Nelo, que vindrà amb el seu espectacle de 40 anys als escenaris. També tindrem l'actuació d'Erin Corín. Tot això i molt més en el 13è Festival de Blues. Però serà la propera setmana quan ho desgranarem dia a dia, espai a espai. Un festival de blues que, recordeu, que no només es celebrarà a l'espai de l'amfiteatre del castell, sinó que també hi haurà actuacions en viu al centre de la ciutat, per exemple, al davant de l'espai del CRAC, del Centre Rubinenc d'Alternatives Ciutadanes, i també a la Rambla del Ferrocarril. Però per entrar en detalls i perquè ho sabem absolutament tot i ens plantegem bé la nostra agenda, doncs la propera setmana seran els convidats...
1: Gràcies.
0: De res, Carla. Seran els convidats del Rubisau. Nosaltres, que ja marxem. Ciao, ciao. Retornarem la propera setmana amb els companys i companyes de la ASBR, de la Societat de Blues de Rubí, com a màxims protagonistes, però no deixarem enrere tot això que s'està coent i que succeirà a les properes setmanes en diferents espais de la ciutat, i sobretot intentant i aconseguint-lo promoure tota l'escena musical rubinenca. Fins la propera. Porteu-vos bé, sigueu bons minyons, bones minyones, i si no ho aconseguiu, doncs, apa, dissimuleu! Rubí Sound.
2: Són les 5 de la matinada.
3: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
2: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou és tot un plaer el poder compartir una estona de ràdio a prop en vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides i també un parell d'entrevistes. Avui la primera d'elles serà amb la cantautora Montse Castellà, que acaba de publicar un triple disc titulat Groenlàndia i on celebra els seus primers 30 anys als escenaris. La segona entrevista amb l'Arnau Tordera d'Obeses, que, com sabeu, també tenen nou disc al mercat, el sisè, que porta per títol L'Ai al cor. Comencem, i avui ho fem amb la Ivette Nadal, que acaba de publicar una nova cançó, una cançó que porta per títol Mai les ales. És el primer senzill d'un disc arriscat en el pla musical, un buidatge de poesia en la recerca de més narrativa i imatgeria, utilitzant, això sí, la simplicitat i el detall quotidià com a principal força d'expressió.

0: Les efemèrides, dia a dia, Actualicat.
1: Les efemèrides, ara aquí a Actualicat, de la propera setmana, de nou, de la mà de la nostra companya Pamela Martínez. Hola, Pamela.
2: Bones, Joan Manuel. Un dia més fem el nostre repàs a les efemèrides. Avui, les que comprenen de l'1 al 7 de juny. I és que l'1 de juny de 2016 s'inaugura l'exposició 16x16, 16 jutgesses per al 2016 a l'ESMUC. L'objectiu era impulsar el coneixement i fer un reconeixement al ric i divers talent femení en el món de la música popular. El 2 de juny de 1965 s'estrena la pel·lícula Los Felices 60 de Jaime Camino en cançons d'en Raimon. I 50 anys després, el 2 de juny de 2015, s'inaugura l'exposició Serrat, 50 anys de cançó, a l'Arts Santa Mònica de Barcelona. Més efemèrides. Tres naixements en un 3 de juny. El 3 de juny de 1943 neix el cantautor Xavier Ribalta. El 3 de juny, però de 1951, neix el cantant ebrenc Miquel del Roig. I per últim, un 3 de juny de 1988, neix la cantautora Anaïs Vila. El 3 de juny de 2010 s'inaugura l'exposició La nova cançó, la veu d'un poble, al Museu d'Història de Catalunya amb motiu dels 50 anys de la nova cançó. El 4 de juny de 1978 neix el cantautor valencià Andreu Baló. I el 4 de juny, però de 2021, surt el primer disc de música urbana per a infants, Animalari Urbà, de Detallets. El 5 de juny de 1969 neix un dels fundadors de Lats en Busto, el guitarrista Pemi Rovirosa. El 6 de juny de 1961 neix Josep Maria Coromines, el coro guitarrista de Sang Traït. 35 anys després, el 6 de juny de 1996, va morir el cantautor nord-català Joan Pau Giner. I el 6 de juny, però de 2015, es du a terme la primera edició del Festivalot de Girona amb els Catarres, Joan Dausà i els Amics de les Arts.

0: acabar amb el nostre repàs amb les efemèrides del 7 de juny. I és que el 7 de juny de 1949 neix el guitarrista i cantautor Toti Soler. El 7 de juny, però de 1966, Raimon actua a l'Olímpia de París. El 7 de juny de 1996 publica el seu primer disc amb Pickup, Quina nit. I per acabar, el 7 de juny, però de 2022, es publica el disc Segona Florada, de Pau Riba i l'orquestra Fireluche.
1: Gràcies, Pamela, i serà ja fins d'aquí 7 dies.
2: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.

0: Avui ens visita una de les veus més compromeses, autèntiques i cuidades de la nostra cançó. La cantautora Montse Castellà. Hola, Montse, i benvinguda de nou aquí a Actualicat.
1: Gràcies, gràcies a vosaltres.
0: Montse, amb aquest disc celebres també 30 anys als escenaris. La nostra felicitació més que cordial. 30 anys és molt, molt d'esforç. Per cert, quin resum faries tu d'aquests primers 30 anys?
1: D'entrada em fa molta gresa que digues primers 30 anys. Vol dir que n'hi haurà uns segons 30 anys, no?
0: Com a mínim, clar que sí.
1: Com a mínim. Mira, d'entrada estic feliç i agraïda perquè al final estic aconseguint convertir l'afició en professió i d'alguna manera faig allò que em deia ma iaia Mercedes quan era menuda, que em deia: tu, fill meu, busca't una feina que t'agrade i deixaràs de treballar. Aleshores, això faig, dedicar-me a un ofici que és molt bonic, que te retorna més creix el que tu li dones, però això sí, li has de donar molt. I crec que he trobat un ofici que m'ompli, que em permet ser jo mateixa i que em permet cantar-li a la vida i a les causes que considero justes.
0: La Montse ens ve a presentar també el que és el seu darrer disc, Groenlàndia. Atenció, perquè sota el gel es pot sempre amagar moltíssima escalfor. En aquest treball fas un paral·lelisme preciós i colpidor entre el poble inuit i el català. Com neix aquesta idea, Montse?
1: Doncs mira, encara que no vos ho creguésseu, neix molt abans de que al senyor Donald Trump se li ocorrís la magnífica idea d'intentar invair o comprar aquella meravellosa illa. És una idea que m'anava pel cap de feia temps, perquè com més llegia sobre Groenlàndia, més m'adonava de les similituds que tenim amb Catalunya, no? I per tant, això és un agermanament, este disc dels 30 anys als escenaris, esdevé un agermanament simbòlic entre Catalunya i Groenlàndia, entre els països catalans i el poble inuit, i vol ser una connexió entre la sostenibilitat i el permanent pensament crític, no? Que natura i cultura no rimen per casualitat, i vull vincular dos conceptes: lo del gel, no? Que és físicament l'escalfament del planeta, i la descultura, que és com un concepte que m'invento, que vinculo a la ignorància. Per mi té igual de pes i de rellevància, lo fet de que el planeta pugui desfer-se i també el fet de que el pensament crític i la cultura puguen diluir-se.
0: El poble inuit és el que malament hem dit tota la vida, el poble esquimal, no?
1: Sí. De fet, documentant-me per fer este disc i per trobar esta informació curosa al respecte del concepte que sempre miro d'aportar, l'expert antropòleg Francesc Bailón precisament comenta això que tu ara dius, no? Que una mica despectivament se'ls ha anomenat esquimal, quan en realitat inuit per si mateix vol dir ésser humà. I, per tant, és la manera com ells volen ser anomenats.
0: El poble inuit i el poble català compartim una mena de resistència sovint silenciosa, no?
1: Sí, efectivament. Mira, som dues cultures mil·lenàries que hem estat colonitzades, és així, pels imperis danès i espanyol, respectivament, i que històricament han batallat per la nostra independència, sobretot durant els darrers 300 anys. I que, a més, tenim un altre trist paral·lelisme, que és que veiem com les nostres respectives llengües, el català i el kalalisut, que és el groenlandès, estan en retrocés, i, per tant, hi havia tota una sèrie de comparances que ens ajuda a fer esta lluita conjunta.
0: Un parell de llengües que van cap a la desaparició davant, a més, d'altres cultures que són molt potents, no?
1: De fet, este disc, a més de fer este paral·lelisme, he volgut fer un homenatge a la llengua catalana, a la nostra llengua catalana, sent que d'entre la vintena de duets que hi ha, perquè són 30 anys, 30 cançons, i per tant hi ha una vintena de col·laboracions, he volgut homenatjar aquesta llengua catalana nostra amenaçada, fent participar com a mínim una persona de cada una de les zones de parla catalana, de tots els nostres dialectes, per dignificar-nos. De manera que hi ha persones de Catalunya, òbviament, del País Valencià, de les Balears, de la Franja de Ponent, de la Vall d'Aran, d'Andorra, que sovint se'ns oblida, però és un estat que té el català com a idioma propi, de la Catalunya Nord i també de l'Alguer. Per tant, diguéssim que és una resistència, però també amable, no només una lluita, sinó una demostració d'esta riquesa dels nostres accents.
0: Com tu deies, més 30 cançons, no són?
1: Sí, sí, n'hi ha 27 d'anteriors discos. És evident que quan una fa repàs a la carrera són 30 anys d'escenaris, 20 anys del primer disc, per tant, havien d'haver-ne un número llarg de cançons d'anteriors projectes. Això sí, que la gent no s'imagina que ha sigut un copia i enganxa, sinó que les hem tornat a gravar totes amb noves sonoritats, amb mescles o màsters o duets, per tant, són diferents, les hem volgut adaptar una mica als temps actuals. N'hi ha 27 d'estes posades amb el retrovisor, que les hem canviat fent duets i fent arranjaments nous, i n'hi ha 3 de noves. Una d'elles amb música de Lluís Llach, la cançó es diu Lliure, ell me va voler fer el regal, som amics i companys de lluita, i va dir, ostres, 30 anys als escenaris i a més 50 de vida, no? També ara d'aquí poc, diu, te vaig a fer un regal. I em va regalar generosament una melodia seua a la qual jo vaig posar lletra. Per tant, sí, sí, és un disc al que li tinc molt d'afecte i que espero que la gent lo revigui amb la mateixa força i intenció amb què s'ha fet.
0: Montse, ja has començat a presentar aquest disc també en directe. Quines són les properes actuacions?
1: Mira, un dels trets característics d'aquest disc, a part de tots aquests duets que es comentava i dels accents de la parla, és la presència de la banda de música de la Sénia. A les Terres de l'Ebre tenim una cultura bandística importantíssima, de les 43 bandes del país, de Catalunya, més de 30 estan aquí baix, i per tant volia que també fos un homenatge a aquesta cultura popular. Per tant, als concerts també m'hi acompanya, no sempre, però quan poguéssim, vam estrenar el disc, la gira recentment, a Amposta, a l'Auditori de la Fila, i va ser el concert de cloenda del Festival Barnasants, que sempre aixopluga esta mena de projectes amb tant de carisma i tanta importància. I això va ser amb la banda de la Sénia. Este mateix format, amb la banda de la Sénia, se podrà veure el proper dia 30, és el dissabte, a la Sénia, precisament, al poble d'on pertany la banda, i serà fantàstic perquè són uns arranjaments meravellosos fets pel seu director, el mestre Pep Vila, i després també seguirem girant-lo en un format també de duet amb el pianista Josep Lanau Mitchum. I en paral·lel, si m'ho permets, clar, tinc un disc preciós que és de l'any passat, que és aquell homenatge tan bonic a Joan Baez, que és una cosa intemporal, que se'n surt de les actualitats i de les presses, i que per tant anem girant tots dos projectes alhora. O sigui que el dia 30 fem Groenlàndia a la Sénia, amb la banda, i el dia 1 de juny i el dia 6 de juny el projecte de Joan Baez al Picat, a Lleida, i a Forès, al Festival de Poesia i Música.
0: Doncs bé, ja ho sabeu, la Montse Castellà continua girant arreu del territori, i que sapigueu també que podeu trobar aquesta, la seva darrera producció, Groenlàndia, a les diferents plataformes digitals musical. Montse, gràcies de nou per compartir minuts i una gran abraçada.
1: Gràcies a vosaltres per defensar sempre la cultura. Un beset.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Aquestes són les nostres recomanacions de música en directe per aquest proper cap de setmana. Comencem per divendres a les 8 del vespre, Land of Coconuts a la sala Paral·lel 62 de Barcelona. També a les 8 del vespre, Judith Nederman i Gio Sinfonia al Teatre Principal de Sabadell. I també a les 8 del vespre, Sandra Montfort i Maria Fort, entre d'altres, al Camp de Mart de Tarragona. Mitja hora més tard, a 9:15, al Casino de Vic, actuació de Guillemino. A les 9 del vespre, La Pegatina i Abril, al Poble Espanyol de Barcelona, i Renaldo i Clara a la plaça del Castell de Palol de Revardit. A 9:45, al Petit de Caleril, Svetlana i Venus, entre d'altres, al Pla de Belllloc de Santa Coloma de Queralt. A les 10 del vespre, divendres, Masoni a la plaça Garbina de Ullestret. A 10:45, també divendres, Sopa de Cabra a l'Amfiteatre Parc Catalunya de Sabadell. I passem ara a dissabte. A les 12 del migdia, Els Pets, Ginestà, Pèl de Gall i Embauca, entre d'altres, al Parc Municipal de Sa Torre de Felanix. A les 7 de la tarda, Buos, Els Catarres, Naina, La Cosina i Partiperes, entre d'altres, a l'Espai Firal 1 d'octubre d'Amposta. A les 8 del vespre, al Cafè del Teatre de Lleida, Minibus Intergalàctic. També a les 8 del vespre, Selva Nua, Gavina Pujol, un MP3, la Lubit Band i la publicitat, entre d'altres, al Pla de Belllloc de Santa Coloma de Queralt. A 9:15 del vespre, dissabte, Xavi Vidal a la sala Elio Gabal de Barcelona. També a 9:15, Noelia Llorenç, Titana, al Gran Teatre de Xàtiva. A les 9 del vespre, Fetus al Casal Cultural La Violeta d'Altafulla i Max Navarro a la Vila Romana de Vilaúba de Camós. Per últim, una darrera recomanació pel diumenge. A partir de la 1 del migdia, Sexeni al Passeig del Terrall de les Borges Blanques.
0: Notícies a Actualicat.
1: Maria del Mar Bonet va exhibir la solvència de 6 dècades de trajectòria aquest passat dissabte, dia 23 al vespre, al Palau de la Música Catalana de Barcelona, on va presentar el disc L'aigua no cansa. En el marc del Festival Guitar Barcelona, la cantautora balear va fer un viatge per èxits que han marcat la seva carrera per enfilar tot seguit cadascuna de les 9 cançons que formen l'àlbum publicat fa escassament un parell de setmanes. Un equilibri entre textos propis, poemes d'altres autors i la tradició popular relliguen una proposta que Bonet va plantejar com a un retorn a les arrels des d'una mirada actual. El miler d'espectadors que van assistir a la vetllada van quedar captivats per l'expertesa de la veu de la cantautora, un intimista quintet de músics i un hipnòtic joc de llums. Maria del Mar Bonet ens destaca la impressió que li provoca el Palau de la Música a l'inici de la presentació del seu nou disc.
2: Tantes vegades que he vengut i cada vegada m'impressiona més, m'agrada més. És un palau de llum i de flors. Gràcies per haver vengut. Nosaltres estem aquí per disfrutar també amb vosaltres d'una estoneta d'aquestes cançons.
1: Després de la presentació d'aquest passat dissabte, dia 23, al Palau de la Música, de cara al juliol i l'agost, Bonet durà el nou disc a Agramunt, Cardona i l'Escala. L'agenda de presentacions la compaginarà amb altres concerts programats amb Borja Penalba al llarg de l'estiu a Fontcoberta i Vilanova i la Geltrú. El punt àlgid d'enguany, però, arribarà l'11 d'octubre a l'Olímpia de París, on tornarà a pujar més de 50 anys després del mític concert que va fer a les acaballes de la dictadura espanyola.

que esteu en el núvol, sigui digitalitzat el vostre nom. Vingui a mi el vostre codi. Satisfeu la meva voluntat, així a la Terra com al metavers.

0: Tenir l'ai al cor és una expressió que ens parla de neguit, d'espera, de por, però també d'una emoció interna, d'aquella electricitat que sents abans que passi alguna cosa gran. I precisament això, una descàrrega elèctrica i genialitat musical, és el que ens proposen Obeses amb el seu darrer treball discogràfic. Avui tenim el plaer de xerrar amb el seu cervell creador, compositor i lletraferit. Benvingut de nou a Actualicat, Arnau.
1: Home, moltes gràcies, un plaer tornar a seguir amb vosaltres.
0: Arnau Tordera, que ens ve a presentar el que és el sisè disc d'Obeses, l'ai al cor. El disc ha estat dividit en dues parts, sístola i diàstola, en dues entregues. Que podem trobar diferències musicals entre ambdues parts, Arnau?
1: Sí, sens dubte. De fet, són dues parts que jo crec que justament es contraposen i ofereixen una experiència musical ben diversa, però justament com a part cadascuna d'elles de l'ai al cor, en aquesta globalitat final del disc amb els dos volums, doncs queda jo crec que penso

0: totalment equilibrat amb les dues parts. Hi ha molts contrastos en aquesta segona part. Probablement hem estat més atrevits, fins i tot diríem, amb la quantitat d'estils i amb el tipus d'estils que hem abordat, però penso que sí que hi ha una riquesa notable en aquest sentit i que hem gaudit molt fent-ho i ara, doncs, evidentment, doncs, esperant doncs, oferir-ho al nostre públic.
1: Musicalment, Obeses mai s'ha quedat en una zona de confort. En aquest disc que trobem des d'arranjaments simfònics fins a metall, rock progressiu o melodies pop. Com s'aconsegueix un ventall tan ampli i que aquest soni cohesionat sota un mateix concepte?
0: Bé, és una bona dada. Sí, aquí, clar, s'hi exploren estils molt diversos que ens obliguen doncs, a descobrir maneres de fer música, maneres d'expressar-nos doncs, també molt diverses i molt riques. Al final és un repte creatiu també aventurar-nos justament a acariciar tots aquests contrastos, però al mateix temps és molt estimulant per nosaltres. I diria que el que ho conjuga tot plegat, doncs, és, en primer lloc, doncs, l'experiència, naturalment, hem de tenir en consideració que és un projecte que ja fa 16 anys que vàrem arrencar i evidentment, doncs, cadascun de nosaltres portava uns quants anys previs en altres formacions i, per tant, doncs, aglutinem doncs, una experiència en l'ofici musical, en l'ofici creatiu, compositiu, i, en definitiva, aquesta línia creativa és el que unifica tota aquesta diversitat, encara que pugui semblar paradoxal. Obeses, en les seves peces, són clarament identificables, malgrat que, en efecte, com bé deies, doncs, cadascuna d'elles és un món a part i una estètica concreta i una idea musical que poc té a veure en termes estètics amb la resta.
1: Els discos estan molt bé, però Obeses, on realment, segons nosaltres, on realment s'entenen, és a dalt d'un escenari?
0: Sí, indiscutiblement l'escenari és l'hàbitat natural d'aquesta banda. Nosaltres, evidentment, sempre ho hem dit, aboquem tots els esforços, evidentment, en la creació discogràfica de les obres, de l'enregistrament, amb totes les eines que ens aporta la contemporaneïtat, que són moltíssimes a l'hora de produir els nostres discos, però allà on es pot gaudir profundament i amb més profunditat, valgui la redundància d'aquest projecte, justament és en els directes, allà on ens expressem en la nostra essència del gaudi col·lectiu i també on el nostre públic es manifesta, un públic increïble, extraordinari, amb una connexió absoluta amb el projecte musical d'Obeses, i la veritat és que convido a tothom qui no ho hagi fet doncs, a venir a algun dels nostres directes perquè realment és una experiència increïble.
1: Arnau, per què amb Obeses el públic sempre espera el més difícil? Sents la pressió de no repartir-te mai?
0: Bé, diguem que hem anat cultivant un públic molt exigent i això, sí, en efecte, doncs, és complicat en el sentit que realment el públic exigeix molt a la banda, és un públic doncs, això que ha estat cultivat també per la banda en el sentit que els hi hem ofert sempre amb música diversa i amb aquesta qualitat i aquesta riquesa i per tant ja ens l'exigeixen, no? I per tant això també ens ajuda a nosaltres a no treure el peu de l'accelerador i a baixar l'exigència que tenim. Per tant, també és estimulant justament que el nostre públic tingui aquesta voluntat d'excel·lència i, per descomptat, doncs, la nostra obligació com a banda és oferir-se aquesta qualitat, sí.
1: En aquest disc, Arnau, heu tingut unes quantes col·laboracions de les importants, a més.
0: Oh, i tant que sí. Mira, justament a la primera part del disc vàrem tenir una col·laboració vocal de Magali Sare, una cançó que es diu Potser ho hauríem d'haver vist, i en aquesta segona part doncs, hem tingut fins a tres col·laboracions ben destacades. La primera d'elles, deixa'm mencionar justament la Coral Canigó, amb els quals vàrem enregistrar la peça Virolai, l'icònic himne dedicat a la Mare de Déu de Montserrat. Llavors també tenim una col·laboració a la peça Fort en la mort d'un harmonicista increïble que es diu Joan Pau Comelles, un dels músics amb més sensibilitat del país, amb un domini de l'harmònica absolutament virtuosístic i deliciós, que ha portat una capa de talent i d'emoció a la cançó. I finalment també tenim una peça on hi col·labora el trio de la Copla de Tres Quartans, Bufalodre, amb aquesta conjugació de quatre instruments interpretats per tres intèrprets que són el tamborí i el flabiol, en aquest cas un intèrpret, la tarota, que és una espècie d'entre cometes, entre moltes cometes de gralla primitiva, una mica més grossa, i també el sac de gemecs. Això és la copla de tres quartans que interpreten nosaltres aquesta peça anomenada la tonada del blat, que justament fa un homenatge una mica a tota la tradició de conreu del blat que ha definit també aquest país i l'agricultura de casa nostra.
1: Arnau, heu començat ja a girar en aquest 2026. Podem avançar quines seran les properes actuacions en directe d'Obeses?
0: Sí, doncs mira, vàrem iniciar la gira a Tona, que justament és el poble on vàrem fundar aquest projecte fa 16 anys, que aviat és dit. Posteriorment vàrem visitar Sant Miquel de Campmajor dins del Festival Recòndit, i ara el concert que tenim més properament és el 6 de juliol en el marc de la Noia Folk. Toquem a la Pobla de Claramunt, al castell de Claramunt, crec que era un espai increïble, i ara no et puc dir de memòria la resta de dates, no sé si tu les controles, sí, però en tot cas esperem oferir a tot el nostre públic concerts memorables en cadascuna d'aquestes dates.
1: Aquí tenim apuntat, per exemple, 20 de juny a Montblanc, el 4 de juliol a Vic, el 12 també de juliol a la Granada, el 17 a Bessina, etc, etc.
0: Deixa'm afegir que el dia que toquem a Montblanc, justament, tindrem la sort i el gaudi de tenir la copla de tres quartans Bufalodre tocant en directe aquesta peça, la tonada del blat. Per tant, també serà un dia especial en la qual doncs, podrem compartir amb ells aquest moment interpretatiu.
1: Això serà dins del Festival Àurea de Montblanc. Ja per acabar, Arnau, una pregunta que volíem fer-te, que la deixem pel darrer moment. Ja us tracta una mica millor la indústria discogràfica?
0: Bé, sempre hi ha un punt de confrontació. És una proposta musical que naturalment està al marge de tendències i de modes, i per tant, en aquest sentit, sempre és més difícil de posicionar a certs llocs. Però al final també, amb els anys, doncs, hem anat donant valor a aquesta posició de certa autonomia i d'estar al marge una mica dels circuits més comercials, i diria que també ens ha donat un caràcter d'identitat destacable, i per tant, després de tota aquesta trajectòria, diria que això al final doncs, ens ha acabat seduint i al final doncs, ja forma part de la identitat també del nostre projecte.
1: Doncs bé, ja ho sabeu, Obeses té al mercat ja a la segona entrega de l'Ai al Cort, o sigui que l'Ai al Cort sencer, i que podeu trobar a les diferents plataformes digitals musicals, i com hem estat anunciant anteriorment, ja han començat a rodar arreu del territori, i segur, seguríssim, que molt aviat, a prop nostre, trobarem una de les actuacions en Obeses i poder gaudir de la seva música en directe. Hem estat parlant amb el gran, l'Arnau Tordera. Gràcies, Arnau, i moltíssima sort.
0: No, moltíssimes gràcies per aquesta agradable conversa.

Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja el punt i final a aquesta edició d'Actualicat. Això sí, tornarem d'aquí 7 dies. Mentrestant, ja ho sabeu, si podeu, feu l'esforç, escolteu música en català i en directe. Adeu-siau.

0: Són les 7 del matí.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: d'esports, perquè tu deus conèixer molts ciscos Betancourt. Per tant, m'agradaria que tu ens poguessis definir una mica, fruit de les teves converses i de la teva investigació també, qui era en Cisco Betancourt?
1: Sí, ell va ser un futbolista molt, molt important, no? Al final és, com m'explicava aquí, que l'Arsenio, ell comença a jugar al Fort Pien, un barri molt, molt barceloní, i a partir d'aquí comença a fer-se un nom com a bon futbolista fins que rep aquesta oferta del Barça, però la rebutja perquè ell volia jugar sempre, en aquest sentit era molt competitiu, i començarà una carrera que el portarà a molts clubs del futbol català, també marxa fora, arriba a jugar a les Illes, al Constància d'Inca, per exemple. Pels clubs on ho fa millor és al Barça, en les dues etapes que està, al Badalona, on va ser un club realment molt estimat, i també al Centre d'Esports Sabadell, als anys 40, quan l'equip Arlequinata tenia una molt bona generació. Va aconseguir doncs grans fites, i marca un gol al Madrid, per exemple, en un torneig que es va crear, que era el torneu de la Reconfiguració, perquè suposo que molta gent li sonarà que hi ha un cop que el Barça és humiliat i li fan més de 10 gols al Santiago Bernabéu en un partit de Copa molt estrany, en què va haver-hi molta pressió de la policia i bé, va acabar amb una batussa, trencament de relacions entre el Barça i el Madrid, i el franquisme va dir que això no podia ser i va organitzar com una Copa de la Reconciliació on el Cisco li fa un gol al Real Madrid, demostrant que era un molt bon golejador. I va estar sempre molt vinculat a l'Associació de Veterans del Barça, perquè ell, òbviament, era culer dels bons, i per tant, doncs, estem parlant d'un futbolista molt bo, estem parlant d'un futbolista de primera divisió, un futbolista professional, un futbolista que avui en dia seria molt famós. Ara, no estem parlant de que fos un Lamine Yamal, que fos el millor de l'equip, però estem parlant d'un futbolista doncs, que, òbviament, no sé, que tothom el coneixeria, que el pararia pel carrer, que seria una autèntica celebritat, que en aquella època ho era, també, doncs era famós, era conegut, però és que ha quedat molt esborrat el seu record pel que dèiem, no? Doncs segurament perquè hi ha una manca de memòria històrica que ens afecta a tots. De fet, cada dels jugadors que van compartir vestidor amb el Cisco Betancourt tampoc en sabem molt poca cosa, i hi ha figures també molt interessants, perquè alguns dels jugadors que va conèixer el Cisco són els jugadors que acabaran doncs, marxant, per exemple, a Mèxic, és que es queden a viure a Mèxic després de la Guerra Civil, no? Fa figures molt, molt populars com el Martí Ventolrà, que també era un jugador precisament del Fort Pien, del barri on va començar el Cisco, que va jugar al Mundial del 34 i que va acabar quedant-se a Mèxic després de la caiguda de la República, on es va casar amb una familiar de Lázaro Cárdenas, el president del país. Està ple d'històries en el passat que les hem de reivindicar. Crec que en aquest sentit doncs, hi ha molt poca memòria. I és molt trist, perquè al final, clar, quan comença a segretar, t'adones doncs, que està ple de personalitats que són fascinants, que van enamorar, i és just que els tinguem doncs, presents en les nostres memòries.
2: Y a mí me gustaría decir que uno de los datos que más me impactó encontrar de Cisco era que estaba enterrado en las Corts. Justo muy cerca del campo donde él sí está enterrado en el cementerio de las Corts. Sí, me costó muchísimo llegar a esa información. Ostras. Pero para mí fue interesante porque dije, incluso los restos están cerca del Barça, del antiguo campo.
3: César estaba enterrado ahí, creo también, a la César Rodríguez.
2: Sí, César
3: Rodríguez. Que también está, ¿no?
2: Sí, en las Corts.
3: O sea que, en aquel sentido. M'interessa també que al principi ho has esmentat el tema de les relacions entre Catalunya i Cuba, que sempre han estat molt, molt lligades, no? Han tingut sempre una relació molt estreta. No sé si coneixes una pel·li que es diu Ving los Ricardos, per exemple, Ving los Ricardos, que són uns cubanos que la interpreta el Javier Bardem i la Nicole Kidman, que són uns cubans que van a Amèrica.
2: També. Ah, vale. Lo de los espías de...
3: Sí.
0: Bé, avanceu.
3: Bueno, i això, i no, m'agradaria, doncs, que expliquessis una mica d'on ve el tema de les habaneres, també, i tot això.
2: Ah, bueno, una de las cosas más, yo creo más, yo siempre digo que Cataluña tiene un vínculo con Cuba, es decir, vamos a aclarar algo porque si no se nos van a tirar al cuello. Normalmente se centra los medios de comunicación de Cataluña, cosa que a mí me cabrea bastante, porque ya no puedo con ese tema. Lo único que hablan los medios de comunicación, sobre todo TV3, es lo único que habla de la esclavitud. Es decir, de la cantidad de familias negreras que hubo en Cuba. Eso es algo que no ha quedado. Es decir, existió, por supuesto, pero uno tiene que centrar el foco que este intercambio y venta de esclavos la autorizó la Casa Real Española, que ganaba por cada 5 duros por cada negro que vendían. Es decir, no eran que

0: Jo vull tornar a repetir la nostra identificatiu per l'Instagram, @cruïlla_europa2.0. És que avui l'inaugurem,
1: sí, sí,
0: aquest contacte.
1: Teníem una antiga. Una...
0: I en tenia una altra i ara aquest.
1: I bueno. També...
0: Només ens queden...
1: Sí, és una... però és que és curiós, perquè al Cisco també li agraden molt els Beatles, no?
2: Claro.
1: I els Beatles van tocar l'any 65, que és l'únic cop que ho han fet, a la plaça Monumental.
2: Exacte.
1: De Toros de Barcelona, al concert, l'any 65. Sí,
0: sí. Molt bé, Pere, si podem escoltar els Beatles una miqueta... Sí.

0: programa bastant farcit, aquest, eh?
1: Farcit i una mica desordenat.
0: Sí, hem parlat de les Beatles.
2: No, s'ha ordenat mucho.
0: No sé, ja per anar acabant, com veus tu el futur així de Cuba una mica? Veus amb ressentiment? Tens familiars allà?
3: Sí, claro, tengo familiares en Cuba, tengo hermanos que
1: has aún... d'anar de pressa.
3: Sí, familiares en Cuba, y yo creo que el futuro de Cuba hoy mismo, hoy, con las noticias que tenemos, es bastante negro si se cumplen las predicciones que hay, al menos en mi criterio. No creo que vaya a cambiar mucho las cosas. Yo creo que pueden ir a peor con Donald Trump. En primera, es un presidente condenado con 34 cargos. O sea, no estamos hablando, no estamos especulando sobre un presidente. Estamos especulando sobre el propio Tribunal Supremo de Estados Unidos, que lo condenó con 34 cargos, aunque no cumplió. Y yo creo que el futuro, a mí no me gusta ese futuro. ¿Quiero un cambio en Cuba? Por supuesto. Pero ese futuro con Trump, a mí particularmente no me gusta.
0: I deixa'm ja puntualitzar que a mi em fa molta ràbia com, per exemple, van youtubers, ara que estan de moda, tants youtubers que van com a adultcorar o a blanquejar aquesta imatge i només et mostren com una Cuba que, mira que guai, que hi ha els cotxes aquests dels anys 50,
3: exacto,
0: no? I tot això, i com aliens, no?, a tot el que passa, perquè, bueno, també és veritat, van a la capital i, bueno, suposo que deuen
3: claro.
0: I, clar, ja van al luxe, no? I...
1: Molt bé, doncs fins aquí. Dir-vos que la setmana vinent no hi haurà Cruïlla d'Europa per ser festa local i que després ens acomiadarem en explicant, en la mesura de les nostres possibilitats, la visita del Papa a l'Estat espanyol i més concretament aquí a Catalunya. I a tot
0: perquè
1: el
0: la Sagrada Família ha estat declarada l'església més alta del món. Eh?
3: Sí.
1: I ell... sí, també donarem alguns consells pels que vulguin veure l'eclipsi, però això ja serà els últims programes d'aquesta temporada. D'acord? Moltes gràcies.
4: Gràcies, Toni.
1: Gràcies, Toni, per haver estat
5: aquí.
1: Gràcies
5: a vosaltres.
1: Gràcies, Arsenio. I demanem a la gent que es llegeixi el llibre d'en Cisco Betancourt i sabran millor a quin país estan.
3: En català i en castellà.
1: En català i en castellà.
0: On el poden comprar?
3: En Amazon.
1: En Amazon, ara avui dia tot és així, però sobretot a les llibreries.
3: A les llibreries.
1: Que és el més important. I Mataró en tenim, doncs, cap allà.
0: Adéu, que vagi bé.
3: Adéu.

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.

Salutacions cordials i sigueu benvinguts un dia més al programa Sardanes d'Autor. Avui amb el mestre Lluís Albert i Ribes. I la primera sardana que escoltarem del mestre Lluís Albert és la que porta per títol Cant a l'Escala i ens la interpreta la cobla La Principal de la Bisbal.

Per la cobla, la principal de la Bisbal, acabem d'escoltar la sardana Cant a l'Escala del mestre Lluís Albert. Lluís Albert i Ribas neix a Barcelona el 14 de juny de l'any 1923 i mor a l'Escala el 25 de juny de l'any 2021. Fou un musicòleg, compositor i també estudiós de l'obra de la seva tia Catalina Albert i que signava les seves obres com a dictor català. Els seus primers estudis els cursà a l'Escola Blanquerna i a les Escoles Pies, on va estudiar amb els mestres Llongueres i Casademont. Estudià al Conservatori Municipal de Música de Barcelona i al Conservatori del Liceu de Barcelona. Harmonia, contrapunt, fuga, orquestració i amb en Joaquim Serra, instrumentació per a cobla. L'any 1960 rebé el primer diploma oficial de l'Estat de mestre de composició d'aquest conservatori. I escoltem una altra sardana del mestre Lluís Albert. És la que porta per títol Records de Dansaire, que ens la interpreta la Cobla Montgrins.

En interpretació de la Cobla Montgrins, acabem d'escoltar la sardana Records de Dansaire del mestre Lluís Albert i Ribas. Lluís Albert havia tocat la tenora i el tible a les cobles La Principal Barcelonina i Foment de la Sardana, l'oboè i la viola a l'Orquestra Simfònica Estela de Barcelona, i des de l'any 1983 al 1996 fou director de l'Orquestra de Cambra de Girona. Coneix també altres instruments com són la flauta de bec, la guitarra, l'orgue i l'acordió. Durant 35 anys va ser professor de música a l'Escola Laietània de Barcelona. A banda d'una vuitantena de sardanes, va compondre també obres corals per a orquestra i banda, per a quintet de vent, orquestra de corda, banda i orquestra simfònica, un concert per a tenora i orgue o música religiosa. Va harmonitzar baguets per a l'Esbart Català de Dansaires i va fer adaptacions de música clàssica d'autors com Mozart, Gluck, Hubert, Schumann i Werner. També fou autor de guetes de cançons i de sardanes. I la següent sardana que escoltarem del mestre Lluís Albert, l'autor del programa d'avui, és la titulada Desitjo que us agradi, i ens la interpreta la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

desitjo que us agradi és la sardana del mestre Lluís Albert que acabem d'escoltar, interpretada per la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Musicòleg de la sardana, Lluís Albert va escriure diverses publicacions de teoria sardanista i va col·laborar amb els setmanaris Destino i Canigó. Així mateix, va col·laborar en diverses publicacions locals en temes relacionats amb la música, com, per exemple, la publicació del llibre Contra la falsa sardana de l'any 1953, on defensà els antics costums en dansa i en denunciar l'evolució. També va col·laborar en el llibre La sardana, a l'any 1970. L'any 1955 va localitzar les sardanes més antigues que s'han trobat en un manuscrit del segle XVIII a la Biblioteca de Catalunya. Veles i gavines del mestre Lluís Albert és la següent sardana que escoltarem, interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal.

Per la cobla, la principal de la Bisbal, acabem d'escoltar la sardana Veles i gavines del mestre Lluís Albert i Ribes. De família escalenca i vinculat a l'escala, Lluís Albert fundà l'Esbart Escalenc de Dansaires l'any 1948 i l'Ajuntament d'aquesta localitat el nomenà fill adoptiu l'any 1998 i li concedí la medalla d'honor. Els antecedents familiars de Lluís Albert l'han ajudat a forjar-se una personalitat destacada. Els seus besavi i avi paterns van ser diputats i polítics destacats. La seva tia, Caterina Albert, va ser la genial Víctor Català, autora de Solitud i altres obres literàries de nivell. Fou fundador i dipositari del Museu Arxiu Víctor Català i va fer diverses contribucions a la bibliografia de l'escriptora. A banda dels reconeixements rebuts a l'escala i en actes d'homenatge a diverses poblacions, Lluís Albert també rebé la placa d'argent de la Generalitat pels seus treballs de musicologia sardanista. Fou premiat l'any 2001 per l'obra del Ballet Popular per la publicació del nou tractat pràctic d'instrumentació per a cobla i rebé l'any 2004 l'escut d'or de l'Aplec de Sant Hilari. Va ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat l'any 2019 per la seva valuosa contribució a la cultura musical i literària del país, que s'expressa, entre d'altres, a través de l'estudi de la composició i la divulgació de la sardana i de la música per a cobla. I acabarem els sardanes d'autor d'avui que hem dedicat al mestre Lluís Albert, tot escoltant la seva sardana titulada Sortint de concert. Ens la interpreta la cobla Juvenívola de Sabadell.

Del mestre Lluís Albert i per la cobla juvenívola de Sabadell acabem d'escoltar la seva sardana titulada Sortint de concert. I fins aquí ha estat els sardanes d'autor d'avui que hem dedicat al mestre Lluís Albert i Ribas. Res més, en nom de Ràdio Rubí i del qui us parla, en Josep Puigventós, agraïm l'atenció que ens heu dispensat i ens acomiadem fins la setmana que ve. Fins aleshores, adeu-siau i molt bon dia.

0: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
1: Ara i sempre, les ballades, les sardanes, els aplecs, l'informació sardanista. Cada diumenge a Ràdio Rubí, de 10 a 11 del matí, amb Josep Puigventós.

0: Bona tarda, són les 6 i 7 minuts i sigueu benvinguts a un nou programa del De Sèrie, aquí, a Ràdio Rubí, el programa on parlem del món de les sèries de televisió amb tota l'actualitat, el món de les plataformes, les estrenes, notícies, anàlisi, recomanacions i molt més. Per complir aquesta tasca tindreu, com sempre, un servidor, Víctor Pérez, com a presentador, i a la Núria Molina, la nostra col·laboradora i amant de les sèries. Bona tarda, Núria.
1: Bona tarda.
0: Estamos extasiados, no? De calor.
1: Sí.
0: La Núria ha arribat, que jo crec que no podia més ja amb la seva vida.
1: I és que normal. Hem passat ja els 30 graus, vull dir, quasi
0: no,
1: 35.
0: I 35. No, no, i 37, quasi. És sí, que... sí. Bueno, la ràdio ens té aquí fresquets, almenys, no?
1: Sí.
0: Perquè no se puede pedir más hoy. Bones sèries, també. Però no parlarem de sèries avui. Sorpresa. Perquè avui, a la sèrie de la setmana, doncs, tindrem la segona pel·lícula d'aquesta quarta temporada del nostre programa. Concretament, la primera entrega de Star Wars en quasi 7 anys als cinemes. Parlem del Mandaloriano i Grogu, que ens va arribar el passat dijous a la gran pantalla, per continuar la història dels dos personatges més icònics, no?, dels últims anys a la petita pantalla, no?, d'aquest univers fictici, i que no veiem en acció. Jo pensava que eren 2 anys, no? Més de 3 anys.
1: Déu-n'hi-do.
0: Que no els veiem els dos. Mm-hmm. Veurem si ha valgut la pena, Núria.
1: Bueno, ara ho comentarem.
0: Nosaltres ja ens coneixeu, pel que hem parlat abans,
1: sí.
0: No? Llavors, bueno, se puede intuir. I, a més, doncs, donarem protagonista també a una nova adaptació de Spider-Man, una mica estranya, ja ho comentarem als estrenes, i també a una de les nostres muses, Paquita Salas, no?
1: Home.
0: Això al final del programa. Però abans, comencem, com sempre, amb actualitat, estrenes i notícies.

0: Doncs avui les notícies les centra la plataforma de HBO Max i primer ens anem amb un nou teaser, no? Una oferta a les estrenes que queden d'aquest 2026, Núria.
1: Doncs sí, HBO va llançar aquesta setmana un petit tràiler on es veuen noves imatges dels seus propers llançaments del 2026. Entre aquests es troben noves sèries com Lanterns, The Stuart Fails to Save the Universe o el reboot de Harry Potter i continuacions com La Casa del Dragón.
0: Aquesta sèrie de spin-off de Big Bang Theory, que ara comentarem que és una cosa molt estranya, no?
1: Sí.
0: Però bueno, ja dèiem, HBO aquest any era un any bastant potent per la plataforma, encara que potser li faltava The Last of Us, per exemple, que sí, o The White Lotus, que són dues grans sèries, però traient això, van amb tot aquest any 2026 i veiem què ens ofereixen. I got a good feeling that you're gonna be just fine. You got so many wonderful things to see. So many people to love ahead of you. So many wonderful things to see. This is the moment you become queen. None of this is normal. Oh my God, what is this? Are you serious? The Green Lantern's oath is to protect the people. We both know I do a better job of this than you. Do you think you can still be sexy when you're 60? Yes! Hey, Jerry, call for you. Hello? Use the Pablo Escobar of reptiles. Life's meaning isn't where we came from. It's where we're going. Mr. Potter. I think we can expect great things from you. Let's see who you are. Doncs donant-nos algun tastet més de Harry Potter, no, el més interessant, potser d'aquest avançament, i a part, pues, La Casa del Dragón, segurament, pues, els dos estrenes més potents, no, del que li queda d'any.
1: Sí, vull dir, les noves imatges de Harry Potter tenien bastant de bona pinta, hem vist una miqueta més, vull dir, no molt, però bueno, alguna cosa hem vist, i la veritat és que tenen bona pinta. Jo haig de dir que aquesta de Big Bang Theory em sembla com una cosa molt random, o sigui, no ho esperava ni que la sèrie en si tingués un spin-off ni res, perquè ja fa bastants anys que va acabar la seva missió, però que sigui així en format com ciència-ficció estrany, que en veritat l'enganxa perquè eren uns friquis, sí, d'aquestes coses, però és com molt estrany, sobretot per ser el Stuart, o sigui, no ho sé, bueno, em fa gràcia.
0: Bueno,
1: però
0: potser li han de donar una ullada. Jo vaig veure molts capítols de la sèrie, però no vaig veure la sèrie com a tal ben vista en ordre, i no vaig veure no vaig veure el final, llavors
1: sí,
0: no sé si veure aquesta sèrie o no. La Núria la veurà, entenc.
1: Sí, potser
0: que,
1: sí.
0: Bueno, ja ens donaràs la teva opinió, però sembla molt boig tot el que planteja. I, bueno, el rebut de Harry Potter ara parlarem, perquè ens va bé lligar-ho amb la segona notícia que tenim, i és que potser tenim rumors de que podrien tenir un possible Sirius Black a la sèrie d'HBO, Núria.
1: Doncs sí, els rumors dels actors que podrien interpretar personatges de Harry Potter continuen vigents, tot i que apareixerien a partir de la tercera temporada. Hi ha gran expectació per saber qui interpretarà els amics de James Potter, el pare d'en Harry. Els fans sempre han apostat per alguns actors i ara es podria complir el desig. Amb Ben Barnes, actor que moltes vegades s'ha associat per interpretar a Sirius Black, aparentment ha participat en els processos d'audició per al personatge a la sèrie d'HBO.
0: Sorprèn, sobretot, pel que diem de la tercera temporada, no? Que és un personatge que no sortirà fins a aquesta entrega, però potser ja a la cadena li interessa tenir el personatge allà, o és que sortirà algun flashback o alguna cosa així.
1: Sí.
0: Perquè igual passava amb el personatge de Voldemort, que no sabíem res. Es deia que seria Paul Bettany, per cert, l'actor que teníem a Marvel des de fa molts anys. Però bueno, aquest actor, en teoria, ens agrada bastant i encaixa, jo crec, amb el personatge, sobretot amb la versió més literària, més jove, més atractiu, potser, que també...
1: Sí.
0: Lligava bastant en com es descrivia Sirius, no?
1: Sí, o sigui, jo, a mi em fa molta gràcia perquè és com, estando en los lares d'internet, hi ha hagut com moltes versions dels actors que podrien interpretar, no, els headcanons, que es diuen, que podrien interpretar aquests personatges que sobretot doncs, són molt importants per explicar la història dels pares del Harry, i que prenen un paper encara més important als següents llibres. I jo la veritat és que el Ben Barnes el veig moltíssim, i a més perquè crec que ha interpretat papers com molt diferents, tipo, per exemple, va fer una versió de Dorian Gray quan era molt jove, i és com que donava aquest estil del Sirius com molt desenfadado i tal, llavors està guai. Després també va fer aquesta sèrie de Sombra i Hueso, mi eterna cancelada, però bueno.
0: Que, i de Punisher també, que no sí, sabia, i Westworld, evidentment. També,
1: que té personatges així com més seriosos, més, no, més enfadats, vull dir que realment jo crec que té el, i a més té molt d'encant, vull dir, com a actor, sí. Que
0: té carisma, té carisma, li encaixa carisma. Sirius, sí. Evidentment, no? Doncs home, hi ha molts rumors, però hi ha hagut molts rumors també que s'han fet realitat. John Lithgow també va començar així i al final va ser cert. El sí. Papa Sidu com a Snape també va començar així i va ser cert. Llavors potser tenim aquí un altre nou actor. Aquesta sèrie recordem que sortirà al desembre, que ara tenen dia. No sé si faran el que vam dir del dia de Nadal per fer la gràcia. Però bueno, veurem què passa. Una sèrie que estarà creada per la Francesca Gardiner, que recordem que va ser la creadora també de La matèria oscura, una altra adaptació de llibres britànics. I bueno, veurem com surt, però nosaltres aquí sempre informando. Encara que J.K. Rowling no sabem quina involucració tindrà en aquest projecte. Això bueno, no ho sabem. Però bueno, anem a passar ja als estrenes d'aquesta setmana. Tenim més temps i vull comentar aquesta sèrie perquè és una cosa molt estranya, a priori, però que ha tingut molt bones crítiques. Es diu Spider-Noir i va arribar ahir mateix a Amazon Prime Video i la història segueix en Ben Reilly, un experimentat investigador privat amb mala ratxa a la Nova York dels anys 30, que es veu obligat a enfrontar-se al seu passat després d'una tragèdia profundament personal, mentre la ciutat compta amb el seu únic superheroi. Aquesta sèrie és una mena de spin-off, podríem dir, prequela, o no sé, sí, de les pel·lícules d'animació de Spider-Verse, no? que també ho han fet tant a taquilla com a crítica, i ha arribat aquesta sèrie protagonitzada per Nicolas Cage, que era qui donava veu a aquest personatge de Spider-Noir, aquestes dues pel·lícules, i ha sortit aquest projecte, a priori, que ens vam quedar com, això què és, no?
1: Sí.
0: Però que després de veure imatges vam dir, ojo, que té bona pinta, no? Doncs, bueno, veiem el tràiler i l'escoltem, i veurem si aquesta sèrie, jo crec que la Núria i jo segurament l'acabarem veient.
2: ¿Has mirado ahí fuera? La ciudad es un caos. Tú antes eras...
3: Yo ya sé quién era antes. Y sé quién soy ahora. Voy a empezar de cero.
2: ¿Vas a ponerte insoportable?
3: Ah, sí. La verdad, me gano la vida siendo así.
4: Mi amigo ha desaparecido. ¿Es usted investigador? Investigue. ¿Vamos a pasar por alto que se convirtió en un monstruo de arena? Desde luego, no es moco de pavo.
2: ¿Qué coño pasa aquí?
3: Ahora no puedo explicártelo.
2: Solo sé que una vez que empieza, va a peor y rápido. Hasta que acaba consumiéndote vivo.
5: Es hora de enseñarle a esta ciudad quién manda aquí.
2: Cabello de plata.
0: Doncs a Amy Winehouse, el tràiler, si no se podia pedir més. I un blanc i negre, que aquesta sèrie, per cert, té dues versions. Una blanc i negre i una en color, però jo crec que aquesta és la bona, no?
1: Sí.
0: Enganxa amb el personatge i amb el to de la sèrie. Que a part del Nicolas Cage, doncs tenim el Brendan Gleeson, gran actor, i a l'Amor Morris, que era un dels protagonistes també de Fargo. O sigui, bueno, molt bon cas i molt bones crítiques. Estem parlant, de, en teoria, un dels millors estrenes del 2026, de moment.
1: Déu-n'hi-do.
0: Bueno, hauríem de mirar això, no, Núria?
1: Sí, sí, totalment. Vull dir, té molt bona pinta dintre de, no, del gènere aquest que intenta fer. Vull dir, el tràiler ja pinta que va per aquest camí. La veritat és que, no ho sé, és molt interessant i, vull dir, en general, és això, Spider-Verse ja tenia una creativitat brutal i que ara estiguin sortint projectes en base a això i que també tinguin aquest punt creatiu o sortir una mica de la bombolla, doncs em sembla superinteressant. I a part que el Nicolas Cage a mi m'encanta. O sigui que...
0: I amb el doblatge mític també, sí, no? de Nicolas Cage. Que sí, sí. Hi ha actors que tenen tan bon doblatge que ja costa, no sé si vull veure-la en anglès o doblada, no? Ja dèiem, una sèrie que pinta superbé. Tot i això, el seu creador, que és Oren Usiel, l'estic veient aquí al cafet i, bueno, tampoc són coses... La Sonic, la pel·lícula, vull dir... Bueno, a vegades hi ha aquestes coses rares a Hollywood que potser no els deixen treballar massa al principi i després poden fer alguna cosa que de veritat...
1: Sí, com el Craig Mazin, no?, també, que va fer
0: sempre,
1: coses així.
0: Sempre és el gran exemple, no? Scary Movie. Scary Movie 4 o 3, era, que en part no era ni la primera, que la...
1: Sí.
0: Era,
1: bueno.
0: Bueno, i després doncs, va fer Chernobyl i The Last of Us, no?
1: Sí, sí.
0: Doncs veurem aquesta Spider Noir com està, si està tan bé com diuen, i anem a passar al segon estrena d'aquesta setmana, que també ens va arribar ahir mateix, en aquest cas a Disney+, Plus, i és la cinquena temporada ja al complet de Colegio Abbott, aquesta comèdia que segueix un grup de professors plens de vocació en el seu dia a dia mentre intenten tirar endavant amb el sistema d'educació pública de Filadèlfia, aquesta sèrie que més d'un cop l'hem recomanat la Núria i jo, i ara, bueno, com està dividida en dues parts, diguem, cada temporada, ja teniu disponible totalment a Disney+, Plus, una sèrie que ha guanyat Emmys, Globus d'Or, i que, bueno, que sempre defensa, no?, l'educació pública, i això pues, sempre està bé, no? Veiem imatges i comentem.
6: Attention! I have a very important update regarding our school. Since there aren't enough second graders for two classes, Ms. Teagues will now have 40 students. I, for one, am excited to see if it will break her.
7: It won't. It might.
8: We are family.
9: Y'all know what time it is.
10: Welcome back.
11: I will be turning up.
12: You got me so excited.
13: Guys, this year is gonna be great.
14: Oh! You know, guys, I still think it's gonna be a great year.
15: Uh-huh.
16: We are family.
6: Ms. Chimenti will be moving up to teach middle school math and homeroom.
17: Preteens are a lot different than second graders.
18: You seemed way smarter when we were in second grade.
19: Get up, everybody,
20: my student of 20 years ago.
0: Doncs en tot el cas, no, retornar com sempre amb Quinta Branson, que és la creadora, guionista, protagonista, és la cabeza, no?
1: Todo.
0: D'aquesta sèrie. Aquesta dona tan petita, per cert, que sempre que veig una gala de premis em sorprèn, no, sí, això, però és una gran escriptora, no? Guanyadora de l'Emmy, per cert, a millor guió. I una sèrie pues, molt recomanable, no? Sempre ho diem.
1: Sí, vull dir, i de moment és això, porten 5 temporades, i de moment les 5 a mi m'estan agradant, vull dir, crec que no hi ha hagut com una davallada de nivell ni res, vull dir, estan mantenint bastant bé. I inclús això, una sèrie que potser sempre a les sitcoms els acaba passant, no?, que poden semblar repetitives o tal, i que va, vull dir, saben innovar bé, estan molt al dia amb les temàtiques que hi ha, i en general, vull dir, tots els episodis són superdivertits, vull dir que...
0: Jo espero l'Emmy a Janelle James, sí, si passa algun cop, perquè el seu personatge és increïble,
1: sí,
0: i en aquesta última entrega, que jo vaig veure doncs, la primera meitat, no?, quan la vam posar, l'episodi del béisbol em va encantar, se'm va quedar gravat.
1: L'episodi del béisbol?
0: Aquest que va amb la parella, la Eva, i vol...
1: Ai, sí!
0: És boníssim.
1: Ai, sí, sí,
0: boníssim. La cinquena temporada estava molt bé, veiem com acabarà la segona meitat, però ja, com diu la Núria, és una sèrie que de moment no ha baixat al seu nivell.
1: Sí.
0: I anem a acabar les estrenes amb una sèrie, en aquest cas, d'Apple TV, això no ho sabia jo, un spin-off de Para toda la humanidad. Parlem d'aquesta sèrie, però Apple TV s'adentra en los spin-offs. Toma també,
1: ya.
0: En aquest cas, pues, amb aquesta sèrie que es diu Ciudad de las Estrellas, que no té res a veure amb La La Land, no?
1: Yeah.
0: El mític tema,
1: pensar,
0: no?
1: Sí, sí.
0: De Sirio Bestars. I s'estrena en aquest cas demà 29 de maig, se centra a la Unió Soviètica quan es converteix a la primera nació a posar un home a la Lluna. Ja sabem que en aquest univers de Para toda la humanidad passa al revés, no?, que la vida real. Aquesta vegada la història s'explica des de darrere, del taló de cert, i mostra les vides dels cosmonautes, els enginyers i els agents de la intel·ligència que formaven part del programa espacial soviètic i els riscos que tots van prendre per a fer avançar a la humanitat. Com diem, és un spin-off d'aquesta sèrie de Para toda la humanidad que amb els anys ha fet la sèrie una de les sèries més ben rebudes a Apple TV, pues Apple ha dit, per què no? No? Anem a fer... Crec que és el primer spin-off d'Apple. A mi no em sembla que hagi fet cap altre.
1: Sí, jo crec que sí, no? És que no em sona.
0: Si no anem desencaminats, si no ara l'ho busco en un moment, però jo crec que no. I està protagonitzada per el Rhys Ifans, que l'últim que va fer Rhys Ifans va ser la Casa del Dragón. Encara que l'últim cop que el vam veure, la segona temporada sortia dos episodis i desapareixia.
1: Sí.
0: Bueno, això no ve al cas, però bueno, anem a veure imatges i comentem què ens sembla la sèrie.
21: Vístase. Acompáñanos.
22: Por favor, no sé qué ha pasado, pero somos buenos trabajadores.
23: Doy este paso por mi país, por mi gente y por el estilo de vida marxista-leninista.
24: Diseñador jefe, nos ha convertido en la envidia del mundo, pero al KGB le preocupa ahora más que nunca lo que haga Occidente.
25: Los estadounidenses se han apoderado de sus planes para la base lunar. Alguien de Ciudad de las Estrellas trabaja para el otro bando.
24: Queremos que adelante el lanzamiento de Zvezda.
26: Enviaríamos a esos hombres y mujeres a una muerte segura.
27: Estamos amenazados. El nivel de seguridad se ha elevado hasta el nivel 1. Quiero saber qué está haciendo todo el mundo antes de que lo haga. ¿Qué está diciendo todo el mundo antes de que lo diga? ¿Qué está pensando todo el mundo antes de que lo piense?
26: No permitiré más muertes entre los míos por culpa de tu paranoia.
27: Tu forma de medir el riesgo es errónea, camarada.
2: Es una misión peligrosa.
0: Toda
2: misión.
0: Doncs m'he sorprès, Núria, perquè està veient els creadors de la sèrie. Són tres guionistes. Un d'ells és Ronald D. Moore, que és el creador d'Outlander.
1: O sigui, bueno,
0: aquí, detall curioso, no?
1: Sí, sí.
0: Que també aquest home és creador de Battlestar Galactica, una sèrie també bastant mítica. Mm-hmm. I els altres dos són Ben Nevidi i Matt Wolper, que van estar també als guions de Per a tota la humanitat, ja té sentit, no? Mm-hmm. I de Fargo, també. O sigui, creadors boníssims, en principi.
1: Sí, sí.
0: Que ara que he dit ja sé que no, tampoc té res a veure, però el creador d'Outlander, el Núria, estàs veient.
1: Sí.
0: L'última temporada és...
1: L'última temporada.
0: I què?
1: Estoy muy triste. Que ja s'acaba.
0: Però t'està agradant.
1: Però m'està agradant,
0: bueno,
1: sí.
0: Això és l'important, no? No hi ha hagut davallada, llavors.
1: No, bueno, o sigui, és el que vaig dir, que sempre, o sigui, les dues primeres temporades per mi són les millors, mm-hmm. I arriba un moment que potser és com que s'estanca una mica, però vaja, segueix en el mateix nivell. No ha fet allò... No és horrible ni res, eh?
0: Bueno,
1: o sigui,
0: bueno.
1: Està bé, està bé.
0: Doncs ja parlarem algun dia d'Outlander, no se sabe. Jo potser la tinc a veure, perquè ara tinc més pressions que a part de la de la Núria.
1: Ah, sí?
0: Home, bueno, després te l'explico.
1: Bé, bé.
0: I anem a parlar de la nostra sèrie de la setmana. En aquest cas és una pel·lícula, però que ve derivada d'una sèrie, és The Mandalorian i Grogu. Doncs no és el nostre top 10, perquè és la nostra sintonia, el top 10, no? Però, evidentment, havíem de posar el tema mític, no? Compost per el Ludwig Göransson, que hem de dir que no ha treballat massa, no?, en aquesta pel·lícula, no ha volgut fer nous temes,
1: no.
0: I ha agafat els mateixos i li ha posat una nota més o alguna cosa, i s'ha quedat tan tranquil, no? Una pel·lícula que tampoc voldrem explicar massa, ja sabem de què va, vull dir, és The Mandalorian i Grogu, són sí. Aquests personatges que hem vist des de fa 7 anys, perquè la sèrie va començar el 2019, també passa el temps,
1: mm-hmm.
0: Va començar just quan va sortir l'última pel·lícula. El novembre del 2019 va començar la sèrie, el desembre del 2019 va sortir Episodi 9, aquella cosa, no?, que va passar als cinemes, no? Per mi l'única pel·lícula dolenta, realment, de Star Wars,
1: mm.
0: I la Núria em va enviar un missatge dient, buf, que mal he salido del cine, no? Ah, sí.
1: Imagina't, eh?
0: Imagina, no?
1: Sí, sí,
0: ens hem gastat diners en això.
1: Claro.
0: Però tampoc, jo en el meu cas no ha sigut massa.
1: No, jo 6 euros en mi cine local.
0: No està malament. Jo 5,90, no puc queixar. Vaig mirar entrada, això ho hem de comentar també, perquè el dissabte valien 12,90.
1: És que...
0: Ah, això és una vergonya.
1: Anar el cap de setmana sí. Al cinema és, sí, gastar-te les peles.
0: Però com pot ser que anar un dimarts puguis veure dos pel·lis i et sobra un euro per una Coca-Cola?
1: Sí,
0: vull dir, de fora, sí, vull dir, bueno... Brutal. Però bueno, ara parlem de la pel·lícula, però com sempre veiem imatges i comentem una pel·lícula que hem anat, sobretot, analitzant els tràilers i dient que potser no pintava massa bé i jo crec que ha complert les nostres expectatives.
2: Los botones no se tocan. Necesito información.
3: Oh, por este precio te diré lo que quieras.
2: Estoy buscando un hat.
3: Está cerrado, gracias.
2: Gangsters. Criminales de guerra.
4: Larga vida al imperio.
2: Eliminaremos a todos los malos de tu baraja.
27: No se trata de venganza. Se trata de evitar otra guerra.
2: Cinturón.
5: Vas a sufrir. Y luego le tocará a él.
2: Antes de ponerte en peligro, revisa tu armadura. El crío vivirá durante siglos. No siempre estaré ahí para protegerlo.
4: ¿Tienes miedo? Deberías.
0: Doncs, Núria, vamos allá. Segona pel·lícula de què parlem aquest any, i vam dir, a veure si ens agrada més que la de Peaky Blinders. A veure, jo diré que potser una mica més, perquè és que Peaky Blinders directament es carregaven personatges.
1: Sí, todo.
0: Clar, aquí no arribem a aquest punt, no?
1: Mm.
0: Però, home... Jo espero bastant més. Parlem d'una pel·lícula de Star Wars.
1: Sí.
0: És la primera pel·lícula en quasi 7 anys. Ja sabem que no és la saga principal, bla, bla, bla.
1: Uh-huh.
0: Però a veure, que va sortir una pel·li de Han Solo que ningú va demanar i és millor que aquesta, rotundament. O sigui,
1: esteu... jo que ja ni me'n recordo. Sí que la vaig veure, però no m'acordo.
0: Te lo digo yo, que és bastant millor que aquesta pel·lícula. I Rogue One ja ni te cuento.
1: Ma, ja, sí.
0: Evidentment.
1: Això ja...
0: Però que es podia fer una pel·lícula, s'ha demostrat que s'ha fet pel·lícules fora de la saga,
1: mm.
0: Que estan bé.
1: Sí. Llavors,
0: bueno, en aquest cas, no tenen massa excusa amb això. Però, bueno, un altre cas de sèrie a pel·li que surt d'aquella manera.
1: Sí, a veure, jo crec que el problema més que res ha sigut que jo crec genuïnament que no sabien què fer a nivell de trama. O sigui, la trama en general és molt buida, al final també en general tampoc no implica un gran canvi o com justifica el fet de que hagis de fer una pel·lícula per tal d'entendre alguna cosa millor del personatge o alguna mena de canvi o alguna cosa que sigui diferent del que ja s'havia establert a la sèrie. Vull dir, en cap moment passa això. Sí que és una pel·lícula que està entretinguda, però és això, a nivell de si has vist la sèrie, els personatges i tal, pues no et suscita molt. Clar, és una pel·lícula que potser si la vas a veure sense haver vist la sèrie, que jo entenc que també, en part, Disney potser ha volgut fer-la així perquè hi ha persones... Sí, jo què sé, jo quan vaig a veure la pel·li tot eren senyors grans que dubto jo molt que hagin vist la sèrie de Mandalorian. Per tant, entenc que també la volen fer de cara a un públic que potser no ha consumit la sèrie. Però clar, fins quin punt pots fer una pel·lícula d'acció sense tenir en compte això? Vull dir, encara que facis una pel·lícula que no tens per què tenir en compte, jo què sé, quan anaves a veure Rogue One, jo quan vaig anar a veure Rogue One no havia vist les pel·lícules de Star Wars originals. Llavors, no tenia context, però igualment la vaig gaudir. Per què? Perquè tenia una història i tenia un punt emocional que encara que no tinguis context de les altres pel·lícules, t'arriba igualment. Però és que aquí no existeix això, és a dir, no hi ha un canvi de personatge, algo que justifiqui mínimament que existeixi la pel·lícula. No ho sé. Sí que és una pena perquè sento que, per exemple, la primera escena de la pel·lícula, el primer tros, està superbé, o sigui, jo estava molt dentro, les escenes d'acció en general estan bastant bé, però és això, a nivell de personatges crec que no han aconseguit molt. També un altre tema que ja parlàvem amb els tràilers és el tema cinematogràfic, que a veure, si has de treure una pel·lícula, no pot ser que la pel·li luzca igual que la sèrie que ves en tu casa. O sigui, hauria de mínim tenir alguna cosa diferent que valgui la pena veure-la a la gran pantalla. Vull dir, i jo això doncs no ho estava veient tampoc. No ho sé, i en general això, que sento que la trama no estava ben executada o que no tenia com un sentit de ser a l'hora de fer-se pel·lícula. Vull dir, i això és que és evident, i clar, també no et qüestiones fins quin punt han fet la pel·lícula per sacar los cuartos, perquè el Grogu és mono i ja està,
0: sí,
1: saps?
0: Sí, sí, per traure diners, però no, a veure, no massa, és que se'ns entengui. Sí, Star Wars sí. És una saga que amb les seves pel·lícules de normal guanya de 1.000 milions cap amunt.
1: Sí.
0: Això és el que se viene sent un taquillazo. De Mandalorian en Grogu, no direm que ha fracassat tampoc, ha guanyat 173 milions, el seu pressupost és 165, però recordem, perquè tu guanyis beneficis s'ha de multiplicar per dos vegades i mitja el teu pressupost, per sí. Màrqueting, anuncis, tal, que es paguen més coses, cinemes i tal. Llavors, The Mandalorian hauria de guanyar 400 i pico. Jo crec que si els guanyarà, però que s'oblida de guanyar 1.000 milions. Aquesta pel·lícula guanyarà menys que Episodi 9, i Episodi 9 al seu moment van dir que era un fracàs.
1: Sí.
0: Que a veure, no ho va ser, però bueno, s'esperaven més, no? Segurament de la saga principal. Jo crec com tu, Núria, és un episodi, per mi, me recordo veure crítiques de... Són les bones, que deien, són tres episodis juntos, però de los buenos. I no, és un, que no són ni tres, sí. I dels normals. No direm que dels pitjors, però dels normals. No,
1: sí.
0: No em pots comparar això amb els millors de la segona, per exemple, que eren brutals, no? L'episodi que sortia a Soca, al final de la segona temporada, al final de la primera, també. No hi ha ni punt de comparació. El que dius tu, sobretot, el més important. Tu has de justificar que aquesta pel·lícula... o sigui, per què és una pel·lícula?
1: Exacte.
0: O sigui, per què no hem tingut una quarta temporada i hem tingut aquesta pel·lícula? La resposta no sé quina és, però jo crec que no em menjo el que digui Disney. O sigui,
1: sí.
0: O sigui, una trama molt simple amb els hat, que sí, que los Java i tot això, o sigui, nostàlgia, muy bien, però em dona una miqueta igual.
1: També
0: i el Jeremy Allen White, vale... que el nostre Carmi Versato, no, de The Bear, que és un Java de Hood,
1: en aquesta pel·lícula. És molt fort, Jo, clar, sí. La vaig veure doblada i em va fer molta gràcia. En plan, escoltar com el doblatge, o sigui, és com... Si The Bear, ¿sabes? Es como mi cerebro estaba contando.
0: Ahí el tío, ¡chef! Sí, és veritat, el doblatge és el mateix, s'agraeix també això,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Així també doncs, tens la gràcia de que no has de veure-la en original per distingir, no?, d'aquesta manera a l'actor, però sí que és veritat que... No sé, traient alguna coseta, la pel·lícula, com dius, el millor és l'inici, la primera seqüència d'acció, com es presenta el personatge de Mandalorian, no? Després d'aquests anys sense veure'l, doncs està guai. I sobretot el que jo et vaig comentar també, els crèdits. A mi em van agradar molt els crèdits, perquè es veuen les imatges molt més cinematogràfiques que la sèrie, i això de posar els crèdits sempre al principi, doncs és una tècnica que a mi m'agrada bastant, i no al final de la pel·lícula. Però més enllà d'això, que són 10 minuts, la resta de la pel·lícula, bueno, a veure, és entretinguda, però és que si li demanem això ja només a les coses, que m'entretenga i ja està. Però no. Ha de tenir alguna cosa més, les sèries i les pel·lícules i els llibres i qualsevol mena d'art, no?
1: Sí.
0: Només entreteniment a Star Wars, per molt que la gent digui, és més que entreteniment.
1: Sí.
0: I ho ha demostrat, ho va demostrar la primera trilogia, ho va demostrar també les prequeles, encara que la gent, hi ha gent que no li agradi, però tenia su cosa i, evidentment, ho va fer Andor, per exemple, fa poquet, no? Llavors, home, dir que ens mantenim, nos contestamos con esto, con, bueno, me como unas palomitas y veo a Grogu dando saltos. A veure, que ole per qui pugui, jo no puc.
1: Ja.
0: O sigui, a mi em costa molt.
1: Sí, sí, no? I a més tenia en compte que ja la sèrie de si parteix d'haver fet això, grans moments emocionals i...
0: Clar, és que la sèrie no és això només, és
1: exacte.
0: Més...
1: Exacte, o sigui, és que si partíssim d'una sèrie que només fos entreteniment i acció i pium-pium, pues vale, però no és això, vull dir... I és això, també ja és el que vam comentar quan parlàvem de la tercera temporada, no? Aquesta davallada que va fer, que... Hi havia aquesta sensació en general que potser els escriptors no sabien molt bé cap a on se suposa que havia de tirar el personatge i ja, o sigui, només partint de la trama de la pel·lícula, tampoc se'ns explica en quin punt estan el Grogu i el Mando del final de la tercera, en plan, què és el que ha passat entre mig o perquè, saps? Vull dir, és com...
0: No hi ha un context general, jo
1: sí,
0: crec.
1: Sí, és com, de repente, venga, aceptamos esta misión, toma, ja, toma, pues, i ja saco. Està.
0: Sigourney Weaver sale por ahí també, sí. No? Una de les actrius que més destacava, no?, en els anuncis de la pel·lícula.
1: I no surt gaire, tampoc,
0: eh? Tres estonetes.
1: Sí.
0: Pilotant una a la X, jo crec que a ella li feia il·lusió, això.
1: Inclús
0: no?
1: Això,
0: si no...
1: t'anava a dir, el moment en què surten les ales, em va fer també ràbia, perquè vaig pensar, tampoc no es veu com ben fet, o sigui, a nivell també cinematogràfic, és a dir, inclús a les sèries de televisió ja havíem vist aquest tipus de transports i es veia estèticament com a les pel·lícules originals, no? aquests tons, i aquí tampoc no s'han matat mucho en eso, ¿sabes?
0: No. Hem d'assumir que mai veurem res millor que Andor, jo crec. A nivell Star Wars, perquè és que parlem d'Andor i som molt pesats, però
1: pues
0: a nivell de guió, però no, és que Andor a nivell visual, que no és això una sèrie superpolítica i tal, és que a nivell visual era espectacular. Es veu 300 vegades millor que aquesta pel·lícula, és una pel·lícula que està al cinema, i Andor a casa meva es veu 300 vegades millor que aquesta pel·lícula. Però això és, al final, hi ha un carinyo, hi ha una forma de fer la sèrie, hi ha molts diners també, però que de Mandalorian i Grogu hi ha 170 milions també. No els hi ha faltat. Això és pereza.
1: Sí.
0: Total i absolut. És un encàrrec, és una pel·lícula d'encàrrec, que es diu que sí, que no és la pitjor pel·lícula que hem vist, però, no sé, esperem més, i més d'una sèrie que la primera i segona temporada ens va oferir moltíssim. D'una manera va ser una mica de revivir Star Wars de Mandalorian, perquè va haver-hi tanta crítica amb la nova saga, no? Va haver molta gent que li va agradar també, però, bueno, va ser un mix d'opinions, no? La última trilogia.
1: Sí.
0: I de Mandalorian va semblar que va com... agrupar tots els fans un altre cop, que tots estaven contents amb aquesta sèrie. Ja sabem, bueno, la tercera temporada, ja ho sabem què va passar, bueno, se le fue un poco. Però era indudable, no?, que aquesta sèrie era Star Wars, pur Star Wars, però diferent també a la vegada que la seva original. Per això, home, deixar de desitjar que se vayan a lo facilón, no?
1: Sí, vull dir, no ho sé, és que és això, sí, em vaig quedar com amb un molt mal sabor, però per això, perquè va ser com, vull dir, tota la pel·lícula més o menys bastant planera, tampoc, o sigui... Inclús el moment potser així com més cúspide, més emocional de la pel·lícula, no? Que és aquest moment que es queden allà al planeta del Java, és com... En plan, o sigui, és com hauria de ser un moment de pànico, no? En plan, i tampoc no em va suscitar com això, perquè vaig pensar, bueno, no crec que arribi a passar res, que hagués pensat, bueno, potser si passa alguna cosa i realment hi ha un canvi... important, llavors potser sí que justifica la pel·lícula, però és que no passa. Vull
0: hi ha un moment que estava amb un amic i li dic, i si se muere ahora? I t'imagines que es mor al Mandaloriano?
1: Això, mira, hagués sigut millor.
0: No,
1: o sigui, no, en plan...
0: Jo m'hauria rigut.
1: Clar, però em refereixo que almenys hagués hagut alguna mena de canvi, però és que al principi de la pel·lícula, al final de la pel·lícula, estamos igual.
0: Sí.
1: Què ha canviat? Que s'ha hecho amigo del Hutt?
0: Ja està. I que el Hutt ara forma part de la rebel·lió.
1: Sí.
0: Bueno, mai ho havíem pensat, no? Era un Hutt amb músculs.
1: Sí,
0: no? I que fos Jeremy Allen White.
1: És que, a més, bueno. cada bitxo que salia era més feo que l'anterior.
0: Sí.
1: Bueno, el moment aquell de la batalla és tremendo.
0: És veritat, eh? Bueno, almenys s'han currat els dissenys, no?
1: Sí.
0: Dels bitxos, que això, bueno, a vegades deixa de desitjar, també. Mm. Però l'univers de Star Wars amb això no falla mai.
1: Sí.
0: També tenim el que ha dit lo dels bitxos, el personatge d'Scorsese, no? Que Martin Scorsese, pues, el mític director, doncs, fa la veu d'un personatge, d'un cameíto, però bueno, li faria gràcia, no? No sé.
1: A mi em faria ser perquè podries... O sigui, no feia falta que em diguessis que era l'Scorsese, perquè
0: cara.
1: Li veus la puta cara i ja...
0: Sí, les faccions, no, de l'alienígena són
1: és
0: semblants
1: sí.
0: a les del director, i això també està guai.
1: Sí, sí.
0: I parlant de la sèrie i del seu camí, no?, que ha tingut, i d'aquesta davallada que va tenir també lloc en la sèrie de Boba Fett, no? On van passar coses rares, no?
1: Sí.
0: I aquesta sortida de Grogu, però després per penedir-se, no? Sempre hem parlat d'aquest Mandalorian, hauria d'haver continuat sense la figura de Grogu, o almenys durant un temps.
1: Sí.
0: Però no van tenir la valentia de passar un episodi sense Grogu.
1: Ja.
0: Jo sé que costa. És un personatge icònic, que vende mucho, que bonito, però home, The Mandalorian es diu The Mandalorian.
1: Clar, clar.
0: Llavors,
1: el bueno, bichito va a parte.
0: El bichito va a parte, i sabem que és un icono, que sí, però que com, tal com va acabar la segona temporada, ja ho vam dir més un cop, aquí és el moment clau on canvia tot. Després està el tema de que no sé si això va passar també per aquest univers que sempre s'ha dit que el Dave Filoni, no, que és ara mateix el jefe, no, podríem dir creatiu, de Star Wars i que és el guionista també d'aquesta pel·lícula, doncs vol fer més pel·lícules, vol fer una mena de crossover amb les sèries animades, jo què sé. Hi ha molta gent que diu que Mandalorian va començar a anar malament quan Dave Filoni va començar a posar coses de les sèries animades, quan va sortir Ahsoka i tot això. Jo penso que la segona temporada va funcionar perfectament.
1: Sí.
0: Jo crec que el problema són altres i comença a partir de la tercera i de no tenir massa clara la història. No?
1: Sí.
0: El problema és el que diem, jo crec, d'aquest moment clau on a Boba Fett pues, bueno, van fer el que van fer.
1: Sí, perquè al final, vull dir, jo crec que ara, o sigui, ja veus i es nota que al final és Disney, que és una empresa que bàsicament ja hem vist en els últims anys que només volen tenir diners, perquè només parlar dels live actions de Disney, per exemple, que això és una sacada de dinero constante. Vull dir, sí, ja es nota que...
0: Però el públic...
1: Sí, sí, no, sí, això sí. Vull dir, però perquè saben que funciona, m'entens? Vull dir, llavors, entenc que amb el Grogu van fer el mateix, de dir, bueno, el tornem a insertar a la sèrie perquè sabem que funciona i que si no hi ha Grogu, hi haurà el públic general que potser no està tan ficat en la història o no valora tant aquestes coses, igualment veurà la sèrie i tindrà aquesta retribució. Potser això els hi pesa més que potser fer una bona història i realment explorar qui és el Mandaloriano sense el Grogu. Vull dir, que de fet per mi és inclús més interessant. Per no, vull dir,
0: totalment.
1: Que me lleve una visió, però és verdad.
0: Totalment. I no hem parlat també de... Parlant de Mandaloriano, és parlar de Pedro Pascal, no?
1: Sí.
0: Pedro Pascal, evidentment, que si no, havia d'ensenyar la cara
1: sí,
0: a la pel·lícula.
1: Perquè si no, que no sale.
0: Ah, és que si no el seu agent diria, a ver, gente, yo no...
1: yo no, como promociono esto.
0: Pedro no va a hacer la pel·lícula, no? Sabem, sempre hem dit, ho hem dit a comèdia, però sabem que podria ser perfectament cert, no?, que Pedro Pascal no anés al set i enviés uns àudios de WhatsApp. O sigui, vull dir, ja saben com funciona la sèrie de Mandalorian.
1: Sí. El Jeremy Allen White lo ha hecho.
0: També,
1: o sea...
0: evidentment. No, ho fan tots. L'única que estava al set era Sigourney Weaver.
1: Sí.
0: L'única. Però Pedro Pascal pues, té un petit moment, no?, on se li veu la cara com a totes les temporades de Mandalorian. Jo,
1: sí,
0: jo crec que això per contracte ja és que
1: sí,
0: ho tindran firmat, no?
1: Sí, sí. Vull dir, a veure, tiene que passar... A veure, jo també ho entenc, perquè al final,
0: sí,
1: vull dir, poses el nom de Pedro Pascal
0: sí,
1: i no sale en ningún momento, pues dius, a veure, que he venido a ver el Pedro Pascal, un señor con casco.
0: És que quan però... s'enteri... És que los mandalorianos, cuando sepan... És que s'ha quitat el casco...
1: Otra vez?
0: Clar,
1: el
0: no
1: te chico,
0: barlita, claro.
1: Chico, para allá.
0: No te bar... Si segons el seu credo, no, no te vergonya.
1: Claro.
0: Literalment ja, és un... Bueno, no vamos a decir nada. Però segons los mandalorianos, està desterrat, per sempre.
1: Sí, sí.
0: Ara queda veure si farà una quarta temporada... O serà la cinquena, o hi haurà una altra pel·lícula, o què passarà amb això. Però
1: sí,
0: això es queda en stand-by i veurem quants anys triga això a tornar.
1: Yeah.
0: Però diguem-ne que l'espera no mereció mucho la pena.
1: No, vull dir, és això, és que al final ens ha deixat això amb el sabor de boca, però perquè ja en general es nota que no saben molt bé què fer amb la història, que saben que és un producte que ve moltíssim, que és això, o sea, el Grogu és la major estratègia de màrqueting dels últims anys de Star Wars, però
0: de la
1: història, però hasta qué punto pues això serveix a la història, no?
0: Sí.
1: Llavors, bueno.
0: Bueno, veurem què passa. Jo crec que la segona temporada de Ahsoka, que crec que sortirà l'any que ve, començarà a veure's, jo almenys espero que es comenci a veure per on va aquestes sèries i si té un final o un crossover en plan Avengers o però almenys que sàpiga què estan fent, no?
1: Claro.
0: Que jo crec que això és important. Doncs ja parlarem en una altra ocasió de l'univers Star Wars, no sabrem quan tindrem oportunitat, però si no passa un cop a l'any al nostre programa, pues, si no, me pego un tiro, no? Evidentment, era important, no?, parlar d'aquesta pel·lícula. I ara escoltarem una cançó abans del nostre top 10, com sempre, i d'un artista que la Núria pues, va veure fa molt poquet, com molta més gent, perquè ha fet dos concerts aquí a Barcelona, no, Núria?
1: Doncs sí, la cançó és Nueva York, de Bad Bunny, i apareix a la sèrie Will Trent, a la quarta temporada, al quart episodi.
0: Doncs escoltem la cançó de l'artista puertorriqueño i tornem amb el nostre top 10.
7: Nueva York!

0: Doncs comencem amb el nostre top 10, precisament amb la sèrie que dèiem abans, que ja té un spin-off, que sortirà demà mateix a Apple TV.
1: Doncs sí, la número 10 és Per a tota la humanitat, Apple TV.
0: Que, si no m'equivoco, acaba demà mateix la seva cinquena temporada. O sigui que la gent, que ja sempre ho diem, que no els agrada veure la sèrie setmanalment, doncs ja té completa la temporada d'aquesta sèrie. Passem al 9.
1: Número 9, tenim Hacks, HBO Max.
0: Un altre que també acaba demà mateix ja, però acaba per sempre, amb el seu últim episodi d'aquesta cinquena temporada. Veurem què passa. Tinc ganes jo de veure sempre els finals, que les expectatives, encara que no sigui el de The Boys, eh? Però bueno, jo tengo ganes. I més després del que ja vaig comentar que va dir l'actriu, que no li va agradar i als mesos s'ha reconciliat con ell. A veure què passa. Passem al 8.
1: Número 8 tenim Half-Man a HBO Max.
0: Que també acabarà, crec, si no m'equivoco, també aquesta setmana. Totes acaben, totes les sèries del món acaben aquesta setmana. I Half-Man també ho fa amb el Richard Gere, que vaig veure una entrevista on deia que seria molt polèmic al final de la sèrie, no sé què. Jo, bueno, preparant un terreno. Més ganes de veure aquesta sèrie, que aviam que Andrea i jo li donarem l'oportunitat segurament, perquè tenim allà una setmana que no sabem de què parlarem. Hi ha tantes opcions, eh? Tenim aquesta, Spider-Noir, La maldició de Widow's Bay, que hago spoiler, la següent, ja dic, el número 7, La maldició de Widow's Bay, d'Apple, aquesta sèrie, ja ponme la imatge ja, Àlex, també, sí, passamos. La maldició de Widow's Bay. Aquesta sèrie és boníssima, Núria.
1: Ja, és que tinc moltes ganes de veure-la.
0: Sí, estic flipant. Sí, és una sèrie superestranya. L'últim episodi està dirigit pel director Ti West, de les pel·lícules aquestes de Pearl i tot això, que, bueno, una sèrie superestranya que mezcla comèdia i terror d'una manera que jo poques vegades he vist que funcioni. En aquest cas, pues, ho fa molt bé. Ja dic, molt recomanable. Veurem si parlem d'ella o si no. Jo dic, el meu top de final d'any crec que segurament sí que estarà. I dit això, pues, passem al 6.
1: Al número 6 tenim Rebelear a HBO Max.
0: Que es va estrenar la setmana passada, la sèrie d'HBO. Molt bé, també, el primer episodi. Núria, no sé si tu l'has...
1: No l'he vist.
0: No, jo, almenys, el castellà és tremendo. És que vaig veure el trailer un altre cop en castellà, perquè va posar a l'app d'HBO.
1: És criminal, bueno. Vull dir, el mateix, vull dir, pubertat, totes aquestes sèries s'han de veure en versió original, vull dir, no...
0: Sí. I es confirma el que dèiem, aquesta influència, no?, de sèries mítiques com Succés o No de Bear, però sobretot per mi, la sèrie que més influència té és Industry. O sigui, clarament, jo no em crec que el Pol Rodríguez, creador de la sèrie, no hagi vist Industry.
1: Sí,
0: vull dir, la música, els planos, o sigui, és bastant exagerat. Però bueno, és més homenatge que no còpia, eh? La trama no té res a veure, i parlar de temàtiques molt, molt diferents, no? Ja veurem també si parlem. És que moltes sèries. Ja, estan acumulando. Sí. Llega el verano i nos vamos. Passem al 5.
1: Al número 5 tenim Rick i Morty a HBO Max.
0: Que es va estrenar aquest dilluns, la novena temporada, amb un molt bon episodi. I bueno, passant les temporades i encara tenim un bon nivell d'aquesta sèrie d'animació, cosa que celebro. Veurem quan comença a caure de forma definitiva. Los Simpson va ser per la 10 o 11. Bueno, esperem que no passi el mateix. Passem al 4.
1: Número 4 tenim From a HBO Max.
0: Que segueix també aquesta ja... també encara en la recta final de la seva quarta temporada i penúltima. La Núria crec que ja no ha vist, no ha vist més...
1: Ara vaig acabar From i ara he començat Outlander.
0: La gent lista acaba temporades i després comença altres.
1: Clar.
0: No es deixa a mitges. Les sèries no es deixen a mitges. I si es deixen a mitges, es deixen entre temporades.
1: Claro.
0: Si no, no hi ha aquesta sensació d'abandono.
1: I així també dones una mica de sense espai. Que, clar, també són quatre temporades, és bastant. Sí, sí. Només miraré el cop, saps?
0: Jo estic molt a favor de fer... Abans no ho feia, quan començava una sèrie llarga, la veia tota sencera. Però sí que és veritat que això de veure una temporada per a veure una altra és una bona opció, sobretot si és una sèrie... Pues com aquest cas, bastant llarga. Passem al 3.
1: Número 3 tenim Berlín i la dama de l'Armiño a Netflix.
0: Que segueix fent molt bones dades a la plataforma, però uf, jo vaig veure així també de reojo, ahí por mi casa, bueno, terrible. Com es veu la sèrie, yeah, els diàlegs...
1: És que luces... Bueno, sèrie Netflix, no?
0: Brutal, pitjor encara, jo crec, eh? Coses que passen en Espanya.

0: Passem al 2.
1: A número 2 tenim The Boys, a Prime Video.
0: Que encara segueix generant, no?, polèmica i molts memes després del seu final.
1: Sí.
0: Jo cada cop em surten tants memes de... Se murió el mayor meme de nostra generació, que és el patriota, no? Però bueno, hem reposat una miqueta al final i sí que la veritat que jo penso igual que la setmana passada.
1: Sí.
0: Inclús, no sé si pitjor, però bueno. Bueno, los finales. I sí, passem a la número 1.
1: Número 1 tenim Euphoria, HBO Max.
0: Que també és una sèrie que encara hi ha el seu últim episodi, el pròxim dilluns, veurem si últim de la història d'Euphoria, això ja es veurà. Però home, s'ha de dir, jo aquest penúltim episodi, Núria, m'ha semblat un episodi bastant bo. Que jo què vols que et digui? Un episodi d'una hora i vint de duració, sí, que em vaig quedar quan vaig entrar a l'app, dic, hòstia, una hora i vint. Mm. Però que em va mantenir tens tota l'estona. En una sèrie que és el capítol, aquest sí que ho dic, és el capítol menys Euphoria de la sèrie per mi, però no treu que sigui per mi un bon episodi de sèrie. Notable. En esas estoy, Núria.
1: Bueno, yo no sé si estic en aquest vaixell, però bueno.
0: Una serpiente ahí de cascabel, bueno.
1: Bueno, això és ja, que...
0: La setmana que ve, la setmana
1: sí,
0: que ve.
1: Sí, sí, sí, ja, ve, ja parlarem.
0: Parlarem en profunditat d'aquesta segona meitat, no?, de la tercera temporada d'Euphoria, veurem com acaba. Potser se va tot el traste per mi, eh? Això també pot passar. I amb Sam Levinson, sobretot. Doncs deixem ja el nostre top 10 i anem a acabar, com sempre, amb l'actualitat al món de les xarxes socials.

0: Doncs, com mencionàvem a l'inici del programa, avui parlem una miqueta de Paquita Salas i dels Javis, no?, perquè han estat presents al Festival de Cannes, Núria.
1: Doncs sí, els Javis han arrasat aquesta setmana al Festival de Cinema de Cannes i els seus personatges icònics han ressorgit. L'actor Carlos González ha sigut confós per Bryce Effe, qui realment interpretava a la icònica Paquita Salas. A més, molts usuaris de les xarxes han començat a preguntar-se com reaccionarien els europeus i americans en veure sèries com Paquita Salas, La Veneno o La Messias.
0: Paquita Salas no entendrien, jo crec.
1: No, jo crec que no. O sigui, el 90% de la sèrie crec que no la podrien entendre. No, no, o sigui, no. Increïble.
0: Imagina't que la doblarien a l'anglès, em faria molta gràcia.
1: Hòstia.
0: Seria espectacular, amb avui, en anglès.
1: És que, a més, també em faria ser perquè van començar a sortir clips, jo què sé, la pel·li de La Llamada també, sí. No? En plan, La Messias, l'escena aquesta de El rei està casado con Leticia. Bueno, és que...
0: Mare meva. Això.
1: Però, no sé, també és això, per exemple, hi ha un youtuber que segueixo que aquesta setmana ha anat a Cannes, que m'he d'una envidia que no veus, que és de Canadà, i això, hi parlava de La Bola Negra, i va dir que això que li agrada molt i tal, i clar, hi parlava de los Javis, és que em va fer molta gràcia, perquè és com, pa mi esto es muy, muy loco, ¿sabes? Vull dir, sí. És molt estrany.
0: Sí, sí, La Bola Negra, que està, és la segona, no?, pel·lícula, després de La Llamada, sí. Que m'han fet més, no?, dels Javis, que ha estat al Festival de Cannes, molt ben rebuda, d'una manera brutal, per la crítica espanyola, però la crítica internacional més mixta. O sigui, no dolenta, però més variada l'opinió, però és el que diem a vegades també les temàtiques, potser... A veure, que és una pel·li, sí, una pel·li boníssima, d'aigua del país que sigui, l'idioma que sigui, que arriba, sí. Ens arriba a tothom, eh? Però en aquest cas, potser, mira, comparam la pel·lícula amb... comparant una pel·lícula mítica, no sé si era Magnolia o no sé quina pel·lícula era, però en plan espanyol, una versió espanyola, no? Mm-hmm. Que potser els americans no ho pillaven massa, no?, aquesta pel·li de La Bola Negra, però bueno, veurem què tal, és de les pel·lis més esperades de l'any, sens dubte, no? Sí. Aquí al nostre país, junt amb la Rodrigo Sorogoyen, que també hem tingut un any espanyol a festival brutal. Mm-hmm. Doncs anem a acabar el programa, en aquest cas, amb una sèrie de Netflix, que ja pues, no ha estrenat ni els nous episodis i ja té crítiques, Núria.
1: Doncs sí, ja sabem que els remakes de dibuixos animats no sempre surten bé. Aquest mes vinent s'estrena la segona temporada d'Avatar, La Leyenda de Aang, i ja s'ha comentat a xarxes el primer tràiler d'aquesta entrega. Molts usuaris estaven d'acord que el coloratge és molt més apagat i que algunes de les escenes no corresponen a la trama del segon llibre a la sèrie original.
0: Bueno, la Núria ha vist la sèrie animada, o sigui que sí. Té coses a dir.
1: Sí, vull dir, és que hi havia coses que sortien, o sigui, el CGI ja és que no vamos ni a hablar de eso, però és que no ho sé, també ara aquesta segona temporada apareix un personatge que és la Toph, que és, o sea, la mejor, i és com a la sèrie es veu tant que és una persona més gran, que no és la que pertoca, vull dir, a més és això, els actors estan començant a créixer, i es nota que no són nens, és que són tantes coses. És que no.
0: Quan falla de la primera, 2 anys?
1: Dos o tres anys, és que...
0: Uf, passa el teu, com passa el
1: temps? És que clar, vull dir, i són nens, que se suposa que tenen com 12, 13 anys quan passa la sèrie, vull dir que és que, bueno, en fi, jo recomiendo encarecidamente que es vegi la sèrie original, que és boníssima, o sigui...
0: Jo de veure-la, està valorada com una de les millors sèries d'animació de la història.
1: I merecidíssimament, o sigui, increïble.
0: Bueno, pues, està a Netflix, no, també, entenc, l'animada?
1: Aquí crec que no. Crec que està al Sky Showtime, em sembla, d'aquests de Prime de pagament. Sí, o sigui... Bueno.
0: Si és que el que hay que hacer para ver series.
1: Coses bueno, rares.
0: Doncs amb aquestes crítiques a Netflix que sempre celebrem, arriba aquest programa dalt de sèrie. Esperem que hagueu gaudit tant com nosaltres d'aquesta nova hora plena de sèries. Núria, ens veurem la setmana que ve per parlar d'Eufòria, un altre cop. Jo, amb la cara que has posat ja tinc ganes de debatre sobre la sèrie d'HBO. Però abans, per acomiadar-nos, us deixem amb el tema Happy Birthday, que no feliz cumpleaños a nadie, no. És una cançó que és així, de la banda de rock britànica Black Country New Road. La cançó publicada el 2025 dins l'àlbum Forever How Long apareix al 7è episodi de la sèrie de Netflix Algo Terrible Está a Punto de Suceder. Un àlbum molt, molt recomanat aquest. Mm-hmm. Doncs això és tot. Moltes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem la setmana que ve amb més sèries, estrenes i actualitat del món de les plataformes aquí a Ràdio Rubí. Stop.

0: Diuen que un lloc on el cel vessava la terra i els núvols eren de cotó de sucre...
1: En aquells temps, on el vent xiulava secrets i els camins es movien per portar-te a l'aventura...
0: Quan les granotes encara portaven corona i els nans vivien sota els bolets...
1: Fa tant de temps que fins i tot els avis dels nostres avis eren petits.
0: Podrien començar de mil maneres diferents, però la que més ens agrada és dir-vos benvinguts i benvingudes al nostre refugi de paraules.
1: Benvinguts a l'Hora del Conte.
0: Hola, Mercè.
1: Hola, Lluís. Quina alegria tornar a ser aquí.
0: Doncs sí, una setmana més. Obrim el nostre espai de somnis per compartir-los amb tots vosaltres, tant si ens escolteu des del sofà de casa, des del cotxe o fins i tot fent deures. Volem que us deixeu portar per la imaginació.
1: Avui també rescatarem del nostre bagul una paraula d'aquelles que ja gairebé no es diuen, perquè torni a sonar ben fort a les vostres converses.
0: I com sempre farem una excursió per la nostra biblioteca particular per trobar el llibre perfecte, aquell que t'atrapa des de la primera pàgina i no et deixa marxar fins al final.
1: Així que prepareu-vos i apugeu una mica al volum de la ràdio. Poseu-vos còmodes, que la màgia ja vola per l'aire. Obrim avui el nostre gran llibre de contes per una pàgina plena de misteri. És la pàgina 575.
0: Mercè, què diries si et dic que les bruixes s'amaguen a prop d'on som? És a dir, aquí, als boscos de prop de Torrelavit, i que estan esperant que la lluna sigui rodona com un cistell.
1: Doncs diuen que sí, Lluís. Diuen que sota els roures vells del Penedès, les bruixes Malaia i Aris coneixen secrets que els humans hem oblidat. Però també diuen que fins i tot les bruixes més poderoses necessiten ajuda de tant en tant.
0: I qui podria ajudar unes bruixes que coneixen el vent i les arrels? Doncs algú amb el cor tan net que no sap què és la por. La petita Clara.
1: Doncs la petita Clara és una nena de només 2 anys que, seguint una papallona nocturna, entra en una clariana on la terra està trista i les vinyes s'estan morint de set.
0: És una història on les espurnes daurades ballen i on una simple rialla infantil pot ser més poderosa que qualsevol conjur o que la pluja més intensa.
1: Una llegenda de màgia, puresa i flors que neixen en plena nit. Escoltem. El secret de les bruixes i el somriure de la Clara.

0: Molt abans que el Penedès fos conegut pel seu vi, el bosc de Torrelavit amagava el cercle de la Lluna de Plata. Allà, sota l'ombra dels vells roures, les bruixes de la terra, aquelles que coneixen els secrets de cada arrel, treballaven en silenci. Però la llegenda diu que el seu poder no té força, sinó es troba amb la puresa d'una ànima que encara no sap el que és la malícia. Un vespre de març, quan la lluna era rodona com un cistell, una nena petita va entrar al bosc seguint el vol d'una papallona nocturna. Era la Clara. Al més profund del bosc, a una clariana, les bruixes, la Malaia i l'Aris, són al voltant d'una gran soca de vinya que sembla tenir vida pròpia. La Clara camina a poc, fascinada per les espurnes daurades que floten a l'aire.
1: L'equilibri s'ha trencat, Aris. La vinya està trista. Si la terra no torna a cantar, la collita serà amarga per a tots.
2: Les pluges han oblidat aquestes valls. Si no busquem una solució, els ceps s'adormiran per sempre.
0: De sobte, senten unes petites passes sobre les fulles seques. La Clara apareix entre els arbustos, assenyalant les espurnes amb un ditet i rient amb moltes ganes.
1: Qui trenca el silenci dels qui coneixen el vent? Surt, criatura, que la màgia és perillosa per als ulls inexperts.
0: Però la Clara no té por i s'acosta a la foguera sense fum. S'asseu a terra i comença a picar de mans molt contenta.
3: Llum, llum!
2: Malaia, mira, és una nena i no ens té por. Té el cor tan net que la nostra màgia, en lloc de fer-li mal, li balla al voltant com si fos una joguina.
0: Malaia, la bruixa gran, s'acosta lentament cap a la nena i la mira de dalt a baix amb molta curiositat.
1: Com ets que ets aquí, petita? Aquest lloc no és per a mortals, i menys de nit.
0: La Clara li agafa el dit a la bruixa i amb un somriure diu...
2: Feliç, feliç!
1: Feliç. Fa segles que no sentia aquesta paraula sense que anés acompanyada de por o desig.
2: Malaia, mira, els ceps estan brotant.
1: Cert! L'alegria de la Clara és el que li faltava a la terra. La rialla d'aquesta nena és la pluja que les arrels esperaven.
2: La seva puresa ha despertat la saba de la vinya. Mira la soca!
0: La soca de la vinya, que abans semblava seca, comença a desprendre una llum càlida i verda, i de les seves branques comencen a brotar fulles noves a una velocitat increïble. El bosc s'omple de flors que floreixen en plena nit.
1: Clara, avui ens has salvat. Has fet que la terra torni a creure en ella mateixa. Ets la guardiana de les vinyes i la protectora de les nostres nits.
0: La Clara s'apropa a la bruixa i amb una gran abraçada es queda adormida amb un somriure.
4: Mama, papa...
0: Quan el sol va començar a sortir per darrere del Penedès, els pares de la Clara la van trobar adormida al peu d'una vinya centenària, envoltada de flors que mai abans s'havien vist en aquella zona. La petita va despertar com si res hagués passat, però des d'aquell dia, el celler de la seva família va produir el vi més dolç i apreciat de tota la comarca. Diuen que cada vegada que la Clara fa anys, si escoltes amb atenció a prop de les vinyes en una nit de lluna plena, pots sentir com les bruixes del Penedès xiulen una cançó de bressol per ella, celebrant que, gràcies a una nena de 2 anys, el bosc mai va perdre la seva màgia. Mercè, tu creus que per ser una princesa de debò s'ha de tenir la pell, com ho diria, molt i molt fina?
2: Home, a veure, Lluís, segons el rei de la nostra història d'avui, no n'hi ha prou amb ser bonica i educada. Ell busca la sang blava, més pura del món per al seu fill.
0: Doncs el pobre príncep ha fet la volta al món buscant-la i ha tornat ben decebut. Que si una era neta d'una cambrera, que si l'altre tenia les mans esprès... Ui, quin fàstic. Semblava que no es casaria mai.
2: En plena tempesta, una donzella xopa de dalt a baix que diu ser la princesa de Sostrom es presenta al castell del rei. El príncep s'enamora a l'acte, però el rei... Ai, el rei, no les té totes. Com es pot saber si diu la veritat?
0: Ens voleu acompanyar en aquest viatge reial per descobrir el final del conte? Doncs escoltem la princesa i el pèsol.

0: Vet aquí que una vegada hi havia un rei que, amb posat d'home molt preocupat, es passejava amb el seu fill amunt i avall dels passadissos i les grans sales del palau. Voleu saber per què estava tan preocupat aquell rei? Doncs perquè no trobava una princesa prou digna per al seu fill.
1: Jo ho sé que de noies boniques, ben educades i bones n'hi ha moltes al nostre regne i als regnes veïns.
2: I doncs, per què us preocupeu, pare?
1: Em preocupa saber que el llinatge de la majoria de les princeses no és del tot noble. Que no són prou riques per tu, vull dir. A la nostra família sempre ens hem casat amb princeses del més alt llinatge, sense ni una gota de sang que no hagi estat sang de reis.
2: Si el problema és aquest, demà mateix sortiré a recórrer els regnes veïns i trobaré la princesa que desitgeu per a mi.
0: Vet aquí la raó per la qual ara trobem el príncep cavalcant el seu cavall de crinera daurada durant el peregrinatge que va emprendre per cercar una princesa que li fes el pes. A ell i també al seu pare, el rei. No va trigar a arribar al regne veí de Silvània, on va tenir la primera decepció en comprovar que, de sang del tot blava, no hi havia pas massa i que el seu pare potser tenia motius per preocupar-se. La princesa de Silvània era una noia de posat tristoi i cara pàl·lida que els seus pares volien casar sense saber amb qui.
3: Altesa, oi que ens fareu l'honor de quedar-vos uns quants dies amb nosaltres?
2: Digueu, majestat, la vostra filla és una autèntica princesa de sang reial?
3: Home, pràcticament es pot dir que sí. Llevat de la seva àvia, que era cambrera de la reina, tota la seva família és de sang molt noble.
0: El príncep va dissimular la seva decepció i amb una excusa va sortir de Silvània. Ell no es podia casar amb la neta d'una cambrera. A Bastònia i a Cremània, el jove príncep va tenir noves decepcions. Les princeses d'aquells regnes eren, certament, noies molt boniques. Però com que la seva família no havia estat tan exigent en allò de la noblesa de la sang, no va poder triar la de Bastònia perquè tenia les mans molt aspres i va haver d'oblidar la de Cremània perquè en una ocasió s'havia enamorat d'un noi pobre. Més de 6 mesos va estar fent voltes i més voltes per aquests mons de Déu sense trobar l'esposa que li convenia. Unes vegades perquè es tractava de falses princeses i d'altres perquè eren noies no gens maques. Cansat i decebut, el nostre príncep va emprendre el camí de tornada, tot pensant que si el destí no ajudava una mica, no es podria casar mai. Aquell fracàs va entristir el príncep i, com és natural, també va entristir els seus pares, que començaven a fer-se vells i veien com passaven els anys sense que el seu fill es casés.
4: I si no filéssim tan prim, al cap i a la fi, per a una noia bonica i com cal, quina importància pot tenir que algú de la seva família no hagi estat de sang noble?
1: I tant que en té d'importància! La nostra dinastia té una tradició de segles! I no serem pas nosaltres els qui la trenquin.
4: A mi em sembla que si no afluixes, la teva admirada dinastia s'acabarà amb el nostre fill.
0: El rei va callar. No era ruc i sabia que la seva esposa tenia raó. Però també sabia que mai no tindria el coratge de trencar les normes de la casa reial. I va arribar un hivern molt dur. Les bufades de vent inclinaven els arbres i no parava mai de ploure. Eren dies foscos, freds i humits que feien créixer la tristesa del príncep, desitjós de gaudir de la companyia d'una bona esposa. I vet aquí que quan el jove badallava davant un llibre de poemes que ja no desvetllaven el seu esperit com abans, i quan el so monòton de la pluja sobre la vidriera del pavelló de caça li feia venir una son irresistible, uns trucs apressats el van despertar.

0: Entreu!
1: Però en obrir-se la porta, el jove va creure que tenia una visió, la qual, certament, no tenia pas l'aspecte d'un criat. Era una preciosa donzella vestida amb molta elegància, però, és clar, xopa de cap a peus.
2: Perdoneu la molèstia. El meu carruatge ha bolcat, el cotxer ha pres mal i la meva dama de companyia ha tingut un cobriment de cor. Jo he sortit a buscar ajuda i m'he perdut en la tempesta.
1: Els seus cabells daurats, que la mullena feia resplendir, emmarcaven una carona on uns ulls bellíssims miraven espurgurits el príncep, el qual, de cop i volta, va tenir la certesa que s'havia enamorat.
0: Entreu, si us plau, i digueu-me qui sou.
2: Sóc la princesa de Sustrom, cavaller.
0: Aquesta és la dona que vull per esposa. Ha estat la mateixa providència qui l'ha portada a casa i no la deixaré escapar per res del món.
3: Calma't, noi, calma't. Ha dit que era la princesa de Sustrom? És un nom que no em sona.
1: El rei va manar que els servents de la princesa fossin ben atesos i quan tothom estigui allotjat, la família reial i la nouvinguda es van reunir al menjador per sopar amb bona harmonia.
2: Heu estat molt amable, majestat.
3: El nostre deure era acollir-vos. Per cert, cap on cau el vostre país? És lluny, Sustrom? He de confessar que mai no n'havia sentit a parlar.
1: La princesa va respondre totes les preguntes del rei, mentre el príncep la mirava embadalit. El minyó, amb la forquilla a la mà, no havia tastat el menjar. Coses d'enamorats. La reina, més pràctica, havia estat rumiant com podria esbrinar si aquella noia era o no una princesa reial. Havent sopat, la reina va pregar a la princesa de Sustrom que restés a palau.
4: Seria una imprudència que sortíssiu amb el mal temps que fa. Val més que passeu la nit a palau i demà ja veurem què cal fer.
1: La reina en persona es va preocupar d'arreglar la cambra de la princesa. Sense que ningú sabés, va agafar un pèsol de la cuina i el va posar sota el matalàs. Va fer-hi posar 20 matalassos més i 20 edredons de ploma d'oca.
4: A veure què passa.
1: La nit va passar. El nou dia va despertar la gent sota un cel sense cap núvol. El príncep, que havia passat la nit neguitós, ja es passejava amunt i avall del gran saló de palau, esperant veure de nou la seva estimada princesa. Però va ser la reina la primera a anar-la a trobar per donar-li el bon dia.
4: Bon dia. Com heu passat la nit, estimada?
2: Em sap molt greu dir-vos, però no he pogut dormir tota la nit. No he pogut saber què era, però un objecte dur m'ha martiritzat fins ara. Estic tota jo plena de blaus. Mai de la vida no m'havia passat una cosa semblant.
1: La reina escoltava satisfeta. Era ben clar que només una princesa reial de debò podia notar la nosa d'un trist pesolet posat sota una vintena de matalassos i d'edredons de ploma. Només una princesa de sang reial podia tenir la pell tan fina. Molt contenta, la reina va donar el bon dia al seu fill i tot fent-li un petó, li va dir a cau d'orella.
4: No pateixis més, fill meu. Si la princesa de Sustrom t'agrada, podràs casar-te amb ella sense que el teu pare hi posi entrebancs. És una princesa com Déu mana, t'ho asseguro.
1: Les noces es van celebrar a la primavera i la història assegura que ben poques parelles de prínceps d'aquest món han estat tan felices com la del nostre conte. I aquell pèsol que els havia portat la felicitat va ser guardat com una més de les joies de la corona. I si no voleu creure que aquesta història hagi pogut passar, aneu a un petit regne situat al nord del continent, on encara avui el plat nacional són els pèsols bullits.

0: Mercè, t'imagines ser el peix més bonic de tot l'oceà? Tenia unes escates que brillen amb tots els colors de l'art de Sant Martí.
1: Oh, Lluís, això deu ser impressionant, com un tresor vivent nedant entre els coralls. Però saps què diuen? Mm. Que de vegades la bellesa, si no es comparteix, pot arribar a ser una mica solitària.
0: Ah, això mateix li passa al protagonista del tercer conte d'avui, el peix irisat. És tan vanitós i està tan orgullós de les seves escates de plata que no vol jugar amb ningú ni vol compartir la seva llum amb els altres peixos.
1: Però el mar és molt gran i molt profund. I quan el peix irisat es queda sol, s'adona que la seva brillantor no serveix de res si no té amics amb qui gaudir-ne.
0: Ah, agafeu aire i poseu-vos les ulleres de bucejar, perquè ara mateix us explicarem el peix irisat.

0: Lluny, en alta mar, hi vivia un peix. Però no era un peix corrent. Era el peix més bonic de tot l'oceà. El seu vestit d'escates resplendia amb els colors de l'arc de Sant Martí. En els altres peixos admiraven les seves escates tornassolades, li deien el peix irisat.
1: Vine, peix irisat, vine a jugar amb nosaltres!
0: Però el peix irisat passava sempre de llarg, callat i orgullós, i feia llullir les seves escates. Un peixet blau el va perseguir nedant.
2: Peix irisat, espera'm! Dóna'm una de les teves escates lluents. Són precioses i tens tantes...
3: Que et regali una de les meves escates? Però què t'has pensat? Sóc el peix irisat. Fuig d'aquí!
0: Espantat, el peix blau es va allunyar. Exaltat, va explicar als seus amics el que li havien dit al peix irisat. A partir d'aquell dia, ningú no va voler tenir res a veure amb ell. Li giraven l'esquena quan passava. De què li servia ara al peix irisat les seves escates lluents, si ja no l'admirava ningú? Ara era el peix més sol de tot l'oceà. Un dia se'n va queixar a l'estrella de mar.
3: Però si sóc jo, molt bonic, si tinc les escates més maques de tot l'oceà, com és que no agrado a ningú?
4: En una cova darrere del banc de coral hi viu el Pop Octopus. És molt savi. Potser ell et podria ajudar.
0: El peix irisat va trobar la cova. Era ben fosca. Amb prou feines s'hi veia. Però de sobte van aparèixer dos ulls lluents que el miraven.
5: T'estava esperant. Les onades m'han explicat la teva història. Aleshores, ja no seràs el peix més bonic de l'oceà, però tornaràs a estar content, molt content.
0: El peix irisat volia afegir alguna cosa, però Octopus ja havia desaparegut. El cap li donava voltes i es preguntava tot horroritzat.
3: Regalar les meves escates? Les meves escates lluen tan boniques. Mai de la vida, mai de la vida. No i no. Com podria ser feliç sense elles?
0: De sobte, va sentir un lleuger cop d'aleta al seu costat. Tornava a ser el peix blau.
2: Peix irisat, si us plau, no siguis dolent. Dóna'm una de les teves escates lluents, una ben petita.
0: El peix irisat es va quedar dubtant. Una escata lluent ben petitona? Va pensar que gairebé no la trobaria a faltar. I amb molta cura, el peix irisat va arrencar-se del vestit l'escata lluent més petita que va trobar.
3: Té, te la regalo, però ara deixa'm en pau.
2: Moltes gràcies, moltes gràcies. Ara sí que ets bo, ets molt bo.
0: El peix irisat se sentia molt estrany. Va seguir amb la mirada el peixet blau durant molta estona, veient com s'allunyava content, tot fent zig-zag dins l'aigua. Li havia regalat una escata lluent. El peixet blau lliscava com un llamp dins de l'aigua amb la seva escata lluent i ple de felicitat. De manera que el peix irisat es va trobar envoltat d'altres peixos. Tots volien una escata lluent. I ves per on el peix irisat va repartir les seves escates aquí i allà i cada vegada li feia més il·lusió i se sentia més feliç. Era allò que li havia dit el Pop Octopus. Com més li brillava l'aigua al seu voltant, millor se sentia entre els altres peixos. Finalment, només li va quedar una escata lluent. Havia regalat totes les altres i era feliç, feliç com mai ho havia estat.
1: Vine, vine, peix irisat, vine a jugar amb nosaltres.
3: Ja vinc.
0: I el peix irisat se'n va anar content amb els seus nous amics. I conte contat, ja s'ha acabat.
6: Doncs ara traiem una altra paraula oblidada del nostre bagul. I avui porto una paraula que jo desconeixia. En un concurs de ràdio es plantejava un enigma i la pista era pal clavat a terra en plena fredorada. Ajudada per l'amic Google, he arribat a la paraula jaló. I l'he endevinada. No sempre l'endevino, però aquesta sí. L'explicació del presentador d'aquell programa ha sigut: un jaló és un pal que es clava a terra per indicar una alineació i en català central sona com la fredor intensa que anomenem jaló.
7: Doncs ja tenim una paraula més, Mercè. De fet, la paraula mullo és sinònima de jaló, tot que no servia com a resposta a l'enigma, evidentment. Aquesta paraula mullo també es pot definir com una pedra o un altre senyal clavat a terra per indicar fins a on arriba el camp o el terreny d'un propietari. També hi ha mullons que indiquen els quilòmetres d'una carretera o d'una via de tren. Un dia explicarem quina relació té aquest senyal o pedra, Molló, amb el poble preciós de la comarca del Ripollès, Molló. Hi has estat, Mercè?
6: Doncs sí. Sí que hi hem estat un parell de vegades. Alguna vegada que hem anat a Set Cases. Doncs a partir d'aquí hem fet diferents excursions per aquesta zona, que per cert és preciosa, i el poble de Molló m'encanta, és molt bonic.
7: Tots els pobles aquests del Pirineu són molt,
6: tots tenen el seu encant, és veritat.
7: Ai, bé, va, no ens posem nostàlgics i preparem d'altres paraules, perquè la propera setmana us traurem una altra paraula del nostre bagul. Ah, i si vosaltres que ens escolteu coneixeu alguna, ens la podeu fer arribar al correu del programa onavitlles@gmail.com. Thank you.

0: Lluís, avui hem triat un llibre que trenca amb els cànons de bellesa i inspira a ser més positius. D'alguna manera, aquest conte té a veure amb el de la setmana anterior que parlava de posar etiquetes. El recordes?
1: I tant, i tant.
0: Doncs el d'avui es diu El que ens fa únics. La seva autora és la Belén Llorente i la responsable de les boniques il·lustracions és la Yesha L. Rubio. Ella va començar a dibuixar des de ben petitona. I, Lluís, ens en pots explicar una miqueta d'aquest conte? Però, només una mica, que et conec.
1: Bueno, vinga, l'escurçarem una mica. El color de pell de la Dina no és com la dels altres, no és com la dels altres nois de la classe. El Lluís, de vegades, tartamudeja, no sóc jo, El Ciro porta cadira de rodes i l'Alan vol dir-se Nala. Però res d'això els atura. Volen salvar el món de la contaminació, viatjar, tocar instruments, ser fotògrafs i llegir molts llibres. Tots ells són especials i tenen alguna cosa que els fa únics. Res els tira enrere malgrat les diferències que hi ha entre ells. Tenen molt clar quins són els seus objectius i els aconseguiran, o si més no, ho intentaran amb totes les seves forces. Recordeu, El que ens fa únics, de Belén Llorente Origidali, amb il·lustracions de Ayesa Rubio, editat per l'editorial Astronave i recomanat per a nens i nenes a partir de 4 anys.

0: Conte contat, conte acabat. Per la ximeneia s'han anat i el cor se'ns ha quedat.
1: Qui no el vulgui creure, que el vagi a veure. I si no és veritat, doncs ens hagin ben enganyat.
0: Però el que no és cap engany és que el rellotge no s'atura i els minuts de l'hora del conte s'han escolat com sorra entre els dits. Toca acomiadar-nos per avui, Mercè.
1: Sí, hi ha moltes maneres de tancar el gran llibre de l'hora del conte. N'hi ha que diuen, i que t'acric, que t'acrac, el conte ja està al sac. I d'altres que asseguren que, si el conte és bonic, ens veiem amb l'amic. Nosaltres potser no tenim sac, però si moltes ganes de moure el cos amb la cançó Bye Bye Monstre de la Damari Gelabert.
0: Marxem amb la motxilla plena de noves històries, però des d'aquest mateix instant ja estem buscant els millors contes per la setmana que ve. No us oblideu de sintonitzar-nos el proper dia a la mateixa hora. Gràcies a la xarxa de comunicació local ens trobareu a molts racons de Catalunya i Andorra.
1: Que tingueu una setmana de llegenda, d'aquelles on tots els desitjos es fan realitat.
2: Adéu!

0: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
1: I aquí a punt, com sempre, una setmana més per entrenar la nostra creativitat amb la nostra empordanesa de capçalera, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
2: Hola, Cristina. Què tal?
1: Doncs vinga, avui vinc amb els botons cordats.
2: Sí?
1: No, no em porto mai de botons, la veritat. Però farem creativitat amb botons, nosaltres.
2: No em portes mai de botons? Això en parlarem després, que t'explicaré una cosa, ja veuràs. No? Hi ha una cosa molt curiosa.
1: Vinga, doncs. Per què botons?
2: Perdona. Per què botons? Doncs mira, per què? Perquè estava netejant el lavabo.
1: Ai.
2: I allò passant per un moble que tinc, vaig veure un botó i vaig dir, què fa aquest botó aquí?
1: I què feia?
2: A casa som dues persones.
1: Ho vas descobrir?
2: Bé, vaig preguntar...
1: A l'altra
2: persona. I em va dir, ai sí, és que l'he posat aquí per recordar-me que l'haig de cosir. I dic, val, d'acord, doncs porta dues setmanes allà, saps? I aquell botó i al final dic, bé, no, doncs parlarem de botons. I sí, i ja... Els botons és com... A mi em passa amb els imperdibles, que a vegades també, no sé per què, pareix un imperdible
1: sí,
2: en algun lloc...
1: Sí, d'on ha sortit això ara,
2: dius,
1: no?
2: Sí, i el dia que el busques...
1: No el trobes.
2: I això que es diu imperdible, però sí. És perdible. Doncs el botó també és perdible. I va venir d'aquí, o sigui que... I també això em va portar a l'afició que jo tinc pels botons, eh?
1: Ah, ets fan, eh? A mi també m'agraden, eh?
2: Sí, bueno, tot el que sigui complements per poder crear, m'encanten. I a més, tinc pots de vidre, llaunes... Saps les llaunes de les galetes antigues? Mm-hmm. També plena de botons. I com que hi ha molta gent que ho sap, doncs sempre m'han regalat botons i
1: he
2: anat al mercadillo.
1: Jo la caixeta comprat... de casa també la veig perquè la meva mare ha cosit tota la vida, s'ha dedicat a això. I clar, òbviament, fils i la caixeta dels botons. Perquè clar, quan te'n salta un, tranquil, que la mama en té una de recanvi, sigui quin sigui.
2: Doncs sí, i a més, que hi ha botons que són meravelles, eh? Jo he fet culleres de botons, també.
1: Ah, oh, que original!
2: Sí. No 100% de botons, però amb
1: però
2: metall i amb alguna
1: part, no?
2: Cosa, i que hi ha botons que es presen cosetes. O sigui que, mira, al final és una cosa molt petita, però que porta una història molt gran, ja veuràs quan en parlem.
1: I tant. A part, però... els fas anar de 21 botons, no?
2: Home, mira, això ens ho explica Blau Mut, eh?
1: Home, ens encanta!

0: En Blaumut i aquí, jo i la Roser ja estàvem aquí ballant, amb aquest 21 botons.
1: Ah, l'he encertat, aquesta t'agrada,
0: m'agrada, m'agrada.
1: Doncs mira, Cristina, que els botons existeixen des de fa més de 4.000 anys.
0: 4.000 anys?
1: Mare Déu. Però els més antics que s'han trobat, que de fet eren de closques marines, no? I clar, eren materials així que hi havia en aquell moment, saps que només els feien servir per decorar? Els cosien a la roba per ornament.
0: Ah, no, tenien funcionalitat, diguéssim, no?
1: No, tenien funcionalitat. I saps per què?
0: Per què?
1: Perquè encara en aquella època a ningú se li va ocórrer fer un forat.
0: Fer un trau. Oh. Ah, això és pensament lateral total, també.
1: Clar, dius, home, tenim això. Doncs fins que no va arribar el trau, a la història no van ser funcionals els botons. Perquè, clar, un botó sense trau és com una clau sense pany.
0: Sí, totalment.
1: Clar, no serveix per res.
0: Molt maca, no? Però molt no maca tenim a posar-la.
1: Per decorar i ja està, no? Doncs quan finalment algú va tenir la gran idea, doncs va canviar el món, clar. Pel voltant del segle XII a Europa, el botó es va convertir en el que ara coneixem, que era un mecanisme, doncs, per tancar roba.
0: Oh, i després va arribar la cremallera, que allò ja va ser...
1: Sí, ja no va mas. Crec que vam parlar un dia de cremalleres?
0: Sí,
1: diria
0: sí,
1: que sí. Que sí. Doncs sí, doncs vinga, amb el botó, doncs, en aquest moment és quan es converteix en el símbol de poder, també, perquè a part de ser funcional, en aquí és, on, és com les medalles. Els botons era la marca,
0: com
1: també.
0: Com els galons, no?, una mica.
1: Això. Perquè, clar, ja era com que a les classes altes, doncs, clar, ostentaven doncs, amb botons d'or, o que eren molt elaborats, o que eren especials.
0: Era un símbol per veure en quina categoria estaves, no?,
1: sí,
0: a nivell social.
1: Això mateix. I mira, i un exemple d'ostentació amb botons era el rei, un rei de França, que es va cosir un vestit de gala que portava 13.600 botons d'or.
0: Uau!
1: T'imagines el que devia passar, això?
0: Molt.
1: Poc devia caminar ni a res.
0: No, és molt perillós que et segrestin, portar això a sobre.
1: No, jo crec que és impossible de segrestar. Però
0: no te'l pots endur?
1: Amb una grua. Amb una... Doncs mira, canviem. Saps que per què les camises de roba d'home o la de dona el botó canvia de costat?
0: Sí, explica-m'ho, perquè que difícil quan et fiques uns pantalons que diguéssim que no estan fets per tu.
1: Doncs mira, els de la roba d'home van a la dreta i el de la dona van a l'esquerra. Jo tinc un problema que em costa saber quina és la dreta i quina és l'esquerra.
0: No, jo crec que ho has dit al revés.
1: Ah, doncs mira, jo tinc apuntat així,
0: Bueno, jo... O vaig amb pantaló d'home, Vés a saber, potser.
1: Dic per davant que em costa saber quina és la dreta i quina és l'esquerra, Però bé, la raó dels homes és que quan van començar a fer servir els botons, que es va generalitzar, els homes portaven espasa.
0: Sí.
1: Estem parlant de tiempo remotos.
0: Anyos A.
1: Anyos A. Doncs clar, l'espasa anava al costat esquerre. I per poder desenvainar-la ràpidament amb la mà dreta, clar, necessitàvem fer allò... No? Doncs la roba es tenia a cobrir cap a la dreta, cap a ells. Per tant, el botó a la dreta.
0: Perquè s'havien de descamisar abans d'agafar l'espasa, o com anava?
1: Doncs sí, perquè portaven aquests botons grossos.
0: Ah, va.
1: No sé, posa la imaginació, Cristina. Opa, jo ho he llegit així,
0: estic,
1: saps?
0: Estic molt divertida avui, perdona, Roser. Ara he vist el senyor rassa arrencant-se els botons i agafant l'espasa.
1: Jo també l'he vist, jo també. I la raó de les dones.
0: Sí.
1: Doncs les dones benestants, que eren vestides per les serventes, doncs clar, les serventes normalment eren dretanes. I per facilitar la feina, doncs per cordar botons, anaven a l'esquerra. Dues raons pràctiques, no? Perquè
0: clar,
1: de temps enrere, que fa que, mira, dia d'avui s'hagin conservat aquestes maneres de fer.
0: Carai, molt
1: però,
0: bé.
1: Vols dir que ara es fa tant? Jo és que ara no m'hi he fixat tant,
0: Jo sé que alguna hora he hagut d'acordar botons, perquè, jo què sé, et poses els pantalons d'un col·lega o alguna cosa, i dius, per què va al revés? Això m'hi he trobat. Però...
1: Clar. No, però amb camisa sí que és veritat. Que ho he vist en pantaló, no? Mira, i ara una llegenda.
0: Vinga.
1: Va, que no tampoc sabem si és veritat o no. Jo és que trobo tanta fantasia com busco per escriure els programes.
0: T'encanta.
1: I m'encanta, perquè ja saps tu que jo l'ho d'explicar, contes a mi m'agrada molt. Després, que sigui veritat o no, no ho sabem.
0: No passa res, però explicarem el conte, a veure.
1: Sí, perquè per això som creatives.
0: I tant.
1: Doncs, això va, que durant la invasió de Rússia de Napoleó, les tropes franceses portaven els botons de les jaquetes fets amb una aleació de metalls on hi havia molt d'estany.
0: Sí.
1: I resulta que l'estany, a temperatures extremes, es desintegra.
0: Ai, i devia cremar això,
1: Literalment es desfà el botó. O sigui, l'estany es desfà. Doncs la llegenda diu que els soldats es van quedar sense poder tancar les jaquetes, clar, en ple hivern, eren a Rússia, i que van patir molt i molt, i clar, que això els hi va perjudicar. tota manera, hi ha historiadors que qüestionen, però que és una llegenda que realment sí que està difosa, no és pas que jo me l'hagi inventat. Per tant, un botó, una cosa tan senzilla, pot ser el taló d'Aquiles, un exèrcit.
0: Imagina't.
1: Què et sembla?
0: Anem a analitzar tots els botons?
1: No.
0: Oh?
1: Sí.
0: Sí? Sí o no?
1: Sí, va, anem a fer blavet. Sí.

0: Preciosíssima cançó de la Bet, tots els botons que ens agraden molt i que sí, la Roser me l'ha deixat posar.
1: Sí.
0: Anem a seguir parlant de botons.
1: Va, ara sí, ara parlem de dites.
0: Dites, anar de 21 botons.
1: Exacte, que vol dir quan algú va molt mudat, no? Que va de gala, no? I això ve dels uniformes de luxe, que portaven exactament 21 botons.
0: Mamma mia.
1: Ho sabies, això?
0: Quina feinada, no?
1: I per què 21?
0: No ho sé. Però clar, uniforme deu ser de cap a peus, perquè si no es no et dona lloc per 21 botons.
1: No, perquè hi ha fileres dobles.
0: Ah, d'acord.
1: Clar, els uniformes porten així com fileres dobles.
0: Ha quedat clar que no és el meu terreny. Sí, callo.
1: Doncs això, que si algú va de 21 botons és perquè va molt elegant i això ve doncs, dels uniformes antigament de luxe.
0: Tenim més dites?
1: Una altra, i per mostra, un botó. No ho dius, això?
0: No.
1: I per a mostra, un botó. Que vol dir justament això, no? Que quan confirmes una cosa i dius, mira, he fet això i això ha anat així, així, així, així. I per mostra, un botó. No ho has dit mai?
0: No ho havia dit mai. No.
1: Ai,
0: sempre
1: doncs
0: coses
1: sí.
0: Noves, jo.
1: Bueno, perquè som de generació diferents i això es nota, eh?
0: Però les dites passen de generació en generació.
1: Ah, doncs aquesta no ha passat.
0: Aquesta no.
1: No t'ha arribat
0: a tu, Cristina. Potser és per territori, això, Roser. Què més?
1: Va, el botó del mig. I aquesta saps d'on ve? Ai, és que ets el botó del mig. Tampoc t'ha arribat aquesta.
0: Ets estar sempre al mig com el dijous? Seria una mica això?
1: Sí, va. Doncs mira, això per què ve? Això ve perquè en el món dels vestits de jaqueta, no? Els trajos, doncs, hi ha un arreglador. Els que tenen tres botons, o sigui, tres botons, tres regles.
0: Sí.
1: El de dalt a vegades es corda. A vegades sí, a vegades no. El del mig, sempre. Sempre. I el de baix, mai.
0: No es corda el de baix?
1: Mai es corda el de baix.
0: Per què?
1: No, perquè és el protocol. És etiqueta bàsica. O sigui que ara, vés-te fixant amb la gent que porta jaqueta de vestir, que tingui tres botons.
0: Però parles d'una americana.
1: Una americana.
0: Ah, va.
1: Una americana de tres botons.
0: No, llavors, el de baix no, mai. També hi estic d'acord, sí.
1: Doncs el de baix no es pot cordar mai. El del mig, sempre. I el de dalt és opcional.
0: Per tant, si és més desenfarat o més tapadet, no?
1: Això mateix, sí. I si portem la paraula al botó en castellà, els botons, el botones,
0: sí,
1: no? Que seria
0: és l'ofici.
1: El noi que està a la porta de l'hotel, que és el que porta les maletes i el que va fer els encàrrecs. Saps com es diu en català?
0: Com?
1: Groom.
0: Eh? Groom?
1: Groom, G-R-U-M.
0: No ho havia sentit mai.
1: Doncs és la traducció de botones en català. I és el noi que fa encàrrecs, és el noi que fa això, no? Sí. I però se li deia el botones perquè justament portaven un uniforme ple de botons brillants, no? Com els uniformes militars,
0: sí,
1: una
0: clar,
1: mica el que dèiem abans. I clar, quan li deien, mira, aquest noi en el botones, no? Mira, si seguís posat cremalleres, hi dirien el cremalleres.
0: Sí, però no, és el botones.
1: Es diu el botones. I en català, doncs, el groom, o sigui que mira, tenim una paraula nova per posar en el nostre vocabulari.
0: Sí, ja la poso al vocabulari.
1: Saps que hi ha un truc per cosir botons?
0: Bé, anar passant per un forat i per l'altre, no?
1: entre ells, sí. Doncs mira, es fa amb un escuradents.
0: A veure, va, explica'ns
1: mira,
0: això.
1: Mira, tu poses l'escuradents entre el botó i la roba, sí? I li fas primer com una volta, i llavors ja vas passant el forat amb la roba, I què aconsegueixes? Que te queda una mica d'espai,
0: sí.
1: I després al final l'has de fer així com un...
0: Sí, acabar-lo de recosir per sota,
1: sí.
0: L'entremig entre el botó i la roba.
1: Això.
0: Per acabar-ho d'apuntalar perquè no surti.
1: I et queda doncs, un mil·límetre, dos mil·límetres, sí. Que no queda enganxat a la roba. Perquè
0: i fa quan... que es pugui posar bé amb el trau.
1: Ah, això mateix, perquè clar, quan queda molt enganxat hi ha el problema de que es pot arrencar. I en canvi, si deixes això amb l'escuradents, doncs tens com més flexibilitat. Però clar, no ho has fet mai així?
0: No.
1: Doncs,
0: ja he cosit algun botó a la meva vida, però...
1: Doncs ja tens una cosa a fer. Veus les ments creatives que s'inventen coses? Doncs aquí una bona dona

0: En el seu moment,
1: escuradents segur que també tenen molta història.
0: Segur que va ser una dona. va inventar això dels botons. Però clar, hi ha gent que cus botons, Cristina, i n'hi ha d'altres que volen que els arrenquin.
1: Ai.
0: I he trobat els noies.

0: Doncs aquí la tenim, aquesta Botones, eh?
1: Aquesta no la coneixies,
0: Juana,
1: no?
0: Juana Rozas i Juliana Gatas. No, no la coneixia,
1: ah,
0: aquesta.
1: Ah, que t'he posat tots que sí, però aquesta no.
0: Aquesta no. Aquesta m'havies de sorprendre, eh, d'alguna manera.
1: Sí, arrencar botons, eh, allò, amb un moment de locura que dius, vinga, va, pim-pam. Doncs escolta'm, que el botó no és només a la roba.
0: No?
1: No, home, hi ha molts botons. Tenim, per exemple, la flor botó. Hi ha una flor que se'n diu botó. És una flor del camp de color groga, molt bonica. Es diu el botó d'or.
0: Que es deu assemblar a un botó, no?
1: Perquè és així rodoneta i petita. Sí, i és groga.
0: I és groga?
1: Sí. I després què tenim? Tenim els botons digitals, no? Tenim el botó...
0: O sigui, del mòbil, de... no?
1: Clar, el botó de fer likes a les xarxes, no? Que això va canviar la manera de com ens relacionem. Tenim el botó de l'ascensor, que l'apretem... A mi m'ha passat avui. Que l'apretem moltes vegades perquè ens sembla que va més ràpid si toques molt, no et passa?
0: Sí.
1: Jo vull tocar el 3 i dic que això no es mou i anava fent pipipipipipipip.
0: Però, Roser, tu no pujaves per escales.
1: Però és que avui venia amb pressa i dic que arribaré a la ràdio, dic que m'ofegaré i no podré parlar. I dic que agafo l'ascensor. I mira, anava tocant.
0: I anava apretant. Va, nen, sí, sí, és que és lent, és molt lent l'ascensor, eh?
1: Sí, sí. I ens sembla que si toquem molt, no? O quan toques un timbre, dius, no, vinga a tocar. I vas tocant el piu.
0: Ens agrada apretar coses, eh?
1: Clar, el botó també li diem piu. Tu li dius piu?
0: Piu, sí. Apreta el piu.
1: Apreta el piu. I és un botó,
0: sí.
1: No? Doncs, això, bueno, el botó del pànic, no? Que aquest no el tenim i no, millor no
0: que cal,
1: no es tingui que
0: no
1: tocar
0: cal.
1: Mai ni res, no? I què més? Ah, mira, t'explico. Al cinema hi ha una pel·lícula que es diu Los Mundos de Coralina. L'has vista?
0: No.
1: Doncs aquí la nena protagonista, la Coralina, doncs entra en un món paral·lel perfecte en aparença. No? Ella veu que allò està molt i molt bé i tot, però veu que tots els personatges hi tenen botons cosits als ulls.
0: Ui.
1: O sigui, en comptes d'ulls, hi tenen botons.
0: Clar,
1: no?
0: És com el del substitut de les nines, no?
1: Bueno, és que la dolenta de la peli el que fa és que treu les ànimes dels nens i quan els hi treu l'ànima els hi cus botons. O sigui, tu pots veure que un nen ja no té ànima perquè té botons als ulls. I clar, la Coralina també li vol treure l'ànima.
0: Ai.
1: I li cus botons.
0: No me la penso mirar, aquesta pel·lícula.
1: No te dic al final, ja la miraràs. Però que va per aquí la cosa, no? Però clar, converteix una imatge bonica, doncs un personatge bonic, amb una cosa inquietant al final, perquè clar, vas veient els personatges amb els botons als ulls i és com que fa cosa,
0: sí,
1: no?
0: Sí, fa coseta. Però sí que per arreglar un peluix era habitual agafar un botó que li substituís l'ull, no? Que inevitablement es queia després de... quatre cops amb los cap aquí cap allà, no?
1: Sí, bé, i també que ja es fan servir com per això, per forma d'ull, eh? També amb els... Però bueno, mira, ve d'aquí en la pel·lícula aquesta. Sí, sí. Què més? Què més t'explico? Saps que hi ha un museu dedicat exclusivament als botons?
0: No en tenia cap dubte. Tu sempre trobes arte per tot, eh?
1: Com o no? Doncs sí, a Chicago.
0: A Chicago?
1: Sí, que si vols hi hem d'anar-hi cap allà. Doncs és l'únic al món que està dedicat als botons de pin, els que van amb el tancament de pin,
0: sí.
1: I als, diríem, en diuen botons, però serien com les xapes de campanyes, que també hi ha botons, saps? Totes les campanyes dels Estats Units i Xins, és com si no hi ha la xapa, no? No... Sembla que no és. Doncs hi ha tot un museu que és això, els botons, tot, de tota la història i aquestes coses. I és l'únic que hi ha en el món que és així ben complet.
0: Carai, amb els botons, eh?
1: Sí, i té més de 30.000 botons catalogats i inclús va entrar al Guinness. I saps que hi ha fòbia als botons?
0: Fòbia als botons? Per què fòbia als botons?
1: Doncs
0: qui té,
1: mira,
0: fòbia a un botó?
1: Mira la paraula, espera, a veure si te la dic bé. Compounofòbia. Compounofòbia.
0: Compounofòbia.
1: Això és fòbia als botons. Doncs, saps qui tenia fòbia als botons?
0: Qui?
1: L'Steve Jobs.
0: Ah, sí?
1: Sí, per això anava sempre en jersei...
0: Bé, com jo no porto botons,
1: clar,
0: ja t'ho dic.
1: Clar, per això t'ho dic, dic, mira, potser tens fòbia als botons.
0: No, no tant, eh, que després em fico l'americana i m'agraden.
1: Doncs
0: amb el,
1: mira,
0: botó del mig, només,
1: doncs,
0: eh,
1: sí,
0: però...
1: Doncs sí, sí, es veu que aquest senyor en tenia. I diuen, que ja tampoc sabem allò que si és veritat o no és veritat, però...
0: nosaltres aquí li fem...
1: Però és que hi ha llocs que ho expliquen, per tant jo ho agafo.
0: Digues.
1: Saps? I llavors, clar, doncs que no li agradaven els botons, ni els pius, ni això, i per això es va obsessionar amb voler crear el primer telèfon que no tingués cap tipus de botó, que fos tot tàctil. Ell no volia botons enlloc.
0: Ah!
1: Què et sembla?
0: Oh!
1: Oh, t'has quedat muda, Cristina?
0: Sí, ara m'has deixat...
1: I això és difícil,
0: sí?
1: Eh?
0: Sí? Sí, i mira que en aquell moment entre baralla entre BlackBerry i iPhone, ja amb què guanyaria, jo era de les de BlackBerry, va, perquè tenia botons, podies apretar un teclat, era més obvi, i no, clar, ni se'ns acudeix.
1: Doncs, clar, aquest senyor va fer perquè no hi hagués botons enlloc.
0: Carai,
1: et sembla?
0: Carai.
1: Ara, això és el que s'explica, eh?
0: I famosos, famosos, i botons segur que tenim històries.
1: Mira, l'Alaska, per exemple, la cantant,
0: sí,
1: també ho explica, que té fòbia als botons. Diu que de ben petita, diu que la seva mare, quan li acostava algú que portava camisa així, era com que li feia repelús.
0: Ah, mira, sí, no, cadascú les seves manies, eh?
1: Cadascú. Doncs hi ha molta més gent de la que ens pensem. Mira, ara ho irem preguntant.
0: Mira, teniu, no, sí, fòbia als botons?
1: Clar, i si algú que tu t'acostes i portes botons i fa com reacció rara, doncs mira, ja ho sabem. Doncs mira...
0: Alguna anècdota més?
1: No, t'he de dir un altre nom estrany.
0: Vinga.
1: Filobanomisme. Filobanomisme.
0: I què vol dir això?
1: Això és el col·leccionisme. O sigui, la gent aficionada a col·leccionar botons, que també n'hi ha. I a Itàlia n'hi ha un en concret que té una falera i té dels millors botons de tota la història.
0: I els del museu també, suposo.
1: En deu tenir molts, que el museu deu voler i els té ell.
0: Allà regatejant cada dia, ja els veig.
1: Doncs sí, sí. Doncs mira, t'hauria de dir això, aquestes paraules, que m'acosta, me'ls escric així amb espais.
0: Sí, clar.
1: I després em costa dir-ho també, mira. Doncs res, anem al consultori, què et sembla?
0: Cap al consultori que ens n'anem, doncs.
1: Som-hi.
0: Som-hi. No podem marxar mai sense fer els nostres deures amb la Roser. Roser, què ens has fet avui en aquest consultori creatiu? Què ens vols fer fer,
1: avui,
0: més concretament?
1: Avui, pràctica.
0: Pràctica.
1: Avui farem pràctica. Sí, sí, avui farem
0: manualitat. Mans a l'obra.
1: Mans a l'obra. Agafarem, perquè botons tothom en té.
0: Sí.
1: Tothom en té, i si no, que en demani a la mare, a l'àvia, a la tia o a qui sigui, però tothom en té, a la veïna. Doncs una cosa molt i molt xula que es pot fer amb una base de paper o amb una base d'una fullola o alguna base,
0: sí,
1: de cartró o així, és dibuixar una silueta, la que t'agradi, que pot ser doncs una cara, un avió, una margarita, el que vulguis, i emplenar amb cola, doncs amb botonets de diferents mides, diferents colors, i te fas doncs aquella figura, i després la part que no hi ha botons, la pintes.
0: Ai, que maco, això!
1: I fas un collage i és una obra d'art teva.
0: Em sembla fantàstic.
1: També pots fer postaletes per regalar.
0: Sí.
1: I fas així, fas com una floreta amb botonets
0: ara
1: petits.
0: Ara que ve l'estiu, no?
1: Clar.
0: Amb el sol, de botó, per exemple.
1: Per exemple, o pots fer, si tens tota una tonalitat blaves, doncs fas com un mar de botons i vas fent com un degradé amb els blaus que tinguis i amb les diferents mides que tinguis de botons.
0: Segur que has fet alguna creació tu amb botons,
1: sí, que
0: n'he
1: fet, sí.
0: Sí, eh? No,
1: sí,
0: tinc cap mena de dubte.
1: La veritat és que ha quedat molt i molt bé, també. Sí. A tu s'ha tocat alguna cosa?
0: Ai, jo el que diria és que, per l'amor de Déu, tothom s'hauria de saber cosir un botó.
1: I si és amb escuradents, millor.
0: Millor, que després tindrem l'espai.
1: I si algú el vol arrencar, doncs ja guaita que trobi un moment, també.
0: Jo penso que també podríem agafar així un fil, passar per dins de diversos botons en vertical, diguéssim,
1: sí,
0: i tens el típic clic-clic-clic-clic de quan s'obre, sí, la porta.
1: També, també.
0: Per exemple.
1: Però mira, tinc un altre exercici.
0: Quin?
1: Mira, que aquest seria per fer meditació creativa.
0: A veure.
1: I aquest és amb escriptura. Perquè tu agafes un botó, un botó que tingui història, i comences a imaginar què ha passat en aquell botó.
0: Clar, què ha viscut aquell botó,
1: què
0: no?
1: Què ha viscut, qui l'ha fet, qui el portava... I mentre estàs escrivint això, aquest moment, la teva ment es relaxa, que és el que volem. Perquè així està preparada per tenir noves idees.
0: Ai, doncs sí.
1: I quan la gent tingui noves idees, què ha de fer? Escriure'ns.
0: Plasmar-les.
1: I escriure'ns,
0: en
1: Cristina.
0: En el teu Instagram.
1: Clar, el Roser Martínez Creativitat, perquè si no, no té gràcia, si no t'escriuen.
0: Clar, home, després la Roser plora, no la me la feu plorar.
1: No, no.
0: M'ha agradat molt tot el tema dels botons,
1: què
0: et Roser?
1: Sembla?
0: Mira, que començaré a pensar en coses i agafaré la caixa de botons de la mama.
1: Vinga.
0: A veure què se m'acudeix.
1: Jo vull veure-ho,
0: Ja em sé deixar, perquè són sagrats, aquella caixa de botons, eh?
1: Bueno, fes-li alguna cosa per ella.
0: Fes alguna cosa.
1: Clar, i fet sentatge emocional amb botons per ella i ja està.
0: Em sembla fantàstic. Roser, ens veiem la setmana que ve.
1: Que vagi molt bé, i tant.
0: Vinga.
1: Adéu, adéu.
0: Som-hi.

0: Són les 12 del migdia.
1: Radio Rubí.
2: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Rubí Sound amb Robert Fernández.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts, benvingudes una vegada més a l'únic programa radiofònic destinat íntegrament a promoure tota l'escena musical rubinenca. Això torna a ser...
0: Rubí Sound, un programa dissenyat per gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
1: Continua el compte enrere definitiu de la temporada 2025-26 del Rubí Sound. Amb aquest estiu avançat, sembla que no sigui gens difícil situar-nos en aquest escenari. Arriba el bon temps, la calor ens fa pensar en festes majors de barri, d'entitats i erres ràndoms que donaran pas a la festa gran de Sant Pere. Que sapiguem, el nostre prota d'avui no actuarà pas a la festa major de Rubí. Això sí, no seria pas nou perquè escenaris com l'Escardívol ja formen part de la trajectòria musical d'aquest mític cantautor de l'escena musical rubinenca. Qui és? Doncs és en Jere, que torna a Ràdio Rubí i visita casa seva per avançar-nos els nous senzills del que serà el seu nou treball. Nens i nenes de la casa, nois i noies que m'escolteu, quin luxe per la família del Rubí Sound. Sí, de seguida gaudirem de l'entrevista al Jere amb actuació en acústic inclosa. I per tancar el programa d'avui, anunci d'un nou festival estiuenc a la Rubí City i agenda de música en viu per aquest intensíssim cap de setmana. Déu-n'hi-do, no? Com ho veieu? Doncs, esclar que sí, rebentant el tòpic de que no hi ha música a Rubí. Qui ho diu, això? Qui ho digui, doncs que s'ho faci mirar, o bé que escolti un nou capítol de l'autèntic i genuí...
0: Rubí Sound.

0: Rubí Sound amb Robert Fernández.
1: Doncs ves per on, hem descobert una nova banda rubinenca. Per què? Perquè aquesta banda està vinculada a l'anunci del primer dels artistes que formaran part del cartell d'una nova aventura que porta per nom Rubeo Rau. Atenció, sí. Ja sabeu que fa unes setmanes per xarxes, especialment per l'Instagram, doncs els nois i noies de Rubeo Rau van fer públic que una nova entitat juvenil estava a punt de néixer. Doncs sí, l'associació juvenil Rubeo Rau veurà la llum definitivament el proper 11 de juliol d'aquest proper estiu. Amb un comunicat, doncs, comentaven això de després d'un any i mig d'espera, alguna cosa està a punt de començar. Neix Rubeo Rau. El festival per donar veu a la música emergent i a l'escena local, un punt de trobada on els estils es barreixen i l'energia es comparteix per a totes les edats, per a tothom. Aquest era l'anunci que doncs feien públic des de l'Instagram de Rubeo Rau. Hem de dir que Rau és R-A-W, és això molt modernet, eh? Doncs això, Rubeo Rau ho comunicava així, i però, clar, aquesta setmana ho han acabat de completar en la irrupció d'aquesta banda que hem descobert que també és rubinenca. Aquesta banda que porta per nom, doncs, Melancolia, i en aquest tema que estem escoltant, Mis Mierdas, eh? S'anomena així, literalment, aquest tema rockero dels Melancolia, que formaran part del cartell que aniran desvelant mica en mica els companys i companyes de Rubeo Rau. Els seguirem de ben a prop al Rubí, se'n faltaria molt més.

i de la música d'aquesta banda anomenada Melancolia, prepareu-vos perquè saltem directament a aquest cap de setmana, un cap de setmana protagonitzat perquè hi ha bandes rockeres que ompliran un espai molt particular amb el Can Solà Rock, la segona edició que tindrà protagonistes musicals com aquests.

0: Gaudí Sound, un programa dissenyat per gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
1: I a Rubí es respira molt de rock. Com aquest d'Emperatriz, que serà protagonista, atenció, demà mateix, dia 30 de maig, a on? Doncs en el Can Solà Rock. L'Associació de Veïns de Can Solà promou aquesta segona edició amb les actuacions de bandes com Emperatriz o Reverb. Serà demà a partir de 8:45 a Can Solà, a Rubí, al carrer José Echegaray, número 9. Entrada gratuïta.

0: Doncs ja ho sabeu, aquest cap de setmana, demà mateix, dia 30 de maig, a Can Solà, a l'organització de Can Solà, tindrem el carrer José Txegaray, número 9, a Rubí, aquest escenari per gaudir de la segona edició del Can Solà Rock, amb Emperatriz, que sonen ara mateix, i els Reverb. Però és que hi han més mogudes en aquest cap de setmana, ja de ple, gairebé de pet estiuenc. Per exemple, la Festa Major de Can Oriol. Sí, de fet, ja ha començat. Avui mateix han començat els actes de la Festa Major de Can Oriol. Ens fixarem, evidentment, doncs, a les actuacions musicals. Avui, a partir de les 23 hores, avui divendres 29, tindrem doncs, una proposta musical d'Operación Disco. Operació Disco. Ball per gaudir en directe. Suposo que fem versions de grans clàssics de la música disco a partir de les 23 hores. I a les 00:00, és a dir, a l'hora de les bruixes, tot just quan traspassem el dia i passem a el dissabte, DJ Aulet, la rubinenca Aulet, estarà pinxant una sessió perquè gaudiu d'aquesta nit estiuenca gràcies a la Festa Major de Can Oriol. D'altres actuacions, per exemple, demà dissabte, dia 30, Alma en Son actuaran a les 23 hores i DJ Manu farà el mateix que ha fet o que farà aquesta nit la DJ Aulet a partir de les 00, ja del diumenge. Doncs actuació de DJ Manu amb superhits del moment. Ja ho veieu, la Festa Major de Can Oriol, que també promou mogudes interessants per gaudir de la música en viu i en directe. Si voleu més informació, també al web de Ràdio Rubí. Vam fer una entrevista fa no gaire al Rubí al dia. Ja podeu rescatar més informació per poder gaudir de tot això que estem comentant, no? De la Festa Major de Can Oriol. I ja col·locant-nos en situació, pensant en la propera setmana i també pensant que està cada vegada més a prop el 13è Festival de Blues, anem a escoltar una mica de blues i així us recordarem que la propera setmana seran els grans protagonistes.
1: Rubí Sound amb Robert Fernández.

0: Uau! És la veu de la Carla, la cantant dels The Hicks, que també formarà part d'aquest magnífic cartell del 13è Festival de Blues. Seran els dies 12, 13 i 14 de juny, parlant en plata dintre de dues setmanes, i tindrà grandíssims artistes convidats, els mateixos The Hicks, que ara sonen amb una actuació en directe, o, per exemple, doncs, referents de l'escena musical rubinenca com el senyor Sergi Estella, i també referents de l'escena nacional i internacional, el Lluís Coloma, que vindrà en companyia del seu trio, i Kid Carlos, l'Ibai García, amb el seu Blues Project. El Paul Ball actuarà, i el Dani Nelo, que vindrà amb el seu espectacle de 40 anys als escenaris. També tindrem l'actuació d'Erin Corín. Tot això i molt més en el 13è Festival de Blues. Però serà la propera setmana quan ho desgranarem dia a dia, espai a espai. Un festival de blues que, recordeu, que no només es celebrarà a l'espai de l'amfiteatre del castell, sinó que també hi haurà actuacions en viu al centre de la ciutat, per exemple, al davant de l'espai del CRAC, del Centre Rubinenc d'Alternatives Ciutadanes, i també a la Rambla del Ferrocarril. Però per entrar en detalls i perquè ho sabem absolutament tot i ens plantegem bé la nostra agenda, doncs la propera setmana seran els convidats...
1: Gràcies.
0: De res, Carla. Seran els convidats del Rubisau. Nosaltres, que ja marxem. Ciao, ciao. Retornarem la propera setmana amb els companys i companyes de la SBR, de la Societat de Blues de Rubí, com a màxims protagonistes, però no deixarem enrere tot això que s'està coent i que succeirà a les properes setmanes en diferents espais de la ciutat, i sobretot intentant i aconseguint-lo promoure tota l'escena musical rubinenca. Fins la propera. Porteu-vos bé, sigueu bons minyons, bones minyones, i si no ho aconseguiu, doncs apa, dissimuleu. Rubí Sound.
2: És la una del migdia.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Sindicats i el Departament d'Educació van arribar ahir al vespre finalment a un preacord per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària.
2: L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç a més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Les temperatures continuaran altes avui, però ja no assoliran els registres d'aquests dies passats.
2: Catalunya va registrar ahir la temperatura més alta en un mes de maig. Des que hi ha registres, va ser a Vinebre, amb 39,5 graus de temperatura.
0: Moment perfecte, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb un matí de dissabte que ha estat molt assolellat. A partir de mig matí hem tingut l'arribada de molts núvols als iprins per la franja de Ponent i també pel Pirineu Occidental. Aquestes hores del dissabte estem pendents per una banda de les temperatures que ni de bon tros seran tan elevades com aquest passat dijous o divendres. Fa calor, però no farà la calor tan intensa. I també estem pendents del creixement d'aquestes nuvolades que tenen lloc sobretot al Pirineu i Prepirineu i ens portaran ruixats que molts d'ells aniran acompanyats de calamarsa o pedra a tot el Pirineu i Prepirineu central. Per tant, molta precaució perquè a mesura que vagin passant les hores de la tarda aniran afectant també a moltes comarques de la Catalunya central i de cara al vespre podrien afectar també a comarques com la Noguera o també la zona del Pla de Lleida. Ho anirem seguint atentament aquí a la xarxa. Que tingueu a la tarda.
0: I en política, Òmnium Cultural celebra avui la seva assemblea general per renovar part de la seva direcció.
2: El seu president, Xavier Antic, continua al capdavant de l'entitat.
0: I en mobilitat, un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla aquest matí la circulació a l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró.
2: Renfe ja ha establert transport alternatiu per carretera entre les dues estacions. A més, Renfe va detectar 970 actes vandàlics per pintades en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa de quasi 7 milions i mig d'euros.
0: I en els esports, el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon.
2: El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia, darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Sindicats i el Departament d'Educació van arribar ja al vespre finalment a un preacord per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública tant a primària com a secundària.
1: L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç a més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. És a dir, donar suport als alumnes amb algun tipus de discapacitat que fan la seva escolarització en una escola no especial. Ens amplia tots els detalls sobre aquest acord Norma Lebrero.
2: Era ja de nit quan els sindicats i els representants del Departament d'Educació, entre ells la consellera, sortien de la reunió. Ho feien amb un preacord que acontenta els sindicats majoritaris. La CGT i l'intersindical s'havien aixecat de les negociacions a la tarda perquè no s'incluïen les seves demandes. Ara aquest preacord haurà de ser ratificat en una consulta a tot el professorat. Aquesta tarda decidiran com i quan es farà i si mentrestant mantenen les vagues convocades per la setmana que ve. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, diu que és important que la consulta es faci durant els dies lectius, ja que així els mestres poden debatre'l.
3: Si el que volem és que la gent pugui informar-se bé de quin és el contingut d'aquest preacord i fer l'anàlisi, poder fer debat amb la resta de companyes del claustre, no? Que hi ha aquests debats al claustre, que hi ha els debats a les assemblees. Necessitem que siguin dies lectius i generar i possibilitar aquests espais. Així que hem de decidir quin és el termini òptim per poder dur-la a terme.
2: El Sindicat de Professors de Secundària no farà consulta general, sinó que se sumarà a la voluntat de la majoria. D'entrada, el preacord el sembla bé. Ignasi Fernández n'és el portaveu.
4: En aquest context, i en aquest moment, i en aquestes circumstàncies, ja dic, no és el millor acord del món, però és el millor acord possible per a la secundària, pels professors i professores de Catalunya.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, parlava aquest matí d'un acord històric.
5: Que és un primer pas. És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric.
2: Hi ha dos punts que han fet desencallar els acords. D'una banda, s'ha aconseguit el compromís de desplegar en 4 anys 6.400 nous mestres per donar suport a l'escola inclusiva, però que ja es notaran el curs vinent amb la incorporació de més de 1.000 professionals. En aquest aspecte, tots els grups TI3 tindran tècnic especialista d'educació infantil i una ràtio màxima de 20 alumnes per aula. L'altre gran acord ha estat en el salari. Es preveu un increment salarial al voltant dels 600 euros mensuals, 599 euros a primària i 633 a secundària durant els propers 4 anys.
0: Parlem ara de la meteorologia perquè les temperatures continuaran altes durant la jornada d'avui, però no s'assoliran els registres d'aquests darrers dies.
1: Catalunya precisament va registrar i la temperatura més alta en un mes de maig des de que hi ha registres. Va ser a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Els micròfons de Canal Terres de l'Ebre han recollit la sensació d'alguns vianants.
6: No m'agrada la calor. Quanta més gran me faig, més m'agrada l'aire condicionat i estar a l'aigua.
7: Comença a vindre la calor, però claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però bueno.
8: Todos los años pasa más o menos lo mismo. Sí que puede que el cambio climático pues influya.
9: Ha passat d'estar plovent i de deixar dos rajos de sol de sobte a de repente una calor horrible.
10: No es pot aguantar, estic de mal humor, canviaré la roba, ficaré ja tot d'estiu.
7: Pues tocarà ja l'aire condicionat, ventilador i tot el que faci que falta.
9: Tocarà anar a la playa perquè la calor que fa.
1: Fins a 19 estacions han batut màximes històriques de maig en 20 anys de registres.
0: Precisament a causa de les altes temperatures viscudes durant aquest mes de maig, s'ha decidit avançar un mes la campanya de vigilància dels grups especials de prevenció d'incendis a la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre.
1: Aquests grups controlen el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació per detectar qualsevol senyal de foc i activar ràpidament els serveis d'extinció. Aquest dijous ja van alertar d'un foc a Bot, per exemple. També vigilen que es compleixin les restriccions que s'activen amb el nivell 3 del Pla Alfa. El Departament d'Agricultura també reforçarà aquests grups de prevenció d'incendis amb 10 bases operatives i gairebé un centenar d'efectius a tot Catalunya.
0: I per la seva banda, les ADFs lamenten també que no s'hagin fet els deures pel que fa a les franges contra aquests incendis.
1: denuncien que l'incendi d'Urrius es va generar en una zona boscosa tocada a la fàbrica de parafina. Molts municipis del Maresme no tenen fets els perimetrals entre bosc i urbanització. Des de Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
11: Els fets d'Òrrius mostren una realitat. No s'ha fet la feina per separar les zones boscoses dels polígons i les urbanitzacions. Els ADF del Maresme i del sud del Vallès ho denuncien i, com a un clar exemple, posen l'incendi d'ahir, on les flames originades al bosc van arribar fins a una fàbrica de parafina, un material molt inflamable. Així, els forestals tornen a destacar la importància de tenir aquestes franges de protecció perimetral al voltant dels nuclis urbans i edificacions, tal com estableix la llei, però que molts pobles del Maresme no tenen al dia. Oriol Bassa, representant de la Federació d'ADFs de Catalunya.
12: N'hi ha que no tenen franja, però n'hi ha aquells que les tenen i no les tenen ben fetes. D'altres hi ha un excés de vegetació, potser es van obrir fa 20 anys i només es desbrossen i no s'aclareixen els arbres i han anat creixent. Igual que passa amb inundacions, les assegurances, si tu no compleixes la normativa, doncs no et cobreixen i acabes anant a parar al Consorci de Seguros.
11: En concret, les ADF denuncien que a la mateixa localitat d'Òrrius, envoltada de bosc, no es disposa d'aquesta franja de protecció perimetral contra els incendis. Aquest fet, a més d'incrementar exponencialment el risc d'incendi, també fa molt més difícil, asseguren, controlar les flames i protegir les persones i les edificacions que puguin sortir-ne afectades.
0: I en matèria d'incendis encara ja està controlat un incendi de vegetació a Barberà de la Conca. Els bombers de la Generalitat hi treballen des de 11:45 d'aquest matí en una zona boscosa envoltada de camps, però com diem, aquest incendi ja es troba controlat. Obrim ara plana política i ho fem parlant d'Òmnium Cultural, que celebra avui la seva assemblea general per renovar part de la seva direcció.
1: El seu president, Xavier Antich, continua al capdavant de l'entitat i ha fixat com un dels objectius fer de Catalunya un país acollidor, on els nouvinguts trobin un sentiment de pertinença.
13: A la Catalunya diversa dels 8 milions, el gran repte que tenim és preservar-ne la cohesió i la vigència de l'ideal que ens ha enfortit com a país i que ens defineix. Som un sol poble, unit en la diversitat, un nosaltres en construcció permanent, que té en el foment de la catalanitat i el sentiment de pertinença, l'arrel de la seva força. Per això continuarem treballant per una Catalunya inclusiva i integradora, capaç d'incorporar la catalanitat a gent vinguda d'arreu.
1: Òmnium és, juntament amb l'Assemblea Nacional Catalana, les dues entitats de la societat civil més nombrosa, amb 190.000 socis.
0: Parlem ara d'afectacions. Un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla aquest matí la circulació de la línia R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Fígaro al Vallès Oriental, segons han informat Renfe i Protecció Civil.
1: Tècnics de DIF treballen en la resolució de la incidència i s'ha habilitat un transport alternatiu per carretera entre ambdues estacions. En paral·lel, els trens de l'R3 circulen amb normalitat entre Figaró i Ribes de Freser, mentre es manté el servei de reforç per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà, la Tor de Querol.
0: I seguim parlant de Renfe, ja que va detectar gairebé 1.000 actes vandàlics per pintures en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa de quasi 7,5 milions d'euros.
1: Segons Renfe, els grafits obliguen a immobilitzar una mitjana de 2 trens diaris, provocant retards, reduccions de capacitat i canvis d'horari que l'any passat van afectar gairebé 1,5 milions de passatgers. Les estacions amb més incidència són Montcada Bifurcació, amb 31 casos registrats des de començament d'any, i l'estació de França, amb 23. També destaquen Cornellà i Granollers Centre, amb 22 incidències cadascuna.
0: A més, la companyia ha incorporat recentment nous productes químics que permeten reduir el temps de l'eliminació de pintades d'una hora a 15 minuts. Per evitar actes vandàlics, Renfe també ha reforçat la vigilància nocturna amb drons i una unitat canina en fase de proves en els llocs més crítics.
1: També es preveu instal·lar càmeres volumètriques i d'infrarojos en col·laboració amb ADIF, Mossos d'Esquadra i el Departament de Territori. Ara per ara només hi ha 5 estacions que permeten la neteja dels combois: Ripoll, Sant Andreu, Estació de França, l'Hospitalet de Llobregat i Vilanova i la Geltrú. Però s'habilitaran més espais arreu del país per reduir el temps que els combois s'han de retirar del servei.
0: I encara un altre punt en mobilitat, en aquest cas a les carreteres, perquè les obres de reobertura del carril tallat de la Nacional 260 a Sant Joan de les Abadesses s'allargaran fins a l'agost. Des de la veu de Sant Joan ens ho explica Isaac Muntades.
14: Les obres per reobrir el carril tallat a la Nacional 260 a la corba de Ribamal entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses s'allargaran fins a l'agost. Una esllavissada de terra i roques que va atrapar un cotxe i va ferir una persona va obligar a tancar-lo el passat 6 de març i des d'aleshores es dona pas alternatiu del trànsit amb un semàfor. Per tant, si es compleixen els terminis, haurà estat tallat gairebé mig any. Ara, la principal preocupació de l'alcalde santjoaní, Ramon Roquer, és evitar que es formin cues quilomètriques com les del passat dilluns, en què li constava que s'havien produït fins a 3 quilòmetres de retencions i hi havia vehicles que havien tardat fins a una hora a fer el trajecte cap a Ripoll.
15: La veritat és que el Ministeri expressa la seva dificultat de poder-hi posar operaris i de poder estar sempre alerta i a temps de quan es formen les cues. Evidentment, aquestes es poden preveure, però ningú sap en exactitud quan es fan. Aquest cap de setmana, precisament, va quedar més que clar i evident que tampoc era tan extraordinari, perquè sí que dilluns podia ser bon, Barcelona era metropolitana, però tampoc no érem un diumenge i les cues van ser molt llargues.
14: Roquer comenta que el Servei Català de Trànsit s'ha compromès a reforçar el pas alternatiu amb persones i no amb semàfors, un fet que garantia més fluïdesa al trànsit i que espera que es concreti els pròxims dies. Les obres, que tenen un cost de prop de 2 milions d'euros, van començar el passat 20 d'abril.
0: Parlem ara de salut, perquè Girona celebra la segona edició del Festival Empoderat, coincidint precisament amb el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple.
1: Una jornada inspirada pel concepte d'empoderament que busca transmetre un missatge de força i suport a tots aquells diagnosticats amb aquesta malaltia i donar-los visibilitat davant de la societat. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
16: Quan a Anna Huguet li van diagnosticar que patia esclerosi múltiple, la primera reacció va ser d'incredulitat i negació, però de seguida va tenir ben clar que si bé ella no podia trobar la cura per una malaltia com aquesta, sí que podia lluitar per donar-li visibilitat i ajudar tots aquells que, com ella, la patien. Per aquest motiu, va decidir crear el Festival Empodera't, juntament amb la Fundació d'Esclerosi Múltiple. Així ens ho explica la mateixa Anna Huguet.
17: Fa 3-4 anys em van diagnosticar esclerosi múltiple i vaig pensar en el que estic estudiant, que era comunicació audiovisual a l'ERAM, què és el que puc aconseguir fer amb això, no? Perquè la cura ja no la trobaré. Em vaig presentar a la Fundació i li vaig presentar a la Montserrat, la directora del FEM, la proposta que tenia, que era fer un festival perquè la gent no hi anés només a ser solidari, sinó perquè la gent hi anés, a més de passar-s'ho bé, i també es visibilitzés la malaltia i es sensibilitzés a la societat, que poder no hi té tant apropament cada dia. Hi ha moltíssima gent que no sap què és i que es pensa que en seguida ja et quedaràs en cadira de rodes.
16: En aquesta edició del 2026 s'ha sumat també el suport del Corte Inglés, on tothom que vulgui té fins al 27 de juny per comprar les tovalloles dissenyades per la Fundació, ja que tot el que recapti anirà destinat a la investigació sobre aquesta malaltia, així com també donar suport als diagnosticats.
0: I l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha celebrat la tercera edició de la Festa dels Premis Premsa Comarcal, una gala que ha reunit a més de 300 assistents a l'Auditori de Barcelona.
1: Entre el públic hi han assistit professionals de la comunicació, com a editors de diaris, periodistes, directors de comunicació i autoritats, encapçalades pel conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. En la gala, concebuda per aglutinar tots els guardons que l'entitat entrega al llarg de l'any durant una sola trobada, s'ha fet l'entrega de la primera edició del Premi Tolerància al director i fundador de l'ONG proactiva Open Arms, Òscar Camps. I s'ha distingit també el lingüista i gestor cultural Carles Duarte amb el Premi d'Honor enguany.
0: Anem ara amb un parell de notícies de proximitat. Des que va entrar el 2004 directe del sud-est asiàtic, el mosquit tigre s'ha anat establint al territori i més de dues dècades després ha aconseguit envair tot Catalunya.
1: El Ripollès va entrar més tard i els experts ho van constatar a través d'un projecte educatiu. Tot i que és impossible posar fi a la plaga, hi ha consells claus per evitar la seva presència. Cal eliminar espais on l'aigua quedi estancada. Des de Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
18: El mosquit tigre ja ha colonitzat pràcticament tot Catalunya. Aquesta espècie invasora va entrar a l'estiu de 2004 i des de la seva primera detecció ja està instal·lat a una gran part del territori. Malgrat que prové del sud-est asiàtic, s'ha adaptat molt bé a la comarca, sobretot a espais on l'aigua queda tancada. Escoltem a Joan Basí, del Servei de Control de Mosquits.
19: No és que aquest any en tinguem més. Amb el mosquit tigre no és només que depengui de pluges, sinó que el que fa és criar en petits recipients que moltes vegades no s'emplenen d'aigua de pluja, sinó que som les persones els que amb els nostres hàbits que tenim o reguem o d'alguna manera recollim aigua de pluja, doncs s'aprofita aquesta espècie per poder proliferar d'alguna manera.
18: Més viatges, més risc.
19: Si un mosquit tigre d'allò que en te diu piqui aquesta persona, el mateix mosquit tigre pugui picar els veïns que té al costat, i aquests mosquits sí que poden arribar a transmetre aquestes malalties a casa nostra.
18: L'arribada de la calor i amb ella el període vacacional fa que sigui important vacunar-se si es viatja a zones on el dengue o la zika són endèmics i també prendre precaucions per evitar les picades.
0: I passem també per Rubí, on aquest diumenge se'n retira el monument a les víctimes de la rierada del 62, que s'ha de consolidar i reparar després de detectar-s'hi danys estructurals. Des de Ràdio Rubí ens ho explica David García.
20: La rierada del 25 de setembre de 1962 va matar 617 persones a Rubí i Terrassa, segons les xifres oficials, tot i que les estimacions més recents ho apropen al miler de víctimes. Per recordar-les, el pont de Catmó de Rubí llueix des del 63 un monument de l'escultor Joan Maria Subiracs, coronat per unes bigues de metall de 7 tones de pes. Però després de les recents obres d'urbanització dels carrers més pròxims, s'han detectat esquerdes a la peça. Siguin conseqüència dels treballs o del pas del temps, l'Ajuntament ha decidit que tallarà el monument i el baixarà per reparar-lo i permetre que continuïn les obres, de les quals encara queda millorar el col·lector d'aigua. Andrés Medrano és el tercer tinent d'alcalde.
21: Llavors fem les coses amb ordre, fem la restauració del monument i finalment ja es podrà fer aquest dipòsit.
20: La retirada del monument està prevista diumenge i l'Ajuntament recorda que és necessari tallar el trànsit al pont del carrer Catmó durant bona part del dia.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem des de Calella, que torna a celebrar l'arribada de la primavera amb una nova edició del Moments de Flors.
1: A una cita que es podrà gaudir en aquest municipi del Maresme fins diumenge que ve, 7 de juny. Des de Ràdio Calella, Jordi Terme.
22: La principal novetat d'aquest any és l'estrena del festival musical Jardins dels Sons, que acompanyarà les visites d'aquest cap de setmana amb actuacions en directe. Escoltem Josep Grima, tinent d'alcaldia i responsable de l'àrea d'activitat cultural i patrimoni històric de l'Ajuntament de Calella.
23: Artistes locals i comarcals hi participaran amb diferents diguem-ne agrupacions musicals. Creiem que era una molt bona oportunitat per endreçar-ho tot una mica i que hi hagués un festival dins del Moments de Flors.
22: El festival es desplega en una vintena d'equipaments municipals i cases particulars amb la participació de floristeries, empreses de jardineria, artistes, entitats locals i la brigada municipal responsables dels muntatges que han transformat façanes, patis i racons singulars de Calella. Moments de Flors que es repartirà entre espais exteriors i espais interiors, aquests últims que només es podran visitar avui dissabte i demà diumenge.
0: I seguim parlant de flors en aquest cas, perquè a Arenys de Mar aquest cap de setmana es celebra la 19a edició de l'Arenys de Flors. Des de Ràdio Arenys ens ho explica Gemma Roig.
24: Arenys de Mar s'omple de color i activitats aquest cap de setmana amb la 19a edició de l'Arenys de Flors, una proposta perquè veïns i visitants puguin passejar per la vila i descobrir els 33 espais guarnits amb flors i elements característics de la primavera. Des de l'àrea de cultura destaquen la implicació de tothom per fer-ho realitat. La tècnica Anna Ruzafa n'ha posat alguns exemples.
25: Hi haurà l'associació de puntaires, també tenim la plaça de la Revolució, que la cavalcada de Reis també posarà doncs algo ornamental.
24: L'Arenys de Flors es complementarà amb una quinzena d'activitats musicals, culturals i tallers per a tots els públics.
0: I parlem també de música, perquè el Festival Feminista Teta Fest de Tarragona culmina aquest vespre amb el concert de la seva cap de cartell, Vanessa Martín.
1: La cantautora malaguenya posarà el punt i final a una edició que, reunit a l'Auditori del Camp de Mart, les veus més influents i trencadores de l'escena musical femenina actual. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
26: Miro a un lado si encuentro la complicidad en tus ojos.
27: El concert de Vanessa Martín tanca la 5a edició del festival Teta, que enguany ha escollit com a lema més veus, més ritme, més futur. I és que el certamen ha convidat a les veus més destacades i trencadores del panorama musical català i espanyol. L'objectiu és visibilitzar el talent femení en l'àmbit musical. En declaracions a Tarragona Ràdio, l'artista malaguenya ha avançat que serà el seu un concert on recuperarà les cançons més aclamades pel públic.
28: Vamos a hacer algo muy especial, es un concierto al uso, porque hay gente en redes sociales que me está preguntando si de repente son 2-3 canciones nada más por aquello de ser un festival, y no, es un concierto al uso y vamos a disfrutar un montón. Tenemos un repertorio increíble que nos va a hacer vibrar, emocionarnos, viajar a través de nuestras propias emociones.
27: El Teta Fest ha estrenat enguany un espai d'aliances amb projectes feministes del territori.
26: Como lo rescatamos, encontremos el sentido de lo que
0: Són les 2:23, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol perquè el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon com el primer fitxatge del mercat d'estiu.
1: El davanter anglès de 25 anys va ser presentat finalment ahir a la tarda per culpa d'uns problemes burocràtics. El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle.
0: I un que arriba i un altre que se'n va en aquest cas perquè l'Espanyol ha anunciat que després de 7 temporades Fernando Calero no seguirà al club blanquiblau.
1: El central de Valladolid ha disputat 181 partits disputats amb la samarreta blanquiblava. Una baixa sensible per a la defensa que aquesta temporada ha disputat fins a 29 partits, 24 d'aquests com a titular.
0: I passem ara al bàsquet. A la Lliga CB, el Baxi Manresa va tancar i la Lliga amb una nit històrica al Nou Congost després de superar el Real Madrid per 94-87.
1: Els bagencs van trencar una ratxa de 28 anys sense guanyar els blancs a casa en la deu del capità Dani Pérez. La crònica del partit des de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
3: El base de l'Hospitalet va tenir el comiat somiat que es mereix una llegenda del Manresa, victòria davant del líder per trencar una maledicció que vivia la capital del Bages contra el Real Madrid. Els bagencs van portar la iniciativa davant el conjunt blanc que es mantenia el partit pel talent individual dels seus jugadors. El partit es va trencar al tercer quart quan Sergio Escariolo, el tècnic madrileny, va ser expulsat per dues tècniques per protestar. Els blancs van acabar de desestabilitzar-se i Agustín Ubal i Retino Basohan van liderar la victòria manresana. En acabar el partit, el president del club, Josep Maria Herms, va anunciar que el Baxi Manresa penjaria la samarreta de Dani Pérez al pavelló quan aquest es retirés del bàsquet. El jugador es mostrava molt emocionat després de l'emotiu comiat amb l'afició.
4: M'ha sorprès una mica, no?, que ho digués el presi així tan ràpid, no? Però bueno, ja et dic, agraïment etern. Jo crec que han sigut 7 temporades increïbles, les que he viscut aquí. Estar un lloc i deixar petjada, jo crec que és una de les coses més boniques que et poden passar. Jo crec que ho he aconseguit aquí a Manresa i bueno, estaré agraït tota la vida.
3: El Baxi Manresa acaba la temporada amb 16 victòries i la desena posició a la Lliga CB, la mateixa que l'any passat, però amb el hàndicap que aquest any han competit a l'Eurocup amb molta més exigència i nombre de partits. En total, els bagencs aquesta temporada han disputat 56 enfrontaments i més de la meitat han acabat en victòria.
1: També hi havia derbi en aquesta darrera jornada entre el Bàsquet Girona i el Joventut, en un duel que es van acabar emportant els gironins.
0: I acabem parlant de futbol sala perquè el Barça es va imposar per 4-1 al Valdepeñas ahir a la nit en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol a la primera divisió. El partit va ser especial per a Sergio Lozano, a qui es va fer un homenatge amb la retirada de la seva samarreta amb el número 9 que va vestir durant les 14 temporades que va jugar al Club Blaugrana, convertint-se finalment en el màxim golejador històric de la secció. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treball.
3: Com a trans et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest amb un trastorn mental és violent.
6: Una soledat a gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Paràssi. Marimatxo.
9: Però si estic solo.
10: Terroristes.
11: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
12: Taula d'entitats del tercer sector social amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
13: Continguts en xarxa.
14: Entre les estrenes de la setmana destaca Corredora, una atleta d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. També la comèdia francesa Conoce a los bárbaros i Robert Pattinson i Zendaya protagonitzen el drama.
15: Guanyaré. Faré història.
16: Sí, sí.
14: Corredora ens explica com la Cris, una corredora d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. No tots al seu voltant podran o sabran com ajudar-la, però la Natàlia, la seva germana, serà un refugi per acceptar la seva condició i redefinir el seu ritme de vida.
15: Has parlat amb ells?
17: Amb qui?
15: Ho sé tot, que no volen que guanyi, que volen fer mal.
18: En cuanto los rusos invadieron Ucrania, todo el pueblo se movilizó.
19: Es cierto que los ucranianos han sufrido mucho. ¿Es usted a favor de acogerlos?
18: ¿Herberriu?
19: Sí.
18: Aprobado por unanimidad.
20: Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de los refugiados.
18: En realidad, son sirios.
19: ¿Sirios que vienen de Ucrania?
18: No, no, de Siria.
14: La comèdia francesa Conoce a los bárbaros ens explica com un poble bretó decideix per unanimitat acollir refugiats ucraïnesos a canvi de subvencions del govern. Però, en comptes d'ucraïnesos, arribaran migrants sirians, el que desencadena reaccions que oscil·len entre l'hospitalitat forçada i el rebuig, revelant els prejudicis d'una comunitat que es considera exemplar.
21: No sé, que no lo entiendo. No me hable como Macron.
22: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer
23: amor?
22: Sí, primer amor o primer crush.
23: Las dos, creo. Es muy raro.
22: A los 30.
14: Ah, el drama, una parella, interpretada per Zendaya i Robert Pattinson, s'enfronta a una crisi durant els dies previs al seu casament. Unes inesperades revelacions desfan tot el que un d'ells pensava que sabia de l'altre.
24: No lo sé.
25: Un poco de drama.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Sindicats i el Departament d'Educació van arribar ahir al vespre finalment a un preacord per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària.
2: L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Les temperatures continuaran altes avui, però ja no assoliran els registres d'aquests darrers dies.
2: Catalunya, precisament, va registrar la temperatura més alta en un mes de maig, des que hi ha registres. Va ser a Vinebre, amb 39,5 graus.
0: Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb un matí de dissabte que ha estat molt assolellat. A partir del mig matí hem tingut l'arribada de molts núvols als iprins per la franja de Ponent i també pel Pirineu Occidental. Aquestes hores del dissabte estem pendents, per una banda, de les temperatures, que ni de bon tros seran tan elevades com aquest passat dijous o divendres. Fa calor, però no farà la calor tan intensa. I també estem pendents del creixement d'aquestes nuvolades que tenen lloc sobretot al Pirineu i Prepirineu i ens portaran ruixats que molts d'ells aniran acompanyats de calamars o pedra a tot el Pirineu i Prepirineu central. Per tant, molta precaució perquè a mesura que vagin passant les hores de la tarda aniran afectant també a moltes comarques de la Catalunya central i de cara al vespre podrien afectar també a comarques com la Noguera o també la zona del Pla de Lleida. Ho anirem seguint atentament aquí a la xarxa. Que tingueu a la tarda.
0: I en plana política, Òmnium Cultural celebra avui la seva assemblea general per renovar part de la seva direcció.
2: El seu president, Xavier Antic, continuarà al capdavant de l'entitat.
0: I un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla des d'aquest matí la circulació a l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró.
2: Renfe ja ha establert transport alternatiu per carretera entre les dues estacions. A més, Renfe va detectar 970 actes vandàlics per pintades en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa de quasi 7 milions i mig d'euros.
0: I en els esports, el Barça fa oficial la incorporació del seu primer fitxatge, l'anglès Anthony Gordon.
2: El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Sindicats i el Departament d'Educació van arribar finalment a un preacord ahir al vespre per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària.
2: L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç a més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva, és a dir, donar suport als alumnes amb algun tipus de discapacitat que fan la seva escolarització en una escola no especial. Ens amplia tots els detalls d'aquest preacord Norma Lebrero.
4: Era ja de nit quan els sindicats i els representants del Departament d'Educació, entre ells la consellera, sortien de la reunió. Ho feien amb un preacord que acontenta els sindicats majoritaris. La CGT i l'intersindical s'havien aixecat de les negociacions a la tarda perquè no s'incluïen les seves demandes. Ara aquest preacord haurà de ser ratificat en una consulta a tot el professorat. Aquesta tarda decidiran com i quan es farà i si mentrestant mantenen les vagues convocades per la setmana que ve. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, diu que és important que la consulta es faci durant els dies lectius, ja que així els mestres poden debatre'l.
5: Si el que volem és que la gent pugui informar-se bé de quin és el contingut d'aquest preacord i fer l'anàlisi, poder fer debat amb la resta de companyes del claustre, no? Que hi hagin aquests debats al claustre, que hi hagin els debats a les assemblees. Necessitem que siguin dies lectius i generar i possibilitar aquests espais. Així que hem de decidir quin és el termini òptim per poder dur-la a terme.
4: El Sindicat de Professors de Secundària no farà consulta general, sinó que s'assumirà a la voluntat de la majoria. D'entrada, el preacord el sembla bé. Ignasi Fernández n'és el portaveu.
6: En aquest context, i en aquest moment, i en aquestes circumstàncies, Ja dic, no és el millor acord del món, però és el millor acord possible per la secundària, pels professors i professores de Catalunya.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, parlava aquest matí d'un acord històric.
7: Que és un primer pas. És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric.
4: Hi ha dos punts que han fet desencallar els acords. D'una banda, s'ha aconseguit el compromís de desplegar en 4 anys 6.400 nous mestres per donar suport a l'escola inclusiva, però que ja es notarà en el curs vinent amb la incorporació de més de 1.000 professionals. En aquest aspecte, tots els grups d'I3 tindran tècnic especialista d'educació infantil i una ràtio màxima de 20 alumnes per aula. L'altre gran acord ha estat en el salari. Es preveu un increment salarial al voltant dels 600 euros mensuals, 599 euros a primària i 633 a secundària durant els propers 4 anys.
0: I les altes temperatures continuaran avui durant aquesta jornada de dissabte, però ja no s'assoliran registres d'aquests dies anteriors.
2: Precisament ahir a Catalunya es va registrar la temperatura més alta en un mes de maig des de que hi ha registres. Va ser a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Els micròfons de Canal Terres de l'Ebre han recollit la sensació d'alguns vianants.
8: No m'agrada la calor. Quanta més gran me faig, més m'agrada l'aire condicionat i estar a l'aigua.
9: Comença a vindre la calor, però claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però bueno.
10: Todos los años pasa más o menos lo mismo. Sí que puede que el cambio climático pues influya.
11: Ha passat d'estar plovent i de deixar dos rajos de sol de sobte a de repent una calor horrible.
12: No es pot aguantar, estic de mal humor, canviaré la roba, ficaré ja tot d'estiu.
9: Pues tocarà ja l'aire condicionat, ventilador i tot el que faci que falta.
11: Tocarà anar a la playa perquè la calor que fa.
2: Fins a 19 estacions han batut màximes històriques de maig en 20 anys de registres.
0: I precisament a causa de les altes temperatures viscudes aquest mes de maig, s'ha decidit avançar un mes la campanya de vigilància dels grups especials de prevenció d'incendis forestals a la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre.
2: Aquests grups controlen el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació per detectar qualsevol senyal de foc i activar ràpidament els serveis d'extinció. Precisament aquest dijous ja van alertar d'un foc a Bot. També vigilen que es compleixin les restriccions que s'activen amb el nivell 3 del Pla Alfa. I el Departament d'Agricultura precisament reforçarà aquests grups de prevenció d'incendis amb 10 bases operatives i gairebé un centenar d'efectius a tot Catalunya.
0: Obrim plana política i ho fem amb Òmnium Cultural, que celebra avui la seva assemblea general per renovar part de la seva direcció.
2: El seu president, Xavier Antic, continua al capdavant de l'entitat i ha fixat com un dels objectius fer de Catalunya un país acollidor, on els nouvinguts trobin un sentiment de pertinença.
13: A la Catalunya diversa dels 8 milions, el gran repte que tenim és preservar-ne la cohesió i la vigència de l'ideal que ens ha enfortit com a país i que ens defineix. Som un sol poble, unit en la diversitat, un nosaltres en construcció permanent, que té en el foment de la catalanitat i el sentiment de pertinença l'arrel de la seva força. Per això continuarem treballant per una Catalunya inclusiva i integradora, capaç d'incorporar la catalanitat a gent vinguda d'arreu.
2: Òmnium és, juntament amb l'Assemblea Nacional Catalana, les dues entitats de la societat civil més nombroses, amb 190.000 socis.
0: I més política, els partits d'esquerres que donen suport al govern de Pedro Sánchez han fet un acte conjunt avui a Barcelona en presència de 3 ministres de l'executiu sorgits d'aquestes forces, el de Drets Socials, Pablo Bustinduy, la de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun.
2: Tots tres han mostrat tolerància zero amb la corrupció, però asseguren que continuaran governant per seguir legislant en favor dels ciutadans. El ministre Bustinduy diu que tornarà a portar al Congrés la pròrroga dels lloguers.
14: Que sí, claro, por supuesto que hay una operación desde el primer día para derribar este gobierno. Por supuesto. Pero eso no es excusa para determinados comportamientos que hemos conocido y que para salir de esta situación hace falta ejemplaridad, hace falta transparencia, pero hace falta algo más. Y lo voy a decir en tres palabras. Vivienda, vivienda y vivienda. Vamos a volver a llevar el decreto de vivienda al Congreso de los Diputados. Y lo vamos a hacer cuanto antes.
0: i encara més política, perquè quan falta menys d'un any per les eleccions municipals, Junts per Catalunya celebra avui una convenció municipalista a Vilafranca del Penedès.
2: Durant la seva intervenció, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha acusat el govern català d'estar governant més a favor del govern socialista de Madrid que dels ajuntaments.
15: La seva obsessió al govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent i els patiments de la gent es van accentuant en molts àmbits, tenim un govern que el seu frontispici i la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
2: Junts creu que està en joc el futur de la cultura i la llengua catalanes.
0: Parlem ara d'afectacions, en aquest cas a Rodalies, perquè un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla des d'aquest matí la circulació a l'R3 entre les estacions de la Garriga i Figaró, al Vallès Oriental, segons han informat Renfe i Protecció Civil.
2: Tècnics de DIF treballant en la resolució de la incidència i s'ha habilitat un transport alternatiu per carretera entre ambdues estacions. En paral·lel, els trens de l'R3 circulen amb normalitat entre Figaró i Ribes de Freser, mentre es manté el servei de reforç per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà, la Tor de Querol.
0: I parlem també de successos, en aquest cas d'operacions Campai. Un centenar de detinguts i 19 investigats en un d'aquests macrodispositius contra la multireincidència a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana, com l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Esplugues, El Prat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet.
2: L'operatiu que es va dur a terme ahir divendres a la tarda nit va identificar un total de 2.026 persones i prop de 200 vehicles amb 110 denúncies per possessió de drogues o tinença d'armes prohibides. També es van interposar 44 denúncies de trànsit, es van intervenir un turisme i decomissar 14 vehicles de mobilitat personal.
0: I més detencions en una altra operació Campai, en aquest cas a Reus, en un dispositiu també durant la jornada d'ahir a l'entorn

0: Parlem ara de salut perquè Girona celebra la segona edició del Festival Empoderat, coincidint amb el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple.
1: Una jornada inspirada pel concepte d'empoderament que busca transmetre un missatge de força i suport a tots aquells diagnosticats amb aquesta malaltia i donar-los visibilitat davant de la societat. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
2: Quan a Anna Huguet li van diagnosticar que patia esclerosi múltiple, la primera reacció va ser d'incredulitat i negació, però de seguida va tenir ben clar que si bé ella no podia trobar la cura per una malaltia com aquesta, sí que podia lluitar per donar-li visibilitat i ajudar tots aquells que com ella la patien. Per aquest motiu va decidir crear el Festival Empodera't, juntament amb la Fundació d'Esclerosi Múltiple. Així ens ho explica la mateixa Anna Huguet.
3: Fa 3-4 anys em van diagnosticar esclerosi múltiple i vaig pensar en el que estic estudiant, que era comunicació audiovisual a l'ERAM, què és el que puc aconseguir fer amb això, no? Perquè la cura ja no la trobaré. Em vaig presentar a la Fundació i li vaig presentar a la Montserrat, la directora del FEM, la proposta que tenia, que era fer un festival perquè la gent no hi anés només a ser solidari, sinó perquè la gent hi anés, a més, a passar-s'ho bé i també es visibilitzés la malaltia i es sensibilitzés a la societat que poder no hi té tant apropament cada dia. Hi ha moltíssima gent que no sap què és i que es pensa que en seguida ja et quedaràs en cadira de rodes.
2: En aquesta edició del 2026 s'ha sumat també al suport del Corte Inglés, on tothom que vulgui té fins al 27 de juny per comprar les tovalloles dissenyades per la Fundació, ja que tot el que recapti anirà destinat a la investigació sobre aquesta malaltia, així com també donar suport als diagnosticats.
0: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de música. El Festival Feminista Teta Fest de Tarragona culmina aquest vespre amb el concert de la seva cap de cartell, Vanessa Martín. La cantautora malaguenya, com diem, posarà punt i final a una edició que ha reunit a l'Auditori del Camp de Mar a les veus més influents i trencadores de l'escena musical femenina actual. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Tere Ortega.
4: Miro a un lado por si encuentro la complicidad en tus ojos.
5: El concert de Vanessa Martín tanca la cinquena edició del festival Teta, que enguany ha escollit com a lema més veus, més ritme, més futur. I és que el certamen ha convidat a les veus més destacades i trencadores del panorama musical català i espanyol. L'objectiu és visibilitzar el talent femení en l'àmbit musical. En declaracions a Tarragona Ràdio, l'artista malaguenya ha avançat que serà el seu un concert on recuperarà les cançons més aclamades pel públic.
6: Vamos a hacer algo muy especial, es un concierto al uso, porque hay gente en redes sociales que me está preguntando si de repente son 2-3 canciones nada más por aquello de ser un festival, y no, es un concierto al uso y vamos a disfrutar un montón. Tenemos un repertorio increíble que nos va a hacer vibrar, emocionarnos, viajar a través de nuestras propias emociones.
5: El Teta Fest ha estrenat enguany un espai d'aliances amb projectes feministes del territori.
4: Como lo rescatamos, encontremos el sentido de lo que nos ha.
0: I seguim parlant de música, en aquest cas a l'Hospitalet de l'Infant, que es converteix aquest cap de setmana en l'epicentre del jazz a Catalunya amb la primera edició de l'Hospi Jazz.
1: Aquest nou festival l'impulsa la Regidoria de Cultura i de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, que neix amb la voluntat de consolidar-se com una cita cultural de referència a la Costa Daurada. Des de Televisió Vandellòs, Judit Bru.
7: L'Hospitalet de l'Infant es troba immers en la primera edició de l'Hospi Jazz, un nou festival dedicat al jazz clàssic i al Dixieland impulsat per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Aquesta iniciativa neix amb l'objectiu de convertir-se en una proposta cultural destacada de la Costa Daurada i reunir durant 3 dies alguns dels principals grups del panorama jazzístic català i estatal, com la Vella Dixieland, Doc Scallon's Cool Cat Combo, Apoca Dixie, la Windy Coast Band o el N240 Quartet.
8: Tindre grups d'aquest nivell tan junts aquí al poble en un espai temporal i tan curt és un autèntic privilegi, un autèntic luxe, no? Perquè el normal és tindre que anar a Barcelona, aquests grups és que no ven ni a Tarragona, a la província de Tarragona. Per tant, doncs, bueno, la nostra idea és disfrutar-ho nosaltres egoistament i, evidentment, donar a conèixer a tota la comunitat, a tot el poble, doncs, bueno, les bondats d'aquesta música.
7: La major part dels concerts seran gratuïts, mentre que les actuacions de la Vella Dixieland i Gili Romaní Hot Jazz Cats al Teatre Auditori tindran un cost de 5 €. A banda dels concerts, l'Hospi Jazz també inclourà

0: Jam sessions i diverses activitats obertes a la ciutadania.
1: I seguim amb música, en aquest cas a Amposta, a la capital del Montsià, que serà avui l'epicentre de la música en català, amb la celebració de la 8a edició de Lo Riu Sona Festival.
2: Sense regles... S'hi oferirà més de 10 hores de música ininterrompuda amb un cartell de luxe, que inclou els Amics de les Arts, els Catarres i Buhos. Des d'Amposta Ràdio, Sílvia Barbís.
3: L'organització manté la seva aposta per la llengua, el talent emergent i la paritat en els escenaris. El director del festival Lo Riu Sona, Víctor Blader, explica quins són els eixos que defineixen la programació d'enguany.
4: Sempre intentem portar propostes artístiques dels països catalans en llengua catalana i cada any doncs, anem mirant la configuració del cartell depenent de com van les gires dels grups i tal. I bé, aquest any hem aconseguit juntar aquest cartell, que realment ens ha costat, perquè entre grups que paren, grups que arrenquen, grups que fan poques dates i, en fi, diferents tipologies de gires dels propis grups, doncs al final hem pogut configurar este cartell, que la veritat que estem molt contents i estem segurs que agradarà molt.
3: Les portes del recinte a l'Espai Firal l'1 d'octubre s'obriran a les 5 de la tarda per donar el tret de sortida a una jornada de format familiar amb dos escenaris. Les entrades anticipades encara es poden adquirir per 20 euros al web oficial del festival.
1: I encara un darrer apunt en matèria cultural. Sant Cugat del Vallès torna a convertir-se en capital de la fotografia fins a mitjans de juliol amb la 7a edició del Lumínic, el Festival de Fotografia d'Autor.
2: El certamen proposa una dotzena d'exposicions, tallers, xerrades i activitats familiars en una edició que aposta per una mirada més amable i lírica del món. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
5: El Lumínic ja ha obert portes aquest divendres amb un acte inaugural on s'ha posat el focus en el leitmotiv d'enguany, la poètica de la imatge. Tot plegat sorgeix de la necessitat de trobar espais de pausa i contemplació en un context marcat per les guerres i la polarització social. Amanda Bernal és la codirectora del Lumínic.
6: Hem organitzat tot el festival al voltant de la temàtica La Poètica, que justament és buscar totes aquestes subtileses, detalls, fils narratius que tenen els projectes que ens apropen d'una forma molt més delicada i a vegades inclús ambigua, que obren nous espais, nous imaginaris en els que poder relaxar-nos i pensar el món de formes diferents.
5: El Lumínic va néixer el 2019 i s'ha consolidat dins del circuit català dels festivals de fotografia amb una clara aposta pel suport a la creació artística i la professionalització de les exposicions.
1: Són les 2:50, moment de parlar d'esports.
7: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, en aquest cas del Barça, que fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon com el primer fitxatge del mercat d'estiu.
2: El davanter anglès de 25 anys va ser presentat finalment ahir a la tarda per culpa d'uns problemes burocràtics. El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle.
1: I per la seva banda, l'Espanyol ha anunciat que després de 7 temporades, Fernando Calero no seguirà al club blanquiblau.
2: El central de Valladolid ha disputat 181 partits disputats amb la samarreta blanquiblava. Una baixa sensible per a la defensa, que aquesta temporada ha disputat fins a 29 partits, 24 d'aquests com a titular.
1: I parlem ara de waterpolo, perquè l'Atlètic Barceloneta tenia l'oportunitat de sumar el seu 21è títol de Lliga consecutiu si aquest matí s'imposava a la pista, a la piscina del Sabadell, en el comiat del tècnic Quim Colet de la piscina de Can Llong. En directe, doncs, des de Ràdio Sabadell, Pau Vituri. Pau, bon dia.
8: Molt bon dia, doncs així és, 21è títol de l'Atlètic Barceloneta, que no ha tingut problemes per imposar-se en aquest segon partit de la final al Club Natació Sabadell per un clar 11-16. Sortida forta dels de Fran Fernández, que al final del primer quart ja guanyaven per 4 gols de diferència, 1-5, i s'han dedicat la resta del partit a gestionar aquest avantatge per, com dèieu, sumar aquesta 21a Lliga Marinera. No tenen rival aquí a la competició nacional, el conjunt barceloní, que ara se centra en la Final Four de la Champions de Malta com a últim gran objectiu de la temporada. Per part del Sabadell, s'acaba aquest curs amb el quart subcampionat consecutiu i amb aquesta imatge emotiva del comiat de Quim Colet de la banqueta de Can Llong després de pràcticament 8 temporades.
1: Moltes gràcies, Pau, per explicar-nos aquest 21è títol de l'Atlètic Barceloneta. Seguim amb waterpolo, perquè el Sant Andreu i el Mataró es disputen precisament la cinquena plaça aquesta tarda a partir de 6:15, la prèvia del partit des de Mataró. Ràdio Guillem Llimona.
9: Serà el Solar Track Centre Natació Mataró o bé el Club Natació Sant Andreu. Tots dos conjunts han arribat a l'última fase d'aquest play-off. Tot i així, els mataronins parteixen com a favorit després d'haver-se imposat al nada de la pista Pere Serrat per 11-20. Un resultat que dona 9 gols d'avantatge per l'equip dirigit per Víctor González. L'enfrontament es disputarà aquest dissabte a 6:15. Malgrat tenir de cara, els locals no es poden relaxar, ja que els precedents d'aquesta temporada indiquen que serà un duel molt igualat. Al llarg de l'any s'han enfrontat fins en 5 ocasions i el balanç és positiu pels mataronins. A la primera volta al campionat domèstic, els del Maresme van guanyar per 10-15. En canvi, en el segon tram del curs, la victòria va ser pel Sant Andreu, el qual es va imposar per 8-10. En el marc de la Copa Catalunya, els Solar Tradex es van dur la cinquena plaça davant els andreuencs. Finalment, també es van trobar la Copa del Rei. Llavors, van ser els barcelonins el que van eliminar el Mataró a quarts per 11-6. Aquesta vegada, si el Mataró torna a repetir la victòria, assegurarà de manera definitiva una cinquena plaça, que ja havia assolit per mèrits esportius a la Lliga.
1: I anem ara al bàsquet. A l'ACB, el Baxi Manresa va tancar la Lliga amb una nit històrica al Nou Congost, vencent el Real Madrid per 94-87.
2: Derbi també entre el bàsquet Girona i el Joventut, en un duel que es va acabar emportant els gironins. La crònica del partit des de Girona, FM, Marc Treserres.
10: El bàsquet Girona va tancar la temporada guanyant 82-77 al Joventut de Badalona Fontejau en un partit en què l'equip va tornar a estar inspiradíssim des de la llarga distància, 16 triples, amb un 46% d'encert, i això va ser clau pel triomf. El primer quart va ser un intercanvi de triples, justament 6 per part gironina, amb 2 de Marc Hughes i 4 pels visitants. Al segon quart, la igualtat va persistir i cap dels dos equips es va escapar a l'electrònic, tot i que van haver-hi diverses alternances al marcador. Els gironins, però, van acabar 2 punts per sobre a la mitja part. Tanmateix, el tercer quart va ser el decisiu. El Girona va sortir com un tro i va clavar 4 triples en 3 minuts pràcticament sense error. Això va disparar fins a 14 punts la diferència. Els de Dani Miret van quedar noquejats i, tot i un temps mort del tècnic badaloní, no va sorgir efecte. Només van anotar 3 punts en 5 minuts i això va fer que els locals aconseguissin la màxima diferència de 20 punts en total, 70-50. No obstant, els últims 10 minuts, la penya, tot i no comptar ni amb Tomic ni Ricky Rubio, no es va rendir, parcial de 3-14, i es van acostar a només 7 punts a 4 minuts pel final. Aquest cop, però, el Girona no va deixar escapar l'avantatge i un nou triple de Needham, que en va fer 4, va deixar el partit vist per sentència. Moncho Fernández, a la roda de premsa, valorava molt positivament aquesta temporada.
11: S'ha representat molt perquè hem pogut començar la temporada des del principi amb uns jugadors que volien, amb un cos tècnic que volia, com doncs arribar al final de la temporada fent doncs, el millor registre, la millor posició, és una satisfacció.
10: Amb el triomf, l'equip, per fi, va poder sumar la 14a victòria, batent el rècord que ha aconseguit el club a la seva història des de que són a la CB, que hi van arribar fa 4 temporades. Veurem si serà suficient per jugar a Europa la temporada vinent, però el que sí que està clar és que ha estat la millor temporada del club a la màxima competició estatal.
2: La resta de resultats dels equips catalans a la CB ha sigut a l'Andorra-Barça, on han quedat 95-100 a favor dels blaugranes, i també Lucan-Múrcia 116, Jallopos-Lleida 95.
1: I tanquem amb futbol sala, amb la victòria del Barça i davant del Valdepeñas per 4-1 en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol. El partit va ser especial per a Sergio Lozano, a qui se li va retirar la samarreta amb el dorsal 9 després de vestir-la durant 14 temporades i convertir-se en el màxim golejador històric de la secció. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. Preguntareu què tenim aquesta setmana al programa. Doncs atents, atentes, que ara us ho expliquem. Carolina Purpurina, giras y giras, sube las manos. I com que aquesta setmana és la setmana de Sant Jordi, avui parlarem amb la Isabel Plantinet i la seva mare, la Laura Rivera Casares, autores de la saga infantil Carolina Purpurina. Trilogia que narra les aventures de la Carolina, una nena amb leucodistròfia, que es desplaça en una cadira de rodes màgica i viu el món amb optimisme i molta purpurina. La Marví Cons portarà un reportatge del concert de Rosalia a Barcelona. Amb l'Assumpta Vitòria parlarem, com sempre, de la història de la tele. En aquesta ocasió parlarem de la Lluna. Sí, sí, de l'arribada de l'home a la Lluna, però ja de fa una mica de temps. I com sempre, el racó del Toni Rovira i tu hi passarà de tot i més coses. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. I res, nosaltres comencem ja, perquè si no, no ens donarà temps de res. Benvinguts, benvingudes a La Caixa Tonta.
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.

0: I avui us portem una secció especial, com a vegades fem en moments doncs, així concrets, com a aquest cas. I és que aquesta setmana us portem un petit reportatge del que ha estat el concert de Rosalia, els concerts de Rosalia a Barcelona. I ho farem amb la nostra col·laboradora, la Mar Vico, que hi va ser present. I tot seguit, doncs, l'anem a escoltar. Endavant, Mar, quan vulguis.
1: Bueno, estem aquí a la cua de, pel concert de la Rosalia i anem a fer-li algunes preguntes a persones que veiem aquí que van a veure-la. I tenim aquí a la Inés. Hola, Inés.
2: Hola.
1: Estàs nerviosa?
2: Sí, molt.
1: Vinga, et farem algunes preguntes i a veure què penses de la Rosalia.
2: Vale.
1: Quina és la seva cançó que més t'emociona i per què?
2: Jo crec que la de Magnolias. És com la que més m'agrada i com les notes i la melodia és el que més m'emociona.
1: I si poguessis escoltar només una cançó seva avui, en el concert, quina triaries?
2: Jo crec que aquesta, la veritat.
1: Sí?
2: Sí, és la que, com la que més m'agrada.
1: I de la Rosalia, què creus que la fa única, per, o sigui, respecte a altres artistes?
2: Jo crec que la seva manera d'innovar i de buscar coses noves, jo crec que és el que li fa única.
1: Quina cançó seva creus que representa millor la teva vida ara mateix? Si creus que
2: doncs,
1: cap, eh?
2: Ara mateix no ho sabria molt bé, no, la veritat és que crec que cap, ara mateix.
1: Molt bé, bueno, és, també està bé aquesta resposta, no pot ser que sempre ens identifiqui una cançó. Has plorat mai amb alguna cançó seva?
2: Sí, bueno, l'altre concert amb la de Dolerme, també era una de les que més m'agradava dels altres discos i crec que és amb la que vaig plorar més.
1: I amb qui has vingut al concert avui, a veure?
2: Amb unes amigues he vingut, que són molt fans de la Rosalia.
1: Molt bé, molt bé. I si et pugés a l'escenari, què faries, a veure?
2: Ballar.
1: Ballar?
2: Sí, és que ballem nosaltres.
1: Ah, sou ballarins, eh?
2: Sí, sí.
1: Ah, molt bé. I si li poguessis dir una cosa allà sobre l'escenari, què li diries, a veure?
2: Que l'amo, és la millor.
1: Ah. Doncs molt bé, moltes gràcies, Inés. Doncs seguim aquí a la cua per entrar al concert de la Rosalia, al Lux Tour. Estem a Barcelona i tenim una altra persona aquí per fer-li una petita entrevista. Com estàs? Com et dius?
3: Molt bé, em dic Hugo. Estic amb moltes ganes d'entrar ja i veure, perquè no tinc ni idea de res, no volia fer spoiler, i a veure què tal.
1: I de la Rosalia, quina és la cançó que més t'emociona? A veure.
3: Per mi, Dolerme, jo crec que és la que més em toca i més amb... Sí, de les meves preferides.
1: I no és d'aquest àlbum, no?
3: No, d'aquest àlbum no. Si fos d'aquest àlbum seria Magnolias, probablement.
1: Ah, molt bé. L'altra persona que m'ha entrevistat també ha dit aquesta, fixa't.
3: És que és la més trista.
1: I avui imagina't que només pogués cantar una cançó. Quina t'agradaria que fos?
3: A mi m'agrada molt el Malquerer i crec que diré alguna del Malquerer que no vaig poder veure en directe perquè vaig anar al Motomami, però no al Malquerer Tour. Llavors diria Maldición.
1: Molt bona, molt bona. Parlant dels seus diferents àlbums, quin creus que és la cosa que fa la Rosalia que sigui tan única respecte als altres artistes?
3: Jo crec... Bueno, no seria propi de Rosalia, però jo crec que la seva estètica sempre... com ella diu, ella se transforma i jo crec que cada vegada que fa un tour diferent agafa una estètica molt potent i que la diferència de molts altres artistes.
1: Molt bé, molt bé. I tenim diferents àlbums que la representen a ella, però a tu, quina creus que és la cançó o potser l'àlbum que et representa més?
3: El que més em representa, jo diria que és el Malquerer. Jo crec que és el que més em va introduir a Rosalia i el que més em representa.
1: I m'has dit que has anat a un concert seu del Motomami, no?
3: Sí, vaig anar 2022-23, no me'n recordo.
1: Molt bé, i vas plorar amb alguna cançó seva, o
3: sí,
1: què?
3: Sí, vaig plorar amb Genís, i Dolerme també em va emocionar molt.
1: Has vingut al concert amb qui?
3: He vingut amb la meva germana, la meva mare, unes amigues del ball i bé, el seu pare també, una d'elles.
1: O sigui, que balles?
3: Sí, soc ballari.
1: I si avui et pugés a l'escenari?
3: Uf, em donaria un llullo, la veritat.
1: Ballaries o et quedaries parat?
3: No, segurament em quedaria parat, però després m'arrepentiria de no haver fet alguna cosa, òbviament.
1: Imagina't que puges a l'escenari allà amb ella, no sé què, estàs tot parat, però li pots dir una cosa, què li diries?
3: Que la amo, que lo es todo. No sé, es que em ficaré molt nerviós, només t'ho podria dir a l'agost.
1: Clar. Doncs moltes gràcies, Hugo, que t'ho passis molt bé en el
3: gràcies.
1: Concert.
3: Gràcies.
1: Adéu.
0: Gràcies, Marc Vico, per aquest superreportatge dedicat als concerts de Rosalia que realment doncs, van marcar i moltíssim.

0: programa d'aquesta setmana. Gràcies per ser-hi. Avui acabem amb Operació Triunfo T2025, amb aquest Serà Porque Te Amo, perquè ja ha començat la gira i, a més, Tinet Rovira ha anunciat que es prepara un especial 25 anys d'OT. Gràcies a Isabel Plantinet i la seva mare Laura Rivera, que ens presentaven aquesta saga infantil de Carolina Purpurina. Gràcies també a la Mar Vico, que ens ha portat aquest reportatge del concert de Rosalía a Barcelona. A l'Assumpta Vitoria, que com sempre ens porta la història de la tele. I al Toni Rovira, amb la seva secció, que és, com sempre, una caixa de sorpreses. Porque te amo, si está ahí el mundo. Recordeu que ens podeu seguir buscant la Caixa Tonta Ràdio a les xarxes socials. Així de fàcil, així de senzill. Será porque te amo, si tengo miedo. Esperem que passeu uns bons dies de Sant Jordi. I nosaltres hi tornem, si tu vols, la setmana vinent amb més cosetes aquí a la Caixa Tonta. Apa, que vagi molt bé. Adéu-siau!
1: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: Obrim el calaix amb les recomanacions de la Misha.
2: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir dels 5 anys, publicat per Apoyuelo Ediciones, l'últim grapat de cendres.
1: I continuarem amb la Irene Cordón, autora de Faraons de Silicon Valley, publicat per Ara Llibres. Una veu que aterra amb molta intensitat i que no us deixarà indiferents. Un petit assaig que devorareu i que és absolutament necessari en els temps que vivim.
3: Jo des de la pàgina número 1 el que volia era amb aquest llibre comparar el poder dels antics faraons amb el poder de molts líders actuals, no només polítics, sinó d'aquesta tecnocasta que comentem, no?, a nivell mundial. Perquè me n'havia adonat que jo dono, imparteixo moltes classes, moltes ponències, conferències, i me n'adono que el públic en general està idolatrant la civilització de l'antic Egipte, com idolatrem també els antics emperadors, aquests grans líders.
1: Arrodonim programa amb l'Eduard Cirera, autor dels Estornells mai volen sols, publicat per La Campana, on ens endinsarem en el món dels joves des de moltes perspectives. Un llibre que ens endinsa en les seves dificultats en ple segle XXI, amb un relat que no oblida el passat, ple de sensibilitat però sense filtres.
0: Tenim a punt, ja ho heu escoltat, el sumari, un programa ben complet. Avui, del Calaix, l'edició número 343 de la temporada 7, capítol 38. El Calaix, ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
1: Hola, hola. Per començar, us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir dels 5 anys, publicat per Apoyuelo Ediciones, l'últim grapat de cendres. La sinopsis diu: la iaia ha canviat. Ja no és aquella que explicava històries i provocava rialles. Ara ja no pot fer tot el que feia. Els seus 4 nets, amb els quals manté un vincle especial, són la seva única alegria. Quan ella mor, la tristesa envaeix els cors de tota la família. Què faran els nets amb cada llàgrima i cada record? Què passarà amb l'últim grapat de cendres? La resposta és a les seves mans. Una història senzilla i emotiva sobre l'amor que, amb la màgia de la memòria, persisteix més enllà de la vida. Les autores són Sara López Calvo i Esther Parera Pous, dos mestres d'educació infantil que han treballat juntes durant molts anys i s'han volgut unir per recollir una manera amorosa d'acompanyar la mort d'un ésser estimat, i esperen que la lectura d'aquesta història doni peu a poder parlar de la mort sense tabús amb els infants. Un llibre que ens fa pensar en el cicle de la vida, en totes les persones que han fet possible que nosaltres siguem aquí i en com mantenir viu el seu record. I d'altra banda, per a un públic més gran, a partir dels 8 anys, però que també poden gaudir els adolescents, us recomano el nou còmic de la Miriam Bonastre, Valentina de Bonblanc, publicat per Entre Dos, el còmic que s'ha convertit en la primera sèrie d'animació en català feta a Catalunya d'estil anime. I es diu igual, Valentina de Montblanc. La princesa Valentina emprèn un viatge ple d'aventures per diferents indrets del país. Al llarg del camí es trobaran personatges mítics de les rondalles i llegendes catalanes, com en Patufet, Sant Jordi, el gegant Puigmal o el Mag Soc, que és ni més ni menys que el nostre tio. Un còmic que combina acció, humor i fantasia per revisitar els contes de sempre amb una mirada nova. Sembla que el folclore català últimament està de moda i crec que Valentina arriba en un molt bon moment per seguir reivindicant les nostres llegendes i tradicions. I a més de la mà de Miriam Bonastre, una autora supervendes que va triomfar amb la trilogia de Hooky, també disponible en català, i que és una aposta segura per enganxar petits i joves a la lectura. Paraula de Misha. Si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web paraulademisha.com. Fins a la propera. Adeu!
0: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: Irene Cordón és doctora en arqueologia especialitzada en l'Antic Egipte per la Universitat Autònoma de Barcelona. És professora divulgadora i guia d'expedicions científiques i culturals a Egipte, al Sudan, Etiòpia i al Pròxim Orient. Publica articles a la revista Història de National Geographic i el seu últim llibre és Estels del Sudan. Faraons de Silicon Valley és un assaig sobre la naturalesa del poder des dels faraons egipcis fins als líders de la tecnocasta, a mig camí entre la divulgació històrica i la crítica als lideratges actuals. Faraons d'ahir, tecnòcrates avui. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: No aneu a Silicon Valley a buscar faraons amb sarcòfag, però sí que us heu de llegir Faraons de Silicon Valley de la Irene Cordón, que la tinc avui aquí. I a més, que bé que estem, Irene.
2: Doncs estem aquí estupendament sota l'ombra d'un arbre, sí. Meravellós al Camp de Mar, d'aquí Tarragona.
1: Ha estat una descoberta absoluta. M'he llegit el llibre que diuen en 0, no? Allò super de pressa.
2: Es llegeix molt ràpid.
1: Aquest matí? I, sí, bueno, es llegeix ràpid, però si prens notes com he pres jo, sí. No es llegeix tan de pressa perquè hi ha molta teca aquí.
2: Bueno, aquí està el tema. És un llibre de format petit. De fet, Ara Llibres ha fet aquesta aposta per una col·lecció que es diu Càpsula, perquè es tracta que amb menys de 100 pàgines deixis anar o parlis d'algun tema, però ja des de la primera pàgina tingui suc, que et faci pensar. I la meva és la càpsula número 2, però la càpsula número 1, que és el Geni Roca, que va escriure sobre intel·ligència artificial, que també ho recomano molt al seu llibre, em va dir, és que això és un format TikTok. Diu, perquè és vertical i ràpid. Llavors, a dia d'avui, que la gent li costa llegir, perquè molta gent li costa llegir, aquest vas molt ràpid. Llavors, clar, a vegades no s'ha passat mai que estàs llegint un llibre i dius, ui, li sobren 200 pàgines. Doncs aquí ens van dir que no s'obri ni una, però heu d'anar al gra. I així ho hem fet i em sembla que ho hem aconseguit.
1: S'obren 200, 300, 400...
2: Doncs aquí, amb molt poques pàgines, hem pogut entrar ja...
1: En tot, i a més, jo penso que encara ens hem quedat amb ganes absolutament, sí? De més, perquè aquí no hi ha filtre. Vas directe
2: no.
1: I ho dius molt ben dit.
2: Jo, des de la pàgina número 1, el que volia era, amb aquest llibre, comparar el poder dels antics faraons amb el poder de molts líders actuals, no només polítics, sinó d'aquesta tecnocasta que comentem, no? A nivell mundial. Perquè me n'havia adonat que... Jo imparteixo moltes classes, moltes ponències, conferències, i me n'adono que el públic en general està idolatrant la civilització de l'antic Egipte, com idolatrem també els antics emperadors, aquests grans líders. Llavors, és probable, m'he arribat a plantejar, què passarà si d'aquí 2, 3, 4 mil anys personatges com el Trump siguin també idolatrats, perquè al final el que ens queda és el relat que ells ens volen vendre. Si el Trump està dient que és el millor president dels Estats Units que hagi tingut mai, que ell és el que es mereix el Nobel a la pau, etcètera, etcètera, la gent que nosaltres vivim en el seu temps tenim un esperit crític molt, molt important, molt fort, però potser d'aquí 4.000 anys la realitat queda totalment desbiaixada, perquè al final la veritat és no el que és, sinó el que la gent creu que és. Llavors aquests grans líders aleshores i ara s'encarreguen de travar aquest relat perquè la gent es cregui alguna cosa. Llavors jo veig que no han canviat les coses.
1: No han canviat les coses, sempre ho diem, però des de la teva mirada encara és molt més... És com si ho poguéssim tocar, és molt més tangible, perquè jo era de les que sentia una fascinació i em mirava 50.000 documentals i em llegia tots els llibres d'història i havia d'anar als museus i veure-ho, però m'ha canviat molt la mirada. Justament aquest any, amb tota aquesta Tàrraco Viva, que posa la mirada sobre per què Roma i a l'abans i a l'ara, penses, ostres, és que només mirem la part fascinant de joies, d'escultures, que està molt bé tot això, és cultura,
2: yes.
1: Però eren persones com nosaltres, eh?
2: Mira, m'agrada molt el que m'estàs dient, perquè quan un escriu un llibre mai saps l'èxit que pugui tenir, però sobretot jo el que volia era que la gent pensés o que els hi canviés una miqueta la mirada, i m'acabes de dir que tu t'ha canviat la mirada. Aquest era l'objectiu, és a dir, és veritat que ja de per si la civilització egípcia és fascinant, com és també la romana. Per mi la història antiga és molt important, aquest per què Roma, jo dic per què l'antiguitat, cal estudiar la història antiga, dic cal estudiar la història antiga per... sobretot no caure en els mateixos paranys que seguim caient. O sigui, dic, tant de bo tots els polítics estudiessin història antiga i filosofia, perquè al final el ser humà anem repetint patrons, anem repetint-los, no? Llavors, bàsicament, jo el que he volgut fer és això. L'antic Egipte, què ens arriben? Aquestes imatges totalment precioses, eh? Però aquesta aureola de misteri, aquests grans líders, aquesta cultura, i que ningú passava gana, i tot això no és fals. Ens ha pogut arribar una imatge, que està bé, però no és la real. Llavors, el primer que hem de dir és que són humans i que aquests grans líders, almenys des del meu punt de vista, tenien un ego desbocat. És una gent que tenia molt de poder, ho sabien i l'utilitzaven. Per sobresortir en un món on el 90% eren camperols i camperoles que treballen la terra, analfabets, amb una esperança de vida que no arribaven als 30 anys, i tot això no es diu. Jo us dic, anem a dir-ho tot, i malgrat tot seguirà sent fascinant. Estudiar-los sempre és quelcom molt bo i positiu.
1: I ara deies que els polítics, si estudiessin una mica més tota aquesta història antiga, no, que segur que se l'han estudiada i per això copien els patrons, eh? Irene, no sé què dir-te.
2: Doncs no l'han estudiada bé. No l'han estudiada bé, o hauran estudiat aquesta història que queden idolatrats aquests líders pensant que ells ho seran. És a dir, que a veure, primer, el ser humà és el que és. O sigui, els sapiens som així, i la cobdícia i el poder a mi em fa molta por, jo us ho he de reconèixer. Fins i tot jo ho dic, no? Jo em considero una dona de principis, amb valors, però m'atreveixo a dir que si tingués molt poder a les meves mans, jo no sé on arribaria. Jo és probable que, com veig amb els grans líders, la nostra ment podria acabar, no sé, alterada. És possible que passés això. Per tant, què és el que passa actualment? Doncs el que ha passat al llarg de la història.
1: El de sempre.
2: El de sempre, que està en una situació de poder, està poltronat en un lloc, doncs es creuen gent que tenen una sèrie de drets i privilegis que no haurien de ser, que és molt difícil ser íntegre. I fins i tot els disculpos, i penso que potser és que és aquest el problema, que també ens els mirem com si fossin déus a la Terra. I no ho són.
1: La nostra responsabilitat. Sí. Això també ho treus al llibre i ho trobo totalment fantàstic.
2: És que és culpa nostra, o sigui, al final dius, fins i tot, no? Aquest altaveu, vosaltres com a periodistes, no? Que doneu altaveu a tanta gent, els anònims sembla que no interessin, perquè sempre anem, doncs, a aquell personatge popular, que fins i tot saps que diu bajanades, doncs no els hi donem més veu. Per què? Perquè tots tenim la responsabilitat de saber, primer, a qui votem. Per tant, hem de saber ben bé i escoltar bé aquests discursos. N'hi haurà algun de millor que d'altres i de molt dolents, però segur que hi ha alguna cosa que ens ajuda. I, evidentment, l'esperit crític. No hem de perdre mai l'esperit crític. Es pot ser crític amb algú, criticar-lo molt i després, per exemple, votar-lo. Jo puc admirar les qualitats d'un líder polític, però puc ser crítica, he de ser crítica. I és responsabilitat nostra tenir els líders que tenim, perquè és que és així. Però fins i tot, ja no líders polítics, aquesta tecnocasta, l'Elon Musk, no li doneu més altaveu.
1: Prou!
2: I això depèn de nosaltres. No, perquè dona molta feina. Clar, és que mentre l'estiguem idolatrant i el tinguem realment, ell es creu un visionari. Si tu et creus que és un visionari, t'he guanyat el relat. I, per tant, ell li importa un pito el que fa la gent. Li és absolutament igual. Doncs no li donem més veu. No li donem.
1: Són fanàtics, absolutament. Jo penso que s'ha ratllat, s'ha arribat al fanatisme, no?
2: Fanatisme, ells cada vegada tenen un ego més gran perquè els han idolatrat, estan en un pedestal, són capaços de fer qualsevol afirmació perquè saben que darrere hi ha tot un seguici de gent que ho acatarà. Jo segueixo dient, jo admiro a molta gent, però no els idolatro. Els pots admirar i criticar. Llavors, l'admiració està molt bé, perquè reconeixer les capacitats d'una persona de lideratge, però també per ser generosa, per ser molt bona en donar un toc de pilota, però pot ser crítica amb aquella persona. Saps molt bé d'això, però no tens ni idea, per exemple, d'intel·ligència emocional. I ja està. I jo crec que a vegades jo crec que aquesta sensació la tenim, l'hem tingut tots i totes, que a vegades hem tingut la sensació que aquests polítics o aquesta gent que l'estan imposats als pedestals ens tracten com si fossin borregos, i no ho som.
1: I ens hi tracten, eh?
2: Ens hi tracten. Llavors, jo no sé si és que es pensen que nosaltres som rucs o que ells es creuen més intel·ligents. En tot cas, crec que és culpa de tots. De nosaltres, ells fer-los i creure's que som molt i que nosaltres ens acabem creient que nosaltres som rucs.
1: I que s'ha de llegir molt i que s'ha d'estudiar, però bàsicament per tenir el que tu has dit. Esperit crític.
2: Això és el més important.
1: Absolutament necessari. Ui, jo ara m'estic encenent, ja me'n vaig del llibre i ja me'n vaig a la realitat.
2: Molt bé, Mònica. Es tracta d'això, que té l'objectiu d'aquest llibret, que és veritat que llegeix. Sí, és una guspira. I almenys, i de fet és un punt de vista, només és una opinió, perquè evidentment hi ha gent que jo he pogut escriure alguna cosa on ho he escrit sense filtre, i jo puc entendre que hi hagi gent que em digui no estic d'acord, llavors m'agrada molt perquè no hi ha res millor que la discussió acadèmica. Jo els dic, a veure, per què no estàs d'acord amb això? Dóna'm la teva opinió. I m'agrada perquè penso, estàs tenint esperit crític també amb mi i es tracta d'això. Llavors, jo dono una opinió, però sobretot, ja des de la primera pàgina, el que dic és, jo parlo sobretot dels antics egipcis, dels faraons. I per què? Doncs perquè després de 25 o 30 anys de carrera, perquè és el que porto, perquè una ja té una edat, crec que ja tinc prous coneixements per fer-ne unes valoracions. Llavors, jo dic, a partir d'aquí, d'aquest doctorat que tinc, de tot això, jo tinc el meu esperit crític, i el primer que us dic és que no suporto els faraons. Clar, això és una cosa que la gent no s'esperava, perquè em dedico precisament a l'egiptologia.
3: És molt bo,
2: i no m'agraden gens, el que passa que m'agrada molt més la gent del poble... M'agraden molts aspectes d'aquesta cultura, la religió, el pensament, els líders en si. Bueno, els admiro perquè van saber enganyar i van crear un relat, el van travar molt bé per poder governar. És una civilització que ha durat 3.000 anys, per tant, alguna cosa tenim que aprendre d'ells, no?
3: Tan malament...
2: No, els hi va funcionar, exacte. O sigui, el llegat és molt important i crec que n'hem d'aprendre d'aquest llegat. Ara, jo tots aquests líders els poso a terra, evidentment, els hi parlo de tu, no els hi parlo de vostè, no per mancar de respecte, simplement perquè som iguals. Llavors, amb un pla igual, tinc aquest esperit crític.
3: I visca l'esperit crític.
2: Visca.
3: I més literatura de la Irene Cordón, que la necessitem. Jo ja estic pensant què escriurà en un futur. El que sí que també m'agradaria parlar de com hi és, no? Com està present aquesta comparativa, que l'he trobat molt bonica amb la Zarzuela, meravellós.
2: Ja m'agrada.
3: Ja tenim la Zarzuela aquí, eh?
2: És que saps què passa, Mònica, que a dia d'avui...
3: És una fotocòpia, realment.
2: I perquè a dia d'avui els líders ens ho deixen molt fàcil. Jo cada vegada que escolto, que poso la ràdio, que us escolto, i vaig sentint les notícies, dic, a veure quina una, no? Tenim uns personatges actualment al planeta que és que realment em pots fer mofa. No m'estranya que programes com Polònia, etcètera, etcètera...
3: Funcionen.
2: És que és molt fàcil. És que realment a cada declaració que fan és molt fàcil. Les monarquies, clar, jo us ho reconec que sóc republicana, llavors em miro la monarquia d'una altra manera. He estudiat molt la història i si bé aquesta institució ha pogut funcionar en un moment determinat de la història en un indret, a dia d'avui jo totalment estic en contra. I la monarquia, per exemple, espanyola, jo és que em peto de riure perquè dic, a veure, o plorem o riem. Llavors dic, vinga, va.
3: No hi ha més opcions amb el que tenim.
2: No, llavors dic, doncs fem-ho ridícul, fem-ho. I és una opinió. I a vegades la gent diu, ui, et crucificaran. Que bé. Doncs que ho facin, ja està bé. Que
3: crucifiquin a tots.
2: A tots, amb fila índia. I dius, vol dir que les coses van bé, vol dir que la societat ja tenim opinió, que la podem donar, exacte. I sobretot no passem mai la línia al discurs de l'odi, perquè aquí sí que no el penso passar mai, malgrat siguis un monàrquic, un no monàrquic, un Elon Musk. No, sempre amb tot el respecte del món, tu pots dir, mira, jo no estic d'acord amb això, i no passa res, no passa res, perquè és una opinió, i una opinió personal d'una més d'aquesta societat.
3: Sí, ja us ho he dit, que ella ho havia escrit molt ben escrit. Que això no vol dir que no rasqui, eh?
2: No, des de la primera
3: pàgina...
2: Que piqui
3: pàgina... i que rasqui, espero.
2: Sí, tot, absolutament tant tot.
3: Tant ben dit que dius, és que us heu de llegir llibre, de veritat. Jo aquest dematí pensava, no vull que s'acabi, vull una miqueta més, però ara...
2: Això m'agrada molt, que em diguis això. Sí, bueno, ja l'estirarem. Ja ho farem.
3: Sí.
0: Estàs escoltant El Calaix. Fem ràdio, fem comunicació, fem cultura.
3: Però a més, ja ho anireu descobrint quan el llegiu, no us ho explicarem tot. El que també vull posar a l'altra mirada és que jo deia que mirava documentals i que llegia llibres d'història.
2: Meravellosos.
3: Mirem les piràmides, no? I es fan 50.000 especulacions. Però tu parles d'una altra mirada també sobre això i m'agrada. Sí. Per què? Què és el que ells buscaven en realitat? O sigui, nosaltres ens ho mirem des de... Que si eren extraterrestres, que si com les van posar, que si la gent estava allí humiliada i tot s'esclau. Vull dir, 50.000 teories.
2: Clar.
3: Però tu...
2: Faig una altra pregunta. Si el que me n'he donat, parlem de les piràmides de Giza, que tenen 4.600 anys d'antiguitat, aquelles grans moles, construccions arquitectòniques de Keops, Cafre i Misserim, i me n'adono, i jo he anat moltes vegades a Egipte, he viscut al Caire per fer el doctorat, que la gent sempre pregunta el com es va fer, no? Com carai es va fer això, perquè és veritat que per molt que ho hagis vist a documentals, a fotografies, fins que no vas allà, dius, mare meva, que és el que tinc al davant, perquè és monstruós. Llavors dius, és veritat, com? Llavors jo vaig dir, anem a canviar la pregunta, no fem el com, perquè el com és veritat que està ple de teories i no la sabrem mai. Sí que hi ha coses que les podem ja treure, com per exemple el tema dels esclaus. Nosaltres sabem que en aquell moment no existia l'esclavitud, el que passa que Hollywood ha fet una miqueta de mal.
3: Com sempre.
2: Malgrat que ens apropa una cultura i una civilització, es prenen moltes llicències, que jo dic simplement truqueu a la Cordón, que ja us assessoraré amb tot el tema de les pel·lícules ambientades a l'Antic Egipte, o veniu a Tarragó Viva per entendre com eren les pel·lícules ambientades en l'època romana, l'època imperial o republicana. Llavors, què és el que passa amb els egipcis? El com? Clar, jo dic, jo no sóc ni arquitecte ni enginyera. Per tant, jo no sé com es van construir les piràmides, no ho sabem, però confio en el que em pugui dir un enginyer i un arquitecte, perquè per molt historiadora que sigui, jo no conec ni de forces, d'enginyeria no hi en sé. I la pregunta és, per què van fer aquesta piràmide? Llavors, sovint la resposta és, ah, però si és una tomba, i dius, però us n'adoneu la quantitat de recursos humans i la quantitat de recursos que es va haver d'emplear per poder fer una construcció d'aquesta magnitud tan enorme? Perquè allò és una tomba immensa per enterrar-hi una sola persona. És a dir, quina utilitat té aquest edifici que va costar tant, tant i tant a tots nivells? Perquè aquí va morir moltes persones, és veritat. Per què servia? És que cura el càncer? És que està preocupat per fer-te el cafè o per tenir la població més contenta? No, i us dius, per què serveix una piràmide? I al final, com que sempre ens surt el nom de Keops, dic, per glorificar el seu nom, perquè sigui etern. Llavors, sense voler, ho he comparat amb altres grans construccions arquitectòniques al llarg de la història i en plasmo a l'actualitat, i penso en l'Apple Park. L'Apple Park que són unes oficines, que no sé si les teniu en ment, però és aquell edifici...
3: Una burrada.
2: És com un ovni, no? És un edifici circular que ha costat 5.000 milions de dòlars, que al marge del seu cost, perquè és evident que Apple neda amb l'abundància, penses, són unes oficines. Què fan? O sigui, què tenen? I jo dic, doncs l'únic que tenen és que dius Apple. Apple. Estàs dient el nom com en el seu dia el senyor Keops. Keops. Keops ho deia per la seva piràmide. Simplement esperit crític. De debò que cal fer aquests esforços? I jo mateixa en el llibre dic, potser sí que ens cal, perquè el ser humà ens emmirallem amb això i potser necessitem...
3: Aquesta grandesa, no? Passar la història.
2: Volem la grandesa i formar part de què hem fet aquesta grandesa, perquè és important viure en societat, la col·lectivitat... Però a mi no me la foten. O sigui, jo dic, està molt bé, però jo ja sé per què ho heu fet. És per tu ser etern. Perquè tu siguis Keops, el gran Keops, o tu siguis Apple. Al marge, sí, és molt bonic formar part d'aquest col·lectiu, perquè tots volem identificar-nos amb alguna marca, amb algun nom. Jo crec, per exemple, avui en dia el Barça també té una marca esplèndida i orgullosa que ens dic de ser del Barça. Els colors, blaugrana, tot això és una invenció humana. Tu pares a pensar i dius, què és el Barça? Bueno, doncs ens porta arreu del món. Jo que sóc molt viatgera, m'obre moltes més portes dir que sóc del Barça i que sóc sòcia del Barça, de parlar de Catalunya o de Barcelona, que malauradament és l'única ciutat sí, jo crec coneguda.
3: Sí,
2: Barça és l'ambaixador més gran que hem tingut i dic, doncs si això permet parlar de la nostra cultura catalana, endavant! A mi tampoc me la fots. O sigui, sé que darrere hi ha una empresa, que hi ha moltes altres coses.
3: Ara m'agrada, perquè això de ser eterns i formar part d'això, els historiadors teniu una cosa que a mi m'encanta. O sigui, hi donarem veu avui. Sí, sí, Keops i tot el que tu vulguis. Però jo sóc superfan de la banda bevedora de cervesa i dels amics de Keops. Que això són grafitis posats a la piràmide. Ei, quedeu-vos amb això i intenteu imaginar...
2: Que carai és, no?
3: I és que monos! Almenys com ens sabem algú que formava part d'això i que no era Keops, punyeta. No,
2: clar. Sí, sí,
3: és molt xulo.
2: És molt xulo. Bueno, nanos joves, entre 17 i 15 anys, que fan quàdrigues o equips.
3: Com els d'ara, que fan...
2: Ara que vas construint... Bueno, jo dic que són com... quan fas aquest futbol de barri, que fas equips, no?
3: Sí.
2: Vinga, que ens hem apuntat a un campionat, no? I com us dieu vosaltres? Es comencen a sortir els noms més estúpids i riallers i tontos i ximplets. Llavors, aquí és quan veiem la part més humana, no?, d'aquesta civilització, quan veiem que un grup de 20 nois es van dir els borratxos de Keops, no? Nosaltres ens direm així. Per tant, a mi m'apropa, m'agrada molt més això. Això em fascina. A mi això em fascina. Perquè veig el ser humà. Fins ara no. Llavors jo vull les persones. Jo vull estudiar els grans anònims, les grans anònimes, gent que com tu, com jo, com tots els oients, hem estimat, estimem, que tenim dolors, que tenim les nostres penes, també, perquè la vida no és fàcil. I no ho és ni aleshores ni ara. I sobretot aleshores, no ho era gens. Llavors això els humanitza, perquè si no la civilització egípcia, no m'estranya que la portin a la gran pantalla i constantment les novel·les històriques, que són meravelloses, però és només una petita imatge d'una cultura que va molt més enllà d'aquests noms coneguts, sinó de tota aquesta població. I com que jo sóc població, m'agrada recordar aquesta gent, perquè jo crec que els hi devem. Els hi devem a tots aquests homes, a aquestes dones que van existir ara fa, doncs això, 2, 3 o 4 mil anys, i que com nosaltres estaven aquí assegudes a l'ombra d'un arbre plantejant-se i qüestionant-se coses de la vida. I això m'apropa molt a ells i a elles.
3: Jo ara acabaria l'entrevista perquè se m'acaba de quedar una cara de és que és meravellós tot el que està dient, però és que sí, jo sempre apel·lo tant a les persones humanes, eh? Aquesta part més... I que és absolutament universal.
2: És que si parlem amb gent que, que està malalta, o gent amb edat molt avançada, que veuen la fi, que la veuen, perquè tots sabem que morirem, eh? Però aquells i aquelles que sabeu i que veieu la fi, tots dieu el mateix. L'únic que importa al final són els vincles que hagis trebat amb les persones. La resta no importa. Per tant, quedem-nos amb això.
3: És tal qual. I ara farem un gir de guió perquè ens estem posant molt sentimentals, eh?
2: Bueno, forma part de la
3: vida, però
2: és bonic, és molt bonic, és molt bonic.
3: Ella és tan polifacètica que m'encanta, però no podíem acabar l'entrevista sense parlar de dones.
2: Ai, sí.
3: Ai, sense parlar de les dones.
2: Aquí m'agrades molt.
3: Ja sabem el que passa avui en dia, que ja sabem que no, avancem a trossos.
2: No, sí.
3: I anem endavant i anem endarrere, perquè això d'anar sempre endavant costa.
2: Sí, sí.
3: Però tu ens poses un bon exemple, jo penso que està molt bé també acarat a aquesta imatge del passat i del present, que és, no sé si ho diré bé, Hatshepsut.
2: Hatshepsut. Hatshepsut. Molt bé, però ho has pronunciat molt bé, eh? El meu pare deia la ketchup. I amb tota la simpatia del món, a la Universitat Americana del Caire li deien la hot chicken soup, que també, o sigui, perquè és un nom molt enrevessat, costa de pronunciar. És una de les 5 dones que va arribar a ser faraó d'Egipte. És un personatge realment molt potent, perquè quan estudies la història de l'antic Egipte, no? 3.000 anys i cada cop i volta apareguin 5 dones faraó, doncs això és quelcom bastant exclusiu i excepcional. Com que és l'excepció, s'ha d'apartar de la regla. Us ho dic perquè normalment em trobo que la gent fa afirmacions tipus, a l'antic Egipte la dona podia arribar a ser faraó. No. Si amb 3.000 anys només van sortir 5, què t'està dient? Que aquella era una societat patriarcal? Jo m'atreveixo a dir que la nostra segueix sent una societat patriarcal. Tant és que tinguis una Constitució, per exemple, la Constitució del 78, l'article 14, apel·la a la igualtat, no? Al principi d'igualtat, per condició de gènere, religió, però nosaltres sabem que la realitat no és aquesta, i ho sabem perfectament, i que encara a dia d'avui ens costa molt, i per tant que de cop i volta apareguin unes dones, unes líders com Cleòpatra o com aquesta Hatshepsut, doncs s'està indicant que probablement eren unes dones terriblement intel·ligents, que es van saber rodejar d'uns homes, perquè la burocràcia era masculina, eh? Que les van recolzar, que probablement van haver de demostrar 2, 3 i 5 vegades més que elles podien, però sobretot sobresurten en un moment que hi ha unes llacunes de poder. És a dir, lo normal és que havia de ser un home, eh? Però, malgrat tot, què és el que passa? Jo soc molt crítica amb Hatshepsut perquè també tothom la idolatra molt i jo reconec perquè admiro les seves qualitats, però no la idolatro. Jo us dic, és admirable que una dona a l'antic Egipte sortís, però què vas canviar? Va canviar alguna cosa? En aquell moment, el govern, que és tot sempre tan mascle, aquesta burocràcia masculina, la figura del visir, que és un primer ministre, va canviar? Va poder ella com a faraó, que tenia tots els poders, els 5 poders concentrats en ella mateixa, executiu, legislatiu, judicial, militar i religiós, va aprofitar aquest poder per dir, d'ara endavant, el càrrec de visir, els que esteu a Hisenda, també podreu ser dones? No! No va canviar res. Per què? Perquè ella va exercir el poder com si fos un home. Ella va reencarnar el poder diví, que està molt bé, però no va canviar absolutament res. Què passa a dia d'avui? Que quan miro les fotografies dels grans líders polítics, per exemple, europeus, veig una fotografia en ple de vestits grisos amb la mateixa corbata avorrida i de cop i volta un vestit de color vermell, blau, que es diu Angela Merkel o ara la Ursula von der Leyen, per exemple. Ha canviat alguna cosa? No. La mateixa fotografia. Que a dia d'avui encara sigui notícia que un país pugi al màxim poder a la presidència una dona, com a Venezuela, com a alguns llocs d'aquests, que encara a dia d'avui sigui aquesta la notícia, vol dir que les coses no van bé. Sense anar més lluny, Catalunya, estat espanyol, el dia que tinguem una presidenta, Catalunya, que anem de moderns, jo no veig cap presidenta encara a la nostra comunitat, eh? I sé que hi ha altres comunitats que sí que la tenen, eh? Ens agradaran més o menys, però la tenen. I a Catalunya, que anem tant sempre de moderns, sempre anem pel davant, això no és cert. I com ho veig jo pel tema dels estudis de gènere? El dia que vegi, per fi, una presidenta a la nostra comunitat, nació, digueu-li com vulgueu, i a l'estat espanyol, potser aquell dia començaré a canviar. Però us diré una cosa, sabeu quina serà la notícia? La primera dona o a l'estat espanyol o a Catalunya que agafa la presidència. Molt malament anem al segle XXI perquè encara hagi de ser que està la notícia.
3: Doncs anem pel camí perquè com que no n'hem tingut cap...
2: No, ni, i jo no em presentaré. I tu?
3: No, jo tampoc.
2: Això també ho tinc molt clar.
3: A mi m'expulsarien el primer dia.
2: I a mi no em votaria ni el meu fill, que té 18 anys. No em votaria ni ell, imagina't.
3: I per votació? Sí. Perquè amb ella, a Hatshepsut, li va tocar, no per votació, sinó per qüestions de... Bueno, es va quedar vídua, el fill era molt petit...
2: Clar, són casos excepcionals. Sí, va quedar, perquè ho va fer bé. Ho va fer bé, això sí, però amb molta mà de ferro. Molta
3: però,
2: mà
3: clar,
2: de
3: la
2: ferro.
3: Més coneguda, tu has dit un nom que ai, sí. Que és Cleòpatra.
2: La Cleòpatra, la setena...
3: Aquesta llista, la setena.
2: Sí, que està esplèndida, la pel·lícula.
3: Sí, però segur que no se semblava gens a la
2: Segur que no. Cleòpatra és un personatge interessantíssim, però interessantíssim de la història d'Egipte. És el darrer faraó que va tenir Egipte. Una dona que sobresurt per la seva, sobretot, capacitats, per la seva intel·ligència. Una dona que parlava més de 6 idiomes, una dona amb unes dots... es veu que tenia una eloqüència tremenda. I per ser polític jo crec que has de saber parlar i molt bé, Diuen que tenia una veu molt greu. I això m'agrada, perquè... i que tenia una veu molt pausada. Clar, perquè us imagineu una dona parlant així? Hauria sigut impossible. O sigui, la imatge que ens dona Astèrix i Obèlix amb aquell fil de veu tan prim no hauria agradat. Però algunes fonts romanes, a més, diuen això d'ella, que era capaç que quan ella començava a parlar, l'auditori on parlava, ja fos, tothom callava i l'escoltava, perquè tenia aquesta veu pausada, una veu un xic greu i que se sabia dirigir a tota la seva audiència. Llavors, ja me la puc imaginar. Llavors, així ja dic, val, ja anem bé. I una dona, doncs, que rep un tron, probablement no li tocava, però es va obrir un testament quan mor el seu pare, Ptolomeu XII, i contra tot pronòstic, doncs, li cedeixen a ella el govern. Això vol dir que ja es va veure aquestes qualitats que tenia. Una noia que era universitària, havia nascut a la ciutat d'Alexandria. Alexandria! Que té el museu, clar, i la biblioteca més important del Mediterrani, del món vell conegut en aquell moment. Per tant, el museu, que vol dir el Temple de les Muses, que vol dir universitat, ella tenia formació en aquesta universitat, que portava més de 300 anys. Per tant, la seva formació era esplèndida. Cal que les pel·lícules i les novel·les només insisteixin en la seva suposada bellesa corporal? Cal que encara caiguem en aquests tòpics, que només un bon parell de pits ben posats i una cara formosa et permetrà governar un país? No creieu que és absurd que encara ho siguem jutjant d'aquesta manera? Si admireu tant a la figura de Juli Cèsar, per què dieu que va ser embaucat per ella? És que no es van enamorar? Jo crec que amb l'amor. Clar que es van enamorar. Parlaven el mateix idioma. I no em refereixo només a que parlés el llatí. No. És que els dos eren terriblement intel·ligents, eren cultes, s'entenien. I els dos eren grans estrategues, evidentment. Però no oblideu, tenia molt més poder ella que no pas ell. Això sempre ho dic. Quan a vegades la gent diu no... Bueno, clar, però la Cleo, és que jo li dic Cleo, però ja som amigues. De tant que l'he estudiada, la Cleòpatra...
3: T'he sentit com ella.
2: Sí, se m'escapa. O Tutankamon li dic tut, perquè era un nen, i llavors em surt l'instint maternal de protegir-lo. Però la Cleòpatra, clar, era el faraó d'un país molt ric del Mediterrani. Juli Cèsar també és un gran líder polític, un triumvir, però no és l'amo i senyor d'un país com ho va ser ella.
3: Ja m'estaria hores i hores i hores parlant amb la Irene. Sí, Irene, ho hem de deixar aquí. I ara fa cara de pena, però tranquil·la, nosaltres ens anirem a fer un vermut ara, eh?
2: Ah, això et sembla fantàstic.
3: És meravellós, eh? Sí. I celebrarem la Tarraco Viva, que ens ha unit, sempre ens en recordarem d'això.
2: Oh, que bonic, és que bonic. Ben, oh, ben cert, visca Tarraco Viva.
3: Cada Tarraco Viva pensarem...
2: Cada Tarraco Viva conec a gent meravellosa i t'he d'agrair moltíssim aquesta entrevista.
3: També és d'agrair a la Glòria Aznar, que m'ha posat al teu contacte i ha sigut una absoluta meravella. Així que, escolta'm, anem fent xarxa de dones, que això és molt maco.
2: Això és molt bonic, i tant.
3: I vosaltres recordeu Faraons de Silicon Valley, d'Ara Llibres, Irene Cordón, tercera edició, més a més.
2: Que bé.
3: Que el llegireu en un plis-plas, però jo estic segura, jo el vull rellegir, perquè segur que encara hi trobo moltes més coses.
2: Tant de bo. Moltes gràcies.
3: Gràcies.

0: Eduard Cirera Rius va estudiar enginyeria industrial a la Universitat Politècnica de Catalunya i des de llavors treballa en el sector energètic. Però sempre ha tingut interès per la literatura i la nostàlgia de l'època universitària i les llargues hores de confinament el van empènyer a escriure. S'ha format al Laboratori de Lletres i ha destacat en diversos certàmens de narrativa curta. Els estornells mai volen sols és la seva primera novel·la. El Genís, de 24 anys, comença les pràctiques a una empresa d'energies renovables mentre intenta acabar el màster d'enginyeria industrial a Barcelona. Comparteix pis amb l'Ernest, diligent i treballador, i la Marina, intensa i caòtica. L'Alba, la seva parella, ha marxat a estudiar a l'estranger i tots dos han decidit obrir la relació per sobreviure a la distància. Quan la mort sobtada del seu pare el colpeja d'imprevist, el Genís es veu obligat a tornar a Reus, on tot li recorda allò que preferiria no desenterrar: la infantesa, les absències i el germà llunyà. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Els estornells mai volen sols, i certament és així. És una de les coses que he descobert llegint l'Eduard Cirera Riu. Ell ha publicat, aquest és el títol, Els estornells mai volen sols. Vull dir que, a més d'aprendre-ho, és que és el títol del llibre. Està publicat per La Campana i ens acompanya avui per parlar de moltíssimes coses, perquè, Eduard, benvingut, has creat tot un univers.
2: Hola, Mònica, gràcies.
1: Un univers de joves que està molt bé per veure com acaren ells tot això. Quan entrem a la universitat, quan entren a la universitat, què és el que ens espera, no? Avui en dia, què espera tota aquesta colla d'estudiants amb un pis compartit boníssim? Que sí. Però és molt divertit tot plegat.
2: Sí. Bé, la història es contextualitza ja quan estan acabant l'etapa universitària. Un dels conflictes interns que té el protagonista és que veu al final d'aquesta etapa com un abisme, no? I bueno, és un moment vital, doncs, que li porta molts dubtes.
1: Bé, tenim el Genís, ell és el protagonista, serà el fil conductor. És una novel·la coral perquè tenim el seu germà, el seu pare, totes les històries familiars, els companys de pis, el David, la Carme, després arribarà la Sofia, les parelles, o sigui, aquí tenim, com he dit, tot un univers. I una miqueta, quan anava ja passant els capítols i t'apropes una mica al final, penses, és fer-se gran, eh? I crec que tots ens volem quedar una mica petits a vegades.
2: Sí, de fet, jo dic, no?, que la novel·la tracta com tres o quatre temes troncals, no? Una que és la frustració laboral, no?, en clau millennial, el poliamor, la falta de propòsit vital, no?, tema de salut mental, també, val? Però totes aquestes coses jo crec que les podem posar juntes. Hi ha un fonament que aguanta tots aquests pilars, que és el tema de fer-se gran, no? Que és un noi que es converteix en home, i bé, això es podria classificar com una novel·la d'aprenentatge.
1: Sí, i ara, bé, jo no sabia ni per on començar, perquè realment tots aquests temes van derivant, no? I van sortint petites branques, però el món laboral, que ja es diu, no?, que els joves no ho tenen fàcil. I penses aquesta explotació laboral amb el tema dels becaris i de les hores de pràctiques?
2: Tothom ha començat, no?, per algun lloc. Això no és nou. Però el que sí que potser comença a ser més habitual, no?, és que cada cop tenim més títols, no? La gent, doncs, estudia molts graus, molts màsters, fins i tot hi ha gent que fa doctorats, postdoctorats, no? I al final ens trobem que a vegades, no?, per què, no? Si hi ha molta gent que ha estudiat tant i li costa pagar el lloguer, vull dir que bé, una mica penso que el que ens estem trobant és això, no? Els de la meva quinta.
1: Bé, jo li comentava a l'Eduard abans de començar l'entrevista precisament que és una lectura que m'ha agradat en el sentit de canviar una mica de registre i posar-me també a la pell de totes aquestes noves generacions que venen darrere nostra, perquè els nostres pares, Eduard, ja eren una feina de per vida.
2: Sí,
1: com a mínim, els meus, això ja no existeix.
2: Sí, no, què va, què va.
1: Jo n'he tingut unes quantes fins que no m'hi he aposentat, però vosaltres ho teniu pitjor.
2: Sí, no, i amb moltes incerteses per davant, no? Ara amb el tema de la IA i tot això, vull dir que, bueno, sí, anem saltant d'un lloc a l'altre com podem, amb contractes temporals, no? Una mica, sí, és una mica bastant diferent que abans, sí.
1: Molt. I aquí queda retratat i, en certa manera, mostra, no? A l'inici del tot, diu, tenia unes ganes boges d'acabar, però què coi fotria amb la meva vida després de tot plegat? És que tu parlaves, no?, d'aquesta incertesa. Però que hi ha qui ho gestiona més bé, perquè, clar, tenim la Sofia, que és molt zen.
2: Sí.
1: M'encanta aquest personatge, perquè ella, si no està al seu centre, ja se'l busca. Sí. Ella és molt és un personatge molt dels chakras, de meditació, però amb ella entrem una miqueta també en aquests problemes mentals, no? Ella és la que ens apropa en aquests problemes de salut mental. Cada un dels personatges ens obre una dimensió.
2: Sí, de fet, el Genís, a més de l'abisme, no?, de l'etapa vital, també es troba amb que s'acaba de morir el seu pare, la seva parella ha marxat a estudiar a l'estranger, i tot plegat fa que s'empitjori, no?, la seva situació. I la Sofia és una nova companya de pis que entra, doncs en aquest curs, no?, que és el que dura la novel·la, no?, un curs. I ella és psicòloga, estudiant de psicologia, i li fa de mirall, no? D'alguna manera l'obliga a enfrontar-se una mica amb els seus temes, no?, que ell intenta evitar. De fet, el Genís és una persona molt desconnectada d'ella mateixa. Amb la veu narrativa que té ja es veu, no?, que s'escuda amb el sarcasme i el cinisme, i ella el que procura és, d'una forma intencionada o no, això ja es veu després, però sí, intenta fer-li de mirall.
1: Sí, després ja veurem què passa tots, entre ells, entre els habitants del pis, els que són externs... Bueno, no explicarem res, però... Vigileu quan aneu a mirar el futbol al camp del Barça, sisplau. Ja ho entendreu quan llegiu la novel·la, per

0: tinc a dins. I bé, és divertit. És divertit l'Alfred, la veritat.
1: Ja ho veureu. Ja ho veureu. Totes les coses que fa, i és aquest dimoni, no? Que tu ho has explicat molt bé, aquest dimoni, aquesta mala consciència, no? Que dius, sí. Què faig? Li faig cas o no li faig cas? A més, és molt oportú sempre. És un personatge que no podia deixar de citar. I després, si parlem d'amor, parlem de l'Alba, perquè l'Alba i el Genís ens obriran una gran dimensió sobre estimar una persona, estimar-ne dues, estimar-ne més. I com gestionar això de l'amor, del poliamor, de les relacions obertes.
0: Sí, ai. Sí. L'Alba marxa a estudiar a Estocolm, marxa a fer un màster, i el Genís, el protagonista, li proposa d'obrir la relació durant l'any que sigui fora. Creuen que així doncs, sobreviuran a la distància, no? El que passa que una cosa és el que es pensen i bueno, després es complica, no, la cosa. I sí, és una situació que em permet llançar moltes reflexions sobre diferents tipus de relacions que són, bueno, divergents, no? Que sempre intentem etiquetar, però que al final etiquetar aquestes coses és molt complicat i tots els dubtes que poden portar, no, a les persones que s'hi veuen implicades.
1: És clar, es parla molt del poliamor i es veu molt la mirada dels joves, com si això fos molt normal, com si tothom hi estigués avasat, com si... que no fos complicat, no?, que hi ha aquestes opcions. I existeixen, i estic segura que hi haurà persones que ho portaran molt bé, tot plegat. Però... Mm-hmm. Quan entres en aquest joc de les relacions obertes i d'estimar a tort i a dret, potser no tant en aquesta novel·la, però és així, clar, llavors surten els instints més primitius, Eduard. Vull dir, aquesta cosa de la possessió.
0: Sí. És a dir, una cosa és el que pensem racionalment, no? De si podem obrir una relació, no? De si... no? Si l'altra persona ens pertany o no, i això. I l'altre, molt diferent, és el que sentim quan ens hi trobem, no? En el cas de que pugui estar amb una altra persona o això, no? I bé, és un calaix que he volgut obrir. Hi ha gent que s'hi troba i potser neguen el que senten, o hi ha gent que sí que ho sent i ho diu. No ho sé, la gestió, en tot cas, sol ser molt difícil. I bé, moltes vegades ja ens costa gestionar una sola relació, no? Quan n'hi ha més, doncs, també es complica, no? I volia posar-ho sobre la taula, no? De no romantitzar-ho d'alguna manera.
1: L'has fet amb el Genís, li has posat tots els morros a la cara. Aquí.
0: Sí.
1: No li has donat treva.
0: Sí, bueno, a veure, un personatge està per maltractar-lo una mica, no? Al final, si no li passen coses, la novel·la és avorrida.
1: No, bueno, ja l'heu escoltat, ja no cal que postigui res més jo, perquè ja ha dit... Hi ha una frase que m'agrada molt, diu: em sento com si l'Alba m'arrenqués el cor de la caixa toràcica i se'l servís a taula amb en Nicles. Tots dos se'l mengen cru, se'l mengen amb les mans fins que llencen a terra les sobres, perquè me les acabi jo. O sigui, és que és home, però m'encanta perquè posa aquest drama, no? Que diuen aquest... És que les dones tenen un drama queen, però aquí...
0: No.
1: No l'has deixat respirar.
0: El Genís és drama queen fins a la mèdula, sí. Sí, s'ho pren tot molt a pit.
1: És que li ha tocat unes dones molt braves, que diríem, eh? La Bea també deixa-la anar.
0: Sí. Sí, la Bea és l'altra, la contrapart, no? Que el Genís la coneix i tampoc li convé, no? Però bueno, d'alguna manera ell es deixa portar i tampoc direm més.
1: No, ja veureu tot aquesta disbauxa de relacions, que al final és un trencaclosques que acaba tenint tot molt de sentit, no? I jo penso que molta gent s'hi podrà sentir identificada. Jo ara agafaré petits detallets, però, per exemple, el dia de Sant Jordi, que també hi és present.
0: Sí.
1: Això és... Tots aquells i aquelles, perquè ja parlo en general, i aquelles que no tingueu rosa el dia de Sant Jordi, està molt bé llegir el llibre de l'Eduard. A veure si sentireu identificats.
0: Sí.

0: un drama el dia de Sant Jordi per segons qui, eh, Eduard?
1: El dia de Sant Jordi es present a la novel·la i el Genís el viu com un autèntic drama. Ja no per la Rosa, que també, no? Sinó perquè, a més, és quan s'entera d'una cosa que fa que s'emboliqui encara més, no?, el tema. I sí, sí, sí.
0: Tot això està vestit amb moltíssima música, amb moltes bandes sonores, amb grups d'aquí i música de fora. Ets un amant de la música.
1: Sí, sí, sí, totalment. Totalment. M'encanta la música, m'encanta el cine, també hi ha moltes referències del cine. I ho he volgut plasmar, no? De totes maneres, he volgut que no sigui un capritx de l'autor, sinó que li doni un sentit tot això, no? El Genís és amant de la música per un motiu, i també és amant del cine per un motiu, eh? Llavors, bueno, sí, m'agrada que tot i posar cullera, no? M'agrada que tot cobri un sentit.
0: M'agrada també la música, en aquest cas nosaltres escoltem aquest Men in Black de fons i és la que jo he triat. N'hi ha moltes més, eh? Jo m'he quedat amb aquesta, però és de dir que mentre anava llegint anava posant-me les bandes sonores, les músiques i també hi ha cinema. Són molt culturals, eh? Escolta'm, aquests joves els has posat molt involucrats en el món de la cultura. Tu també ets de cinema, ets d'anar al teatre... Sí, i ho mostres, sí, amb els personatges, suposo.
1: Sí, sí, sí. A mi, bueno, jo sempre intento impregnar-me, eh? Ja no només de literatura, de cine, de música, del que sigui. Penso que l'art en tots els àmbits enriqueix. Sí, sí.
0: Aquí també hi serà present. Ja veieu que no hi falta de res en aquesta història, però sempre no oblidem que la veu aquí és dels joves. La família. Aquí hi ha un gran secret, hi ha un misteri que quan arriba al final t'atrapa i t'enganxa. No es pot comentar, però sí que m'ha sorprès perquè no m'esperava aquest desenllaç, me n'esperava un altre.
1: Doncs, val?
0: M'ha fet plorar, que ho sàpigues.
1: Carai, que bé. M'ho diuen, eh? M'ho diuen. Ostres, és una novel·la que es llegeix ràpid, és divertida, rius molt, però al final és de llàgrima.
0: Sí, perquè a més no t'ho esperes. T'esperes mil finals, però no concretament aquest. I aquesta part de l'entrevista m'agrada, perquè ara estem parlant i ningú sap el que, per tant, heu de llegir Els estornells mai volen sols. Expliquem la història dels estornells, què et sembla? Perquè cap a mig de la novel·la, però si et sembla, penso que és molt bonic de comentar-ho, que segurament hi ha persones que ja ho saben, no? Però sí, és bonica, m'ha agradat descobrir-ho.
1: Sí, bueno, els estornells són uns ocells que volen en grup, val? I a l'hivern, sobretot, es veuen que fan unes formes molt, molt boges, no? O sigui, volen milers d'ocells junts i se'n poden veure, eh? Anant de Reus a Tarragona, se'n veuen... No? Quan estàs al camp, doncs és molt fàcil, eh? I... Bé, exacte, és un animal que sol no pot sobreviure, ho fan per sobreviure això, igual que les persones, que d'alguna manera vivim en comunitat, no? La llavor d'aquesta novel·la va començar a germinar, va ser durant el confinament, que paradoxalment doncs, ens havíem d'aïllar, no?, per sobreviure. I bé, a partir de totes aquestes palles mentals doncs, va començar a créixer aquesta història, no? Llavors, bueno, sí que és un títol com molt poètic, per lo que després la veu... És com bastant gamberra, no? Però m'agrada perquè vull assenyalar a través del títol, no?, que hi ha un subtext profund, no? Sota aquesta història d'estudiants, d'un pis d'estudiants, doncs hi ha algú que ho sustenta, que es queda allà quan t'acabes la novel·la, no?
0: Jo penso que hi ha fragments que sí que són molt poètics i crec que has aconseguit que els que som més grans veiem aquesta mirada dels joves, però no una mirada buida, sinó un descobrir de realment el que se sent quan un també es fa gran i es van trobant els problemes, no? Que no són joves buits, són joves que passen el seu procés, però que ho viuen, que ho senten, que ho acaren, que tenen sentiments, no? Ara que diem... Jo penso, ja m'he fet gran quan dic que aquesta joventut d'avui en dia no és com nosaltres, dic, mira, ja sóc com els meus pares, ja m'he fet gran... I el llibre és una miqueta això, no? Veure realment tot aquest món dels joves, però no amb una mirada buida, sinó amb una mirada plena. i és un bon llibre. Tenim arrels, tenim família, tenim música, tenim gambarrades, no sé. Sí. Penso que has fet una bona feina.
1: Que bé, moltes gràcies, Mònica, la veritat. Bueno, jo la gent que conec que se l'ha llegit, que és més gran i tal, diuen, ostres, i he connectat des del minut 1, també. Vull dir que això és xulo, no?, també, quan penses que a priori el públic és un i hi ha gent que hi empatitza, que potser no hi té res a veure, doncs això és que, ostres, és bonic, no?, que t'ho comuniquin. Doncs, sí.
0: És que, esclar, et deixen sense respirar, que no, per això et dic, no són personatges buits, estàs esperant quina reacció tindran, què faran, com ho resoldran, i, bueno, al final és... És el final, un gran final.
1: Que bé, gràcies, Mònica.
0: Doncs mira, Eduard, jo he trigat a llegir-me'l, però m'estic molt contenta i nosaltres també hem de donar gràcies a Sant Jordi, eh? Sant Jordi fa connexió.
1: Sí, i tant. L'opinió dels genis no és la meva, que quedi clar.
0: Eduard, moltes gràcies i fins aviat.
1: Gràcies a tu. Molt bé, fins aviat.
2: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: Benvinguts i benvingudes a, de nou aquí a Ràdio Rubí. Els micros ja preparades per obrir un nou Inspira't i avui venim amb aquella idea simple però poderosa per a un moment i crear espai per allò que ens mou per dins. I abans de començar a caminar plegats, Carmen, com arribes avui?
1: Doncs mira, arribem amb ganes de respirar, de crear i de compartir històries que ens toquen. Avui venim amb el cor obert i amb la sensació que necessitàvem aquest moment. O sigui que anem a inspirar-nos.

0: Ens acompanya un artista que està fent un camí molt bonic dins l'escena emergent. Ella és d'Esparreguera, té una sensibilitat especial que es nota només escoltar-la. La Laura Benet arriba amb el seu nou EP, entre parèntesis. Benvinguda a Ràdio Rubí.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Benvinguda a Ràdio Rubí i a l'Inspira't, el nostre programa inspiracional. Abans d'entrar en matèria, m'agradaria entendre una mica la teva trajectòria. Uh-huh. Venies de Mura, el teu primer disc, sí. I ara arribes amb aquest EP que és molt íntim.
1: Sí,
0: com ha anat aquesta evolució? Què ha passat en tu perquè avui sonis així?
1: A Mura és una barreja entre totes les cançons que vaig començar a escriure ara ja fa molts anys, potser 4 o 5 anys, quan encara no sabia que m'escoltaria algú. O sigui, realment aquestes, la majoria de cançons, més o menys la meitat del disc, el vaig composar per mi. O sigui, jo potser estava trista, m'estava passant alguna cosa i m'escrivia aquesta cançó per mi. Fins que va arribar un dia que sobretot els meus amics, els meus familiars em deien: Laura, però has de fer alguna cosa amb aquesta cançó, no? Has de formar-te una banda. Llavors van començar a créixer aquestes cançons. Llavors, d'alguna manera, és com a Mura, em recorda una mica sobretot els meus inicis, no? Per què jo vaig començar a escriure. I després, entre parèntesis, realment ha sigut, com bé diu el títol, ha sigut cançons que he necessitat escriure des d'un parèntesis molt gran. Vaig estar com un any i mig, més o menys, sense treure música, bastant fora de les xarxes, bueno, perquè em van passar certes coses a mi personals, que després s'escolten en les cançons, i vaig necessitar, doncs, entrar, diguem-ne, en matèria més personal per poder escriure-les.
2: Mm. Llavors, aquest EP parla, de fet, de pare, de dol,
1: sí,
2: de com el temps a vegades passa massa ràpid, no?
1: I, totalment.
2: I ens porta, no? A no parar mai.
1: Sí, sí, sí.
2: Quin va ser aquest primer sentiment que va encendre l'espurna que et comencessis de nou a crear?
1: Doncs jo crec que va ser una crisi bastant gran que vaig tenir, sobretot a nivell artístic, no? Perquè, clar, Mura va ser una barreja de molts anys escrivint, llavors d'alguna manera ja tenia com un material, no? I de cop va ser com: ostres, vale, crec que m'encantaria dedicar-me a això i fer-ho de manera més professional. I llavors va ser com seure'm a escriure per fer cançons. I això per mi va ser un canvi, no? Perquè jo ho feia des de gaudir, no? Des de la necessitat de fer-ho, i llavors de cop es va despertar una cosa en mi que era fer cançons per haver-les de fer. No sé si m'explico, eh? Mm-hmm. I llavors, aquí es van començar a remoure coses, per això vaig haver com de parar i dir, bueno, què m'està passant, no? Què és el que realment jo ara tinc ganes d'explicar.
2: Tens aquests moments de dubtar de tu?
1: Molt.
2: I has hagut de superar, imagino.
1: Sí, no? sí, absolutament. A més, al ser un artista emergent, que no tinc com una promotora darrere i tot això, a vegades jo mateixa, no?, dubto de dir: ostres, és que, Laura, estàs invertint molt de temps, molts diners, no? I a vegades costa de veure que torna això. I després veus això, que el temps passa molt ràpid, que estic intentant, doncs, fer la meva feina, que és de veterinària, que això, doncs, és a part de la meva passió, també és el que em dona, doncs, els diners per poder també tirar endavant el projecte artístic. I tot plegat a vegades es fa una muntanya, no? I dius: a veure, Laura, per què estem fent tot això? Uh-huh. I llavors aquesta parada, una mica abans de treure entre parèntesis, va ser ordenar, no? Una mica ordenar, parar, no? Parar i respirar, que és una de les cançons també, i tornar a aquesta Laura que escrivia a l'habitació quan ho necessitava, uh-huh, saps? I llavors per això crec que entre parèntesis, jo crec que són de les cançons més personals, saps?
0: A mi m'ha vingut parar, respirar i ara actuar. No?
1: Sí, sí, sí, sí, totalment.
0: Com ha sigut trobar també una banda? Perquè, clar, començar a escriure, sí, formar el teu primer disc, sí, i buscar una banda, com es fa això?
1: Sí, doncs pues la veritat és que jo coneixia de vista un noi que tocava la guitarra, que toca la guitarra al poble, no?, i que es dedicava a això, i li vaig escriure un missatge, o sigui, per Instagram: hola, què tal? Sé que ens hem vist pel poble, m'agradaria parlar amb tu perquè, bueno, estic escrivint cançons i necessito algú que m'acompanyi, perquè jo toco el piano, la guitarra faig una mica el que puc, però no tenia ganes de tocar en banda, no? I llavors, l'Àlex, que és el guitarrista i també m'ajuda moltíssim amb la composició musical, molt, doncs em van aportant els altres elements, no? El bateria, després el baixista, i a poc vam formar una banda. I el que eren abans les meves cançons, no? Que les tocaves això amb el piano, eren molt més lentes totes, van començar a tenir doncs, un ritme ja més, bueno, pues el que va ser Amura o el que és ara entre parèntesis, no? Al final és, va ser unir una mica, cadascú portava alguna cosa i entre tots hem fet
0: aquest disc. O sigui que podríem dir que entre parèntesis és una mica una Laura més madura, sí, més consolidada.
1: Sí, absolutament.
0: Què esperes? Què esperes d'aquest moment que estàs visquent?
1: Jo espero que la meva música arribi. Sobretot el que m'agrada molt, per exemple, l'altre dia vam fer la presentació a Abrera, vam fer la presentació del disc a una sala que es diu Sala Encuentro, que està superbé, i la majoria de gent que va venir a veure me'n va dir això, no? Doncs que connectava amb les històries que jo explicava, no? I això és el que jo vull realment, perquè totes les cançons tenen una història darrere. O sigui, jo necessito viure-les per poder-les explicar. Que això és molt bonic quan passa, però també és frustrant, és això que t'explicava abans, no? De que tinc buits creatius, perquè si a mi no em passen coses, no puc explicar-les, no? Llavors, això ho parlava molt amb el guitarra, amb l'Àlex, que em deia, no passa res, Laura, inventa't alguna història. I dic, no puc. O sigui, jo necessito viure les històries per poder-les explicar. Si no, no... O sigui, perd per mi el sentit de la música.
2: Aquesta autenticitat,
1: exacte,
2: no? I aquesta experiència,
1: sí,
2: també.
1: Sí, sí, sí.
2: I si haguessis de definir el teu estil musical amb tres paraules, que no siguin gèneres.
1: Que no siguin gèneres, vale.
2: Sí, a veure si et ve alguna cosa. A veure...
1: A veure, sensibilitat, jo crec, molt... veritat, perquè crec que totes estan com molt lligades amb la veritat i... què més?
2: Bé, potser podem descobrir...
1: Sí, així. Sí, escoltant-les.
2: Després de parlar, tenim també la Marta Pérez aquí, que és poeta, i llavors després podem dir-li a veure quina és aquesta paraula que ens falta per definir l'estil. Sí.
1: Uh-huh.
2: Sensibilitat és la primera, veritat és la segona.
1: Sí.
2: Ja veurem quina és la
0: tercera.
2: Ens
0: quedarà una tercera, no? Doncs a mi m'agradaria també conèixer una mica la Laura dalt de l'escenari. Com és aquesta connexió? Estaves parlant del públic.
1: Sí.
0: T'agraden aquests directes? Aquests? Què és?
1: M'encanta.
0: Com ho vius?
1: M'encanta. Jo sóc una persona molt nerviosa. Molt. La gent que em coneix ho sap. Des de fora puc semblar molt tranquil·la, però sóc molt, molt nerviosa, sóc molt autoexigent, moltíssim, no? Sempre vull que les coses surtin bé. Llavors, sempre que surto estic nerviosa, no? Que després se'm passa la segona cançó. Però jo penso que connecto quan estic cantant. El meu problema en els directes, que això ho estic treballant, és quan em fico a parlar. Quan parlo, allò, començo a parlar, llavors els sonals de la banda com que a vegades em tallen una mica, com dient, mira, Laura,
2: canta.
1: Sortim. Sí, canta. Llavors, crec que sóc, mira, potser la paraula és autèntica en aquest sentit, perquè això també és una mica el que rebo, no? De dir, ostres, Laura, és que ets autèntica. En plan, no passa res si de cop t'has ficat a parlar i t'ha vingut una cosa al cap i l'has començat a dir, perquè això és el que fa que siguis tu, no? I això al principi m'ho negava molt, perquè deia, jo m'haig d'aprendre el que haig de dir i així no la cago, saps?
2: Aquí hi ha una espontaneïtat, també, oi?
1: Sí, i llavors, per molt que m'ho aprengui, quan estic allà i estic tan contenta i estic veient que la gent canta la cançó i no puc evitar dir el que em surt, no? I llavors, una mica, primer m'ho veia com si fos algo dolent i ara estic aprenent a abraçar això de dir, ostres, pues sóc així i la gent, si li agrada la meva música, disfrutaran veient-me dient a vegades tonteries o parlant ràpid o bueno, coses d'aquestes que faig en els directes. Però...
2: Normalment l'art crida l'art. Hi ha alguna cançó que tu escoltessis, que t'inspirés i tu diguessis, uau, jo vull fer això?
1: Uf, moltes. I moltes artistes. Per exemple, Morgan, no sé si l'heu escoltat mai. Morgan és un grup espanyol i jo estic obsessionada amb la veu de la Nina, que és la cantant. És espectacular. I hi ha una cançó que és Sargento de Hierro, que me recordo que es va fer molt famosa a Operación Triunfo, però jo la coneixia quan tenia super poques visualitzacions i va ser com, ostres, ara de cop al món a descobrir aquesta cançó, llavors tothom la posava i va ser com, ostres, aquesta era la meva cançó, saps? Però, bueno, són moltes. Valeria Castro també m'encanta, m'agrada moltíssim. Judith Nederman, escolto moltes cantants femenines, però perquè m'inspiren moltíssim.
0: I amb quina et sents més identificada? Si tinguéssim que dir
1: La Laura musicalment
0: és musicalment semblant a...
1: Bueno, no ho sé, eh?
2: Em recorda, sí. No? A vegades ho fem molt, això. No?
0: Hi ha moltes
2: grup,
0: dones...
2: Em recorda...
0: Hi ha moltes dones autèntiques, eh? Mm. Ara, el món musical.
1: Sí, Núria Graham m'agrada moltíssim. Crec que és una cantant i música que és d'aquí, el que passa que, bueno, gira pel món, però és espectacular, m'encanta la seva música.
0: Mm. I ara parlaves de que has tocat a la Sala Encuentro. Et podem trobar només a sales petites? Què tens per davant?
1: Jo estic oberta a tot. De fet, és que em costa moltíssim trobar concerts. Ara tocarem a Òdena, el 13è cicle de música en viu, crec que es diu, a Òdena, i ho farem el 19, que no ho digui malament, el 19 de juny a les 8, a la Torre del Castell, i serà molt xulo. Estan fent un cicle de concerts i llavors van diferents artistes cada setmana i jo estaré allà.
0: Comentaves que és molt difícil, no?, trobar concerts.
1: Sí.
0: T'has plantejat també presentar-te... Ara està de moda i es porta a presentar-se a concursos. T'has plantejat alguna cosa així?
1: Una vegada ho vaig fer i vaig dir que no ho tornaria a fer. El primer, Eufòria, em vaig presentar i vaig passar unes quantes fases, però després, quan vaig veure el programa, perquè va ser el primer, vaig dir, sort que no vaig passar, perquè o sigui, a mi m'agrada fer la meva música, m'agrada cantar de la meva manera i que m'imposin potser cantar d'una manera o moure mentre canto, no ho sé. Crec que em sentiria molt imposada i no... Al final, o sigui, clar que m'agradaria viure d'això, però a mi el que em fa feliç és que connectar amb la gent i que la meva música pugui arribar. Aquest és el meu fi. Mm-hmm. Llavors, no sé si m'acabo de veure amb aquest format.
2: I si haguessis de triar, perquè tu ara mateix doncs, acabes de llançar aquest nou projecte al món, però dèiem que el temps vola, no? Si haguessis de dir un festival, allò que t'encantaria ser-hi d'aquí a un futur, bueno. Ho dic perquè aquí, des de l'Inspira, t'hem llançat molts desitjos, somnis, que es van fent realitat.
0: Acompanyem moltes vegades, que les coses es projectin i es manifestin.
1: Ostres, doncs, jo m'agradaria tocar m'agradaria tocar en general, o sigui, on els interessa i jo vull tocar. Vull dir, als festivals mai he tocat un festival. Vull dir que sempre he tocat a festes majors, allò amb, sobretot, o vermuts o tardes, no? Allò, un ambient més així. O bé a sales que les he contractat jo, diguem-ne, no? Que he decidit jo tocar-hi. Llavors, qualsevol festival, jo m'hi veig, de veritat.
2: Estem veient ara la portada del disc, aquí de fons, i surten moltes paraules. Tranquil·litat, serenitat, espera, culpa, temps, descans... podríem desgranar aquestes paraules?
1: Sí.
2: Culpa?
1: Sí, sentia molta culpa per no treure música. Clar, o sigui, va ser un any i mig, no sé si va arribar, però que a més vaig estar fora també de les xarxes, no... Llavors em sentia superculpable, però hi havia una part de mi que era... Jo és que estava molt bloquejada a nivell artístic i per explicar coses per anar fent no em sortia, no? Llavors em sentia molta culpa, em sentia molta culpa per la banda també al principi, no? Perquè estaven allà com esperant al final de dir va, fem coses, i era com, bueno, jo enviava, no sortien bolos, sobre, no estava creant, bueno, és que no és fàcil, i llavors entre parèntesis és un batibull de totes aquestes paraules que han acabat formant aquests quatre temes.
2: Però que dins d'aquesta culpa, suposo que també pel fet de sentir que t'estàs perdent alguna cosa en aquesta espera, oi?
1: Sí, sí.
2: També hi havia tranquil·litat, hi havia serenitat, no?
1: Sí, i estava també lluitant entre aquests dos mons.
2: Exacte. I també dol.
1: Sí.
2: Per què aquest dol?
1: Sí, bueno, també és que va passar una cosa... Bueno, la meva tieta es va morir de cop. O sigui, era com... Estava perfecta i de cop va morir. I a mi això em va fer molt mal.
2: Trastocar.
1: Va ser una de les coses també que em van fer dir, bueno, prou, no? De fet, la cançó de Repente, no, doncs parla una mica, bueno, parla totalment d'això, d'aquesta sensació, no?, de quan algú marxa de cop i no t'ho esperes. Llavors va haver-hi molt de dol també. durant aquest procés. Bueno, és que ja et dic, va ser una mica tot.
2: Sí, sí, un còctel, tot. No? Com sí, deies, un còctel aquí sí, de paraules, de sentiments, sí, de sensacions.
0: Sí. I ara parlaves de crisi artística. Mm-hmm. T'has plantejat fer versions i acompanyar bueno, el teu repertori d'una altra...
1: Jo vaig començar fent versions, és veritat, no us he explicat. Jo vaig començar fent versions quan anava a la universitat. O sigui, potser tenia, doncs, no sé, 20 i algo. I feien versions... Ja no sé ni si me'n recordo, eh? Cantàvem de tot. I érem dues cantants, era molt divertit. De fet, vaig començar una mica aquí, a perdre una mica la vergonya, perquè jo havia fet música des dels 3 anys, no? Allò amb el piano, a l'Escola de Música d'Esparreguera, però tenia molta vergonya i no havia com tocat en directe, ni havia tingut una banda. Llavors va ser com el primer grup de versions que vaig tenir, em va ajudar molt a començar a dir, ostres, això m'agrada molt, no? Em fa molt feliç. I a partir d'aquí ja vaig començar a composar jo pel meu compte, i després ja doncs, vaig deixar el grup de versions i em vaig centrar doncs, en el meu projecte.
2: Aquí també indaguem molt a l'Inspira't, que ens agrada molt, parlant de paraules, no? Sororitat. Quina xarxa et sustenta al darrere? Sempre hi ha persones al darrere que estan allà quan...
1: Sí.
2: Quan sorgeixen, no?, aquestes inquietuds, inseguretats.
1: Tinc molta sort. Això també és una cosa que tinc molt, molt clara. Sempre estic molt ben acompanyada, òbviament, de la meva família, però també dels meus amics. O sigui, en el projecte, per exemple, aquesta portada la va fer el meu millor amic. La direcció dels videoclips, el meu millor amic també ho ha dirigit. O sigui, he tingut molta sort que en el meu entorn hi ha molta gent artística, no? Això és director de cinema, el Marc Berruezo. Després la Clàudia, que també té un projecte, Clàudia del Valle, com a cantant, ella és dissenyadora gràfica, no? I llavors jo, és que ens ajudem així, els artistes emergents, jo li faig de
2: pie. Dios los cría.
1: Sí, sí, ellos se junten. Llavors m'agradava molt la seva música, per havíem coincidit també estudiant a l'Escola de Música. Llavors ella necessitava una pianista. I vaig dir, bueno, doncs jo si vols et faig de pianista i tu em portes tot el tema de fotografia, d'una mica xarxes socials, que em costen molt. Llavors, doncs, els reels, totes aquestes coses m'ho fa ella. Llavors, d'alguna manera ens ho
0: això
1: tornem.
0: Això en altres èpoques es deia el trueque.
1: Mm-hmm. Pues, sí, sí, jo faig molt de trueque.
0: Tornem a posar-lo de moda, perquè realment...
2: Un munt de cultures que sí, viuen encara amb aquest sistema.
1: Sí, sí, sí. Sí. Pues, això em sustenta moltíssim.
0: Ara has parlat de xarxes i que et costen, però sí. On et podem trobar?
1: Sí, bueno, em podeu trobar a l'Instagram, que crec que és el que més actiu tinc, que és Laura Benet Music. Després també, bueno, a qualsevol plataforma digital em podeu escoltar. I després també tenim 4 videoclips a YouTube.
0: Mm-hmm. Jo acabaria, a part de que acabarem escoltant la música de la Laura, a mi m'agradaria somiar amb tu aquest programa i acabar-lo així somiant. Què vols que passi d'aquí un any? Vinga, va, d'aquí un any ens tornem a trobar. Què t'agradaria?
1: M'agradaria molt que el meu projecte arribés bastant lluny. O sigui, jo somio molt que tot aquest esforç i dedicació arribi a la gent.
0: I a quina sala t'agradaria? On t'agradaria estar? Ens imaginem a la Laura Benet?
2: Volem treure-li,
0: presentant-la.
2: Som insistents.
0: Li farem de padrines, a més. Hòstia, a quina sala t'agradaria?
1: Home, pues un ras, un Apolo, seria brutal.
2: Aquí, vinga, ja ho tenim.
0: Ho projectem?
2: Projectem.
1: A la petita, no cal.
0: Però ara, si passa, el primer lloc.
1: Home,
0: aquí.
1: Home, està claríssim. Està claríssim.
2: Total.
1: I tant.
2: Jo no sé si un minut, i si ho puc demanar això, a nivell tècnic, un trosset a capella d'alguna cançó. És que m'agrada tant la música a capella. La que tris, vale. La que et vingui així. Primera, a veure, des de la banda tècnica, sí, eh? Deixem que la Laura...
1: Vale.
2: Vinga,
1: va.
2: Moment,
0: si és
2: espera.
0: Possible.
2: Un moment, perquè, clar, jo és un desig aquí que llenço.
0: Però
2: és que és molt
0: també.
2: Bonica la música, sí, sí. També, a capella, sense instruments, vale. Així la veu com...
0: Mira-la, està com...
2: Fresca,
0: està com
2: estat
1: estic pensant quina.
2: Sí, sí.
1: Vale.
0: Amb la que et sentis més còmode.
2: Vale. Mentrestant, provarem la tècnica. Sí, sí. Sí, sí, sí. Que no emboliquéssim massa la troca avui. Ja.
0: Mira, ja l'has liat tu, eh? És que hem de dir que avui tenim el Joel a la part tècnica, a l'altra banda, la peixera, que
2: estic
0: està fent-nos avui un programa molt especial. Doncs pues vinga,
1: sí?
0: Que diu que sí.
1: Vale.

0: Ai, veus? És que no és el mateix marxar així.
1: Això és molt especial.
0: Que dient adéu, saps?
1: Exacte. Però sí que deixarem a la sortida d'aquesta entrevista tan especial. Artista emergent, però no, això no vol dir que no professional, eh?
2: No, no,
1: un artista com la copa d'un pino, eh?
2: Sí, sí.
1: Com diria el Justo Molinero.
2: Justo Molinero, que t'encanta.
1: Doncs, Laura, moltes gràcies per haver estat
2: moltíssimes
1: aquí.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Ha sigut un plaer.
1: I recorda, apunta a l'agenda. D'aquí un any ens
2: veiem. Tant de bo, eh? Us vinc a buscar, eh?
0: Home, i tant, aquí, ja saps on trobar-nos.
2: Sí, sí, sí,
0: dimarts
2: sí.
0: A la tarda de 6 a 7, aquí estem, les dues fitxades. L'Estel Mai Lluís.
1: Doncs, inspirats, inspirades, us deixem amb
0: un tema.
1: Amb un tema de la Laura Benet.

0: Marta Pérez Sierra és una de les veus més actives de la poesia catalana actual. Ha publicat molts poemaris, ha guanyat premis importants i té aquesta manera tan seva de dir molt amb molt poques paraules. La Marta és d'aquelles persones que no només escriuen, sinó que fan créixer la poesia, la porten a escenaris, a projectes, a comunitats. I avui la tenim aquí per parlar de vida, de versos i d'aquest ofici tan delicat que és mirar el món amb paraules. Marta, benvinguda a Ràdio Rubí, a l'Inspira't.
1: Encantada de ser amb vosaltres aquí a l'Inspira't.
0: És un honor tenir-te.
1: No, ja, per mi també és un honor
0: ja
1: ser aquí.
0: Ja t'ho he dit. Quin és el fil que uneix la Marta poeta amb la Marta persona? Si és que hi ha un fil.
1: És indestriable un de l'altre.
0: Estan unides, sí. Totes dues. No tens com un alter ego allà que
1: no.
0: Va sol, que escriu sol.
1: No, no.
0: Tal qual. Llavors també ets molt autèntica, com la Laura.
1: Com la Laura. Ha estat un plaer escoltar la Laura i una autèntica sorpresa, eh?
0: Aquí estan en sinergies de l'Inspira't molt màgiques, moltes vegades, oi que sí?
2: Home, jo tenia una pregunta preparada que fa una mica de connexió amb el que parlàvem abans amb la Laura, perquè ella ens ha comentat que escrivia des de lo que sentia. Tu, Marta, des d'on escrius? Des d'on neixen els teus poemes?
1: Els poemes neixen de la mirada. Tu mires el que sigui, el que t'ha passat a tu o el que li ha passat a la Carmen o el que veig amb una pintura o el que veig escoltant a la Laura, per exemple, i d'aquí tibo el que sento i escric. Però clar, com el que pretenc és fer poesia i m'agrada investigar, doncs vaig, no és que deixi anar a raig el que he sentit, sinó que allò ho treballo, modifico, busco altres maneres de dir.
2: No és una mirada qualsevol, és una mirada cap a dintre, cap a fora, una mirada que, com deia la Carmen, uneix tot, no?
1: Mira, això és com quan fas una fotografia i captes un instant. Hi ha fotografies, si la fa un professional, la fotografia ja la veus diferent, no? Doncs intento això, ser professional.
0: Ser professional, i també suposo, no sé si estàs d'acord, que la poesia té molt de joc, de jugar. De jugar
1: molt,
0: amb
1: moltíssim.
0: Les paraules.
1: La poesia és joc, totalment, absolutament d'acord.
0: Mm. Llavors és com que tornem una mica a aquell nen o aquella nena.
1: No, de cap manera, no.
0: Vinga, a veure.
1: No, perquè jugar és una cosa d'adults.
0: M'encanta.
1: No només de nens. És des d'una posició d'adult que pot modificar el que està passant per convertir-lo en quelcom plaent i allò amb ser creatiu i que d'una cosa surti l'altra. Abans ho dèieu vosaltres, no?, que en el programa provoqueu coses i una cosa porta una altra i surten coses noves. Doncs això també és jugar. Mm-hmm. I quan dius, va, vinga, d'aquí un any esperem a la Laura, heu llançat un sortilegi al vent de la ràdio, això també és jugar. I quan jo em poso a dir com puc explicar el dol de que he perdut a la tieta, això també és jugar.
0: I quina màgia també que hi hagi algú a l'altra banda que estigui, gràcies a tu, posant paraules allò que no sap explicar. Perquè això passa molt, jo crec, amb l'escriptura, amb la música, no? Que hi ha part de connectar.
1: Sí, si el que tu escrius o si quan cantes, ho cantes com cal, i comuniques com cal, arriba a la gent. Un poema, en concret, en el meu cas, no acaba quan jo acabo. Bueno, el poema de ningú, eh? Un poema no acaba en el llibre, això crec que ho comentàvem aquell dia. Acaba quan... No acaba, segueix. El lector li dona una nova mirada. Jo quan... Aquests dies he estat llegint a l'Empar Sáez, una altra poeta de Terrassa, boníssima. Jo no sé si ella en el poema vol dir el que jo he interpretat, però és que no, és que tant se val. El que importa és que a mi m'està dient coses i que a mi m'ha fet vibrar i que he connectat amb una bellesa. Si ella volia dir exactament això, bé. I si no, doncs també.
0: A vegades també és bonic per això conèixer escriptors, escriptores, anar a presentacions...
2: És que anàvem jo una mica per aquí, sí, perquè l'he vist aquests dies, que ha estat el dissabte, ha estat al meu poble, compartint poesia amb molta gent. És maco compartir aquestes lectures en veu alta, sí, i compartir-les amb gent que escriu com tu i gent que li agrada escoltar?
1: Totalment, això és molt maco. Passa com el que deia la Laura, que comuniques, que vibres, que sents energia de que a l'altre també li agrada, no només quan tu recites, sinó quan escolto. Sí, connecto amb facilitat, però clar, això és normal, no? Jo què sé, si m'encantés, no sé, per dir alguna cosa al tennis, doncs vibraria amb el tenista, entens? Tu vibres amb allò que t'agrada, que sintonitzes.
2: Però has fet una passejada per poemes d'unes altres persones.
1: Jo i tant.
2: Perquè ha sigut, he pogut veure poquet, però perquè jo estava convidada, però al final no vaig poder estar.
0: Inaudit, oi?
2: L'inaudit, el Miquel Santaolàlia,
1: sí,
2: organitzat
1: per,
2: pel president de l'associació de Gabriel Ferrater.
0: Que va estar aquí, també.
2: Que va estar aquí fa un mes i mig o dos, no?
1: Potser. El Miquel.
2: El Miquel. Sí. I el poc que he vist és com que entre tots... O sigui, jo he vist... La poesia torna a estar de moda. La poesia torna a reviure... aquella essència que jo crec que últimament estava com perdent, no? Estaves parlant de que hi ha molts autors que heu compartit en aquest esdeveniment. Jo crec que cada cop la gent escriu més poesia.
1: No ho sé, no t'ho sabria. Sí, o sigui, aquell dia inaudits vam constatar el que ja veiem en altres llocs, com per exemple premis literaris, que la gent jove està molt preparada, que no només escriu bé, sinó que també té ganes d'investigar a nivell paraula, a nivell forma i fons de la poesia. Sí, això és un goig. Potser, tant de bo la poesia tiri endavant. També ho hem vist ara amb el Festival de Poesia a Barcelona. Sí, no sé, això fa goig.
2: Fa goig, m'encanta.
0: Fa goig. Sí, és que fa goig, és que és la millor definició. Marta, jo vull anar... ens agrada l'Inspira també buscar l'origen de les coses i totes tenim un moment vital que moltes vegades ho canvia tot o canvia moltes coses. Tu vas tenir un moment vital així que et va portar a escriure el teu primer, a publicar, més que escriure, perquè segur que tenies moltes coses escrites, a publicar un primer llibre. El primer de moltíssims.
1: El primer. Jo he escrit sempre. Sempre, eh? Des de petita. Encara no sabia escriure i ja m'inventava poemes. Però el primer llibre neix justament d'un joc. El meu primer llibre és Sexe Mòbil Singular, SMS, i l'escric en el mòbil, en un mòbil d'aquells com una caixa de sabates d'abans, a l'any 2000... I anava, viatjava molt amb autobús, amb el 45, i anava escrivint. I el meu joc era escriure un poema que digués molt, que toqués i que hi capigués amb un SMS, o sigui, de 160 caràcters, i que fos de caire eròtic. Evidentment, vaig avisar a les persones que els hi enviava que no es pensessin que...
0: Que et marquessin com a spam, correu no desitjat.
2: O sigui, escrivies el poema i l'enviaves.
1: Sí.
2: I a partir d'aquí vas desenvolupar el llibre.
1: Sí, no... Sí i no. Sí, jo vaig veure que allò funcionava. Els meus amics em contestaven intentant ser poètics, també. I aleshores vaig aplegar tots els meus SMS i l'editorial Viena van ser superbones persones, els hi va agradar i m'ho van publicar.
2: Home, em sembla una idea. A part, va ser molt visionària.
1: Vaig ser molt pionera del tema i... 10 anys després, el mateix llibre es va tornar a publicar amb imatges i 50 il·lustradors, crec, no estic segura del número ara, van il·lustrar aquests SMS, aquests poemes de 160 caràcters cada un.
2: Quina meravella.
1: I en aquest llibre...
0: Quin goig.
1: Sí, la Pilar Valero, que és una poeta de Vilafranca, la Isabel del Pilar Valero, me'l va traduir al castellà i la Mireia, la seva filla, a l'anglès. I va quedar un llibre superpreciós. Sí, el meu primer llibre, el meu primer joc, però és que sempre estic jugant.
0: I ara entenc del joc d'adults, eh? I ara veig per on anaves.
2: I ara has tornat a ser visionària amb aquests poemes musicats, no?
1: No, aquí no, el visionari ha estat el Salvador Pané.
2: O sigui, t'ha buscat ell, ja tu.
1: Som amics, ens vam conèixer en un recital i me'l va presentar un altre poeta, l'Eduard Miró. Li va agradar la meva poesia i va començar a musicar i ara ja ens hem embolicat junts a organitzar recitals, concerts. Ara en farem un el 18 de juliol a Premià de Dalt. Ell al piano i recitant les poetes.
2: I què és que feu? A l'hora del vermut?
1: No, no, a la tarda.
2: A la tarda? I llavors sí. La gent compra entrada? O
1: no, és gratuït.
2: És gratuït. Mira, sobre, gratuït.
3: Què més vols? És que no hi ha excusa, no?
2: Quina meravella.
1: A l'Escola de Música de Premià de Dalt, el 18 de juliol, el Salvador Pané, que és un gran científic, però és un home molt polifacètic, també escriu i és músic, viu a Zuri, però vindrà per aquest concert.
3: I si haguessis de triar un poema o poeta o llibre de poesia que t'hagi copsat, canviat, a vegades n'hi ha un, no?, que dius, ostres...
2: Un referent o una referenta.
1: A veure, un llibre no et sabria dir, però, no sé, potser... Poeta en Nueva York de García Lorca.
2: Oh, m'encanta.
3: L'altre dia parlava
2: també de Lorca. Tres vegades m'encanta avui, eh? O sigui que m'has de fer un joc de paraules amb això.
3: Hauríem de fer un dia un joc que tinguem temps, no? Sí. Amb això, com tots els titulars del programa, avui podíem fer un poema, que et sembla,
2: poeta,
3: eh? Però no, però ja quan acabem el programa, eh? Que si no el temps ens escapa.
2: I jo parlaria una mica de la novetat que ens porta avui, no?
3: Ui, tant.
2: La Marta.
3: Som-hi,
2: No podem acabar de parlar amb ella sense presentar aquesta exclusiva.
3: Jo avui vinc demanant molt, eh? Però si a nivell tècnic es pot, eh? Si no seguim amb aquest fil musical, no sé si es podria posar una música d'aquests poemes musicats que dius que t'han fet amb aquesta...
1: Del Salvador.
3: Amb aquesta fuga que tens aquí.
1: Sí,
3: i que ara ens
1: fuga és l'últim llibre.
2: És parlat. Però estan musicats els poemes.
3: Ah, estan
1: ell
3: tots...
1: canta.
2: Clar,
1: és,
2: clar. Sí. Llavors hi ha paraules.
3: Bueno, quedaria estrany, sí.
2: Jo, d'acord. Podem dir-li que ens llegeixi algú d'aquest... Aquesta exclusiva que ens porta. Fuga, no?
3: Sí.
2: Es diu Fuga.
3: Comencem amb el poema.
1: Val. Us explico, us poso en antecedents del llibre. Jo escric un llibre el 2016, un segon fora del dubte, on parlo de la mort d'un amic meu en un doble trasplantament de pàncreas ronyó quan tenia 27 anys. Això és important perquè les desgràcies que passaven aleshores ara ja no passen. Aquell llibre, l'editorial plega, el llibre ja no té més recorregut, i un dia el meu amic i poeta i editor Carles Cervelló em diu que me'l tradueix al castellà. I aleshores neix així Fuga, el títol és perquè Fuga en català i en castellà és Fuga igual, i aquí hi ha els poemes d'un segon fora del dubte traduïts al castellà per al Carles, amb un pròleg nou del meu amic metge endocrinòleg i poeta Lluís Vila i amb un altre apartat nou de poemes inèdits. Perquè, clar, hi haurà persones que ja tindran un segon fora del dubte, que el llibre hauria de tindre algun atractiu. I de nou acompanyat amb fotografies de l'Enric Macià, que això és un altre joc. L'Enric Macià, que és un fotògraf excel·lent, fa com un poema amb les seves fotografies. Val? Hi ha un apartat que no té poemes, no acompanya al poema. En si és un poema, la fotografia.
2: Fem un poema en imatges.
3: Un poema visual?
1: Sí, bueno, no és un poema...
3: No, és un poema visual,
1: ben bé.
3: És com inspirat pel poema.
1: Si voleu, us llegeixo.
2: Vinga, un trosset.
1: Un poema. Present. El azul de mí mismo, Federico García Lorca. Sols tenia mare. No vindria cap demà. Era amor i present. Duies un cerca persones tremolant a la butxaca. Arrencaries a córrer així que sonés. Et donarien un òrgan nou d'algú malauradament perdut. Ara hi un mocador blanc nuat. Una carretera de revolts i el mar. Una cala amb el meu nom i sorra en el malic, ara. Res més, cara. Volia dir petons i sal, mossecs i Maria Lluïsa, llar de foc, revetlla després de la festa. Teníem viures pendents, que s'acaba la vida, potser. que en començava una altra, vés a saber. Tenia mare i carícies, petons que ens segrestaven, el blau i poca cosa més. Ens el trencaren, aquell ara. Una tarda que plovia dins l'Hospital de l'Esperança, marxares lliscant pel fil magenta de l'arc del cel, mentre jo corria pels passadissos cercant-te. Vaig trobar el teu cos, només.
2: Oh.
1: He triat aquest perquè explica una mica. La història és que aquesta persona i la seva parella, diguem-ho així, això és fictici. Jo no era parella, de veritat, d'aquest noi. Només érem molt amics. Doncs busquen aquell segon de felicitat, de plaer, fora del dubte de que el cos està molt, molt fet malbé.
3: Mm-hmm.
1: I llavors hi ha poemes que explico la història del dol i altres. Aquest és supercurt, diu: ens acaronàrem en tres brots de menta per arrossegar la mort fora del llit. S'obria el sol tibant i blanc en l'ametller del meu jardí.
2: Mm-hmm. Quina meravella. Mm-hmm. Quatre vegades ja. Quin goig. Has de fer un poema. Tenim també, et convido, perquè hem fet música, poesia, ja tenim aromes. Uh-huh. Tenim a la Verònica, que ens porta la recomanació d'aquesta setmana. Et convido, Marta, que et quedis. No marxis.
3: I ho enllacem amb aquest brot de menta, perquè la menta, l'aroma...
2: A part, avui em porta una cosa que li vaig demanar jo fa uns dies.
3: Apa, mira,
2: hola, Verònica.
4: Hola, com esteu? Moltes
2: què
4: gràcies.
2: Tal? Què ens portes? Explica'ns, perquè amb aquest repertori que tenim avui has de fer tu la guinda del pastel.
4: Exacte, aquí, a veure si estem al nivell aquí tan alt que teniu avui. Llavors, el que farem serà un ambientador per perfumar la casa, sense tòxics, i ja veureu que és supereconòmic i super fàcil, o sigui que no hi ha excuses, Cuca, perquè aquesta l'has de fer.
2: Soc una mica mandrosa, Marta, saps? Per això mira a mi.
4: Exacte. Llavors, avui el que he portat és un frasquet pulveritzador per poder pulveritzar sobre la roba, dels llençols, de les cortines de casa,

0: Exacte, dins del frasquet, amb l'alcohol i l'aigua, hi posaríem unes 80-100 gotetes de l'oli essencial. I això ja està, ho agitem, perquè cada vegada sí que s'ha d'agitar, perquè separa, doncs ho agitem i ho pulveritzem a sobre les superfícies. I tindríem aquesta primera recepta superfàcil.
1: Ja està?
0: Ja està, un ambientador.
1: Sí, però jo veig que portes a la caixa uns palets.
0: Exacte.
2: Sí, però per aquest cuca, vull dir, bàsicament és anar a comprar el fresquet i anar a comprar els olis essencials i ja ho tens.
1: Ja tens l'alcohol, barreges les gotetes i tens l'ambientador.
2: Amb l'aigua i ja tens l'ambientador. Sí. Però has de posar-te a l'agenda a comprar els olis essencials.
1: Sí, clar, no, et posaré que em truquis tu per dir-ho.
3: Ho portes clar.
0: Sí. Amb un oli essencial, el vostre favorit, eh? No cal que siguin aquesta és una
1: opció. No, però ja em va bé els cítrics per aquest estiu que et dona una mica de... El té, mira, vaig estar l'altre dia en un lloc i vaig preguntar per l'ambientador i van dir que era té blanc.
0: Ah, ja pot ser, sí.
1: També es podria fer?
0: Sí, però no és un oli essencial, el té blanc. És un...
1: O sigui, no podria trobar alguna cosa semblant?
0: Bueno, no, perquè aquest és com de laboratori, diguem-ne. No? Ja, vale. La planta no té aquest aroma quan es destila.
1: Vale, vale.
0: No fa,
1: ja veus que conec el tema, eh?
0: Però bueno, amb una llimona, amb una taronja, amb això sempre encertes.
1: I els palets?
0: Llavors, amb la mateixa recepta, si no tenim l'esprai i, per exemple, se'ns ha acabat els nostres micados, aquests palets de ratan, aquests típics, no?, que es posen a sobre la taula, que queden molt macos, doncs podem reciclar els palets i ficar a dintre de l'envàs d'alcohol, podem ficar els palets de ratan i ja tenim un ambientador tipus micado. O sigui, amb la mateixa base de l'alcohol, l'aigua i els olis essencials, ho posem en un pulveritzador per la roba, les cortines, o hi fiquem els palets de ratan.
1: I són reciclats?
0: Sí, aquests són reciclats.
1: O sigui, que valen per sempre?
0: Sí, sí, sí.
1: Ai, mira,
0: sí.
1: Jo els llençava.
0: Ah, doncs mira, doncs ja tens el proper, ja tens els palets, o sigui que aquesta la podràs fer fàcilment.
2: Es fica el mateix, o sigui, el fresquet aquest que portes, l'obrim i allà, eh?
0: Exacte,
2: a la mateixa. En lloc de pulveritzar, sí. Ho poses allà.
1: Com si fos
2: allà.
1: Un micado, sí, sí. Aquests que comprem a les botigues.
2: Mm. Sí, que porten un munt de tòxics, sí. No, estem fartes ja.
1: Per això convidem a la Verònica que vingui.
0: Exacte, sí, sí. A més que això és supereconòmic, o sigui, no hi ha cap excusa.
1: Ja van 5 vegades, eh? Marta, 5 vegades el m'encanta avui.
0: I aquesta és la proposta d'avui perquè tinguem aquesta sinergia ja de cara a l'estiu, molt agradable.
1: Doncs jo t'ho agraeixo, però ara vindrà que vagi a comprar els productes i ho faci.
2: Bueno, et passaré comptes, eh? El mes que ve, a veure si ho has fet.
1: Vale, m'ho compraràs tu. Et faig un bizu.
2: Mira, comprarem...
1: Que ara està de moda, allò del bizu.
2: Comprarem aquests olis essencials i ens compartim per fer-ho, les dues.
1: Vale.
2: I potser podem aprofitar per recuperar alguna de les receptes que ens ha portat la Verònica altres vegades per fer altres coses, com tenim pendent el desodorant.
0: Ah, sí,
1: no, tenim pendent tot.
2: La primera recepta. És que... fatal.
0: Ara i mira que porto receptes que es poden fer amb cosetes de casa, eh?
2: Sí,
0: que només ho compro. Compreu un botet d'oli essencial, d'espígol. Si teniu dubtes, d'espígol.
1: No, el que ens falta és temps per parar. Que deia la Laura abans, parar i respirar. Nosaltres necessitem parar, respirar, tornar a parar i tornar a parar una altra vegada.
2: Sí, sí, diverses vegades.
1: Gràcies, Verònica, per haver-nos portat això. Doncs acomiadem a la Marta, no?
2: Que, a veure, quan?
1: Home, ens queda... No, és que jo ja sé que tu lies.
2: Ah, perquè dic, jo vull que torni a recitar alguna cosa, no?
1: Vale,
2: que Marta.
4: Ah, sí, sí, jo ja ho he fet. Jo
2: ja... Si vols, de safrà, parlant també d'aromes, no?
4: Ah, i
2: de...
4: sí.
1: Safrà de lletres,
2: algú?
1: No?
2: Safrà de lletres.
4: No, és per la planta, perquè volia comparar a la dona amb la intensitat i la fragilitat del safrà.
2: M'encanta. És una metàfora ideal.
1: I la qualitat del safrà.
4: I la qualitat, que som de qualitat les dones.
1: Hombre!
2: Mira quin programa que tenim, mira quin estudi.
1: Mira quin estudi.
2: Quin estudi, quin goig que fa. M'encanta, Cuca.
4: Hi ha un poema que es titula Safrà. Cada poema és com si fos la flor del safrà i té el mateix títol que l'última paraula del poema. Això, tots els poemes van així. I aquest diu, safrà, l'amor cou la pell i les hores i les dents i els núvols. En resta l'esbós estèril d'aquella flor de safrà.
2: I enllaces amb
4: un altre,
2: safrà.
4: Amb safrà, el llibre es diu Safrà.
1: Acabes a cada poema i tornes
4: a... Cada poema igual. Si el poema es titula Acordió, l'última paraula és Acordió. Si es titula Mai més, l'última paraula... Bueno, Mai més, perquè si no s'entenia, no? Mira, us vaig a llegir Acordió. Arrastro la llengua volcànica sobre tus coses. Esteban Martínez Serra. El teu pit era de vi dolç...

0: pedestal de paper. El foc sagrat als ulls. Miralleig, llaminer, ves a saber on ets. El temps, ple de temps fins a l'oblit. Febre, fang per fer-se. L'adeu són tots els plecs de l'acordió.
1: I quan fas aquesta menció als poetes, a dalt, les cites, això és el que t'inspira en aquest poema o per què ho fas? O per jugar?
0: Jo tot ho faig per jugar. Però potser sí, en aquest cas, ara no t'ho sé dir, no voldria mentir-te. Sí, sovint és perquè al llegir aquest poeta, perquè evidentment llegeixo molta poesia, doncs m'ha vingut el poema.
1: Et recomano, com a fan incondicional de Lorca, et recomano, l'altre dia vaig tenir el privilegi d'estar amb Miguel Poveda.
0: Ah, sí.
1: I entrevistar-lo. I ha fet un documental espectacular de Federico García Lorca, que crec que és una recomanació per tu que et meravellarà.
0: Val.
2: Doncs amb aquesta recomanació i aquests llibres, la música, els aromes, tanquem el programa L'Inspirat d'avui.
1: Quina música has triat,
2: no? Com que et triat? Ets tu que estàs així de festa, Shakira?
1: Bueno, jo sempre estic de festa, si puc, o sigui que ja ho saps.
2: Tu ja estàs com allò parant boca per l'estiu.
1: Jo ja estic preparant-me.
2: Doncs, bueno, moltíssimes gràcies,
0: Marta. Gràcies a vosaltres.
2: Verònica, Laura, gràcies per aquest programa d'avui, eh? Que marxem molt pletòriques.
1: Molta música, molta poesia i molt aroma.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: L'esport.
2: Emocions, moments, situacions.
1: El futbol.
2: Sentiments, promeses, amor.
1: La Unió Esportiva Rubí.
3: Siento lo mismo por ti.
2: Uns colors, uns objectius, una cita amb la història.
1: Aquest dissabte, partit de tornada del play-off d'ascens a tercera ref. El Rubí haurà de guanyar en un camp on mai ho ha fet, el de la Pobla de Mafumet.
4: Esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para.
5: Fórmula Rubí Clàssics.
6: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. Get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it?

0: Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Senyores i senyors, salutacions cordials. Bona tarda, benvinguts. Nova estació en el camí cap a la tercera ref de la Unió Esportiva Rubí. Avui a Terres Tarragonines. Partit de tornada. Després de l'1-1 al municipal de Can Rosés de dissabte passat, en aquest horari de les 7 de la tarda que arrenca la tornada entre la Pobla de Mafumet i la Unió Esportiva Rubí, d'un encontre del qual anem a conèixer totes les dades.
2: Les dades del partit. Toni Bravo.
3: La Unió Esportiva Rubí disputa el segon duel de la promoció d'ascens a tercera ref visitant a la Pobla de Mafumet. Els rivals van acabar la fase regular com a tercers de la taula, 52 punts després de 14 victòries, 10 empats, 6 derrotes. La diferència de gols entre els anotats i els rebuts, més 14. La Unió Esportiva Rubí, per la seva banda, suma 12 victòries, 6 empats, el doble de derrotes que els tarragonins. 12. Els de Blai Martí van acabar la sisena plaça, 10 punts per sota de la Pobla i amb una diferència de gols negativa de menys un. Els dos conjunts s'han vist les cares en 19 ocasions. S'han trobat a Primera Catalana, Tercera i Lliga Elit. La primera vegada que es van enfrontar va ser la temporada 2000-2001 a Primera. Aquesta temporada a la Lliga van empatar 0 al camp de la Pobla i a Can Rosés es van imposar per 0-1. En el duel d'anada de la promoció, a Can Rosés van empatar a 1. A casa, la Unió Esportiva Rubí ha guanyat en 5 ocasions, ha perdut en 4, ha empatat en 1. A domicili, la Unió Esportiva Rubí ha empatat en 4, ha perdut en les altres 5. Cap victòria en el total d'estadístiques. De les 19 vegades que s'han vist les cares, la Unió Esportiva Rubí ha guanyat en 5, ha empatat en 5 i ha perdut en 9.

0: Rubí, la informació esportiva local.
1: Alineacions.
2: Vinga, anem a conèixer els protagonistes d'aquest partit de tornada. Després de l'1-1 i la Pobla d'en Mafumet, que juga amb un equip semblant, tot i que amb les incorporacions de jugadors que estaven amb el primer equip en l'anterior cap de setmana. Avui que juga el conjunt que entrena el Xavi Vilagut amb Nahuel a la porteria, Moreno, Samper, Anglès, Carol, Beamuth, Cabezas, Pavón, Pozzo, Giuró i Cardona, 11 titular del tècnic tarragoní amb Àlex Pieri, Danilo, Iker, Mora, Agus, Álvaro, Parisi, Nico i Garrofé esperant la seva oportunitat a la banqueta. 11 titular de la Unió Esportiva Rubí amb Rafa Leva a la porteria, Aitor Torres, Marc Juncà, Adri Record, Jordi Massip, Pablo, Pau Jiménez, Albel, d'aquí li han posat el nom en castellà, Pau Herranz, Uri Tenorio, Àlex Ruiz, Sebas Mendoza i Kevin Díaz. 11 titular de la Unió Esportiva Rubí amb Ignasi Murai a la banqueta esperant la seva oportunitat, el Tati Murai, Ayub, Àlex Cornella, Muñi, Sete, Eric Castillo, Aymar, Isaac Rius i Jan Lázaro, els dos jugadors de la base també convocats per aquest partit i per part del tècnic de la Unió Esportiva Rubí, Blai Martí. L'àrbitre de l'encontre és el senyor Pérez García, auxiliat a les bandes pels senyors Solà i Gaguani, i avui de nou, com passava dissabte passat a Can Rosés, amb el quart àrbitre Iker Aguirre Beitia, Moreno, qui ajudarà a dirigir aquest partit al col·legiat de l'encontre entre Unió Esportiva Rubí i Pobla de Mafumet. Objectiu: trencar amb la història de manera definitiva i aconseguir una victòria que mai s'ha aconseguit en aquest terreny de joc, el de la Pobla de Mafumet. 5 derrotes, 4 empats, objectiu, si no, arribar amb empat i fins als penals per tal que la Unió Esportiva Rubí pugui passar i disputi la següent jornada, a veure contra qui, perquè no serà fins demà quan Prat, amb el 0-1 del terreny de joc del Sant Mauro i Sant Mauro, es vegin les cares en el partit de tornada. Els jugadors que acaben d'entrar al terreny de joc, per tant, el partit que està a punt de començar aquí, al municipal de la Pobla de Mafumet, l'equipació de color verd turquesa, la de la Unió Esportiva Rubí, encapçalada pel gran capità Aitor Torres i aquest gran veterà porter com és Rafa Leva. Equipació avui l'habitual de la Pobla de Mafumet, amb la samarreta totalment de color vermella, o jo diria més aviat que grana, pantaló de color negre amb els mitjons, pantaló de color blanc, perdó, amb els mitjons negre, segona equipació d'un equip que a punt va estar de guanyar la setmana passada a casa, però no ho va aconseguir, d'això que pot treure profit una Unió Esportiva Rubí que ha vingut amb un munt d'aficionats, sense cap mena de dubtes, perquè més enllà que no estan comptabilitzats els que ho han fet per un mitjà propi, és a dir, que han vingut en cotxe o com hagin volgut venir, hi ha doncs aquest autocar que també va preparar la Unió Esportiva Rubí. Hi havia una quarantena de seguidors, és a dir, que si sumem aquesta quarantena, jo diria uns altres 30 aproximadament, que més o menys pel que he vist es pot veure per aquí, estem en una setantena, vuitantena d'aficionats de la Unió Esportiva Rubí avui per donar suport al conjunt de la nostra ciutat en aquest dia històric, sense cap mena de dubtes. Unió Esportiva Rubí i Pobla de Mafumet, en aquest cas en el conjunt tarragoní com a local, per tant Pobla de Mafumet, Unió Esportiva Rubí. Serà el partit que tindrem en directe en aquesta tarda de dissabte i aquí a la sintonia de Ràdio Rubí al 99.7 de l'FM, a www.radiorubí.cat, però també aprofitem que a casa nostra s'està desenvolupant un altre encontre molt important per al futur d'un equip. En aquest cas parlem de la segona nacional del futbol sala, la presència de l'Esportiu Rubí femení, i avui jugant l'anada en el play-off, en el seu cas primera eliminatòria, anada, li toca encara la tornada, però jugant com a locals en aquest primer partit, ho està fent davant del conjunt que va guanyar el grup 3, la Lliga, l'Almagro, i allà tenim, el saludem, el nostre company Toni Bravo Rodríguez. Bona tarda, Toni.
1: Molt bona tarda, Cisco. Doncs, com bé dius, estem aquí en aquesta anada del partit de promoció en descens de la Primera Nacional contra el Magro. De moment, les de Castella-La Manxa, que s'han avançat al marcador per 0-2. Les nostres, les rubinenques, ho estan fent molt bé, aquesta és la veritat, però els hi cal un punt més. L'Almagro és un equip molt bo, són molt boníssimes, són en defensa, tenen una autèntica muralla, són molt ràpides també en atac. No han comptat en gaires ocasions, però les poques ocasions que han tingut, les han marcades, les nostres han tingut més ocasions, estan apretant, el que passa és que cal molta més eficàcia i eficiència de cara a porteria. Contrària, han xutat diverses vegades, però cal molt més encara, doncs, per intentar foradar aquesta porteria. De moment, Jordi Archilla ha demanat aquest segon temps mort amb les nostres. El primer ha estat justament després del segon gol de les rivals, els de Castella de la Manxa. Queden 4 minuts i mig perquè acabi, doncs, aquesta primera part, i de moment les nostres estan molt ficades en el partit, però no troben la clau per intentar foradar aquesta porteria de l'Almagro.
2: Doncs així estan les coses. A falta de 4 minuts per arribar al descans, perd l'Esportiu Rubí en aquesta anada de la promoció d'ascens a Primera Nacional. Ha arrencat el partit al municipal de la Pobla d'en Mafumet amb aquest atac que intenta el conjunt local des de l'esquerra de l'atac, però recupera per la Unió Esportiva Rubí. Toca Àlex Ruiz cap a la posició d'un Pau Arranz. Clau en aquesta millora en el joc amb la superioritat numèrica al mig del camp de la Unió Esportiva. Deixa la pilota perquè l'últim en tocar havia estat el jugador local, si no m'equivoco, Carol. Es queda en llançament de banda perquè sigui Àlex Ruiz qui des de la posició de lateral dret jugui aquesta pilota. Encara en zona de terreny de joc de la Unió Esportiva Rubí. Enviament en llarg al qual lluita, tot i que no el guanya. Kevin Díaz acaba refusant la defensa local. Ara qui ho fa és Tenorio des de darrere davant de la pressió de cabeza. Si es queda la pilota al mig del camp, jugant-la Moreno. Enrere ha de recular cap a l'autor del gol en la pena màxima del partit de la setmana passada, Samper. Ja obrint cap a l'esquerra la pilota perquè la toqui Querol. Querol que obre en aquella zona, es troba amb Àlex Ruiz i a falta del central de la Unió Esportiva Rubí, la primera en aquest partit, la que comet Àlex Ruiz per part de la Unió Esportiva Rubí. Va la càrrega a la Pobla de Mafumet, atenció, jugada en diagonal amb un xut des de la frontal. Sense problemes, Rafa Leva, que s'ha fet amb aquesta pilota per part de la Unió Esportiva Rubí, amb aquest primer llançament a porta, tot i que no massa perillós per part del conjunt que entrena, el Xavi Vilagut l'ha fet Xiuró des de la frontal de l'àrea, però no l'han pelat bé i ha arribat mansament a les mans del porter de la Unió Esportiva Rubí. És qui juga ara l'equip local des de zona defensiva, intentant un enviament en llarg. La pressió de Kevin Díaz ha estat bona, també Pau Albelda, que lluitava per aquesta esfèrica que s'acaba perdent per línia de banda, la recupera el conjunt local, però com a lateral dret. Pressió alta ara de la Unió Esportiva Rubí, mirant d'evitar la sortida, tocant en pilota del conjunt local. Pentinava cap enrere, Carol s'ha trobat amb el pit del bo de Tenorio, el central esquerrà de la Unió Esportiva, que s'ha fet amb la pilota però s'ha acabat perdent per la banda. De nou la juga l'equip local, enviament cap a Cabezas, just a la divisòria, atura la pilota però la recupera per al Rubí, intentava Aitor Torres, ha estat més ràpid Cabezas, se la queda per l'esquerra, inicia jugada aprofundint per aquella zona, crec que és Pozzo que envia cap a l'arribada en aquella zona també de Ciuró, línia de fons, Ciuró, atenció, la passada de la mort, estava ben col·locat ara Jordi Massip per salvar per part de la Unió Esportiva Rubí, pressionava Pau Herranz, però de moment, i com va passar Can Rosés la setmana passada, primers compassos per a l'equip local que surt amb aquella empenta de jugar a casa. La Unió Esportiva Rubí de moment tancadeta darrere, evitant problemes, no ha trepitjat encara àrea del conjunt local amb el 0-0 en el marcador. Minut 4, estem en directe a Ràdio Rubí al 99.7 de l'FM, a 3w.radiorubí.cat també, que ens poden seguir amb aquesta promoció d'ascens, la de la Unió Esportiva Rubí en futbol masculí de Lliga Elit a tercera ref, també promoció d'ascens de segona nacional a primera nacional per part de l'Esportiu Rubí. Pilota perquè jugui amb les mans Pozzo. Deixa cap enrere, el control és de Beamuth que li torna Pozzo. Línia de tres quarts a l'esquerra, intenta jugada però no veu passada. Frank acaba deixant enrere perquè ara sigui el control de Cardona. Cardona que toca la pilota cap a Ciuró, passada en profunditat per l'arribada per l'esquerra, o ho intentava com a mínim Cardona, la pilota que s'ha perdut per línia de fons perquè l'ha protegit molt bé Adri Record per part de la Unió Esportiva Rubí. 5 metres per al conjunt de la nostra ciutat amb aquesta equipació amb la qual I en la primera volta, en el primer partit a domicili de la temporada, jugava en aquest terreny de joc. Llavors, amb empat a 0, un partit que recordem per aquell gol a última hora, 42-43 de la segona de la Unió Esportiva Rubí, en un llançament de cantonada, però que l'àrbitre va assenyalar que no podia pujar el marcador perquè hi havia hagut una falta inexistent de la Unió Esportiva Rubí. És cert que la línia òptica de l'àrbitre, perquè ho van veure en imatges, permetia pensar que potser s'havia equivocat perquè havia confós qui havia tocat aquí en aquella jugada, perquè havia estat el porter qui li havia fet falta al seu central i no Oriol Tenorio, que és el que va assenyalar l'àrbitre llavors. Això és passat perquè en el present estem al 5 d'aquesta primera meitat. El municipal de la Pobla de Mafumet, i de moment amb el 0-0 en el marcador, anem cap al pavelló de la Llana a veure com estan les coses en aquest primer temps, tot i que, atenció, la pilota és en 3 quarts per a Kevin Díaz, cau al terra, no ha pogut jugar bé la pilota en una bona opció que tenia ara amb una teva meva, amb Pau Albelda jugant enrere al conjunt local, dèiem, anem cap al pavelló de la Llana, recta final, primer temps, com estan, Toni, les coses en aquest partit de futbol sala?
1: Doncs mira, l'ha tinguda la Sandra Navarro, la capitana, que ha robat una pilota en defensa, ha marxat corrents. Haig de dir que el partit que està fent la Sandra, és brutal. L'entrega i la capacitat que té per córrer, robar i plantar-se davant de la portera, com ho ha fet des de la porteria local fins la porteria rival, una vegada més no hi ha hagut sort de cara a porteria, que almenys hagués suposat aquest 1-2 quan queden 2 minuts. Continua dominant l'esportiu Rubí femení, que ara mateix doncs treurà de córner cap a Elida Tortosa, que ho prova, però que ha sortit el xut desviat pel pal dret. Doncs pilota de nou per l'Almagro. Tenim un esportiu Rubí que no baixa els braços, les noies continuen lluitant, però entre la defensa, la mala sort i que fa falta més contundència, de moment es manté aquest 0-2 quan queda 1 minut 40 segons. Atenció, pilota per Sandra Navarro i falta. 2 minuts, 1 minut 37 segons, targeta groga per Elida Tortosa i el partit doncs està bastant calentet. T'has de dir, Cisco, també, doncs que hi ha moltes decisions que estan sent molt protestades per la banqueta de l'esportiu Rubí i que van encenent els ànims també d'una graderia que no està plena, eh?
2: Doncs resta, si fa no fa un minut per al descans, de moment no hi ha alegria quant al resultat, tampoc amb les decisions arbitrals en qualsevol cas. Encara resten moltes coses a passar en aquest partit entre el Magro i Esportiu Rubí amb el 0-2 de moment en el marcador. Ara anirem perquè està a punt d'arribar al descans, està a punt d'arribar al final d'aquesta primera meitat en el futbol sala aquí a la Pobla de Mafumet. Arribem al 8è minut d'aquest partit, de moment amb el 0-0, ara amb una d'aquelles faltes que li han assenyalat aquí Kevin Díaz per empenta, les quals a vegades no les assenyalen per la mateixa empenta. Ara sí que li han doncs assenyalat aquesta acció antirreglamentària al jugador de la Unió Esportiva Rubí. Sigui dit de pas, per mi totes són falta. El que es passa és que a vegades les assenyalen i a vegades no. En aquest cas, Pérez García, que aquesta empenta de Kevin Díaz, perquè es facin una idea, el jugador contrari està esperant aturat, ve per darrere i li fa una empenta, i això a vegades assenyala falta i a vegades no. Pilota per a la Unió Esportiva Rubí en zona de divisòria. Àlex Ruiz, que se'n va d'un, se'n va d'un altre, continua progressant al central rubinenc, deixant molt bé al mig del camp per l'organització de Pau Albelda. Cap a l'esquerra, que s'obre, deixa la situació en arribada de Sebas Mendoza, enrere cap a Tenorio. Tenorio, que intenta una centrada, que queda a la frontal de l'àrea amb refús per part de Samper. Cau als peus la pilota a la dreta de la Unió Esportiva Rubí per un Adri Record que contacta molt bé amb Jordi Massip, que deixa de nou cap a Adri Record tocant cap a Pau, cap a Aitor Torres, teva meva, molt bé, cap a Pau Herranz. Llàstima que se li ha avançat amb bona feina defensiva ara Ciuró, al bo de Pau Herranz, perquè la jugada estava sent bona quan comença a contactar en aquest mig del camp el Rubí, que comença a trenar i a fer aquestes jugades de toc de pilota. La veritat és que es mostra gairebé superior a tots els rivals des que doncs el conjunt de la nostra ciutat va canviar una miqueta aquest sistema amb l'arribada a la banqueta del bo del Blai Martí, entrenador d'una Unió Esportiva Rubí que segueix somiant en aquesta Lliga Elite, en aquesta actual temporada. Enviament en llarg, al qual arribarà Rafa Leva molt abans que no pas el jugador local Ara el veuré, Querol. Doncs pilota per al Rubí, atenció, Aitor Torres s'ha equivocat, però pot recuperar. Aitor Torres, que la juga, obrint a l'esquerra cap a un Sebas Mendoza, que no pot arribar-hi perquè la passada no ha estat bona. Banda per al conjunt, que ja ha jugat ràpid, és Querol. Línia de fons, la toca molt bé Mendoza. Demana calma Querol, perquè al final s'ha trobat en inferioritat numèrica per poder jugar la pilota i al final l'ha guanyada la Unió Esportiva Rubí en una bona feina de contenció de Sebas Mendoza. Enviarà en llarg Tenorio, Oriol Tenorio, allà està enviant de banda perquè la lluita i Kevin Díaz no la toca, demanen falta, diu l'àrbitre que no hi ha hagut res, ara aquí la lluita és Samper amb Kevin Díaz, se la queda al conjunt local jugant-la Cardona, zona de tres quarts cap a Querol, que no veu passada Franca, al final opta per deixar al mig del camp, intentava Pau Herrán robar-li la pilota a Pavón, se la queda però l'equip local amb esfèrica per cabezas a la frontal, apertura a l'esquerra, Pavón a l'esquerra en Munteva Meva i talla la defensa del Rubí, tot i que buscava una jugada preparada de pissarra, En zona ofensiva, la Pobla de Mafumet al final ha acabat en no re, pilota a les mans de Rafa Leva, acaba el primer temps a la llana al partit de futbol sala. Toni?
3: Doncs mira, queden 29 segons i mig, continua dominant, continua pressionant les noies de l'Esportiu Rubí, sí. Doncs
2: sí, hi
3: ha hagut,
2: no?,
3: aquesta falta a Elida Tortosa, ja t'he dit que amb les protestes, doncs el crono va aturant-se, i es va allargant de moment de 22 segons, pilota per l'Esportiu Rubí, és a dir que la Sandra Navarro ha disposat també de dues ocasions clares, una doble ocasió, però ha xutat de forma tova i ara mateix doncs ha robat la pilota de l'Almagro, que ha estat a punt de batre Míriam, el seu xut per sort ha passat per damunt del travesser, pilota de nou, que posa en moviment Míriam cap a Elida Tortosa, que centra, que va buscar justament la porteria contrària perquè queden 5 segons. És l'Almagro ara qui fa jugada per l'esquerra, xuta i deté Míriam. I aquí, en aquest moment, s'acaba aquesta primera part. 0-2, perd l'Esportiu Rubí femení. Beuen aigua les noies i ho estan fent molt bé, però falta doncs aquesta contundència, aquests xuts que no siguin tous cap a la porteria contrària.
2: Doncs descans amb el 0-2. De moment està costa amunt aquesta eliminatòria per al conjunt de la Jordi Archilla. Excel·lent campanya sumant-li amb el que està fent l'equip masculí. Està sent un any espectacular a les files de l'Esportiu Rubí. Tornarem quan comenci la segona meitat d'aquí a 10 minuts a la llana per veure què ens explica el nostre company Toni Bravo. Tornem ara, però, al futbol i al partit de la Unió Esportiva Rubí als 12 minuts d'aquesta primera meitat. De moment, sense moure's el marcador, 0-0 entre Unió Esportiva Rubí, Pobla de Mafumet. Cap ocasió destacable de moment, Cap dels dos equips s'ha trepitjat ara amb claredat. Potser ha tingut més la pilota, ha arribat i s'ha jugat més en camp de la Unió Esportiva Rubí al conjunt tarragoní, però sense que hi hagi hagut de moment res remarcable en aquest sentit entre aquests dos equips en una Unió Esportiva Rubí que ara, i després d'haver aturat la sortida amb l'empenta habitual de l'equip local, a veure si iguala les forces, comença a trepitjar àrea i per què no aconsegueix un gol que iguali l'opció de poder passar ronda. Per què ho diem així? Doncs perquè recordin que sobretot la Unió Esportiva Rubí mai ha guanyat en aquest terreny de joc. No és que doncs ho diguem per una altra cosa, perquè amb el 0-1 es posaria per davant en el marcador i per tant per davant en la eliminatòria després de l'1-1 en el partit de Can Rosés del passat cap de setmana. La jugarà aquesta pilota en banda Pau Albelda, com sempre, com si fos un córner dins de l'àrea. La lluita Kevin Díaz, talla la defensa, queda el rebot per al mateix Pau Albelda, que intentarà centrada, allà va la centrada cap al primer pal, talla la defensa, se la vol quedar de nou Albelda, la toca de cap a record, que li torna a demanar mans, l'àrbitre diu que no, jo diria que sí, però vaja, estic una mica lluny, atenció al contraatac de la Pobla de Mafumet, amb un enviament en profunditat. Bé, ara Sebas Mendoza treballant en defensa, queda el rebot per a Cabezas, però ja s'ha aturat l'efecte sorpresa, juga estàtic des de la dreta, ara Moreno intentant centrada, bé, protegint Tenorio per part de la Unió Esportiva Rubí, amb un Moreno que ha deixat perquè li torni la pilota i fer diagonal de dreta a esquerra amb la paret que havia fet amb Cardona, i ara sí que assenyala falta l'àrbitre. Doncs aquesta falta ara de Tenorio, abans no ha vist una que li havien fet a un jugador de la Unió Esportiva Rubí, ja hi som amb aquells criteris de això sí que és falta i el mateix que li han fet a l'altre no. Una cosa en el món del futbol que jo no acabaré d'entendre mai. Tercera falta de la Unió Esportiva Rubí, cap ni una de moment assenyalada a la Pobla de Mafumet, per exemple, ara si havia estat mans o no, des de la meva posició just a l'altra banda del camp era molt difícil. Falta favorable al conjunt local, veiem a Pozo, també Veiem a Beamuth al costat de la pilota, a veure qui és qui fa efectiu aquest llançament de falta. La deixa Beamuth cap a Pozzo, al final és Pozzo qui la toca, li volen tornar, però talla la defensa del Rubí, era una d'aquelles jugades preparades. Mira de marxar per la dreta de l'atac Pozzo, i ho fa de Power Run, marxa també de Pozzo de Power Run, la rematada queda dins de l'àrea i refusa aquesta, sí que primera ocasió, Marc Juncà per part de la Unió Esportiva Rubí, després que no hagi pogut contactar amb la pilota com volia. El jugador Cardona, primera aproximació en aquest partit sense xut a porta, però del conjunt local n'havia tingut un des de la frontal, però sense problemes, aturat per Rafa Leva en aquesta arrencada de partit que arriba al 15, aquest encontre a la Pobla d'en Mafumeti amb el 0-0 en directe, que ho estan seguint aquells que no hagin pogut venir des de casa, des de qualsevol lloc, 99.7 de l'FM, 3W, radiorubí.cat, que ens poden seguir aquest partit, el de la Unió Esportiva Rubí a la Llana, que estem també amb l'encontre de futbol sala i el descans. Avui parlarem de les bones notícies del waterpolo i la victòria de les noies en ja l'anada de l'eliminatòria definitiva per tornar a Divisió d'Honor. Han guanyat 6-9 a la piscina del Barcelona la setmana que ve a Can Rosés, tornada. Enviament en llarg perquè la controli aquesta esfèrica Ciuró, línia de fons, mira de marxada, Adri Record per fer centrada, allà va la pilota, toca al final, córner. Llançament de cantonada per a la Pobla de Mafumet, el primer del partit, bona jugada des de l'esquerra per part d'aquest dorsal número 11 del conjunt local. No, no era Ciuró, sinó que Pozzo. Pozzo que farà la centrada des d'aquella zona, també. A veure, perquè aquest llançament de cantonada és favorable a l'equip local. Des de l'esquerra, Pozzo, que va mirant a veure qui entra per fer la centrada, va a la frontal perquè controli, atenció, aquesta pilota, Cardona, el xut d'aquest, el travessé! Espectacular xut que s'ha topat, per sort, per a la Unió Esportiva Rubí amb el travessé de la porteria de Rafa Leva. No era Cardona, sinó que Pavón qui ho provava. Déu-n'hi-do, quin bon xut i quina bona ocasió per a una Pobla que torna a arribar des de la dreta. Ja està Querol tocant cap a dins de l'àrea, la lluita Cardona, i veus? Ara sí que l'àrbitre ha assenyalat la falta en aquesta mateixa empenta que abans havia fet Kevin Díaz sobre Marc Juncà, l'ha assenyalat l'àrbitre. Ara sí que ha estat just. Les coses com són, falta i, per tant, pilota per a la Unió Esportiva Rubí. És que aquestes empentes per darrere s'han posat de moda i la fa tothom, que dius, però com pot ser que això no s'assenyali com a falta? S'atura el joc perquè Rafa Leva té problemes a la seva cama, és un clàssic per aturar una mica el joc, i amb aquesta gran arribada que ha tingut al minut 17 el conjunt local amb el xut de Pavón, el travesser de la porteria d'un Rafa Leva, que és cert, la pilota ha anat al travesser i era molt perillosa, i és un xut a notar perquè ha estat una clara ocasió de gol del conjunt local, però Rafa Leva tenia la mà protegint perfectament la porteria, aquesta pilota no hauria entrat a la porteria de la Unió Esportiva Rubí. Doncs s'atura el joc amb aquest Rafa Leva que està sent atès pel Valen Núñez, el fisioterapeuta de la Unió Esportiva Rubí. Aprofitem per fer la primera pausa, els 18 minuts de joc, estem a la Pobla de Mafumet i de moment sense que s'hagi mogut aquest marcador, amb la Pobla 0, Unió Esportiva Rubí 0.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local. Informatiu migdia.
4: L'empresa rubinenca Robin Hood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
5: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
6: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
7: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
8: A Ràdio Rubí els dilluns toca country.
9: I was all but 22. I think at the time.
8: Country que el pots gaudir amb un bon whisky.
10: Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel,
8: whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música.
11: Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.

0: la informació esportiva local a Ràdio Rubí.
1: Vinga, que tornem en aquest partit que arriba al minut 20. Enviament en llarg de Rafa Leva i ara hi ha hagut de nou un xut de llarga distància de Xiuró, molt per sobre de la porteria de la Unió Esportiva Rubí. Controla Kevin Díaz, deixa cap a Pau Albelda, toca enrere el gran capitán Aitor Torres, torna Albelda però ha perdut la pilota, atenció, l'entrada era contundent, se la queda però Jordi Massip cap a Pau Albelda, a la dreta Àlex Ruiz troba en enviament en llarg cap a Pau Herranz, aquesta pilota no és Pau Herranz, sí que Adri Record, però aquest que no pot controlar, esper per línia de banda, recupera el conjunt local just ara a la cantonada on es troba bona part de l'afició de la Unió Esportiva Rubí, tot i que no és l'única zona, eh? Aquella cantonada, diguem-ne que el gol podríem dir que sud, tot i que més aviat oest, perquè està aquesta porteria més mirant cap a l'oest, o té a l'esquena l'oest, que no pas doncs, una altra zona de, doncs, de geografia. Això sí, també hem vist com al costat de la llotja hi ha també força aficionats de la Unió Esportiva Rubí, és a dir, una mica repartits en aquest partit entre els nostres i la Pobla de Mafumet. També, qui no hagi pogut venir, doncs està en aquesta la freqüència modulada de l'emissora municipal, també a través d'internet, que ens poden seguir amb aquest partit de la Unió Esportiva Rubí, que torna a jugar en llarg, amb Àlex Ruiz, envia cap a Kevin Díaz dins de l'àrea, vol controlar Kevin Díaz, cau al terra, atenció! Però clar, és que és cert que ha caigut al terra després que Beamuth li hagi entrat, però és que Beamuth s'estava caient també. O sigui que això era difícil que pogués pujar o que l'àrbitre pogués considerar que era acció antirreglamentària del jugador de la Pobla, tot i que també s'ha de dir que Beamuth el que fa és, aprofitant que ja està caient, doncs se'n va a buscar a Kevin Díaz, però això no el xiularan mai, ni en una àrea ni en l'altra, eh? Això està claríssim. Enviament en llarg, Tenorio per part del Rubí, que refusa, mira de quedar-se-la, Jordi Massip la toca i a la seva vegada la lluita Kevin Díaz, però no la podia tocar perquè es trobava en situació antirreglamentària. La juga Samper per a l'equip local enrere, cap a la posició de Moreno. Moreno que controla de nou cap a Samper, aquesta esfèrica en zona defensiva, jugant als centrals del conjunt local en pilota perquè toqui bé entre línies, intenti controlar però no ho faci bé Cardona, refusa Aitor Torres, queda als peus d'Anglès que la deixa passar perquè el seu porter Nahuel li torni i està jugant Anglès. Allà està des de darrere aquest central que busca un amic i un company, no troba de moment en ningú, al final es veu amb Samper que envia entre línies una pilota que queda als peus de Tenorio que la juga cap a Pau Herranz que controla bé, deixa enrere cap a Àlex Ruiz a la divisòria, progressa al central, fa bona jugada tocant cap a Pau Albelda però cau la pilota als peus d'un Moreno que mirava de fer un contraatac. L'enviament de la Unió Esportiva Rubí a Madrid recorca la lluita amb Beamuth, aquest que ha protegit molt bé posant el cos, es perd per línia de fons, però com a mínim, i després de la bona arribada, sobretot amb el travesser del conjunt local, veiem que el Rubí ja s'ha tret aquest pes de sobre del control local. Comença a jugar-se una mica més a prop de la porteria de Nahuel, s'igualen les forces en aquest partit que de moment empaten a 0, Unió Esportiva Rubí, Pobla de Mafumet, ara lluita molt bé per la pilota Marc Juncà, salta amb cabezas i l'àrbitre diu que és falta sobre cabezas, però abans li han fet una igual a Kevin Díaz i no l'ha assenyalat. Vinga, va, Sant, tornem-hi amb aquestes històries del món del futbol que no tenen ni molt menys una explicació excessivament lògica. Doncs a la divisòria que la jugarà l'equip local, minut 24, primera meitat. El partit entre la Unió Esportiva Rubí, que va pel bon camí, de moment amb el 0-0, opcions de que els nostres puguin fer quelcom interessant en aquesta jornada de competició. Doncs pilota perquè la jugui darrere. Samper, atenció, que l'ha robat Pau Albelda per part de la Unió Esportiva Rubí. Mira, muntar contraatac, era massa difícil. Se li han tirat tres homes a sobre. Quan ara qui ho intenta és Pau Herranz per la dreta del conjunt de la nostra ciutat. Enrere, cap a Àlex Ruiz, ha perdut la pilota, la Unió Esportiva se la queda darrere i la toca Pavón més enrere perquè la jugui el seu company Pozo, cap a Pavón, un home que la setmana passada no hi era, Can Rosés, convocat amb el primer equip de primera ref, aquest nàstic de Tarragona que ha assolit la permanència, ara juga el Rubí, Adri Record, cap a Pau Albelda, enrere, i Marc Juncà, que organitza des d'aquesta posició avui a l'eix de la defensa. S'ha traslladat a la dreta, Àlex Ruiz a l'esquerra, Tenorio amb el mig del camp ja habitual, amb el gran capità Aitor Torres, i auxiliat amb el doble pivot de Pau Albelda, esquerra, per davant d'Aitor Torres, Jordi Masip i a la dreta, el bo del Powerhand, carrilers per a l'esquerra de Sebas Mendoza, dreta, Adri Record, i com a referència en la punta d'atac avui, Kevin Díaz, jugador que la setmana passada per problemes físics no va poder entrar i que s'ha recuperat a última hora per entrar en convocatòria i en equip. La veritat és que doncs no estava al 100%, però al final doncs tot bé, de tant en tant toca forçar una mica. Li va bé a la Unió Esportiva Rubí, un home que lluiti molt en aquella posició de davanter, també, quan s'esgoti el bo de Kevin Díaz, hi ha l'opció de Eric Castillo, així com també la velocitat de Muñi, tots dos avui a la banqueta de la Unió Esportiva Rubí. Juga Àlex Ruiz en llarg cap a Kevin Díaz, la toca bé cap a Jordi Masip, que controla, s'atura i deixa Pau Albelda. Allà està, doncs, el bo del Pau Albelda per jugar la pilota cap a Àlex Ruiz en zona defensiva, deixa enrere, Marc Juncà que juga en zona ampla, controlant ara ja una mica més la pilota el Rubí, Jordi Masip toca cap a Tenorio, no veu passada Frank, al final opta per deixar enrere cap a Marc Juncà, que veient la pressió de cabezas deixa cap al porter i veterà home, com és Rafa Leva, enviament en llarg d'aquest, salta Kevin, toca la pilota, ara li han tocat amb el colze a l'esquena, diu el bo de Kevin Díaz, però l'àrbitre no ha assenyalat res, se la queda Tenorio, la toca cap a Jordi Masip, ara la lluita Aitor Torres, també Marc Juncà, fora de joc. Fora de joc en aquesta ocasió de Pavón, recupera la pilota la Unió Esportiva Rubí, anem cap a la llana perquè si no ha començat ha d'estar a punt de començar la segona meitat, Toni.
2: Doncs sí, com bé dius, acaba de començar, han passat només 45 segons, t'haig de dir una mala notícia de la primera part, hi ha hagut la jugadora de l'Esportiu Rubí, Núria Salvador, que en una acció del joc doncs, ha patit un problema de genoll, el cas és que ha hagut de sortir de la pista quan es retirava un cop acabat el partit, doncs escortada, portada per dos membres de l'estaf de l'Esportiu Rubí, que esperem que i li desitgem que no sigui gaire...
1: Sí, perquè venia Toni d'una lesió de llarga durada d'un genoll, Esperem que no hagi estat res a la bona de la Núria Salvador, perquè la veritat és que venia de recuperar-se d'una lesió de llarga durada al genoll,
2: Doncs no podia recolzar la cama al terra, l'han hagut d'ajudar i ha estat aquesta doncs, mala notícia per damunt d'aquest marcador que de moment va 0-2, que toca remuntar en aquesta segona part. L'Esportiu doncs, té la possessió, ha de trobar aquest camí del gol, a veure si en aquests 20 minuts de lluita poden capgirar aquesta eliminatòria d'ascens, i de moment ha començat el partit en possessió, i la primera jugada per l'Almagro, que ha fet una jugada de pissarra, que en 5 segons ha fet un xut llarg, però que ha aturat, per sort, la nostra portera local, la Míriam. I continuen, doncs, aquest atac de l'Almagro, i esperem que l'Esportiu Rubí es pugui refer-se doncs, d'aquest domini que ha començat aquests primers segons, aquest primer minut, doncs, l'Almagro, doncs, per intentar obrir encara més escletxa.
1: Perfecte, doncs estarem atents, Toni, a tot el que pugui passar en connexions en aquesta casa, en aquesta emissora, des de la Llana, en el seu cas, també seguint aquest partit de la Unió Esportiva Rubí amb el 0-0 en el marcador, intentant fer jugada amb teva meva. Atenció, la pilota és bona, atenció, cabezas, perquè arribarà abans que Rafa Leva! Que bé! Ha salvat, això és gairebé un gol, Àlex Ruiz, a la Unió Esportiva Rubí. Teva meva, ben fet. Entre cabezas i Ciuró. Cabezas que supera un Rafa Leva que sortia a la desesperada. Li ha fet la vaselina a la pilota, només l'havia d'empenya, però ha quedat alta. I aquí ha arribat un home que porta anys i panys a la Unió Esportiva Rubí per salvar el que gairebé es pot considerar un gol per a la Unió Esportiva Rubí, de cap Àlex Ruiz, evitant la rematada sense porter ja de la Unió Esportiva Rubí de cabezas. Se salva el conjunt de la nostra ciutat, torna la càrrega a la Pobla de Mafumet després d'aquesta clara ocasió de gol. Ara Sebas Mendoza que evita la progressió per la dreta de Querol, al mig del camp, que torna a jugar a la Pobla de Mafumet, que ha tingut aquesta claríssima ocasió de gol, tot i que al final no ha acabat amb xut a porta per part de Cabezas. Torna a tocar des de darrere i controlant el conjunt local, ara fent-ho bé les coses com són, però recupera per al Rubí. Aitor Torres deixa per a Pau Albelda, falta sobre Pau Albelda, intentant tanjar el contraatac, senyor. Si abans li has mostrat targeta a Kevin Díaz, per què no amonestes ara perquè ha tallat la jugada de la Unió Esportiva Rubí Querol? Bé, coses d'àrbitres que assenyala el camí de les banquetes perquè hi ha el descans per recuperar Alé, és a dir, descans per refrigerar-se, ara sí, dels dos equips. Descans que aprofitem en aquesta casa també per fer nosaltres un. 30 minuts, primera meitat, Pobla de Mafumet 0, Unió Esportiva Rubí 0.

0: Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza Ara i Sempre, de 10 a 11 del matí.
2: Sonido Vinilo.
3: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
2: Sonido Vinilo.
3: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
2: Sonido Vinilo. Con José Verde.
1: La informació esportiva local a Ràdio Rubí.
4: Vinga, som-hi amb aquest partit que ara es reprendrà amb aquesta falta que havia rebut Pau Albelda, els entrenadors que han aprofitat en el moment de refrescar-se els jugadors per donar indicacions en aquest partit en el qual ha començat millor el conjunt tarragoní. Després s'han igualat les forces, el Rubí ha tingut una mica la pilota, però en una arribada d'ara fa res, un minutet i mig, doncs gran ocasió que ha tornat a esperonar a l'equip local, en una mena de còpia del que va passar la setmana passada, però la inversa, qui jugava de local era el Rubí, que va tenir millor primera meitat que no pas segona, amb doncs, alguna ocasió que altra per posar-se per davant tant el marcador, amb aquesta també onada, d'anades i vingudes. És a dir, que s'està repetint a la inversa, perquè va ser llavors a la Pobla de Mafumet qui visitava i qui va rebre les ocasions en la primera. Si es repeteix la història al 100%, la segona meitat hauria de ser de la Unió Esportiva Rubí, amb bones ocasions, a veure si en pot aprofitar alguna en aquest partit i guanyar per primera vegada en la seva història al terreny de joc de la Pobla de Mafumet. 33 minuts de joc en directe a Ràdio Rubí en aquest partit de la Unió Esportiva davant de la Pobla de Mafumet amb el 0-0. El que dèiem abans, revisarem el descans, el partit de waterpolo i també mirarem cap a la inauguració del municipal del 25 de setembre que es va dur a terme ahir a la tarda. A més d'estar escoltant el nostre company, el Toni Bravo Rodríguez des de la Llana i el partit de futbol sala de les noies de l'Esportiu Rubí davant de l'Almagro, també just al descans i abans de fer la revisió del partit de waterpolo i també de parlar una miqueta de la inauguració d'ahir del municipal del 20. El que farem avui també és que, aprofitant que tenim aquí el nostre company, atenció a la pilota dins de l'àrea per Pau Herranz, que arriba fins a línia de fons. No ha pogut evitar que es perdés per línia de fons. I és pilota per a la Pobla de Mafumet, però s'ha acostat en perill ara la Unió Esportiva Rubí a la porteria contrària, dèiem, que aprofitant que tenim també avui per aquí a les graderies de la Pobla el nostre company, l'Albert Soler, el director també de l'emissora, doncs just quan arribi el descans anirem per conèixer una miqueta les opinions dels nombrosos aficionats que hi ha avui de la Unió Esportiva Rubí aquí a Terres Tarragonines. Pilota al mig del camp, la guanya Tenorio de cap saltant, ara Estiuró la toca per als seus i Cardona també que ho fa, no la baixa ningú, al final se la queda el peu Querol, obre a l'esquerra per Pozo, Pozo que deixa de nou cap a Querol, Querol que deixa més enrere perquè jugui des d'aquesta situació en zona defensiva Beamuz que toca en curtet cap a la posició en organització de Cardona. Intentava diagonal, però no ha vist bé Bon a la passada. No era Cardona, sinó cap a Bon. Ara sí que és Cardona, que intenta contactar en un teva meva per l'arribada de Pozzo fins a línia de fons. Allà està el dorsal 11. Mira de marxar i ho fa d'Àlex Ruiz. Continua. Bona jugada. Atenció dins de l'àrea. Ja intenta centrada. No acaba de trobar el camí de la passada. Acaba bé la Unió Esportiva Rubí en defensa, tallant aquesta opció ofensiva del conjunt local, que torna a la càrrega. És Samper qui fa una passada cap a Cabezas, que li torna. Queda a l'afrontar l'esfèrica perquè intenti passar. Arribarà abans Sebas Mendoza que no pas al jugador local Moreno, mira de quedar-se-la, és Samper qui li guanya, Mendoza que continua lluitant per aquesta pilota amb Moreno que arriba fins a línia de fons per intentar treure la pilota i és córner favorable a la Pobla de Mafumet després d'aquest intent de centrada que ha topat amb el turmell de Tenorio. Segon llançament de cantonada des de la dreta de l'atac de l'equip local i Ciuró que ve cap al nostre costat per agafar la pilota i deixar-se-la al seu company Pozo, que serà qui faci efectiu aquest llançament de cantonada. A veure, Pozo, perquè ja indica jugada, va la pilota cap al segon pal, salta Àlex Ruiz i refusa per part de la Unió Esportiva Rubí, una pilota a la qual no pot lluitar. La protegia Samper, però tampoc arribava Jordi Massip per part de la Unió Esportiva Rubí. Línia de banda perpendicular amb la línia de l'àrea gran, atac per tant del conjunt tarragoní, però no la toca ningú, no tenen pressa. És Pozo, que és qui havia fet el llançament de cantonada, aquí a la dreta, qui s'ha d'anar a l'esquerra per agafar la pilota a les mans i fer efectiu aquest llançament per al conjunt local, gairebé com si fos, no, la deixen curtet perquè el seu company la jugui, Ciuró. Línia de fons, Ciuró, la protegeix Aitor Torres, amb Ciuró, Aitor Torres, Adri Record, línia de fons, recupera la Unió Esportiva Rubí, 5 metres per al conjunt de la nostra ciutat, 36 de la primera meitat, 0-0 en el marcador. Anem cap a la Llana. Toni, com estan les coses?
5: Doncs continua igual, continua aquest 0-2 a falta doncs de 13 minuts. Fa un moment hi ha hagut un tir de cantonada que han rematat, però de novament doncs ho han fet de forma tova. Clar, la defensa de l'Almagro està posant les coses molt complicades. Això fa que l'Esportiu Rubí, les noies, tinguin dificultats a l'hora de xutar de forma fort, de forma contundent, de forma que puguin foradar aquesta porteria, i de moment no s'estan sortint. L'Almagro doncs ha sortit més intens. Ara mateix doncs s'està refent l'Esportiu Rubí, està una mica expulsant-se aquest domini, encara que la pilota sigui novament de l'Almagro. Continuen intentant, a falta d'aquests 13 minuts en aquest moment, de, a veure si troben aquesta forma de plantar-se d'una forma més clara i d'una forma que puguin xutar de forma més còmoda a la porteria per fer més mal.
4: Perfecte, Toni, perfecte, gràcies. És que ara m'he quedat així perquè m'ha agafat mirant el telèfon amb la informació, per cert, del 20B, que va guanyant 6-0 el seu partit, és a dir, passarà ronda en aquesta promoció d'ascens. Ha passat alguna cosa de la qual s'estan queixant, i molt, els jugadors de la Unió Esportiva Rubí, l'àrbitre, que jo crec que el que ha fet és desentendre'ns del que ha passat. Em fa tota la sensació, però és que no ho he vist, per tant puc tenir molt poca informació amb respecte al que ha passat en aquesta situació. La qüestió és que l'àrbitre ha posat les mans com dient, ei, perdó, perdó, ara miro d'analitzar, la pilota és per al Rubí, allà està Pau Albelda, fa centrada, segon pal, arriba Àlex Ruiz, la toca a cabezas de la Pobla, espera per sobre de la seva porteria, i és cantonada, primer córner per a la Unió Esportiva Rubí amb Àlex Ruiz, esperonant els aficionats rubinencs que els troben tot just en aquella cantonada. Des d'on ara Sebas Mendoza enviarà la pilota a l'interior de l'àrea per part de la Unió Esportiva Rubí en el primer córner. Arribada de l'equip de la nostra ciutat, l'àrbitre que adverteix als jugadors de la Unió Esportiva Rubí, també els del conjunt tarragoní, amb aquesta munió de jugadors que hi ha al punt de penal. Sebas Mendoza, que farà la centrada per part del conjunt de la nostra ciutat. Allà va la centrada, va cap al segon pal, on vol arribar-hi Aitor Torres. No la toca ningú, aquesta esfèrica havien agafat, però era doncs d'aquelles agafades que l'àrbitre és impossible que la vegi, i al final és línia de fons per al conjunt tarragoní. Arribada aquesta per part de la Unió Esportiva, sense xut de moment a porta per part de l'equip del Blai Martí, però com a mínim en un partit en el qual és cert ha tingut un parell de bones ocasions la Pobla de Mafumet, el marcador que de moment no es mou, amb el 0-0, arribant al minut 39, camí del 40. Allà va l'enviament llarg pel qual lluita Sebas Mendoza, també ho fa Tenorio, i la toca de cap per part de la Unió Esportiva Rubí. Enviament en llarg, fora de joc clar, de cabezas, molt ben col·locats ara. Marc Juncal, línia, juntament amb Àlex Ruiz, tancant la línia d'atac de defensa, perdó, de la Unió Esportiva Rubí, deixant en zona antireglamentària el davanter, cabezas, del conjunt local. Fora de joc, doncs, favorable a la Unió Esportiva Rubí, el veterà Rafa Leva, que enviarà aquesta pilota en llarg, a veure, perquè busca un enviament cap a la situació al mig del camp. No, acaba tallant la defensa de l'equip local, se la queda a Querol a la dreta, intenta jugada, al final li roba a Kevin Díaz, cap a Sebas Mendoza, que toca de primeres, cap a Pau Albelda, enrere a Aitor Torres, mirarà de tocar cap a Albelda de nou, que intentava jugada, però s'ha trobat amb dos jugadors de l'equip tarragoní. És banda, perquè l'últim en tocar sembla ser que ha estat el dorsal 10 del conjunt de la nostra ciutat. Banda per a la Pobla de Mafumet, al lateral dret, encara en terreny propi. La jugarà Moreno, Moreno que deixa per l'enviament en llarg de Pavón, i ara és Marc Juncà qui la protegeix i la deixa de cap cap al porter Rafa Leva, que es fa amb aquesta esfèrica quan entrem en els últims 5 minuts d'aquesta primera meitat. 0-0 en el marcador, 1-1 també podríem dir amb respecte al que va passar a Can Rosés la setmana passada. Anem cap a la Llana, cap a la nostra ciutat. Atenció a la pilota per Kevin Díaz. Dins de l'àrea, Kevin Díaz pot fer el gol. Kevin Díaz, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, què? Kevin Díaz! Rubí!
1: Rubí! Els gols del Rubí a peu de camp.
4: Enviament en yarda, Rafa Leva. No encerten, pentinant cap enrere un jugador de la Unió Esportiva Rubí. La defensa refusada, la Pobla. Això permet a Kevin Díaz plantar-se dins de l'àrea amb la pilota controlada. I què? I què? I què? Doncs Kevin Díaz, que fa el primer. Als 41 de la primera meitat, el Rubí que posa un punt en l'última de les eliminatòries per pujar a tercera ref. Marca Kevin Díaz, marca el Rubí, 41, camí del 42, primera meitat. Poble d'en Mafumet, 0-1.

0: la informació esportiva local a Ràdio Rubí.
1: Doncs en la primera gran ocasió, el Rubí que s'ha posat per davant en el marcador. Que important és aprofitar una d'aquestes. Que important és posar-se per davant en el

0: Doncs per fi ha arribat la recompensa. Quan quedaven 10 minuts, 45 segons pel final, ha arribat l'acció que estaven esperant. Jugada magnífica. Eli de Tortosa ha filtrat una passada precisa que ha deixat Leiza completament sola davant de la portera rival. Leiza no ha perdonat, ha creuat la pilota amb Sant Freda i ha anotat l'1-2. El Rubí retalla distàncies. El partit es posa més de cara per a la remuntada i el pavelló que ha esclatat d'alegria i les jugadores rubinenques amb una altra energia, Siscu.
1: Doncs perfecte, bones notícies. Tornem aquí perquè anem cap a una falta perillosíssima per als interessos de la Unió Esportiva Rubí. Pau Albelda des del vèrtex de l'àrea gran a l'esquerra de l'atac enviarà dins de l'àrea, més perillós fins i tot que un llançament de cantonada. Homes alts per fer la possible rematada, també xut directe. Allà Pau Albelda talla la defensa, ben ubicat Querol. I ara que Kevin Díaz, doncs ara atenció a Pavón perquè se les està tenint amb Jordi Massip. Hi ha hagut doncs alguna topada dins de l'àrea, discussió entre uns i altres. Nahuel, ara que va també a parlar amb Jordi Massip, que se'n va cap allà com dient-li a mi no m'agafis. En definitiva, que s'escalfa el partit i l'àrbitre, que crida, en aquest cas veig, que crida a Pozo d'un costat i a Jordi Massip d'un altre. Doncs sembla ser que han estat els dos homes que han discutit. Després s'ha ficat en la lluita Pavón, també després ha entrat en la lluita Nahuel, però l'àrbitre, el senyor, crec que amb molt bon criteri, Pérez García, ha cridat els dos protagonistes i els ha demanat calma, els ha demanat que estiguin tranquils i que continuï el joc, que no s'escalfi més de com està. Llançament de banda per a la Unió Esportiva Rubí. Pau Albelda enviarà dins de l'àrea aquesta esfèrica amb Àlex Ruiz, que mira de marxar en una situació en la qual l'estan agafant entre dos. Pilota dins de l'àrea, la pentina enrere, Kevin Díaz quedarà a la frontal. Talla la defensa de l'equip local i l'àrbitre que assenyala alguna cosa. Doncs si assenyala alguna cosa, és mà i és penal. Mans i penal favorable a la Unió Esportiva Rubí. Mans i penal favorable a la Unió Esportiva Rubí. Ni idea de per què ho ha assenyalat. No enganyaré a ningú perquè no acabo d'entendre què és el que ha passat amb aquesta pilota que havia enviat cap a dins de l'àrea el bo de Sebas Mendoza d'Esperó. Ha sortit un jugador de la Pobla mirant de marxar i l'àrbitre que diu que ha tocat la mà. Ho tenia claríssim l'àrbitre. Jo no he vist res perquè a mi m'ha agafat just a l'altre costat del camp i no he pogut veure ben bé què és el que ha passat. En qualsevol cas, 45 just en aquest moment, pena màxima perquè el Rubí es posi per davant i amb terra de per mig amb respecte al seu rival. Put el rival segon dels nostres. Atenció a aquests 11 metres, que importants que són per aquesta primera meitat i sobretot pensant també en la segona. Quin penal que té Pau Albelda, un dels homes més importants en el joc de la Unió Esportiva Rubí. 11 metres, Nahuel que mirarà d'evitar el gol del Rubí. Pau Albelda, Nahuel, Pau Albelda, 11 metres, Pau, gol! Pau, gol! Marca el segon! La Unió Esportiva Rubí!
2: Els gols del Rubí a peu de camp.
1: El segon de l'equip de la nostra ciutat amb aquests 11 metres i la pilota assenyalada la pena màxima per l'àrbitre Pérez García perquè un jugador de la Pobla de Mafumet l'havia tocat dins de l'àrea amb la mà i el Rubí que posa terra de per mig. Primera meitat de somni, primera meitat que qui no hauria signat de veure com van les coses. Ara 47, primer temps, la Pobla de Mafumet 0. Escoltin bé, un Unió Esportiva Rubí.

0: la informació esportiva local a Ràdio Rubí.
1: Déu-n'hi-do com ha canviat aquest partit en aquesta recta final. 41-45, 4 minuts d'or per al joc de la Unió Esportiva Rubí i 0-2 en el marcador a la Pobla de Mafumet, on mai ha guanyat. I ara ha agafat renda per mirar d'afrontar la segona meitat amb més tranquil·litat. No es podrà dormir, ho saben, però com a mínim és molt millor estar així que no pas d'una altra manera. Ara una empenta sobre Sebas Mendoza. Avui sí que les estan assenyalant totes. Falta favorable a la Unió Esportiva Rubí. S'afegiran 4, és a dir, arribarem al 49, estem al 49.

0: de 8, però jo crec que n'hi haurà un més, tenint en compte la pena màxima. Anem cap a la Llana. Toni, com estan les coses en aquest partit de futbol sala?
1: Doncs el partit ha entrat en una fase molt intensa. Després del gol de Leiza, que situava l'1-2, el Rubí s'ha desfermat. Setge absolut sobre la porteria manxega, insistència local total. I fa tot just uns instants hem viscut una triple oportunitat, 6-1 de gol. Fins a 3 jugadors de l'Almagro han comès falta clara per aturar doncs, una escomesa de les nostres. Només la intervenció en extremis de la defensa de la portera per 3 vegades doncs, han evitat l'empat. I en una altra transició molt ràpida, el destí s'ha de dir que s'ha liat amb les visitants, que tenen sort. Han vist una pilota molt clara que ha evitat la porteria amb el pal esquerre i que s'ho mereix les jugadores de l'Esportiu Rubí, les de Jordi Archilla, aquest empat. L'Almagro està vivint ara mateix, podríem dir, que la corda fluixa, el Rubí amb coratge, amb pressió, doncs busca desesperadament aquest segon. L'Almagro s'està veient forçat, nova targeta groga cap a l'Almagro i la pressió ha canviat totalment el panorama del partit i està molt més a prop aquest empat quan falten 7 minuts i mig, l'empat a 2 amb un Almagro que es veu totalment doncs, asfixiat pel joc de les noies de l'Esportiu Rubí.
0: Doncs estan les coses d'aquesta manera. Resultat i minut, perdona, Toni, perquè no t'escoltava bé ara.
1: 1-2, queden 7 minuts, 20 segons.
0: Doncs es queda al terra Kevin Díaz, problemes físics, ha rebut un cop en una lluita per una pilota, s'atura el joc en un partit que no arriba al seu descans, eh? Doncs estarem, jo crec que arribarem al 51, ara estem a punt d'arribar al 50, s'atura el joc, doncs, amb un Kevin Díaz que es queda estirat al terra perquè ha rebut un cop en aquesta lluita per la pilota, la qual cosa farà que s'allargui una mica més aquesta primera meitat en la qual ha dominat més, tot i que a trams, la Pobla de Mafumet ha tingut bones ocasions, una pilota al pal inclosa per posar-se per davant en el marcador, però la que en un parell d'arribades, primer amb un xut de Kevin Díaz després d'un enviament en llarg a la frontal de l'àrea, superant el porter quan s'havia quedat sol de banda i l'ha posat al 0-1 en el marcador, als 41, als 45, Pau Albelda des dels 11 metres, que ha obert un petit forat per als interessos de la Unió Esportiva Rubí. No definitiu, però molt bo de cara a la segona meitat. 0-2 en el marcador, a veure quan n'afegeix en aquest primer temps a l'àrbitre del partit, el senyor Pérez García. Pilota perquè la jugui des de darrere al conjunt tarragoní. Allà està aquesta esfèrica per tocar-la en zona ampla. Pavón, apertura a la dreta on es troba Moreno. Té la pressió de Sebas Mendoza cap a Querol, que deixa la pilota. Moreno li torna a Querol. Mira de marxada Pau Albelda, cau al terra Moreno, però es queda amb la pilota. Ara la lluita amb Sebas Mendoza i és Tenorio qui la recupera. I és final del primer temps. L'àrbitre que assenyala el camí dels vestidors. De moment guanya 0-2 la Unió Esportiva Rubí davant de la Pobla de Mafumet. Anem cap a la zona de les graderies a veure si ja tenim el nostre company. Anem a provar perquè sembla que hi havia problemes per poder enllaçar amb ell, amb l'Albert Soler. Albert, què tal? Bona tarda. Estàs per aquí, oi? M'escoltes?
2: Molt bona tarda, Cisco. Sí, estem aquí a la zona, aquí al córner. Està tota l'afició de la Unió Esportiva Rubí i estic al costat d'un dels aficionats que s'ha desplaçat fins aquí a la Pobla de Mafumet, a l'Aleix. Què tal? Hola, bona tarda. Què tal? Explica'm com has vist aquesta primera part. Realment, no semblava, en els 40 primers minuts, no semblava que acabaria com ha acabat.
3: Doncs sí, bueno, semblava el partit que estem acostumats a veure, una primera part que no passin masses coses, i a la segona apretar una mica, però la veritat que ens hem emportat dues sorpreses agradables amb dos gols, i la veritat que té una bona pinta, vamos, espectacular, el partit, i l'eliminatòria.
2: I tant, perquè realment ha sigut... jo abans ho estava pensant i dic, el porter de la Pobla Mafumet és que no ha intervingut, no ha xutat. No ha intervingut en cap moment, el gol ni l'ha tocat i el penal el mateix. És a dir, fins sí. El gol realment no havíem pogut xutar.
3: I tant. Semblava, vamos, jo firmava arribar a 0-0 i al final de partit tindrà alguna oportunitat i, bueno, això és un regal, realment sí.
2: I el Kevin Díaz, a més a més, era dubte per aquest partit, no va jugar el partit d'anada per molèsties, de fet, es veu que la cuixa la té en banc.
3: Sí,
2: ha sigut un,
3: Sí, no n'ha tocat massa i la veritat que la que ha tingut, vamos, espectacular, molt bé, la veritat que sí.
2: Molt bé, has pogut seguir tota la temporada?
3: Tota la temporada, tots els partits a casa i els desplaçaments, tots els que puguem. Pel Rubí anem un caliu.
2: I t'imaginaves estar aquests sales del mes de maig?
3: No. A més, jo soc molt tribunero d'aquests que critiquen bastant i la veritat que és una bogeria aquesta lliga tan curta que, bueno, la penúltima jornada estàs patint perquè baixaràs i a l'última jugues per pujar, no? Per tindre opció de pujar. Ja que és una bogeria i és un regal. Pensava, a més, que la Pobla de Mafumet era el rival més difícil que podíem tindre, és el que més m'ha agradat de tots els que he vist, i, bueno, la veritat que és fantàstic. Vull dir, veníem aquí amb optimisme i, bueno, té molt bona pinta això.
2: És un equip jove, la Pobla de Mafumet, no deixa de ser un filial del Nàstic, però tampoc té jugadors que et desbordin i que t'hagin creat moltíssims problemes. Tenim aquella pilota del travesser i poqueta cosa més.
3: Sí, jo, a mi em dóna la sensació, bueno, el partit de Nadal, la veritat que penso que van ser bastant superiors, van tindre ocasions, vam sortir vius de miracle, penso, i jo crec que avui estaven una mica nerviosos per voler-nos marcar aviat i tal, i a mesura que passaven els minuts i que han vist que no ho aconseguien, s'han anat potser acollonint una mica, nosaltres ens hem crescut, i, vamos, ens ha sortit a la perfecció.
2: Molt bé, doncs, Aleix, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres, que vagi molt
0: bé. Perfecte.
3: Gràcies.
0: Perfecte, doncs... Perfecte, Albert, pues moltes gràcies, perquè ara ja ens farem la pauseta per tornar a la segona meitat a viure unes emocions fortes, tu també, oi que sí?
2: I tant, no, ha sigut un moment, aquest final de partit, molt interessant, i a la final del partit espero que ho continuï sent.
0: Doncs a veure, ràpidament, Toni, minut i resultat en el partit de futbol sala.
1: Doncs 1-2, queden 5 minuts, 10 segons i continua aquest monòleg en Rubinenc, a veure si arriba aquest empat.
0: Perfecte, doncs tornarem, perquè ara fem una pausa, agafem una mica d'aire i recta final que també viurem en aquesta casa del futbol sala segona meitat de la Unió Esportiva Rubí. Fins ara.

0: Vilanova i la Geltrú, la informació esportiva local.
1: Vinga, que aprofitem aquesta estoneta en el descans del partit de la Unió Esportiva Rubí primer per parlar de waterpolo i del bon primer pas que ha donat en la final per tornar a Divisió d'Honor el Club Natació Rubí, que ha guanyat avui a la piscina del Club Natació Barcelona 6-9, partit del qual parlem en profunditat amb l'entrenador de l'equip, el Carlos Ligero, a qui ja escoltem.
2: Sí, ha sigut unes condicions dures avui que no estem acostumades nosaltres. Som de piscina petita, interior i allà a casa nostra, però contentes, perquè s'ha pogut afrontar molt bé i hem estat a l'alçada.
1: En qualsevol cas, ja mires el resultat i ja penses, home, la cosa ha anat força bé, 6-9, no?
2: Sí, ha sigut un partit molt seriós, sobretot en defensa. En atac, les noies han estat també molt bé, generant moltes situacions. La nostra portera avui, un dia més, ha sigut espectacular i molt contents.
1: Com ha anat el partit? Explica'ns una mica perquè ens fem una idea.
2: Bueno, un inici, elles han començat un 0 per davant, però ràpidament hem empatat i ja ens hem posat per davant, ajustat, 2-1, 3-1, dos gols a dalt, un gol a dalt, dos gols a dalt, i després ja a poc hem anat fent una mica més d'escletxa al marcador fins a arribar a aquest últim 6-9, que podria haver sigut una mica més, inclús perquè hem fallat un penal al darrer segon, però contents per la personalitat i també pel partit que hem fet.
1: I sobretot, no sé, les sensacions que tens tu, però un servidor ara mira el que esteu fent en aquesta promoció i sobretot darrere esteu espectaculars, eh?
2: Sí que és veritat que, en molt d'això es deu a que la porteria la tenim molt ben guardada, amb una portera que és espectacular, que és una corrente i que s'ho ha guanyat, i també que estem fent molt bé les coses, ho tenim molt clar i sabíem que nosaltres tenim molt talent ofensiu davant que ens pot resoldre partits, però havíem de tancar pany forrellat, com es diu, la defensa, la porteria, estar molt actives en les zones, i quan un equip està compromès i té qualitat i entén el que fa i té una filosofia de treball, al final crec que a nivell defensiu s'està reflexant això i és el que hem de fer per la setmana vinent a casa.
1: Carlos, tenim els dos peus ja dins de l'aigua de la Divisió d'Honor, però encara no hem entrat del tot. Suposo que aquest serà el missatge per aquesta setmana a les noies, no?
2: Sí, aviam, hem fet un pas important, ja que jugar fora de casa és difícil, però això no està tancat. És un equip al CNB de moltíssima qualitat, que avui, encara que el marcador ha sigut favorable a nosaltres, ens ha posat les coses difícils, que tenen intensitat, que tenen jugadores experimentades, que tenen qualitat, i serà una guerra més la setmana que ve. Sabem que estem per sobre el marcador, sabem que hem d'anar quart a quart, que ho tenim una mica millor nosaltres que elles, però això no està tancat i hem de treballar molt aquesta setmana.
1: Sí, perquè sense que soni a por, més aviat a respecte, aquest Barcelona és un dels pocs equips que us pot voltejar al marcador.
2: Sí, clar, sempre equips de qualitat et poden voltejar el marcador, i és un equip que qualitat en té molta. Una altra cosa també és que jo crec que si treballem aquesta setmana com venim treballant últimament i fent les coses bé i tenint les coses clares amb l'equip que tenim, estic molt convençut que ho traurem endavant, perquè les noies crec que des de l'1 de setembre fins avui s'han guanyat, s'han treballat i en aquesta situació estem, anirem a casa amb la nostra gent a defensar aquest 6-9 i a intentar certificar l'ascens de Divisió d'Honor.
1: I l'última és aquesta, no? A fer una crida que tothom us doni suport aquest pròxim dissabte, suposo que dissabte tarda que jugareu aquí a Can Rosés, perquè us donin aquesta última petita empenta per tornar allà on us mereixeu estar.
2: Sí, ja d'aquí aprofito per fer una crida a tothom de Rubí, que vosaltres sou un mitjà que arribeu a molta gent, perquè tothom que vulgui apropar-se a donar suport a l'equip a les 6:15 dissabte vingui. Des de les xarxes socials farem una crida. Estic segur que la gent vindrà, perquè ja ho saps tu, que has vingut molts cops a Can Rosés, que Can Rosés mai falla, i és l'ambient que hem de generar, és l'ambient d'orgull de club, de gent de club, de nens i nenes del club, pares, mares, famílies, directius, tothom. I allà estarem per intentar certificar això, amb molta feina aquesta setmana i amb molta il·lusió.
1: Bona oportunitat per tornar a la màxima categoria del waterpolo femení el pròxim cap de setmana per part del Club Natació Rubí. A partir d'aquí hem de parlar d'una altra de les qüestions claus en aquest cap de setmana, com ha estat la inauguració oficial del municipal del 25 de setembre. Una instal·lació nova que hi posava la seva posada de llarg. Vivia una jornada espectacular amb festa, presentació dels equips, coneixement d'unes instal·lacions espectaculars i també la presència per donar el cop de sortida oficial d'autoritats com ara, per exemple, l'alcaldessa de Rubí, que escoltem, Ana María Martínez.
3: Hoy es uno de esos días que se te queda grabado en el corazón. Y yo a mí quiero hacer un pequeñito recuerdo de algunos o algunas que algún día decían que no lo iban a ver y que hablábamos de la obra, pero que esa obra nunca iba a llegar. Yo creo que si hoy están aquí, se darán cuenta que somos gente de palabra, pero además gente que nos queremos la ciudad y que hemos querido que este campo, como decía el concejal, esté a la altura de todos estos deportistas y de toda esta gran familia que desde hace tantos años forma el 25 de septiembre, el 20. Este equipamiento, aquest estadi, és molt més que una instal·lació esportiva. És el resultat de molts anys d'esforç. Vam començar al febrer de 2024 i allò, després de moltes vicissituds, aquesta obra que s'ha endarrerit una mica avui és una realitat. No ha estat un camí fàcil, ha estat un camí amb dificultats, amb factors externs que han fet que s'allargui, però avui gaudim d'un estadi, d'unes instal·lacions que, deia el regidor d'esport, són l'enveja, enveja d'alguns que ja volen tenir un equipament com el d'aquí. Doncs ara hauran d'esperar un temps, perquè aquí al 20 s'ha esperat un temps per tenir aquest estadi, aquestes instal·lacions, i la gespa que encara no està posada, Mariona. No. La gespa es posarà ara, a l'estiu, quan acabi la temporada. Aquesta gespa no és la gespa nova. És el que ens falta, el lacito que ens falta per acabar aquesta gran instal·lació. Jo solo quiero desear que la cuidéis mucho, que la cuidemos mucho. Es el orgullo, uno de los orgullos de nuestra ciudad, del deporte de nuestra ciudad, pero también del barrio y de la ciudad, que es de todas y todos, que hemos hecho con todo el amor y que ahora es para que lo disfrutéis todas y todos y para que lo cuidemos como algo muy nuestro. Gracias y felicidades a todos los que lo habéis hecho posible.
1: Instal·lacions, evidentment, molt importants per a la nostra ciutat, aquestes del municipal del 25 de setembre, en les quals també ha posat molta feina des de la regidoria d'esports, a qui ahir també sortia, després que el convidés l'alcaldessa, el regidor d'esports, Juan López.
4: Gracias, alcaldesa. Para mí es un honor compartir este momento con todos vosotros. La ilusión de nuestra infancia, de los niños que hemos nacido aquí, que hemos crecido en este barrio, que nos hemos sentido muy pobres y muy tristes porque veíamos que todos crecían menos nosotros. Hoy en día estamos a la altura de los más grandes de Barcelona y de Cataluña. Estoy orgulloso y muy agradecido, en especial, lo digo de muy corazón, de haber entrado en este proyecto de mi alcaldesa, porque es la de todos, pero me la tomo como mía, porque aparte de ser mi jefa, es mi amiga personal. Y haberme dado la oportunidad de llevar este proyecto a cabo, porque yo creía que lo necesitábamos todos y todas. Nuestros niños merecen la igualdad de condiciones que tienen todos y todas en nuestra ciudad. Y hoy lo hemos conseguido. Gracias a todos, gracias. No os olvidéis nunca, no os olvidéis nunca. Somos un equipo muy humilde, pero muy grande a la vez. Gràcies per tot. Gràcies.
1: El regidor d'Esports, evidentment, que en el seu dia havia estat president del Juventud 25 de setembre. Orgullós i el futur, a partir d'ara, que es marca en una entitat que presideix, qui escoltem, l'actual, doncs, màxim dirigent, el Juan León.
5: Hoy es un día profundamente especial para nuestro club, para nuestro barrio y para que toda la persona que alguna vez soñó con ver crecer al 20. Nos encontramos aquí no solo para inaugurar unas nuevas instalaciones, sino para celebrar el esfuerzo, la constancia y la pasión que han hecho posible este logro. El Club Juventud 25 de Septiembre nació con un propósito claro: formar personas a través del deporte. A lo largo de los años hemos trabajado con humildad, enfrentado desafíos, pero siempre con la convicción de que el deporte es una herramienta poderosa para unir, educar y construir valores. Estas nuevas instalaciones representan mucho más que cemento, césped, estructura moderna, representan oportunidades. Oportunidades para nuestros niños y jóvenes de crecer en un entorno digno, seguro y motivador. Oportunidades para seguir formando no solo jugadores, sino ciudadanos comprometidos, respetuosos y solidarios. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los que han hecho posible esta realidad. Al Ayuntamiento, con su alcaldesa al frente, expresidentes, directivos, entrenadores, jugadores, familias, patrocinadores y a toda una comunidad que ha confiado en este proyecto, este logro es de todos. Hoy damos un paso importante hacia el futuro, un futuro en el que nuestro club seguirá creciendo, manteniendo siempre sus valores y su identidad. Muchas gracias a todos.
1: Doncs a partir d'ara, a funcionar aquesta nova instal·lació a la nostra ciutat. Per cert, s'està jugant un partit que pot deixar una gran primera notícia amb respecte a aquesta instal·lació esportiva de futbol, per ser exactes, amb el filial del Juventud 25 de Setembre, que mira de passar a la final per pujar a la tercera catalana. Nosaltres que fem una pausa i tornem ja amb la segona meitat del partit entre la Pobla i la Unió Esportiva Rubí.
6: La informació esportiva local a Ràdio Rubí.
1: Som-hi, que tot just ha arrencat la segona meitat a Tarragona. 0-2 en el marcador, guanya la Unió Esportiva Rubí. Primer atac del conjunt local que ataca la nostra esquerra en aquesta segona meitat. A la dreta ho fa l'equip del Blai Martí. 0-2, marcador immillorable per afrontar el segon temps i aquesta tornada en la primera eliminatòria del play-off de ascens a tercera ref. Poble de Mafumet, Unió Esportiva Rubí, 1-1 a Can Rosés. 0-2 al descans. En aquesta a terres tarragonines, ben encarat, però encara no decidit, no es pot adormir ni molt menys. La Unió Esportiva Rubí ha de continuar amb el bon camí exhibit, sobretot en aquesta recta final de temporada, amb les tres victòries últimes en Lliga, amb l'empat de la setmana passada, i a veure què passa en el dia d'avui aquí. No hi ha hagut canvis a les files del Rubí, sí que el conjunt que entrena el Xavi Vilagut, que té ara a Nahuel a la porteria, Moreno, Samper, Carol, Beamuz, Cabezas, Pavón, Pozo, Siuró, i han entrat Mora i Nico substituint a Anglès i a Cardona. Per part de la Unió Esportiva Rubí, sense moviments, amb Rafael Eva, Aitor Torres, Marc Juncad, Record, Jordi Masip, Pau Albelda, Pau Herranz, Tenorio, Àlex Ruiz, Sebas Mendoza i Kevin Díaz, pilot a la frontal per a la Pobla de Mafumet. Ha de recular, però, el conjunt local. Una esfèrica que es queda en zona de tres quarts, intentant donar-se, i ho fa bé, la volta dins de l'àrea, intentant enviar la pilota ben filtrada. En aquesta ocasió, Beamuth talla la defensa del Rubí, se la queda encara, fent jugada per la dreta. De nou Beamuth, amb la pilota als peus, profunditza, deixant perquè sigui Cabezas qui ho intenti, de nou enrere, de nou Beamuth, perquè ara controli Querol, obre a l'esquerra on es troba sol, ara Pozo, Pozo des de la frontal intenta centrada, salta i refusa de cap Tenorio, atenció a la pilota que ha robat Pau Albelda, intenta enviar en llarg cap a Kevin Díaz, ha topat però amb Querol per part de la Pobla de Mafumet i agafa aire la Unió Esportiva Rubí en aquesta jugada, amb un enviament a l'esquerra que buscava Pau Albelda, que al final no ha trobat el seu destí, però si més no, com a mínim i com a part bona de tot plegat, és que el Rubí, amb aquesta arrencada d'empenta de l'equip local, ara com a mínim ha agafat una miqueta d'aire i la pilota és al terreny de joc del conjunt local. La juga Tenorio en llarg, la lluita, Mendoza se la queda, línia de fons, controla, mira de marxar per l'esquerra, tenia davant a Samper, l'autor del gol del penal de la Pobla, a Can Rosés, ha refusat en defensa. Ara envia en llarg Tenorio, toca per part de l'equip local, Mora se la queda, Adri Record mirava d'endinsar-se en l'àrea, li treuen la pilota i marxa per l'esquerra Pozo. Pozo creuant divisòria, rep la pressió d'Adri Record, toca molt bé per controlar en zona ampla i jugar-la Siuró, aquest cap a la posició de Beamuth, una Pobla que ara haurà d'intentar arriscar una mica més. Evidentment que la situació se li ha complicat amb respecte a una Unió Esportiva Rubí que els guanya 0-2. Ara Àlex Ruiz mira de marxar per la dreta, jugada com si fos exterior dretà, al bo del central de la Unió Esportiva Rubí. Al final han assenyalat falta sobre el central del conjunt rubinenc. Bona jugada de la Unió Esportiva Rubí per tocar-la des de zona ja de terreny de joc de la Pobla de Mafumet, però sobretot tenia en possessió aquesta esfèrica. Allà va Adi Record, envia cap a Pau Albelda, pentina, Kevin Díaz, interior de l'àrea, es dona la volta al xut! i acaba de salvar Nahuel als seus. Acaba de tenir a les seves botes el tercer, Kevin Díaz, controlant dins de l'àrea, donant-se la volta i el seu xut, una pedra duríssima, però que s'ha trobat amb el cos de Nahuel per salvar el conjunt local, perquè un tercer gol seria gairebé letal, si no és que ho sigui, el 0-2, córner favorable per a la Unió Esportiva Rubí. El primer de la segona meitat, segon en el global del partit. El gran capità Aitor Torres enviarà dins de l'àrea, aixeca la mà per indicar jugada dels nostres, allà va la centrada, va cap al segon pal on vol arribar-hi Alex Ruiz, talla la defensa de la Pobla, atenció al contraatac, és un 2-3, és un 2-3, i Adri Record que mira de tallar, se'n va per velocitat, atenció, la jugada és bona, pot arribar el primer de la Pobla, allà va el xut, gol! Marca el contraatac Nico.
6: El gol del rival també és gol.
1: El que no podia passar. Després d'un córner favorable a la Unió Esportiva Rubí, contraatac i amb velocitat la Pobla, que aprofita els espais. I un Nico que Can Rosés va tenir tres boníssimes. La primera que ha tingut en aquest partit l'ha ficat al fons de la xarxa. Reviu la Pobla. Marca Nico. 6 de la segona. Pobla d'en Mafumet 1, Unió Esportiva Rubí 2.
6: La informació esportiva local a Ràdio Rubí.
1: Va a la càrrega la Pobla, atenció, arribada a línia de fons, Pozo, centrada que ha tallat Marc Juncal, i ara Àlex Ruiz, que no es complica la vida. Atenció ara, perquè han agafat descaradament, i això és targeta, clar que sí, perquè ha agafat descaradament Mora a Kevin Díaz quan ja havia caigut al terra i se n'anava sol Kevin Díaz, i ha amonestat aquest central que ha sortit en la segona meitat. Targeta groga per al dorsal 15 amb aquesta pilota, que home, s'està queixant a l'àrbitre perquè ho ha de fer, però ja li ha anat bé la targeta, perquè si no se n'anava sol. Kevin Díaz cap a la porteria de Nahuel, no la tenia controlada, eh? Era groga, ni molt menys vermella, aquesta acció del central del conjunt tarragoní. Pilota en zona ofensiva per a la Unió Esportiva Rubí. Quina pena, com aquest partit amb el 0-3 que a punt ha estat d'aconseguir Kevin Díaz ha canviat en el mateix córner el contraatac i l'1-2 per donar vida a la Pobla d'en Mafumet. Mostra de que encara han de passar moltes coses en aquesta cita aquí a la Pobla d'en Mafumet i en directe Ràdio Rubí amb la Unió Esportiva Rubí. Pau Albelda enviarà a l'interior de l'àrea per part del conjunt de la nostra ciutat. Allà va Pau Albelda, centrada al segon pal on vol arribar-hi. Cau al terra, però, perquè ha relliscat Kevin Díaz. I és banda favorable a la Pobla d'en Mafumet. Evidentment, vol créixer amb aquest gol. Evidentment que vol somiar també amb jugar la segona de les eliminatòries. Se li havia posat el partit molt costa amunt amb el segon del Rubí. Ara reviu una mica, però està millor la Unió Esportiva Rubí, que no passa el seu rival. Aitor Torres deixa per Jordi Massip. Atenció a la pilota robada. I ara posa remei Àlex Ruiz, perquè s'han adormit entre Aitor Torres i Jordi Massip, i a punt ha estat de patir-ho la Unió Esportiva Rubí amb un nou contraatac. Ara, però, banda favorable a l'equip de la nostra ciutat, amb una Pobla d'en Mafumet que evidentment necessitava un sotrac com el que ha gaudit amb aquest gol, i amb un Nico que, diguem-ne, s'ha refet de tot el que, entre cometes, va patir la setmana passada al municipal de Can Rosés. Refús llarg que queda als peus d'Àlex Ruiz, que controla per al Rubí a la divisòria, passada filtrada a interior de l'àrea, talla la defensa de l'equip local, espera per línia de banda, aquesta pilota la recupera la Unió Esportiva Rubí als 8:30 d'aquesta segona meitat. 1-2 en el marcador, ho estem explicant en directe a Ràdio Rubí al 99.7 de l'FM, 3w.radiorubí.cat, que poden seguir aquest partit, així com la informació del partit de futbol sala a la Llana, que Toni Bravo ha arribat a la seva fi, o a punt d'estar, o si no ha arribat, clar.
7: Doncs final del partit al pavelló, no ha pogut ser l'Esportiu Rubí femení, que ha caigut, dempeus, en un ajustat 1-2 davant de l'Almagro, en un duel d'infart de la promoció d'ascens a Primera Nacional, perquè t'haig de dir que des de Jordi Atxilla ho han donat absolutament tot en aquesta segona meitat. Després de marxar al descans amb aquest 0-2 i del gol de Leiza, doncs s'ha desfermat aquest vendaval de joc, on les ruminenques han sotmès a les rivals a un setge asfixiant. Ho han provat entre els pals, la portera, la defensa, han salvat aquest empat, i tenim amb nosaltres amb Jordi Atxilla, l'entrenador de l'Esportiu Rubí femení, Jordi, bona tarda.
8: Bona tarda.
7: Quina sensació t'ha deixat, doncs, sobretot aquesta segona part, que ha estat brutal?
8: Sí, doncs, crec que la segona part ha estat, hem trobat moltes situacions de pivot molt bé, amb entrades, amb finalitzacions, però ens ha faltat això, el gol. Aquest esport és marcar gols i elles, la portera d'elles, doncs, ha estat molt bé, després els pals, ocasions fallades, bueno, ha sigut un monòleg la segona part, no? I és l'equip que vull veure, no? Però, bueno, no, si no fas gols, doncs, en la primera part hem estat una mica toves, ens han fet dos gols de segon pal que no pots encaixar en aquests partits, però, bueno, queda un partit de tornada i si s'ha de perdre, com, doncs, prefereixo perdre com avui.
7: Una pregunta, la darrera pregunta, aquest partit que refereixes de tornada, com es fa per encarar-ho com aquesta segona part i no sortir com la primera?
8: Bueno, els partits després canvien molt, no? Perquè anar allà és complicat, viatge llarg, l'ambient serà complicat. Però no tenim res amb l'1-2 allà no tenim res a perdre. Hem de sortir sense por, amb emoció, amb confiança, amb una mica intentar tornar un partit una mica boig, potser et diria. I ens interessa que hi hagi gols, que hi hagi cop. Però bueno, primer hem de descansar i ja veurem.
7: Doncs ja ho veurem, però com surtin com aquesta segona, la remuntada és possible. Moltíssimes gràcies.
8: A tu.
7: Doncs, Cisco, de moment ho deixem aquí, a veure si puc trobar l'entrenador, el Jaime de l'Almagro. Espero que no hagi marxat ja. I demanaré pas, si el trobo.
1: Som-hi, Toni, som-hi. Doncs perfecte, esperem a veure què ens indica el nostre company, si pot tornar ja en directe, si no, tornarem amb ell ja per acomiadar la connexió quan hi ha canvis a les files de la Unió Esportiva Rubí. Kevin Díaz abandona el terreny de joc, l'autor del partit entrarà Eric Castillo al minut 11 de la segona meitat, substitució a les files rubinenques, amb Eric Castillo que entra per part de la Unió Esportiva Rubí, per mantenir físic, per mantenir lluita en la part ofensiva de la Unió Esportiva Rubí, un altre home físic, un altre home gran com és Eric Castillo, per no baixar el ritme de competició de la Unió Esportiva Rubí, equiparant forces entre Kevin Díaz i Kevin Castillo. Després, si volem velocitat, ja sortirà Muny en algun moment per part del conjunt de la nostra ciutat. Falta favorable a la Unió Esportiva Rubí, assenyalada sobre un intent de llançament llarg de Rafa Leva, el porter rubinenc, que doncs, de moment no treu perquè hi ha hagut algun tipus de qüestió a tractar des de les banquetes, que la veritat un servidor, ara la posició que ens trobem és una miqueta difícil de veure perquè estem al costat de les banquetes, una mica lluny, a més estan els jugadors del conjunt local realitzant els exercicis d'escalfament i tot plegat doncs, complica una miqueta doncs, tota la visió. En qualsevol cas, sí que per explicar tot el que passa en aquest partit, que estem en una ubicació perfecta, a l'altra banda doncs, es troba una graderia
7: Cisco
1: pràcticament plena. Endavant, Toni, tens protagonistes, no?
7: Cisco, tenim protagonista Jaime García, l'entrenador de l'Almagro. Antes que nada, felicidades.
9: Muchas gracias.
7: Una primera parte que vosotros doncs, habéis ganado, habéis ido con 0-2, pero una segunda parte en que ha habido un vendaval auténtico del Esportiu Rubí. No sé qué lectura haces del partido.
9: Sí, bueno, sabíamos que veníamos a una pista muy difícil. Aquí este año han caído muchas primeras y sabíamos que iba a ser un partido muy, muy, muy, muy competido. Es verdad que la primera parte hemos jugado bien, creo, hemos dominado bastante, nos hemos puesto 0-2 y es verdad que la segunda pues esperábamos la reacción de Rubí, que al final tendría que subir un poco el nivel de la intensidad, y es verdad que la segunda parte hemos sufrido bastante y más con las 5 faltas tan pronto.
7: ¿Cómo queréis parar este vendaval, este monólogo rubinense que ha pasado en la segunda parte cuando vayamos allá a Ciudad Real?
9: Bueno, seguramente sea un partido muy igualado. Creo que allí nosotras en nuestra pista también damos un plus más, nos sentimos un poco más cómodas en ciertos aspectos. Y bueno, es verdad que también hay que jugar con el factor psicológico de que vamos por delante de la eliminatoria y seguramente ellas quieran darle la vuelta. Entonces, bueno, trabajaremos esta semana mucho eso y esperemos llevarnos allí también la victoria.
7: Pues Jaime, muchas felicidades. Tenéis un equipazo muy bueno en defensa, muy bueno en ataque. A ver qué tal, que ganen las mejores.
9: Muchas gracias.
7: Ja el tenim, Cisco.
1: Gràcies, Toni. Doncs acomiadem, tanquem línies des del pavelló de la Llana. Gràcies per tota la feina. Doncs, si estàs o no? A veure, doncs, pilota, tornem al futbol perquè hi ha un altre contraatac de la Pobla. Atenció, pilota per Nico a la frontal de l'àrea. Intenta jugar, desatura, continua Nico, passada a l'interior. Per Juncà, que guarda la defensa de la Unió Esportiva Rubí, refusant, però què li està passant al Rubí ara? Perquè l'estan agafant al contraatac amb aquest partit i amb el 0-2, sobretot això no hauria de passar, però de nou en una jugada enviament a l'interior de l'àrea, ràpida transició de l'equip local que a punt ha estat de nou de sorprendre a la Unió Esportiva Rubí. 15 minuts, estem a la segona meitat, guanya 1-2 la Unió Esportiva Rubí a la Pobla de Mafumet. Anem a provar, perquè estava parlant amb el nostre company, amb el José Malagona, el nostre tècnic de so, feina a realitzar des dels estudis centrals de Ràdio Rubí, que ja podíem contactar amb doncs, el conjunt del Juventud 25 de Septiembre B. Doncs de moment sembla que no. Per cert, acabo de rebre un missatge de Francesc Román, l'entrenador de la penya blaugrana. Ramon Llorenç, han perdut 3-0. Quina pena. Atenció a la pilota interior de l'àrea, intenta arribar-hi Querol. No pot evitar que es perdi per línia de banda aquesta pilota, de fons, perdó, aquesta pilota la recupera el Rubí. Doncs dèiem, Francesc Román, que ens envia la informació que han perdut al terreny de joc de la Pobla i de la penya blaugrana Ramon Llorenç, de la penya blaugrana Sant Cugat. Ara sí, quin embolic, entre tantes pes per començar. Doncs la qüestió és que han perdut 3-0, havien guanyat 2-0 a Can Rosés la setmana passada, queden fora de l'eliminatòria. Francesc Román, doncs, que ens envia aquesta informació. El que fem és, ara que se'n va cap a la zona de la porteria i amonestat, Rafa Leva, el porter de la Unió Esportiva Rubí, diu l'àrbitre que per perdre temps, targeta groga per al veterà porter de la Unió Esportiva Rubí. Juga Marc Juncà amb Jordi Massí, pobre la dreta, i ara que té la pilota en zona ampla el Rubí, anem a parlar d'aquest partit de la tercera catalana, o que intenten pujar tercera catalana des de quarta catalana, amb la victòria contundent a casa i per estrenar el 20 ja amb l'estrena oficial del camp d'ahir. Ha seguit la festa amb el futbol i la victòria 6-0 davant de l'Incrés Atlético B per part de l'equip que entrena, qui escoltem, Abde Tajrifet. Enhorabona.
10: Hola, bona tarda, gràcies, Jesús.
1: 6-0, déu-n'hi-do, no? Heu estat avui el superior que els pressuposava.
10: Sí, i tant. Hem tingut un molt bon partit. Els joves han estat molt units, s'han animat molt, sabien de la importància del partit, sabien que no ens havíem de confiar com va passar a la ida i ho hem fet. Avui sí que hem sigut l'equip de la Lliga.
1: Doncs heu sigut l'equip de la Lliga absolutament superiors. Explica'm una mica com ha anat el partit, tot i que m'ho puc imaginar.
10: Doncs mira, el partit ha començat amb una volta de resultat, no, sinó que un partit molt controlat, una molt bona posició dels joves, vam tenir nosaltres el balón, també vam ser líders durant tot el partit. Hem sigut molt contundents tant defensivament com ofensivament, i a la que ha entrat el primer gol, que ho fa tot molt fàcil, no? I això ja s'ha sigut el partit. A la que ha entrat el primer gol, els altres han entrat de seguida.
1: Les notícies, bon partit, heu jugat bé, heu sigut superiors. Ara cal seguir, perquè això encara no s'ha acabat.
10: No, i tant, encara no s'ha acabat, hem fet el 50% de la feina i ara toca continuar i seguir amb la lluita.
1: Doncs sabem ja rival, no sé si s'ha jugat o encara no, l'altre partit entre Penya Recreativa Sant Feliu i Papiol.
10: Doncs mira, em trobes aquí a Sant Feliu per veure la segona part, de moment van 0-0, però amb el global de 1-2 del Recreatiu.
1: Et demanaria, prefereixes arribar-ho, això t'és igual, tu has de fer bé la teva feina, no, suposo?
10: Sí, doncs, nosaltres és igual al rival, perquè confiem molt en nosaltres i durant tota la lliga vam demostrar que som molt superiors, no? Només cal demostrar-ho una altra vegada durant 180 minuts i res més.
1: Doncs perfecte, en parlarem aquesta setmana quan coneguem el rival. Per començar, enhorabona, perquè ha sigut la continuació de la festa d'ahir, Abde?
10: Sí, i tant, home, és que es nota molt quan jugues a casa, amb el teu estadi ple, amb el teu estadi nou, i els joves també ho han notat molt, el carinyo de la gent.
1: Doncs a seguir treballar, Abde, ens continuem veient, per sort. Gràcies.
10: Gràcies, que vagi molt bé.
1: Abdetar Trifet, l'entrenador del 20B, que ha passat ronda, lluitarà per pujar a tercera catalana. Va l'atac ara a la Pobla de Mafumet per la dreta. Arribarà Moreno, línia de fons, la centrada. Posa el peu i talla per part de la Unió Esportiva Rubí a un nou córner. Tenorio el gaudirà des de la dreta de l'atac al conjunt local. Una Pobla, evidentment, que amb l'1-2 s'ha crescut. Encara han de passar moltes coses. Estem al 20 de la segona. Guanya, però no oblidin, la Unió Esportiva Rubí, el conjunt local. Guanya per primera vegada, a veure si assoleix la victòria històrica en aquest terreny de joc, com mai ho ha fet. Pilota per a la Pobla, mira, fer jugada, Xiuró deixa a la dreta. Toca perquè ara sea Beamut qui faci la centrada, primer pal, talla. Eric Castillo per part de la Unió Esportiva Rubí. Pressió de Sebas Mendoza, queda per Pavón aquesta esfèrica que l'obre a l'esquerra. Per allà ho intentarà Carol, fa centrada, segon pal, rematada! De cap, crec que ha estat de... Doncs no sé si ha estat Ciuró o si fins i tot ha estat Nico, però la pilota s'ha perdut per sobre de la porteria de la Unió Esportiva Rubí, però de nou que s'ha acostat a la porteria rubinenca al conjunt local, que... Ha crescut i molt, evidentment, també l'empenta el Rubí, veient la situació, s'ha anat una mica enrere, són tot qüestions lògiques, del món del futbol i dels nervis, amb tot el que hi ha en joc en aquesta jornada del dia d'avui. Cedint amb el pit molt bé, cap al seu porter, Marc Juncà, cap a Rafa Leva, que jugarà des de darrere. El Rubí, el que ara ha d'intentar, no és tan fàcil, és molt fàcil dir-ho des d'aquí fora, és... tranquil·litzar els ànims, jugar, fer-ho amb condicions òptimes i deixar que passi el temps. Juga Eric Castillo cap a Sebas Mendoza, tallarà Samper per part de la Pobla d'en Mafumet, tallant la possible progressió del carriler de la Unió Esportiva. A la dreta, perdó, a l'esquerra, que es quedarà la pilota al conjunt de la nostra ciutat, Tenorio. Estem al 21 de la segona meitat en directe, ho estan escoltant a Ràdio Rubí, al 99.7 de l'FM, www.radiorubí.cat. Quin soroll més maco que escoltem de fons i des de lluny, dels seguidors, des de la cantonada, des del córner, surt del terreny de joc de la Pobla d'en Mafumet, aficionats. Blanc i vermells, els de la Unió Esportiva Rubí. La Pobla també, que amb els seus aficionats pressiona, buscant la recuperació en aquest partit que està per sota en el marcador. 1-2 el resultat, de moment, pel bon camí l'encontre, però encara res tancat entre Unió Esportiva Rubí, Pobla de Mafumet, pilota per a l'equip... local, juga Beamut, zona ampla, passada cap a Pavón, que mira de donar-se la volta, ara obre a l'esquerra per Querol, no és Querol, és Pozo que fa una passada filtrada, Pavón, interior de l'àrea, aquesta és bona, atenció, hi ha perill en aquesta jugada, centrada, posa la cama, un Marc Juncà que ha vist targeta groga fa una estoneta, després d'una clara falta, tallant un possible contraatac, però és el que s'ha de fer de la Pobla de Mafumet, i ara córner. El quart en el global del partit, segon per a la Pobla. Pilota per Moreno. Moreno que obrirà a la dreta, on es troba Carol. Carol té davant Adri Record, que li aguanta la jugada per evitar centrada. Continua Carol i acaba robant. Adri Record si roba aquesta pilota. La torna a robar, a veure si se l'emporta. Pau Herrán, no, totes les han guanyat de miracle, però se les han portat totes. La Pobla de Mafumet, allà va la pilota per l'interior de l'àrea. El control dins de l'àrea. I controla per part de la Unió Esportiva Rubí, Rafa Leva. Demanaven un penal que no sé d'on volien, perquè és aquelles empentes que no s'acaben assenyalant mai. Pilota perquè la lluita Castillo, agafa Castillo, mà. És una passada, tio. Tinc aquí els jugadors i un membre de l'staff tècnic de la Pobla de Mafumet, diu que és una passada, i Samper ha agafat a Eric Castillo, l'ha agafat amb els dos braços i l'ha fet fora d'on estava la pilota, i l'àrbitre ha assenyalat falta. Però bé, és el món del futbol, ja se sap que aquestes coses passen, com és lògic i com és normal. Falta favorable, important per a la Unió Esportiva Rubí. És llunyana, molt llunyana, però em fa la sensació que o Eric Castillo o Pau Albelda ho intentaran. Està a uns 30 metres de la porteria de Nahuel, però tenir una ocasió li aniria molt bé al Rubí per apujar, diguem-ne, que els decibelis de tensió, perquè qui ho ha fet i s'ha fet amb el partit és la Pobla d'en Mafumet. El Rubí necessita una ocasió, i si fos un gol ja no te digo nada. Ahí està, Pau Albelda, Eric Castillo, al final serà Eric, el xut, i la pilota que se'n va fregant el pal esquerre després que toqui Nahuel. Déu-n'hi-do, perquè aquesta pilota al final ha anat rasa, fregant tota la gespa artificial, i Nahuel, que s'ha estirat, l'ha tocat, contenia controlat que arribava, i l'ha tocat per enviar-la a llançament de cantonada al segon de la Unió Esportiva Rubí. En el primer i el contraatac hi ha hagut hagut l'1-2. Ara de vigilar l'equip de la nostra ciutat en aquest minut 24 de la segona meitat amb el xut que ha fet Eric Castillo i el córner. I allà va Aitor Torres, segon pal, la toca dins de l'àrea. Marc Juncà diu que l'han agafat, però l'àrbitre no assenyala res. I ara Sadri Record, qui controla per al Rubí, ha calculat malament. Cau al terra i és falta. Cau al terra i es falta. Jo crec que això hauria de ser targeta Adri Record perquè Pozzo podia marxar, però l'àrbitre ara que no ha amonestat el jugador de la Unió Esportiva Rubí, que s'ha equivocat en el càlcul de tenir la pilota i gairebé li costa un disgust a la Unió Esportiva Rubí. Juga des de darrere, controlant, minut 25, segona meitat, la Pobla de Mafumet. Aguantarem aquests 5 minutets perquè als 30 jo crec que de nou hi haurà l'aturada perquè els jugadors puguin agafar una mica d'aire, puguin refrescar-se en aquesta tarda de dissabte, ben calenta en tots els sentits, des del futbol, temperatura i el que s'estan jugant els dos equips, i fins i tot amb unes graderies plenes. Fa goig veure el municipal de la Pobla d'en Mafumet, no ple al 100%, però bona part de les graderies plenes en aquest partit entre Pobla i Unió Esportiva Rubí. Hi ha centrada per la dreta, ho intentava Querol, ha posat el cos, Pau Albelda refusa córner. És el tercer, cinquè en el global, tercer, segona meitat per a l'equip local. De nou des de la dreta, crec que és, a veure, el mateix Pozo, el dorsal 11, que intentarà la centrada des de la dreta de l'atac del conjunt local. Allà va Pozo, la centrada al primer pal, refusa, queda a la frontal Jordi Massip, el xut! Posa el peu, Àlex Ruiz refusa sense problemes per a la defensa de la Unió Esportiva Rubí. Partit intens, partit maco, ja ho va ser a Can Rosés, ho està sent avui també. Hi ha molt en joc entre el conjunt tarragoní i el conjunt del Vallès Occidental, la Unió Esportiva Rubí. Pilota dins de l'àrea per part de la Pobla de Mafumet. No, deixen el final enrere. És Beamuth qui toca en zona de tres quarts, acaba fent la centrada, topa en el cos d'Àlex Ruiz. Atenció al contraatac del Rubí. Allà va Pau Errant, que mirarà de fer passada a l'esquerra per Sebas Mendoza. Llàstima que no ha controlat bé Sebas Mendoza aquesta pilota. S'ha trencat l'opció de sorprendre el contraatac al conjunt tarragoní, però continua Sebas Mendoza amb la pilota, cau al terra, diu l'àrbitre que no hi ha hagut res, se la queda Beamuth, intenta l'atac al conjunt tarragoní, l'arribada per la dreta, Esquerol centrada al segon pal, atenció, dins de l'àrea, ses cabezas, però recupera la situació Adri Record per part del Rubí. Falta sobre Adri Record dins de l'àrea. Falta de la Pobla de Mafumet, clara, favorable a la Unió Esportiva Rubí, amb l'1-2 en el marcador, amb un intercanvi de cops. Millor, evidentment, l'empenta i la necessitat fa que la Pobla estigui sent superior en aquesta segona meitat, però no fa la sensació que el Rubí hagi perdut, la cara, que estigui com absolutament doncs cau i en qualsevol moment pugui arribar al gol, si bé és cert que estan arribant més i potser pot arribar-hi, les coses com són. Atenció a Eric Castillo, perquè ho intenta marxar per la dreta de l'atac, s'ha trobat amb dos jugadors de la Pobla i diu l'àrbitre que hi ha hagut mans d'Eric Castillo en l'intent de jugada ofensiva de la Unió Esportiva Rubí. Tercera falta, jugant enrere la Pobla cap a Beamuth, aquesta esfèrica encara en terreny propi, jugant al dorsal 8, qui es va fer el gol en pròpia porta en el partit de Can Rosés, enviant en llarg cap a Pozzo, que mira de fer centrada cap al primer pal, salta Tenorio, refusa encara dins de l'àrea la pilota, Aitor Torres que la lluita amb cabezas, també Pau Albelda que cau al terra, se la queda cabeza sobre la dreta per Querol, que pot fer centrada, allà va Querol, té davant a Tenorio, continua Querol, mira de fer jugada per arribar a línia de fons, que bé li ha protegit ara Tenorio, queda encara però la pilota jugant-la, cauen els dos jugadors al terra, al final acaba refusant Sebas Mendoza per part de la Unió Esportiva Rubí. Ara qui fa la centrada és Moreno, talla de cap Aitor Torres, ho fa també Àlex Ruiz, s'està defensant ara més aviat la Unió Esportiva Rubí, que no passa altra cosa, li està costant tenir molt la pilota al seu rival, evidentment té qualitat sense cap mena de dubtes el conjunt de la Pobla de Mafumet, tercer en Lliga Elit, centrada, refusa la defensa, rebot dins de l'àrea i l'àrbitre que havia assenyalat falta en la jugada i en la lluita amb Aitor Torres per aquesta esfèrica se la queda jugar la Unió Esportiva Rubí. Minut 29, camí del 30. Senyores i senyors, benvinguts a aquesta casa si algú s'acaba d'apuntar. Tots aquells que ens estan seguint per si s'han despistat, que no ho crec, de moment que sàpiguen que el 29 de la segona guanya 1-2 la Unió Esportiva Rubí a la Pobla de Mafumet. Eliminatòria de tornada després de l'1-1 a Can Rosés. La victòria del Rubí, que seria la primera en la història, li serviria per passar ronda en el play-off d'ascens a la tercera ref. De moment, el partit que en marcador està controlat i està costant una mica més en joc a la Unió Esportiva, però no va del tot malament. Això sí, evidentment, davant tenen a un gran equip i haurà de patir. Ningú esperava avui passar un partit d'aquells plàcids i tranquils, tot i que amb el 0-2 al descans, per què no somiar-ho? Continua, ara és l'atac de Querol, primer pal, centrada, queda el rebot, atenció! El cop que ha rebut Adri Record en l'intent de rematar de l'àrbitre, que assenyala falta, i tothom camí de les banquetes per refrigerar-se. Aturat el partit, ens aturem nosaltres. 30 minuts, segona meitat, Pobla de Mafumet 1. Deia aquell ratolí, no se vayan todavía, aún hay más, Rubí 2.

Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana, un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat. Un programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música. Us hi esperem.

0: la informació esportiva local a Ràdio Rubí.
1: Vinga, que hi ha canvis a la Pobla, si no m'equivoco, perquè veig molts jugadors aquí a la zona de les banquetes, però anem a veure si els encertem, perquè algú no els podem veure des d'aquí. Crec que un dels que surt és Beamuth. Cabezas, seguro. Mira.
2: Marxen amb el dorsal 9, Cabezas, i amb el 14, Ciuro. I entren amb el 27, Joel, i amb el 19, Álvaro.
1: Doncs Álvaro i Joel, que entren al terreny de joc al minut 32 de la segona meitat. Substitueixen Álvaro i Garrofé, substitueixen a Cabezas i a Ciuró a les files locals. I a les visitants entra la velocitat de Muñi per part de la Unió Esportiva Rubí, substituint Muñi a Pau Herranz. Una nova permuta també per part de la Unió Esportiva Rubí, en aquesta ocasió realitzada pel senyor Blai Martí, entrenador de la Unió Esportiva. Es retroba el joc, es refà, o es reprèn, ara sí, és que al final ja em perdonaran, eh? Tant en tant ja perdo fins i tot el fil. Es reprèn el partit entre Unió Esportiva Rubí i la Pobla de Mafumet, amb l'1-2 en el marcador. Ara sí, ja 15 minuts, vaja, ara 12, més l'afegit, 33 de la segona, 12 minuts i afegit per saber si és la Unió Esportiva Rubí que passa perquè no rep cap gol, o si passa la Pobla, si volteja el marcador, o si hi ha un gol i arribem a la pròrroga resolt. Recordin, pròrroga i penals, segons la normativa de la Federació Catalana de Futbol, que és per la qual es regeix aquest partit de promoció d'ascens, perquè en un principi, mirant la de la Federació Espanyola, qui, si hagués acabat en empat, passaria a l'equip que està millor posicionat, que és la Pobla, però no és així per als partits de Federació Catalana, i d'aquí que hauria d'haver-hi, doncs, primer, pròrroga de 30 minuts, i en segon cas, penals. Déu-n'hi-do, eh? Si arribem fins aquí, s'allargarà la programació, evidentment, però és que, a més, s'allargaran els nervis, s'allargarà la projecció, s'allargaran tantes coses i tants records amb un dels grans protagonistes a la porteria del Rubí, com és Rafa Leva, i aquella tanda de penals guanyada al Rutler Molina. Allà està Àlex Ruiz jugant cap a la posició de Muñi. No és bona la passada, la recupera la Pobla de Mafumet en zona ampla, jugant Beamuth, mirant d'organitzar en el joc del conjunt local. Té més la pilota, és lògic, eh? El conjunt de Tarragona, que no pas la Unió Esportiva Rubí, fora de joc. Fora de joc. S'havia aturat Ad Records. Jo pensava, home, té problemes físics, però no, és que havia vist que estava en situació antireglamentària Pozo, i és el fora de joc del conjunt local, el primer de la segona meitat per 3 que ha tingut en el primer temps. Minut 35, deus i afegit. Allà va Rafa Leva enviant en llarg una pilota per la qual lluitarà Eric Castillo. La deixa passar per lluitar-la. Continua la lluita, toca amb la mà. Doncs l'ha tocada amb la mà. Abans l'auxiliar ha avisat a l'àrbitre que Eric Castillo havia tocat amb la mà. Ara ho fa el central de la Pobla i no l'assenyala l'àrbitre. Doncs juga l'equip local en zona ampla. L'ha tocat amb la mà perquè l'he vist jo, que estava aquí al costat. Ara es queda al terra Jordi Massip, s'ha de recuperar, va la càrrega. Ja està Moreno iniciant jugada, obrint a la dreta, però talla molt bé per part del conjunt de la nostra ciutat. Sebas Mendoza, que mira de guanyar la pilota, se la queda però Pavón, que la juga enrere cap a Mora, que la toca per Beamuth, organitzant en zona ampla. Ha d'estirar-se una mica, el Rubí està massa tirat enrere ara, és evident també que per la pressió de l'equip local. Pilota a la frontal de l'àrea, atenció a la jugada, al xut, se'n va molt a la dreta de la porteria de Rafa Leva, però és que l'havia tocat algun jugador de la Unió Esportiva Rubí, per tant, no corner. El quart en aquesta segona meitat de l'equip local. Cantonada des de l'esquerra, que realitzaran quan hi ha canvis. A veure, perquè veiem a Carles Puigbol, delegat de la Unió Esportiva Rubí. També sembla que hi haurà canvis a les files del conjunt tarragoní. A veure, s'ha quedat un jugador estirat perquè s'ha fet molt mal i lesionat, que ha d'abandonar el terreny de joc de la Pobla. Crec que és Moreno, el dorsal número 2 de l'equip local. En qualsevol cas, des d'aquí no el veiem, però té problemes físics. També entrarà Sete per part de la Unió Esportiva Rubí. A veure qui més entra al terreny de joc per part del conjunt de la nostra ciutat, si és que hi ha algun canvi. Un dels que surt és Sebas Mendoza. Sebas Mendoza abandona el terreny de joc. Entra 7 per part de la Unió Esportiva Rubí. També entra Àlex Cornella. No hem vist per aquí. Ha entrat Àlex Cornella. Ho intentarem esbrinar. De moment, però pilota per a la Pobla d'en Mafumet. Amb aquest doble canvi que ha fet la Unió Esportiva Rubí, amb Àlex Cornella, que ja és al terreny de joc, i també entra Danilo per part de l'equip local. A veure. Danilo Querol. I entra Parisi. I surt, doncs, ara crec que sí, és Querol. I un altre, doncs no sé qui és, s'ha quedat allà, crec que és Moreno. Allà va la centrada al córner, rematada de cap, però la salva la defensa de la Unió Esportiva Rubí, llançament de porteria per als nostres. No hem vist el segon dels substituïts per part de la Unió Esportiva Rubí, veiem a Sebas Mendoza, el buscarem, perquè jo diria que és Jordi Masip. Sí, sí, és Jordi Masí, perquè ja no el veiem al terreny de joc. L'altre substituït per part de la Unió Esportiva Rubí ha entrat al terreny de joc substituint-lo Àlex Cornella, guanyant, doncs...

0: Pentinari, Castillo, talla la defensa, se la queda Pau Albelda de la frontal, que pot fer centrada, allà va Pau Albelda de la centrada, és bona, per Muñi dins de l'àrea, no, hi ha fora de joc, l'ha fallat, mare de Déu senyor, l'ha tinguda, l'ha tinguda la Unió Esportiva Rubí, ha tingut el tercer Muñi dins de l'àrea sol, i la seva rematada que s'ha anat als núvols, acaba de tenir, si no la sentència, gairebé el 90% de la sentència Muñi, el xut dins de la petita, que l'ha tocat amb el peu per sota i s'ha anat als núvols de Tarragona, província de Pobla de Mafumet, localitat. Quina pena, perquè Muñi podria gairebé haver liquidat el partit. L'ha tinguda amb la centrada al segon pal i arribada de Muñi. No estaven fora de joc perquè l'auxiliar no ha aixecat el banderí i ha tingut la sentència al bo de Muñi. Llàstima, però en qualsevol cas continua l'1-2 favorable als nostres, intenta quedar-se la pilota, Sete, la tocada per part de l'equip local, Pozo, per tant, la juguen els nostres en terreny del conjunt tarragoní, va passant el temps, el cronòmetre que corre, però segur que si li preguntes a algú de la Pobla, és molt ràpid com passa i és molt lent com li passa a la Unió Esportiva Rubí, si és un d'ells qui et contesta en aquesta recta final d'emocions fortes, en aquest gran partit de futbol, també sigui dit de pas, pilota al mig del camp que la lluita Cornella, se la vol quedar Àlex Ruiz, al final talla la defensa del conjunt tarragoní i mira de marxar per la dreta, ho intenta Pozo, té davant a Sete, Sete que l'ha de tallar, sigui com sigui, continua Pozo, la toca Sete, molt bé, i al final hi ha falta de Sete, però és el que havia de fer, no havia de permetre la progressió pels interessos de la Unió Esportiva Rubí, evidentment, del dorsal número 11 del conjunt tarragoní. 40 minuts, és a dir, 5 i afegit en aquest partit que arriba a la seva recta final amb el Rubí per davant, 2-2 en el marcador, i explicant-ho en directe al municipal de la Pobla. Atenció, pilota per Pozzo, que fa la centrada, primer pal, talla, ben col·locat, l'Uva que serveix per tot, l'Adri recorda el meu cor refusant aquesta esfèrica, talla la defensa, però se la queda la Pobla, que torna a intentar-ho, al final qui juga és Pau Albelda, intenta marxar Muñi, li prenen la pilota, Samper a l'afrontar la pilota, l'enviament, queda en rebot encara dins de l'àrea, Aitor Torres que refusa, ho farà també ara, Adri recorda amb aquesta pilota que lluita amb Samper, i se queda Pau Albelda, enviament en llarg per Eric Castillo, que la lluitarà, la sessió de Pavón cap al porter, aquest que controla i jugarà Nahuel per part del conjunt tarragoní, s'atura molt bé, ho fa perfecte el porter per deixar per Pavón i jugar encara en curtet per obrir a l'esquerra, on es troba i mira de marxar, però li pren la pilota Adri Record al jugador local Danilo, Danilo que mirava de marxar i vinga, va, som-hi ara, a escalfar el partit per part de Danilo, en pentant i targeta groga molt merescuda per aquest dorsal número 3 de l'equip local després d'agafar Muñi i empènyer-el quan havia perdut la pilota. Juga la Unió Esportiva Rubí, falta favorable als nostres, evidentment guanyen temps al cronòmetre els jugadors locals que volen fer de tot perquè no els queda un altre mirant dubtar alguna cosa en aquest partit. Minut, estem ara al 42 minuts de la represa, la Unió Esportiva Rubí guanya 1-2 a la Pobla de Mafumet. Vinga, va, anem a fer una petitíssima, si em permeten pausa, agafem aire, una mica d'aigua i afrontem la recta final d'un partit d'emocions fortes entre Unió Esportiva Rubí i Pobla. Atenció a l'enviament, però abans de fer la pausa, Nico està a la frontal, intenta jugada, continua Nico, passada a l'interior de l'àrea, el control és bo, atenció, dins de l'àrea, el gol! Gol! Marca la Pobla de Mafumet! Marca Garrofer.
1: El gol del rival també és gol.
0: Doncs jugada de tiralínies des de darrere amb el premi del porter Nahuel, que no l'ha sortejat i se l'ha quedat perquè obri Pavón a l'esquerra. Jugada de tiralínies amb passada cap a la frontal i apertura a la dreta, l'arribada de Garrofer. I el gol per neutralitzar el 0-2 del Rubí. Marca la Pobla, marca el conjunt local, 43, segona meitat. Pobla de Mafumet 2, Unió Esportiva Rubí 2.

0: La informació esportiva local a Ràdio Rubí.
1: Vinga, que va la càrrega a la Pobla de Mafumet. Enviament dins de l'àrea, posa el cos. Àlex Ruiz per part de la Unió Esportiva Rubí refusa. Pilota, llançament de cantonada, cinquè del partit en segona meitat per a l'equip local, que ara s'hi creu en la remuntada, ara s'hi creu en passar ronda. El Rubí ho ha tingut a tocar amb aquest Munyi, que ha pogut fer el 2-3 per arribar, perdó, l'1-3 per arribar al 2-2. Cantonada per a l'equip local, córner cap a l'interior de l'àrea des de l'esquerra de l'atac, allà va la pilota al segon pal, arriben i toquen, espera, no, cau la pilota dins de l'àrea, encara se la queda Pau Albelda, refusa en llarg. La lluita Munyi, però és Pavón qui la guanya per a la Pobla i és ara el jugador local Beamut qui obre a la dreta, però se la queda, atenció, Adri Record, que pot tenir jugada per al Rubí, és Munyi, no era bona la passada, talla la defensa, la recupera però Pau Albelda, que mira de fer passada, no troba ningú, al final troba bé Àlex Cornella, que pot fer centrada, hi ha quatre homes arribant, allà va la centrada, punt de penal, refusa la defensa, toca amb la mà, però el rebot és per Adri Record dins de l'àrea, continua Adri Record per arribar a línia de fons, intentar treure i ho treu, la centrada queda dins de l'àrea, encara la pilota se l'emporta Castillo, i al final la guanya Nahuel, demanen unes mans que potser si l'ha tocada era molt difícil que la veiés ningú. Temps afegit 6, arribarem al 51, 6, estem al 45 d'un partit èpic, un partit espectacular entre Unió Esportiva Rubí i Pobla de Mafumet. Mira de quedar-se la pilota Nico, la recupera però Tenorio i l'àrbitre assenyala falta sobre Nico quan ella havia fet una igual abans i no la assenyalada. En aquesta igualtat, senyor àrbitre, hauria de donar la llei de l'avantatge per als dos, si no per un. En qüestió, la qüestió és que ha assenyalat la falta favorable a l'equip local. Aquesta és perillosa, està en zona de tres quarts, pot ser penjada a l'interior de l'àrea, miren de tenir les últimes, s'ha de dir que la Pobla de Mafumet és també un gran equip, igual que la Unió Esportiva Rubí, i sobretot s'ha crescut després de l'1-2 i no ha defallit en l'intent de remuntada fins que ho ha aconseguit com a la Diana als 42 de Garrofer. Enviarà a l'interior de l'àrea, crec que és Pozo, allà va el dorsal 11 enviant cap la pilota cap a dins de l'àrea, el segon pal on arriba Danilo, la toca de cap, queda la frontal, refusa per part del Rubí, Eric Castillo, que mira de sortir pel contraatac, no, li prenen la pilota, se la queda però amb enviament ara de Munyi cap a Eric Castillo, que lluita per la pilota, a veure si la guanya per velocitat, Eric Castillo intenta la lluita i al final cau al terra, ve amunt, se les té amb Eric Castillo, però la pilota és per a l'equip local, la juga a la Pobla de Mafumet des de darrere, minut 47, dos d'afegit, arribarem al 6, és a dir 51, si no pròrroga, això no s'acabarà, així que substituiré la meva gola per una altra. Enviament a l'interior de l'àrea del Rubí, refusa Adri Record, se la queda Pau Albelda, allà està Pau Albelda mirant de controlar i relaxar una miqueta el joc boig d'aquesta segona meitat, la toca Adri Record, zona ampla, obre a l'esquerra on mira d'arribar Isete, però talla la defensa de l'equip local i juga enrere a cap al seu porter, el dorsal número 15, Mora. Mora Nahuel, aquest cap a Sant Peri, juga organitzant des de zona ampla Parisi. Parisi envia en llarga la velocitat i arribada de Beamut per la dreta de l'atac de l'equip local, línia de fons. Ho intenta Beamut, continua fent jugada per intentar centrada, deixant enrere, no cap a ningú. Continua però amb la pilota, al final deixa cap a Parisi, que toca en curteta a la dreta. Obre per l'intent de centrada, en aquest cas de Garrofer, talla la defensa, se la queda Samper, el Rubí que està embotellat darrere, està mirant sobretot de no rebre un tercer gol, minut 48, 3 d'afegit, arribarem al 6, enviament a línia de fons i recupera la pilota per a la Unió Esportiva Rubí des de línia de fons el conjunt que entrena el Blai Martí i el seu porter Rafa Leva, que es queda amb calma i tranquil·litat. Posarà la pilota en línia de 5 metres per enviar en llarg. 3 minuts i superarem el 6 que ha afegit. 3 minuts i arribarem al 51 de la segona meitat i es posarà fi als 90-180 en total de l'eliminatòria. De moment, amb Igualada, perquè allà es va empatar un, aquí s'empata dos. Sensacions de tot tipus per a tots dos equips. Bogeria tot plegat. Molt maco. Aquesta Lliga Elit és d'uns quirats espectacular. Pilota perquè guanyi per a la Unió Esportiva Rubí. Marc Juncà cau al terra, rellisca, se la queda París i ara la lluita per part dels nostres sete. Continua París i línia de fons, treu centrada, segon pal, refusarà, no, la toca molt bé Adri Record cap al porter, cap a Refa Leva, que deixarà en curtet per Pau Albelda, que es dona la volta, mira de jugar Pau Albelda, sortir al contraatac, continua Pau Albelda, allà està el jugador de la Unió Esportiva Rubí, tocant en curtet cap a Castillo, que ho fa el mateix amb la posició i no arriba. Per part del Rubí, s'ha posat com a carriler esquerrà en aquesta segona meitat. Àlex Cornella, banda per a la Unió Esportiva, s'ha quedat, crec que és Nico, dins de l'àrea. Ha rebut un cop en la jugada, la veritat és que no ha vist res. Demanaven des de l'afició local que llencés la pilota fora la Unió Esportiva Rubí. Tampoc ho han fet ells quan s'ha quedat estirat al terra fa una estoneta llarga ja. Kevin Díaz, en definitiva, que aquí cadascú juga pels seus interessos. Lluites incloses de tot tipus. S'atura el joc, per tant, jo crec que arribarem al 52, perquè s'ha aturat en aquest 49 amb el 2-2 en el marcador. Vinga, va, mentre s'atés. Agafo aire, una pausa, però res, una sintonia d'aquesta casa per fer un glob i continuem 2-2 Rubí a la Pobla de Mafumet.

0: la informació esportiva local a Ràdio Rubí.
1: Vinga, que es reprendrà el joc, ara que es recupera el jugador, crec que és Nico, l'autor de l'1-2 del conjunt tarragoní. Ha estat atès pel seu fisioterapeuta, per tant haurà d'abandonar el terreny de joc, es quedarà en inferioritat numèrica en aquesta acció l'equip local. Arribem ara al 51, per tant són dos d'afegit el que s'haurien d'incloure al 51, però vaja, això és decisió arbitral, decisió del senyor Pérez García. Per mi, gran actuació, igual que la setmana passada l'àrbitre del partit a Can Rosés. Es mereixia un partit com aquest, una bona actuació, i l'estan fent els àrbitres també d'aquesta Lliga Elit. Recupera el Rubí la pilota, mirava de marxar Sete, se la quedarà en zona ampla, que munyi per part de la Unió Esportiva Rubí, jugant enrere cap a Marc Juncà, que no es complica la vida veient que hi havia la pressió de dos jugadors locals. Danilo, la control aquesta esfèrica, just a la divisòria, la juga en París i que mira d'organitzar, mira d'enviar cap a l'interior de l'àrea, enviament que talla per part del Rubí, Àlex Cornella, cap a Aitor Torres, que mira de jugar en zona ampla, rep la falta, l'àrbitre que l'assenyala, recupera la Unió Esportiva, no ha assenyalat la falta, se l'ha quedat Rafa Leva i ha atorgat doncs la llei de l'avantatge amb un Rafa Leva que mira de guanyar temps al cronòmetre, que ara se les està tenint amb el dorsal número 19 de l'equip local. Aquí tothom lluita per lo seu. Álvaro, llançament en llarg, mira de saltar, se la queda Pau Albelda, zona ampla, envia a l'esquerra, arribarà Eric Castillo, mira de controlar, a veure dins de l'àrea, mira de marxar Eric Castillo, es queda amb la pilota, córner favorable. No, home, no, assenyala al final del partit, però si és llançament de cantonada. L'àrbitre que ha volgut evitar problemes, només un afegit, quan hi havia dos minuts aturats. Doncs mira, ara s'ha equivocat de totes totes. No sé si volent o no, però ara l'àrbitre l'ha liada ben grossa. Dos minuts que hauria d'haver afegit i el 52, és a dir, un més del 51, que diu punt i final quan havia un córner favorable a la Unió Esportiva Rubí. Ara, senyor Pere García, sí que ho ha fet molt malament. Final del partit i ara pròrroga. Gràcies al senyor àrbitre perquè no li ha atorgat l'última ocasió a la Unió Esportiva Rubí. Doncs jugadors que descansen, agafem aire, ha acabat el partit, 2-2, ha empatat el Rubí davant de la Pobla de Mafumet. Ara tornem.

0: Informatiu migdia.
1: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
2: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
3: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
4: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre, davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
5: Sonido Vinilo.
6: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
5: Sonido Vinilo.
6: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
5: Sonido Vinilo. Con José Verde.

0: La informació esportiva local a Ràdio Rubí.
1: Vinga, va, que tornem. Ara hi haurà el sorteig. Els jugadors que es repartiran 30 minuts per endavant. 15 i 15, pròrroga d'aquesta eliminatòria èpica, maca, històrica, de tot. Els arguments de tots els qualificatius que vulguin posar. Recordin, fem una mica de revisió d'aquest cap de setmana. 6-9 ha guanyat el Club Natació Rubí, el Barcelona. Promoció d'ascens a Divisió d'Honor del Waterpolo Femení. 6-0 ha guanyat el Juventud 25 de setembre B a l'Incresa B. Passa segona ronda, promoció d'ascens de quarta a tercera catalana. 3-0 ha perdut davant de la Penya Blaugrana Sant Cugat. La Penya Blaugrana Ramon Llorenç queda fora d'aquesta promoció d'ascens. 1-2 ha perdut l'Esportiu Rubí Femení davant de l'Almagro, la promoció d'ascens a primera nacional en segona nacional del futbol sala femení. Resultats tots ja tancats, els 90 minuts, el Rubí que no ha guanyat de nou, històricament continua sense fer-ho al terreny de joc de la Pobla de Mafumet després del 2-2 i el gol de la Igualada quan faltaven 3 minuts per al final d'aquest partit. Ara pròrroga, 30 minuts i si no, penals. Això es pot eternitzar d'una manera espectacular. Aquí serem. Per cert, un altre resultat que ens arriba, com és en futbol platja, amb el femení de, doncs, el Black Wolf, el club rubinyenc de futbol platja, que ha guanyat 2-1 al Túria en la seva primera victòria en la nova categoria i en aquesta jornada tercera de competició. Dit això, ara sí, començarà la segona meitat amb els jugadors que s'ubiquen com han acabat la primera part, és a dir, a l'esquerra atacarà la Pobla, a la dreta ho farà la Unió Esportiva Rubí. Per endavant, 30 minuts, per endavant, 15 i 15 de bogeria, de més tensió, de moltes coses a explicar i en directe que ho estan seguint en aquesta casa. Per cert, agrair el seguiment que estem tenint en el dia d'avui de les dades que ens arriben a través de les connexions d'internet que s'extrapolen també al seguiment de freqüència modulada. Molt contents perquè aquest és el servei al qual sempre intentem donar des de l'emissora municipal, com és informar de la millor manera que podem i a on arribem en directe i també tota la informació en aquesta casa. Ràdio Rubí arrenca la segona, la primera part de la pròrroga entre Unió Esportiva Rubí Pobla de Mafumet amb la pilota per a l'equip local, amb l'empenta d'haver remuntat el 0-2 de la Unió Esportiva. Pilota per l'equip del Xavi Vilagut, la recupera Peró Tenorio i l'àrbitre diu, va home, va, però què li està passant ara a aquest senyor? Ara assenyala una falta tontíssima ara. Li havia pres la pilota, bé, Tenorio, al jugador local, crec que era Beamuth, i després ha assenyalat la falta a l'àrbitre. Amb molts dubtes, no m'ha agradat gens ni mica que no hagi permès el córner després que s'hagi aturat el joc al 49, s'hagi reprès al 51 i al 52 just, és a dir, no havia afegit els dos, no ha permès a la Unió Esportiva Rubí el llançament d'aquesta pilota des de la cantonada. En qualsevol cas, pilota per a la Pobla de Mafumet des de la dreta que juguen, allà està el conjunt local amb pilota dins de l'àrea que intentava recuperar Pavón per als seus, acaba refusant Àlex Cornella, el Rubí una miqueta més enrere que no pas el seu rival que intenta fer-se valer ara com a equip local. Allà va Pavón, intent de jugada interior de l'àrea, Techo la passada és bona, sense mover al terra i salva per al Rubí Marc Juncà, queda encara la possible centrada de l'equip local, és Pozo qui farà la centrada, allà va cap al primer, talla Pau Albelda, se la queda a Aitor Torres, que mirava d'enviar cap a Eric Castillo. El Rubí ara darrere, mirant de sortir al contraatac. Ara s'està veient superat per un rival que, a més, és molt jove i físicament és molt bo. Atenció, pilota a l'interior de l'àrea. Bé, Rafa Leva fora de joc. Fora de joc, però Rafa Leva ha posat el seu cartell, com ha de fer en cadascun dels partits, un home molt important per a la història de la Unió Esportiva Rubí. Gran aturada, tot i que aquesta no hauria pujat al marcador perquè Álvaro es trobava en situació antirreglamentària. Pilota llarga, la toca Castillo, també ho fa el jugador local Mora. M'estic quedant en la fulla per apuntar sense on poder apuntar en aquesta. Que maco, que maco. La veritat és que tot plegat és molt maco. Estem vivint un any a nivell esportiu, no de la Unió Esportiva Rubí, no només, sinó de gairebé totes les entitats, amb èxits en gairebé tots els fronts oberts, que està sent un d'aquells anys que t'acaba d'omplir encara més del que habitualment ho fas, perquè al final, informar, encara que a vegades doncs, el resultat no sigui el bo, sempre és molt maco, perquè els equips ho intenten i ho proven. Va la càrrega, la Pobla de Mafumet, pilota a la frontal, la centrada va cap al primer pal, queda el rebot per a París i el xut fora. Se l'en va molt a la dreta de la porteria de Rafa Leva, encara sort per als nostres, perquè París, si no ha empalat bé, tenia la pilota franca a la frontal de l'àrea, era una bona arribada, era una bona ocasió per a l'equip local, que gaudirà d'un altre canvi, igual que la Unió Esportiva Rubí, que només ha fet 4 en aquest partit. Blai Martí, a veure si li donen minuts, que passa que hi ha dos homes que són, doncs, de la base, estaria molt bé donar-li minuts, fer-vos un dia d'aquells tensos i complicats. Pilota perquè salvi Marc Juncant, defensa per part de la Unió Esportiva Rubí, atenció perquè no ha calculat bé Tenorio i la pilota es perdrà per línia de banda favorable a la Unió Esportiva Rubí. No, al final és Tenorio qui la controla, evita que es perdi per línia de banda, vol enviar en llarg, que toca en un jugador, crec que ha estat Garrofer, l'autor del segon gol, i la pilota que s'ha perdut per línia de fons la recupera la Unió Esportiva Rubí. Hem començat amb un sol que brillava i que ens feia passar molta calor, oi que sí? Diu que el millor és l'utiller de la Pobla de Mafumet. Dèiem que amb un sol que brillava, que ens ha fet passar calor, jo buscava l'ombra que tinc al costat del pal de l'enllumenat, i ara ja el sol s'ha amagat. Comença a veure's tot d'una mica fosc, amagat darrere d'una muntanya, perquè vegin com passa el temps en aquest partit, com passa tot plegat en una pressió de partit intens, maco, divertit i de tots els qualificatius possibles. Quina jugada d'Àlex Ruiz, que la toca per Aitor Torres, els dos grans capitans juntament amb Pau Albel de Jordi Massi. Aitor Torres, abertura a la dreta, arribada de Sete, que farà la centrada al punt de penal. A record! Atai! Ai, ai, ai, ai, ai! Ai, que entra, però no ho ha fet. Rematada d'Ad Record, que s'ha anat una mica per sobre de la porteria de Nahuel. L'acaba de tenir la Unió Esportiva Rubí. En aquesta pròrroga l'acaba de tenir el bo d'Ad Record de cap. Llàstima, llàstima. Pilota per la Pobla de Mafumet. Estic fent espais per anar apuntant les coses, Per si m'he callat en uns segons, era per aquesta qüestió. Doncs pilota per la Pobla. Des de la zona central del camp que jugarà Danilo. Danilo enrere, Samper, que deixa de nou per Danilo, rep la pressió de Munyi, obre una mica espais la Unió Esportiva Rubí per no estar tan enrere, ara juguen ample el conjunt local i és qui toca l'esfèrica, Mora, Mora que toca la seva vegada cap a Pavón i aquest a Pozo, Pozo cap a Mora, zona de tres quarts, bona jugada en progressió, atenció, Mora s'ha anat una mica afortunadament, continua la centrada, toca amb ell, després de tocar Marc Juncà, línia de fons, recupera la Unió Esportiva Rubí, ha fet ara una molt bona jugada, la Pobla de Mafumet per la banda, obrint, esperant l'espai, fent un teva meva, obrint espai amb un moviment per despistar el joc defensiu de la Unió Esportiva Rubí, i al final, tot i que han tingut una mica de sort en portar-se la pilota, ja ha acabat amb centrada de Mora, després d'un rebot però ha tocat en el mateix central del conjunt tarragoní, i 5 metres per a la Unió Esportiva Rubí. Rafa Leva envia en llarg, minut 6 d'aquesta primera meitat de la pròrroga, toca de cap Àlex Cornelles, queda l'esfèrica perquè la jugui l'equip local. S'imaginen els penals? S'imaginen un quart penal amb el Rubí, tenim l'opció de passar ronda? Se'n recorden d'aquell 12 d'octubre del 2023? Doncs comencin a pensar, perquè potser si fem el karma i pensem en allò, potser podria passar, encara resta però molt, perquè estem al 6 de la primera meitat de la pròrroga, en directe a Ràdio Rubí, amb la Unió Esportiva Rubí, davant d'aquesta Pobla de Mafumet, enviament en interior de l'àrea, salva Tenorio per part del Rubí, la toca en llarg Pau Albelda, mira de lluitar la Sete, que té una mica més de gasolina, envia una pilotada llarga per la qual lluitarà també Eric Castillo, empenta sobre el central, i avui les està xiulant totes. Molt bé, les està xiulant totes, per tant, res a dir. El problema està quan no assenyala unes i d'altres sí, però ara el senyor Pérez García, que està assenyalant gairebé totes aquestes empentes de pilota dividida que un dels dos mira de treure profit empentant el seu rival. Ara li ha assenyalat Eric Castillo. Juga a la Pobla, mira de donar-se la volta, Garrofer deixa per Danilo, progressa per l'esquerra, ja està Danilo a l'interior de l'àrea, continua Danilo, el xut! El travesser! Quin xut, quin míssil! Que s'ha anat a estavellar el travesser de la porteria, Rafa Leva, continua l'atac, és París, sí, aconseguir per ells i per l'equip local a la frontal. És Beamuth, Beamuth, un teva meva interior de l'àrea perquè miri d'arribar aquesta pilota dins de l'àrea. Danilo, enrere de nou, un Danilo que a punt ha estat de col·locar el tercer per als seus. Ara cau al terra, rep una empenta, l'àrbitre diu que no hi ha res, juga Pozo per Sete, teva meva, recupera el Rubí i Tenorio que refusa. Clar, ara el Rubí s'està quedant sense oxigen, veu la por i Danilo que ha enviat la pilota al travesser. Mare de Déu, s'acaba de lliurar, eh? La Unió Esportiva Rubí, encara poden passar moltes coses, i ara els dos jugadors que s'impacten, atenció, un ha impactat sobre, doncs, aquesta zona que hi ha del mur de la graderia de la Pobla de Mafumet, i llavors haurà de ser atès Eric Castillo en la lluita per la pilota dividida, i ha caigut en aquesta zona. No he vist exactament què ha passat perquè estava anotant la pilota al travesser de Danilo, la bona ocasió que ha tingut la Pobla de Mafumet davant d'aquesta Unió Esportiva Rubí, que l'ha tingut a tocar, eh? Amb el 0-2 es veia a prop, les opcions eren molt bones. Llàstima, llàstima que ha sabut recuperar una Pobla de Mafumet. D'altra banda, s'ha de dir, un gran equip també, ni molt menys és que el Rubí li hagi regalat res, eh? El que passa és que davant tens un rival de qualitat, i amb això també hem de pensar i hem de veure que el futbol és d'aquesta manera. Ha estat a punt fins i tot d'arribar a l'1-3 per part del conjunt de la nostra ciutat, amb Muñi que l'ha tinguda. Una pena que no hagi pogut pujar aquest gol en el marcador, i Eric Castillo que s'ha quedat estirat al terra, estabornit després del cop. Esperem que no sigui res i es pugui recuperar primer per ell mateix com a persona, i després per als interessos de la Unió Esportiva Rubí en aquesta lluita, perquè està en inferioritat numèrica l'equip de la nostra ciutat. Entra ja Eric Castillo, això vol dir que està bé i ens n'alegrem. Minut 9 de la pròrroga, primera meitat, en directe a Ràdio Rubí amb la Unió Esportiva Rubí, i el 2-2 en el marcador davant de la Pobla de Mafumet, en aquest partit que està arribant a un final d'infart, a un final emocionant, i amb el marcador de moment d'igualada. Ja va la centrada interior de l'àrea, molt bé, la deixa passar Tenorio, cau al terra Nico, Tenorio que li diu a Nico que s'aixequi, i juga Rafa Leva per part de la Unió Esportiva Rubí. L'àrbitre ara que li diu a tothom que se separi, tothom que està discutint, diu que alguna cosa l'àrbitre, no sé exactament què està dient l'àrbitre. La qüestió és que el partit s'atura. És cert que, clar, és que són partits, hi ha tant en joc i hi ha tanta tensió ara mateix que, evidentment, per qualsevol cosa salten espurnes i el foc que comença a cremar amb certa rapidesa. La qüestió és que tothom s'ha d'intentar relaxar. Al Rubí ja li va bé que passi una mica el temps perquè s'està veient superat en aquesta pròrroga. Jo diria que si tu mires en termes generals el que està sent tota l'eliminatòria, a la Pobla de Mafumet és un equip més jove, és un filial, té jugadors joves, de qualitat, i això el fa, jo diria que més resistent físicament. Ara Muñiz se les està tenint amb Nico també, van per allà els jugadors de la Pobla per demanar calma, s'acosta cap allà un Garrofer que tampoc és que faci la sensació que ha anat a buscar pau, en definitiva el que passa en el món de futbol, eh? Tot plegat és la bogeria absoluta i total. Vinga, va, que Rafa Leva envia allà alguna pilota que controla Beamuth per al conjunt tarragoní en la zona ampla, la cedeix enrere, París i mira d'obrir però intentarà quedar-se-la Nico Muñiz, Muñiz que toca, també ho fa Danilo, és per la pilota per línia de banda, la recupera, no, és pilota per al conjunt local, pensava que era pilota per a la Unió Esportiva Rubí, però Parisi la toca, Beamuth, Parisi, entre els dos mirant d'organitzar el joc de l'equip grana, a ser que aquesta samarreta és més grana que no pas vermella, pantaló de color blanc, pressió de Muñiz, se la queda Samper, que juga a la dreta per Beamuth, perdó, a l'esquerra, Beamuth fa una passada dolenta, a punt de robar-li Muñiz, però recupera al mig del camp la Pobla, que mira de jugar per l'esquerra, Danilo, que ha tingut una gran ocasió amb la pilota al pal, l'escopida cap en fora, per sort per als interessos de la Unió Esportiva Rubí, amb el 2-2, un 3-2 seria criminal el Rubí, que mira de defensar-se bé darrere, la Pobla que toca buscant un espai que de moment no troba, ho talla tot la Unió Esportiva, se la queda ara Aitor Torres en zona ampla, mira de jugar, la toca cap a Pau Albelda, però la torna a perdre, ara ho fa massa ràpidament, la pressió i el físic de la Pobla és superior al de la Unió Esportiva Rubí, que s'està defensant bé, veient que amb el 2-2 com a mínim opta encara als penals i alguna ocasió al contraatac. Ara refusa Àlex Ruiz, una pilota llarga que controla Pavón per a l'equip local, i mira de fer jugada, té davant Eric Castillo, fa una pilotada llarga la qual deixa passar a Pau Albelda, Albelda a punt de marxar amb la pilota controlada, Álvaro, però ha posat molt bé el peu Àlex Ruiz, hi havia un refús, uns demanaven que era la pilota per a ells, els altres que era per a ells, i l'àrbitre ha dit que és per a l'equip local. 12 minuts, primera part de la pròrroga, Empat a dos entre Unió Esportiva Rubí, la Pobla d'en Mafumet, a Terres Tarragonines. Tot encara per decidir en aquesta eliminatòria. Qui estarà en la final d'accés a tercera ref? No ho sabem encara. Ho intenta el Rubí, ho intenta la Pobla d'en Mafumet. De moment va camí aquest partit d'una primera part de pròrroga amb taules. De moment mirem cap a la pena, cap als 11 metres, però ho intentaran els dos. Allà està Eric Castillo, mira de marxar. I arriba una mica tard i targeta per al doncs, davanter de la Unió Esportiva Rubí, arribant tard i el cop, és clar, res a dir, la falta sobre Pavón, si no m'equivoco, així és, el dorsal número 10 de l'equip local, Eric Castillo, que demana perdó, no diu res davant d'una targeta, la qual no té discussió, pilota per a la Pobla d'en Mafumet. Zona defensiva, 13 minuts, 2 i final del primer temps, 2 a 2, primer temps de la pròrroga, en directe al 99.7 de l'FM, 3P2, radiorubí.cat, que expliquem tot el que passa en aquest emocionant partit, aquesta emocionant eliminatòria entre Pobla d'en Mafumet i Unió Esportiva Rubí, els tercers contra els 600 en lliga elit i fase regular, enviament a l'interior, vol arribar-hi, però fa abans Adri Record, que no pas la seva part, però marxa al final Garrofer, la pilota a la frontal de l'àrea, talla Aitor Torres per part de la Unió Esportiva Rubí, ve Amut, fa jugada, ve cap al centre, intenta centrada, talla, ara Marc Juncà, queda el rebot, per aquí, per Rafa Leva, el porter que es queda amb la pilota, la guanyarà i s'estirarà al terra per guanyar temps al cronòmetre per a una Unió Esportiva Rubí, que jo crec està molt clarament marcada pel fet de defensar i esperar els penals, si no és que arriba el contratal, que alguna bona ocasió els posa per davant, i anem cap a casa amb l'accés a la segona eliminatòria. Enviament cap a Eric Castillo, que deixa passar la pilota, s'atura, continua, intenta jugada, continua Eric Castillo protegint la pilota, mira de marxar per la dreta de l'atac, al final hi ha un rebot per Pau Albelda, que ve cap al centre, fa diagonal, Tenorio que creua divisòria, atenció Tenorio a punt de perdre la pilota, falta clara sobre Adri Record. Doncs aquesta ara ha arribat tard, Pozo, i aquesta és com la de Eric Castillo, així que potser també podria ser targeta no tan contundent, també s'ha de dir, que la que havia fet el davanter de la Unió Esportiva Rubí. Doncs a pilota aturada, les forces s'igualen, a pilota aturada, que pot arribar-hi una ocasió per als nostres que seria boníssima de cara a posar-se per davant tant el marcador. Adri Record, de cap, ha tingut una en aquesta pròrroga, també ha tingut la pilota al pal de Nilo per a la Pobla de Mafumet, una ocasió per equip, poca cosa més. I un minut d'afegit en aquesta primera pròrroga, o primera part de pròrroga. Pau Albelda envia dins de l'àrea, talla la defensa, queda la pilota perquè miri de marxar Pozo, Pau Albelda que la lluita i se la queda per al Rubí, ben jugat per part d'aquest organitzador en el joc rubinenc, espectacular com és el bo del Pau Jiménez Albelda. Enviament cap a Cornella, que mira de controlar. Se'n va, atenció, no ha sortit la pilota, intenta jugar d'ara, sí, córner. Córner! Però si s'ha vist des d'aquí, diu l'àrbitre que no, s'ha perdut aquesta pilota. Mare de Déu, senyor, si s'havia perdut per línia de fons. Atenció, la pilota dins de l'àrea de la Unió Esportiva Rubí, l'havia refusat. Llarga, Sete, fa una pilotada llarga. Se la queda Danilo per part del conjunt local, amb enviament cap a la posició de París, i que mira d'enviar cap a dins de l'àrea, on vol arribar-hi, però talla molt bé, Tenorio de cap, incommensurable avui el central esquerrà del Rubí, se la queda Aitor Torres cap a Pau Albelda, que mira de controlar i guanyar temps al cronòmetre, tocant cap a Eric Castillo, i final del primer temps de la pròrroga. No es mou el marcador, senyores i senyors, aquí, que no marxi ningú de la freqüència de Ràdio Rubí, de moment tothom viu en aquest partit d'aquesta eliminatòria. Pobla d'en Mafumet 2, Unió Esportiva Rubí, fem pausa 2.

0: Rubí, la informació esportiva local.
1: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
2: Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
3: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
4: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
5: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
6: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
0: Quina és la millor cançó de la història?

0: Joc en Clàssics, cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock en Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
3: Empieza la semana con buena vibra y conversaciones reales. En el Brunch hablamos sin filtros de lo que de verdad importa. Salud, bienestar y emociones. Los lunes, historias reales que te inspiran en un espacio para ti.
4: La informació esportiva local a Ràdio Rubí.
5: Vinga, som-hi! Segona meitat d'aquesta pròrroga en joc. Poble de Mafumet 2, Unió Esportiva Rubí 2, emocions a flor de pell entre uns i altres. Canvia les files de la Unió Esportiva Rubí. Tenorio s'ha quedat a la banqueta, ha entrat Ajub substituint el central, segurament que ja el físic no li donava per més. El bo del rubinenc Oriol Tenorio, defensat i molt bon partit el que ha fet avui a les files de la Unió Esportiva Rubí en aquest 2-2 davant de la Pobla de Mafumet. Bona pressió ara de Munyi, que mira d'arribar una pilota a la qual havia lluitat per evitar que jugués ràpidament Samper per als seus. Enviament en llarg de Samper, salta, no, la protegeix Ajub per part de la Unió Esportiva Rubí, té una lluita per la pilota i l'àrbitre assenyala, va, home, va. Abans no li ha assenyalat la falta a Eric Castillo en una jugada igual i ara sí que l'assenyala. Són aquelles coses que tenen els àrbitres que a mi, jo és que no les entendré mai. Però bé, falta favorable a la Pobla de Mafumet, aquesta a l'esquerra de l'atac. A més, hi ha hagut targeta? És que de veritat, hi ha coses que no s'acaben d'entendre. En qualsevol cas, Ajub, que ha fet falta i targeta, això ja no ho podrem canviar. Falta favorable a la Pobla de Mafumet. El senyor Pérez García, per mi, està fent un gran arbitratge, més enllà de dos o tres detallets. Però vaja, bon arbitratge. Pilota que enviarà a l'interior de l'àrea. Pozo per part de l'equip local. A veure, perquè és molt perillós, està a uns 5 metres del vèrtex de l'àrea gran a l'esquerra de l'atac del conjunt tarragoní, aquest filial del Nàstic. Enviament cap a on? Cap a dins de l'àrea, allà va la pilota. I gol! Marca! Garrofer!
4: El gol del rival també és gol.
5: En una jugada ben preparada, en un enviament ben pensat, despistant amb els jugadors alts, hi ha arribat un dels petits just i corrents des de darrere fins al punt de penal i la rematada que se'n va al fons de la xarxa. Marca el segon Garrofer en el seu compte, el tercer de la Pobla. 2 minuts, segona meitat de la pròrroga, la Pobla 3, Unió Esportiva Rubido.
4: La informació esportiva local a Ràdio Rubí.
5: Doncs aquesta falta discutible, però en qualsevol cas, gol de la Pobla. I ara Aitor Torres, que abandonarà el terreny de joc, entrarà Aymar per part de la Unió Esportiva Rubí. Doncs ara toca canviar tot plegat. Ara toca donar-li la volta i buscar el gol per part del conjunt de la Unió Esportiva Rubí. Aymar, que entra al terreny de joc, Aymar Martí, Aitor Torres, que l'abandona per part de la Unió Esportiva en aquesta segona pròrroga, segona part de la pròrroga, i amb el 3-2 de la Pobla de Mafumet. Nervis, perdent temps i aquestes coses. Ja veuràs com ara l'àrbitre sí que els beneficia. Ja veuràs com ara l'àrbitre sí que farà de les seves, perquè el temps que passi no la sumarà. La veritat és que són aquelles coses del futbol, eh? El Rubí, quan també ho ha tingut, ho ha fet. Ara els jugadors de la Pobla, que estaven activadíssims, estan morts. És el món del futbol, tampoc això res no no es pot dir. Qui abandona el terreny de joc és Beamuth. S'ho pren en calma. L'àrbitre, mirin, ha marcat el gol a l'1.50. Encara no s'ha repès el gol. Fa dos minuts que no. Dos minuts, senyor Pérez. García, que no es reprèn el joc. Doncs entrarà a aquest terreny de joc Iker per part del conjunt local en aquesta segona pròrroga. Iker que substitueix a Beamuth per part del conjunt local. El Rubí ara que haurà de pressionar buscant el possible gol de l'empat, el 3-3, allà va Adri Cort obrint la pilota cap a Muñi, que mira de fer jugada en diagonal, s'atura i marxa molt bé per la dreta, falta sobre Muñi, recupera la Unió Esportiva Rubí aquesta pilota. Aquesta falta que enviarà Pau Albelda cap a l'interior de l'àrea. Ara toca penjar-les. Allà va Pau Albelda, enviament cap al segon pal. La defensa local l'envia a banda. Ara la pressió serà Rubinyanca. Minut 4, segona meitat de la pròrroga. 3-2, perd el Rubí davant de la Pobla de Mafumet. Ha marcat en el minut 2 Garrofer el tercer gol en una falta que havia assenyalat l'àrbitre sobre Ayub. Força discutible pel meu gust. Enviament dins de l'àrea, la toca a Àlex Ruiz. Cau a les mans del porter Nahuel i la recupera la Pobla de Mafumet. L'àrbitre que comença a comptar ja perquè tregui ràpidament el porter. Allà va l'enviament ràpid de Nahuel, toca de cap per al Rubí, Pau Albelda, la toca també Aymar i la pentina Àlex Ruiz. Fora de joc d'Àlex Ruiz, fora de joc del central de la Unió Esportiva Rubí. Doncs ara caldrà pressionar, ara caldrà anar amb pressa per part de la Unió Esportiva Rubí. No li queda un altre, 10 minutets per arribar al final de la pròrroga, als 30 minuts i liquidar aquesta eliminatòria. Si no és que hi ha gol de la Unió Esportiva Rubí, l'igual anem als penals. En qualsevol cas, res a dir a una Unió Esportiva Rubí que ha fet una temporada al final ben salvada, tot i que patida, i que està disputant una promoció d'ascens espectacular davant d'un gran equip com és aquesta Pobla de Mafumet, sense cap mena de dubtes, i ho està demostrant en el dia d'avui. Pilota per als nostres, és Adri Record qui la té a les mans, banda, enviarà en llarg, una esfèrica que vol controlar Muñi, la toca el mateix Muñi i és banda per a la Pobla de Mafumet. Danilo, que controla la pilota en les mans, no té pressa per treure de banda. 6 minuts d'aquesta pròrroga, 9 i afegit, a veure quants n'afegeix, perquè segons jo ja he mirat hauria d'afegir un mínim de 3 l'àrbitre en aquesta pròrroga del partit i en la seva segona meitat. Ara Ayub que defensa, hi ha mans per part de la Pobla de Mafumet, se la queda la Unió Esportiva Rubí. Allà està, des de defensa, jugant al Belda. Cap a Àlex Cornella. Té camps per córrer, creuant divisori al central. Mira de seguir, no li surt ningú al pas. Obre a l'esquerra, Sete, mira de fer centrada. Sete, des de l'esquerra, intenta i fa centrada, segon pal. I l'han agafat claríssimament. A Eric Castillo, el rebot per Pau al Belda. I el xut que ha estat bo, però ha anat massa centrat perquè es trobava just en la direcció de la pilota el porter local. Nahuel, que s'ha fet amb la mateixa, però l'ha tingut. El 6, Pau Albelda, per part de la Unió Esportiva Rubí, amb un xut des de la frontal, parat per el porter frontal, ara sí, parat pel porter local. Ara torna la càrrega al Rubí, talla la defensa, la toca Albelda, també ho fa ara Marc Juncà per part de l'equip de la nostra ciutat, i Pavón la controla al mig del camp, rep la escomesa d'Aimar, continua Pavón, bona jugada, apertura a l'esquerra, atenció és perillosa, Danilo intenta centrada, talla bé Ayub per part del Rubí, vinga va, temps per córrer i cronòmetre favorable al Rubí, ara que té la pilota, Adri Record obre a la dreta on arriba Castillo, Déu-n'hi-do amb l'entrada contundent, però l'àrbitre diu que no hi ha hagut res en aquesta esfèrica, que es queda al conjunt tarragoní. Per l'esquerra, Danilo mira de fer jugada, continua la pilota als peus, mirant de contemporitzar i tenir una miqueta més la pilota, se la queda, però Adri Record per part dels nostres, enviament en llarg d'una pilota que lluitava Castillo, se la queda Adri Record, zona ampla, Pavón posa el cos i és pilota per... Va, home, va, però si ha xutat Adri Record, com pot ser que sigui banda per a la Pobla? En definitiva, pilota per al conjunt local, detallets que no m'estan agradant, però vaja, no definitius en aquesta eliminatòria. Ara es queda un jugador de la Pobla estirat al terra. Això és habitual, així que calma. La qüestió és que l'àrbitre miri el seu cronòmetre i aquest temps que li està guanyant el mateix al conjunt local, que després el prengui com a referència i que no faci com al final de la pròrroga, ha sigut en la pròrroga del primer temps, al 90, ara no me'n recordo, que no ha concedit una Un córner a la Unió Esportiva Rubí amb el temps afegit. Pilota perquè la lluiti Adri Record. I diu falta d'Adri Record. Ui, ara. Ui, ara l'àrbitre que està dient, mira, tirem cap al costat que ens interessa i d'aquesta manera anem tranquils cap a casa. No, senyor Pérez García, no! Això no funciona així. Ara no pot ser que estigui només d'un costat. Això és el que no pot ser. Però vaja, això és el futbol, ja saben, en el futbol els àrbitres també són persones i a vegades s'equivoquen. Falta que diu que ha comès Adri Record sobre el jugador de la Pobla. Pilota per al conjunt local, molt discutible aquella assenyalada sobre Llop. Enviament cap a la defensa de la Unió Esportiva Rubí. Salva Adri Record, se la queda a París i en zona ampla. Rep l'escomesa de Pau Albelda, però juga enrere perquè la toqui en zona compromesa, però fer-ho bé Mora. Mora obre l'esquerra, se la queda en la frontal de Nilo, apertura en aquella zona, la controla Cornella per al Rubí. Enviament en llarg d'aquest cap a Sete, que mirarà d'arribar per velocitat a veure si arriba a Sete, però arriba més ràpid el jugador local Iker. Bona feina de contenció i el porter Nahuel, que s'estira al terra, la deixa al terra i juga per l'equip local. A punt d'arribar al desè minut de la pròrroga. 3-2 per del Rubí davant de la Pobla. Ja va Pau Albelda, que intenta jugada, ho fa molt bé, ve de la dreta a l'esquerra, intenta enviar i ho fa cap a Sete, l'esfèrica li doble Cornella, però Sete intentava centrar de top en un jugador de la Pobla, ha estat en Garrofer i és línia de fons, córner favorable a la Unió Esportiva Rubí. Doncs vinga, va, un altre que tendrem. Vinga, va, un altre. Ha gaudit d'una ocasió de gol. A veure si arriba la tercera diana de la Unió Esportiva Rubí. El bo del Julián Aroca, que el tenim aquí al nostre costat, menjat pels nervis. Allà va l'enviament. Va cap al segon pal. Intenta rematar de talla la defensa. Queda encara dins de l'àrea la pilota. La lluita Eric Castillo. Mans. No, diu l'àrbitre que no. Jo crec que aquí hi havia mans per part de la Pobla de Mafumet. Recupera per al Rubí Muñi. Muñi amb la pilota als peus, juga enrere cap a Rafa Leva i refusa aquest davant de la pressió de Samper, tot i que l'àrbitre ha mostrat targeta groga a Nico després de la falta comesa sobre Muñi. Doncs targeta groga per a Nico. Juga el Rubí, enviament al segon pal, on vol i controla Sete dins de l'àrea, li ha pres la pilota Garrofer, se la queda però Àlex Cornella, que pot fer centrada, continua Àlex Cornella, deixa enrere per Sete, que controla dins de l'àrea, mira de marxar, continua Sete, allà va Sete, continua amb la pilota dins de l'àrea, no acaba de trobar l'espai per fer la centrada, acaba intentant protegir córner. Córner favorable a la Unió Esportiva Rubí. Pilota per als nostres, de nou des de cantonada. Vinga, va, que és el segon o tercer, no? Des de, en aquesta segona pròrroga, són tants números ja que tinc aquí apuntats que és impossible. Tercer, perfecte, gràcies José Malagón, el nostre tècnic als estudis de Ràdio Rubí, expectant també del que pugui passar en aquest partit entre Pobla d'en Mafumet i Unió Esportiva Rubí. Amb el 3-2 perd el Rubí, 11 de la pròrroga, enviament de cantonada, va cap al primer pal, la toquen dos jugadors, mare de Déu, l'ha tingut Cornella! Ha rematat dins de la petita, però com li havia passat a Muñi, com li havia passat a Muñi en el primer temps de la pròrroga. Ha impactat la pilota amb la part de dalt de la cama i s'ha anat als núvols de la Pobla. L'ha tinguda Cornella. Ha pogut empatar aquest minut 11 de la represa de la pròrroga. Minut 11 de la segona pròrroga. Es queda Danilo al terra. Està mort el jugador de la Pobla, evidentment. El cronòmetre corre al seu favor i això, evidentment, que és lògic que ho mantindran en aquest partit perquè és el que faria la Unió Esportiva Rubí. Ara és a veure l'àrbitre quan cedeix de temps afegit perquè ja estem arribant al 13. Estem al 13. 2 i afegit en aquest partit que perd 3-2 la Unió Esportiva Rubí davant de la Pobla de Mafumet. Joc aturat, així que va, petita pausa, una mica d'aigua si em permeten, i seguim amb les emocions d'aquest partit. No s'ha acabat.

0: Rubí, la informació esportiva local.
1: A Ràdio Rubí, ara i sempre, cada diumenge de 10 a 11 del matí.
2: La informació esportiva local a Ràdio Rubí.
3: Va, tornem. Ja s'ha recuperat Danilo, segueix viu. Pilota per a la Pobla. Tot això és temps. Mirin, a la segona meitat, els dos minuts de l'arrencada, més el gol són 3, més el minut que es perd ara i els dos canvis són 3, 4 i 5. A veure si és capaç el senyor Pérez García d'aplicar el reglament. A veure si és capaç, perquè en la primera meitat o en la segona meitat no ho ha sigut, quan en aquell córner no ha permès a la Unió Esportiva Rubí, quan hauria d'haver inclòs un minut més en el partit. Pilota cap a la frontal del Rubí, la refusa ara Marc Juncà per part del conjunt de la nostra ciutat. Enviament que queda al mig del camp. Ai, s'equivoquen, no s'entenen. Entre Eric Castillo i Aymar, marxa per l'esquerra Parisi. Parisi que controla, la toca però la recupera per al Rubí, el sempre present. Ai, Déu meu, quina entrada! Quina entrada de Parisi, encara sort que no ha tocat el jugador, perquè si el toca el fa fora, però aquests àrbitres sembla que només veuen les targetes per al Rubí. Últimament i en aquestes últimes jugades jugarà l'equip de la nostra ciutat. Fixin-se com ara està aprofitant per guanyar temps el cronòmetre quan la pilota no toca Álvaro. Juga el Rubí, Adri Record, que s'equivoca en la sortida, Álvaro, que fa un xut, que pot entrar a la porteria de la Unió Esportiva Rubí. No entra, no entra, no entra. S'ha equivocat Adri Record intentant-lo. A la desesperació esperada se la queda la Unió Esportiva Rubí, la tinguda amb aquest enviament des de casa seva. Crec que ha estat el mateix Danilo, el Rubí, que torna a intentar-ho. Va, vinga, cremant les últimes naus d'aquest partit. Ara és Adri Record qui envia dins de l'àrea, la lluita Eric Castillo, que era encara dins de l'àrea. Eric Castillo que salta amb Nahuel, se la queda el porter i la recupera. 4 minuts, quan haurien de ser un mínim de 5. Un mínim de 5, si no més. Però vaja, era esperable per aquest àrbitre en aquest sentit. Recupera per al Rubí Cornella. La deixa per Marc Juncà. Atenció a la pressió de Nico, és bona. I Rafa Leva, que la guanya per a la Unió Esportiva Rubí. Se les té amb Nico. Allà està l'enviament del porter de la Unió Esportiva, enviant cap a Aymar, que salta de cap. Queda la pilota per al Belda, que la torna a enviar cap a dins de l'àrea. Ja la desesperada, la lluita Castillo a la frontal cap a Aymar. La toca també al Belda, que lluita per la pilota. També Adri Record, queda al mig del camp. Qui se la queda? És el jugador local, crec que era Agus. Enviament en llarg cap a Nico, que mira de fer-se amb la pilota, la guaya Marc Juncà i falta. Falta favorable a la Unió Esportiva Rubí. Falta favorable a l'equip de la nostra ciutat, que ha d'enviar-la des d'aquesta situació. Ara sí que ja entrem en temps crític. 16 minuts, són 4, arribarem al 19 de la represa. 4 de pròrroga que ens resten per un gol que sigui èpic i arribem els penals. Pau Albelda, que intentarà tocar la pilota després de la centrada. Rafa Leva refusa la defensa del conjunt tarragoní i és fora de joc favorable a la Unió Esportiva Rubí. Nico es trobava en aquesta situació antirreglamentària. Juga la Unió Esportiva Rubí. Pau Albelda des del terreny propi, no? Ha assenyalat al final falta, sembla ser, de Nico. Doncs enviament de Pau Albelda, Rafa Leva fins i tot puja per la possible rematada. Anem a veure, perquè pot ser una de les últimes. Un dia èpic que podríem explicar als nostres nets si els tinguéssim. Enviament cap a dins de l'àrea, intentarà saltar i és Nahuel que refusa i l'àrbitre que aposta per el més fàcil. Assenyala falta de Rafa Leva, va home, va. Venga ya, hombre. Aquestes coses dels àrbitres són lamentables. Assenyala una falta dins de l'àrea quan hi havia molts jugadors dins de l'àrea i tira pel més fàcil. La falta del jugador de la Unió Esportiva Rubí. Aquestes coses, la veritat és que mai ens han agradat. I el senyor Pérez García ha fet un bon arbitratge, però els detallets tots han anat cap al costat tarragoní, cap al costat de l'equip local, senyor Pérez García, com aquest temps que ha afegit en aquesta segona meitat. 17 minuts, arribarem al 19, perquè no afegirà ni una més. I allà està la pilota que no la treu el porter i l'àrbitre que s'ho mira amb una calma, xitxa com si no passés res. Enviament en llarg, la lluita Nico, cap a Nico que va la pilota, la té juntament amb Ajup, intenta un no sé què, es perd per línia de fons, la recupera el Rubí, que ha de mirar de cremar les últimes naus en aquesta jugada, 1 minut i 10 segons en aquest partit que perd 3-2 davant de la Pobla d'en Mafumet. Allà va Adri Record, que enviarà des d'aquesta. Vinga, hombre, va! Per l'amor de Déu, això és expulsió! Quina entrada contundent de Danilo sobre... No, és Álvaro sobre Rafa, sobre Adri Record. La veritat és que ells fan el que han de fer, res a dir. La qüestió és l'arbitratge, últimament s'ho està prenent d'un color massa lleig. Allà va la centrada, és bona interior de l'àrea, la pilota és per Rafa Leva, dins de l'àrea, queda el rebot, cau al terra, demanen falta sobre Rafa Leva, dins de l'àrea, que ha rebut un cop, i l'àrbitre diu que vinga, home! Va, va, és que Rafa Leva s'ho ha de prendre en calma. Pilota per a la Pobla d'en Mafumet, 18 amb 30 segons, pot ser que tingui una última a la Unió Esportiva. Vinga, que hi ha 5 metres, treurà des de porteria, sense pressa Nahuel, amb el permís de l'àrbitre. Abans li ha tret targeta groga Rafa Leva per perdre temps. Mira Nahuel, mira Nahuel com s'ho pren, i l'àrbitre no li diu ni pio. Continua el joc sense problemes. Porta 30 segons per treure des de porteria. Allà va l'enviament, no arriba als 19 i diu l'àrbitre que s'ha acabat. Final, s'ha acabat l'eliminatòria, ha guanyat la pròrroga, la Pobla d'en Mafumet ha guanyat 3-2 a una immensa, a una gran, a una Unió Esportiva Rubí, que ara mateix, en els seus jugadors, sent tristesa, però que ha d'aixecar el cap, ha de mirar amb orgull el que ha fet amb el dia d'avui, perquè ha fet un partidàs i ha optat fins a últim moment a la victòria i a passar ronda. Gran eliminatòria, gran temporada per a la Unió Esportiva Rubí, que es queda amb aquesta semifinal. Senyor Pérez García, déu-n'hi-do les que ha tingut també, però això és d'una altra història. Ara hi ha celebració, la de la Pobla de Mafumet, hi ha tristesa, però amb orgull, la de la Unió Esportiva Rubí. Els jugadors, doncs, que han acabat, anem a buscar protagonistes des de graderies, perquè si no m'equivoco, l'Albert Soler també està encara ara per copsar què pensen els aficionats de la Unió Esportiva Rubí.
4: Doncs sí, Cisco, estem aquí en el córner, exactament els jugadors estan ara aplaudint a l'afició i, com pots sentir, de fons, doncs l'afició restant amb càntics de Rubí, Rubí, per animar els jugadors. I la veritat és que ha sigut un final, bueno, ja ho has explicat tu molt bé, molt, una mica decebedor, però ho han donat tot. I tinc aquí al costat meu un dels aficionats que s'ha desplaçat amb autocar, és el José. Molt bona. Molt bon vespre.
5: Hola, què tal? Ha sigut un partit molt, molt intens, molt emocionant, i bueno, he acompanyat aquí a l'equip, i bueno, no ha pogut ser, no arribem a la final, però bueno, contents pel que hem fet.
4: Molt bé. S'ha viscut algun momentet, no diré de tensió, perquè crec que no ha sigut la paraula, però sí que, clar, aquí no hi ha separació entre les aficions i hi ha hagut algun moment en què la seguretat s'ha hagut d'endur alguna persona, eh?
5: Sí, està amb una mica d'intensitat, però bueno, al final no ha passat res i tots contents.
4: Molt bé. Has vingut amb el teu fill?
5: Sí, aquí, amb el meu fill. Amb
4: el jugador del Rubí?
5: Sí, també jugador del Rubí. Hem vingut amb l'autocar perquè...
4: Puc preguntar? Sí? Com et dius?
6: Marc.
4: Com has vist el partit? Com has vist el partit?
6: Molt bé, la veritat, han fet bon partit.
4: Sí? Llàstima de la derrota, però...
6: Sí.
4: T'ha agradat com han jugat?
6: Sí.
4: Sí? Molt bé. Els has aplaudit ara quan hem vingut
6: sí.
4: aquí? Sí. Molt bé, perfecte. I ara, doncs, cap a casa.
6: Sí.
4: Un cop, eh? Molt bé.
7: Sí, parem, no?
4: Doncs gràcies, sí. Marc, i gràcies, José.
7: A tu també.
4: Doncs, Cisco, ara ja, a poc a poc, la pista del Rubí enfila ja cap a casa. Veiem ara Rafa Leva com s'apropa, ell sol, cap aquí al córner per saludar a la pista, que li respon també amb aplaudiments. Es toca el cor.
3: Pues Cisco. Albert, perfecte, doncs. Sí. Pues. Moltes gràcies, Albert, des d'aquesta zona de graderies. Algun protagonista més o tanquem ja?
4: Molt bé, perfecte. Adéu, Cisco.
3: Doncs tanquem línies des d'aquesta zona de graderies per part de la Unió Esportiva Rubí. Agrair a l'Albert Soler, el nostre company i director

0: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
1: Tengo que encontrarla.
2: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
3: Creo que he descubierto algo increíble.
0: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
4: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
5: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play. On la música és la protagonista.
6: La informació esportiva local a Ràdio Rubí.
7: Vinga, va, som-hi, que estem aquí a peu de gespa amb l'entrenador de la Unió Esportiva Rubí, Blai Martí. Enhorabona pel que heu fet.
8: Costa dir gràcies, però suposo que gràcies.
7: Sí, perquè suposo que ho has vist, graderies amb molts aficionats del Rubí, tothom cantant, tothom feliç del que heu fet, una pena, però ens hem de quedar, jo sé que ara costa molt, però ens hem de quedar amb aquesta part.
8: Sí, ha estat, jo crec, un èxit de club, de primer poder estar aquí, poder competir com hem competit contra la Pobla, que crec que els hem competit a tu i que això té molt mèrit, i sobretot la gent, no? Poder generar il·lusió a tota aquesta gent que hagin vingut aquí i que hagin passat un dissabte creient en l'equip, amb la il·lusió que s'ha generat. Ha estat una eliminatòria molt bonica, però el sabem alguna cosa, jo crec.
7: Doncs això li tornarem, perquè si això continua igual, anem amb el que ha estat l'eliminatòria en general, discutida fins a l'últim moment, els detallets han decantat la balança, res més, és veritat que teníem davant un gran equip.
8: Sí, la Pobla és un equipàs, jo crec que han fet ells molt bona eliminatòria, crec que nosaltres també, crec que hem estat fidels al que nosaltres volíem ser, però al final hi ha moments en què hi ha detalls, crec que hi ha moments en què els detalls ens han somrigut i ens hem sabut sostenir el partit. Crec que se'ns ha escapat d'una manera una mica cruel, perquè a més tu pots entendre que la Pobla et sotmeti i et pugui fer un gol, però que tu faci una contra d'una pilota aturada que quasi era el 3-0 fa més mal, i el gol a la pròrroga també d'una falta lateral fa més mal. Però crec que hem de ser justos amb el que hem fet, crec que el que hem fet té molt de mèrit, venint d'on veníem, han estat dos mesos espectaculars, jo crec. L'equip ha fet màgia, la gent ha fet màgia i jo crec que ha estat una primavera que ens durarà anys al club si la sabem aprofitar.
7: Sense cap mena de dubtes, potser per posar una mica de via a l'aigua és el fet que amb el 0-2, és que ho hem vist tan prop, aquí és on potser ho fa una mica més de mal, no, a vosaltres?
8: Sí, jo crec que amb el 0-2 ho tens molt a prop, 45 minuts, sabent que en part el pitjor havia passat, perquè crec que els primers minuts sí que ens ha costat entrenar el partit. A mi el 0-2 a la mitja part sempre ha estat un resultat que no m'agrada, i els he dit que havíem de sortir a buscar el tercer, i crec que ho hem intentat. Hem tingut la del Kevin, hem tingut una del Munyi, hem tingut una del Cornellà en una pilota aturada, ja no sé si era per fer el 3-3 en aquest cas, però nosaltres ho hem intentat a la nostra manera. Crec que arribàvem molt justets físicament, amb una mica de descompensació de tots els efectius que teníem, però teníem il·lusió i crec que al final el futbol és així i crec que ens agrada per això també, però és una pena.
7: Parlarem al llarg de les pròximes setmanes de resum de temporada, però jo crec que el que tu has dit abans, aquesta primavera tan maca, amb això ens hem de quedar i ens quedarem quan passin els anys.
8: Sí, a mi m'agradaria que la gent recordés el Rubí de Pau Albelda, el Rubí d'Àlex Ruiz, de Rafa Leva, d'Aitor Torres, de tota aquesta gent que ho ha fet de puta mare, que quan es passa la pilota, Massip, Pau Herranz, Record, tota aquesta gent, són un gust de veure'ls, ho senten, avui estan fets merda, però m'agradaria que la gent recordés aquest Rubí per aquesta primavera i per més primaveres, de veritat, però això ho dirà el temps.
7: Sense cap mena de dubtes. L'última, Blai Martí ha demostrat que pot ser entrenador de la Unió Esportiva Rubí. Al respecte d'aquest tema, jo sé que no sé si és el moment, però saps alguna cosa, cap a on pot anar-hi, estaria molt bé que poguessis continuar, no? Com ho veus?
8: És molt difícil, jo crec. Ara em costa parlar, també venim d'això, i jo em quedaria tota la vida. I m'he dit que jo sempre ho he dit, que a mi m'agradaria fer 100 partits i després 100 més, perquè aquí jo vaig arribar fa 2 anys, però és un club que sento moltíssim. Crec que en aquests 2 anys està molt cuidat per molta gent del club, l'Alfonso, la Maria, l'Eric, el Xavi Gil, tota aquesta gent que m'han cuidat en el dia a dia. Amb els entrenadors també he fet un lligam molt maco, amb el Charlie, amb el Santi, amb el Carlos Navas, amb el Ferran, tota aquesta gent. M'han fet el dia a dia molt fàcil, però crec que això no és una decisió meva. Crec que és una decisió del club. Jo crec que tinc clar que necessita l'equip, i ho hem demostrat aquests 2 mesos. Crec que tinc clar que necessita el club, però insisteixo, no és una cosa meva, i crec que tinc clar que necessito jo, i jo necessito estar tranquil i estar content i estar feliç, gaudir del futbol, estar bé amb els jugadors, poder-los entrenar com els he pogut entrenar aquests 2 mesos, que ens donin alegries, que les alegries se n'alegri tothom, que les alegries se n'alegri tothom, perquè crec que ho necessitem. I si el club creu que el projecte és aquest, jo estaré encantat de ser-hi. Si no, jo vaig firmar per 7 partits, han estat 9, i ha estat un plaer.
7: Sense cap mena de dubtes, moltíssimes gràcies pel que heu fet pel futbol rubinenc, per la Unió Esportiva Rubí Blai.
8: Gràcies, i sentiu-vos orgullosos, que encara que avui costi, crec que ho hem d'estar.
7: No costa, t'ho asseguro, no costa, que ho tinguis clar. Gràcies al Blai Martí, perquè és un dia per obrir el pit als aficionats de la Unió Esportiva Rubí. Estava emocionat, li ha costat aguantar plorar al bo del Blai Martí mentre es parlava. És un dia de tensions, estaven els jugadors al costat dels vestidors, tocats també emocionalment, però és un dia d'aixecar el cap, és un dia de dir, som la Unió Esportiva Rubí, perquè s'ha fet de meravella, s'ha fet espectacular. Davant tenien un gran equip que també es mereixia potser passar, i ho ha aconseguit, els nostres s'han quedat a les portes, ha estat una pena. Però vaja, en qualsevol cas, anem a buscar el tècnic de l'equip local, a veure si podem parlar amb el Xavi Vilagut. Tornem en breu des d'aquesta casa, Ràdio Rubí, no perdi la sintonia.

0: A Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22. I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosi de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
1: Llatins informatius de Ràdio Rubí.
2: La Diputació de Barcelona ha publicat el seu informe
3: els
2: sobre...
3: Els nous dispositius a Rubí és de poc més d'un milió d'euros.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
4: Entre la llista de municipis trobem la nostra ciutat. Aterrarà l'escenari del Teatre Municipal La Sala.
1: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat.
5: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza ara i sempre de 10 a 11 del matí.
6: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics amb Esteve Llop.
2: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y vivir la música como nunca antes lo habías hecho? Si es así, no lo pienses más. Este es tu programa. Experimenta. El programa de música experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adrián Eguizábal. Todos los viernes a partir de las 10 de la noche tienes una cita con nosotros. Sintoniza la 99.7 de la FM y visita www.radiorubí.cat. Te esperamos aquí en Experimenta.
3: Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana, un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat.
4: Programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música.
3: Us hi esperem.
5: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
6: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre. I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
5: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
7: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen a la nova temporada del cicle.
5: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
8: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
9: Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
10: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
11: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
12: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
13: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
14: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana amb lo de sempre i ben fred, eh?
15: Vinga, Sofi, cap problema.
16: Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
17: Tia, és que fort. Us ho has avançat plena profe de la uni.
18: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
17: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·larà el programa i encara no hem començat. Quin desastre.
16: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila, quan és això?
18: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí per fer el vermut amb les Hildes.
19: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
20: Les Hildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores, cada dues setmanes a Ràdio Rubí.
21: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

0: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
1: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
2: Llatins informatius de Ràdio Rubí.
3: La Diputació de Barcelona ha publicat el seu informe
4: sobre... Els nous dispositius a Rubí és de poc més d'un milió d'euros.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
5: Entre la llista de municipis trobem la nostra ciutat. Aterrarà l'escenari del Teatre Municipal La Sala.
2: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat.
6: L'enjoc és...
7: Futbol.
6: Bàsquet.
7: Hoquei. Okay,
6: handbol.
7: Waterpolo.
6: Tenis, taula.
7: Rugby.
6: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
2: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
8: Anem a escoltar a Garrofer, l'autor de dos gols de la Pobla, perquè l'entrenador no surt, eh?
9: Refresc, i han sigut el primer, si us pots explicar una mica com ha anat, i després el segon, després de la centrada de Teo.
10: Bueno, vull dir... Després ho tallaré, no? Bueno, jo la veritat vinc d'un any complicat, sapiguent pues, d'on venia, de com vaig començar aquesta temporada i de com s'ha portat la Pobla de Déu amb jo. Jo sabia de que un dia arribaria així, tenia la mentalitat forta de seguir creient, de creure, d'aprofitar els minuts que puc. I mira, avui he tingut la sort d'ajudar l'equip amb dos gols i supercontent per mi i per l'equip.
9: I ja l'última, Joel, suposo que ara ja ho heu celebrat molt amb l'equip i ara doncs queda aquest pas, no?, que també serà molt complicat i que el Rubí ens ho ha ficat complicat i sabrem que aquesta final també serà molt, molt complicada.
10: Sí, serà complicat, toqui el que toqui, si Sant Mauro o Prat, però bueno, nosaltres treballarem bé durant la setmana com estem fent fins ara i amb un poble.
11: Perdona, una última pregunta. Heu cregut? Amb el 0-2 s'havia complicat tot plegat molt, no?
10: Sí, vull dir, al final sí que és veritat que comencem amb mal peu, però després hem sabut reaccionar bé amb l'esperit que tenim nosaltres, amb el gran vestidor que tenim, i al final pues, ho hem tret bé.
11: Perfecte, gràcies. El jugador autor de dos gols de la Pobla de Mafumet, Garrofer, doncs que veient que l'entrenador no surt, tècnic de la Pobla de Mafumet, el de Xavi Vilagut, doncs, hem parlat o hem escoltat aquestes paraules perquè atenia la premsa local, hem aprofitat per ficar el micro i així d'aquesta manera nosaltres que ens podem acomiadar. Tot i que mira, per aquí ve l'Aitor Torres i li demanarem a veure perquè ens agradaria parlar amb el bo del capità de la Unió Esportiva Rubí, l'Aitor Torres, que jo sé que està tocat, però Aitor, si em permet, estem en directe, si arribem perquè físicament les coses, eh? Ei, deixa'm que et pregunti perquè et vull donar primer l'enhorabona, traslladar-la des de tu a tot l'equip, perquè ha estat espectacular el que heu fet.
10: Moltes gràcies, bueno, una pena perquè ho hem tingut molt a prop i se'ns ha escapat, pues, al final hem arribat molt justos de forces contra un equipàs per mi, i bueno, al final, doncs, mira, una acció de pilota aturada, no l'hem sabut defensar bé i ens han remuntat.
11: Clar, però aquí tothom, ara tristos, o sigui, i us veu les cares, però tothom orgullós perquè el que heu fet, el que hi havia a la graderia, ha estat un final de temporada tan maco, tu.
10: Sí, d'aquí uns dies doncs, valorarem el que hem fet aquests últims 3 mesos. Ens hem buidat, una llàstima perquè estàvem molt il·lusionats, l'equip, hòstia, ara tenia una altra cara, la dinàmica era molt positiva i una pena, però bueno, el futbol és així, a vegades et surt tot bé, com a la primera part, on et trobes amb dos gols quan estaves patint i després doncs, et remunten i s'ha d'acceptar.
11: Som-hi, gran capità, gràcies.
10: Moltes gràcies a vosaltres.
11: L'Aitor Torres, el gran capità de la Unió Esportiva Rubí, que ara va fer-li una forta abraçada al seu pare, gràcies també al Carles Puigbol, delegat de la Unió Esportiva Rubí, i que vam temporada agrair-li, doncs, tota la feina que ens ha dut i que ens ha ajudat a tot plegat al bo del Carles Puigbó. Nosaltres que amb aquestes últimes paraules del capità de la Unió Esportiva, Aitor Torres, que agafem el camí de sortida. Déu-n'hi-do, perquè liquidem els directes d'aquesta temporada amb aquest partit de la Unió Esportiva Rubí, amb el futbol sala i l'esportiu Rubí femení, amb la, doncs, 20B que ha guanyat, amb la penya blaugrana que ha perdut, amb futbol també de platja, com sempre, tot l'esport en aquesta casa. Ràdio Rubí, avui agrair d'una banda, doncs, el Toni Bravo Rodríguez, que ens ha explicat tot el que passava en el futbol sala i al pavelló de la Llana. De l'altra, l'Albert Soler Bonamusa, el nostre director, que ha estat seguint el partit i que també ha entrat en directe per saber una miqueta copsar els sentiments que hi havia des de les graderies per part dels nombrosos aficionats que han vingut avui aquí a la Pobla de Mafumet, sobretot també a la feina feta des dels estudis centrals del nostre company, el José Malagón, el tècnic de so de Ràdio Rubí, que ens ha estat acompanyant durant tota aquesta temporada. Enviar-li també una forta abraçada i, com no, un home que, avui tanquem les transmissions en directe de l'any, per tant, ja em permetran que m'acomiadi també de qui estic aquí al meu costat, com és el Julián Aroca, membre de la Junta Directiva i amb el qual, doncs, m'uneix una gran amistat i sempre, doncs, viatgem junts, com moltes vegades també hem fet amb el bo del Manolo García. Dit això, rebin també una forta abraçada d'un servidor, Siscolà de García, com sempre, eh? Un plaer infinit poder estar en aquesta casa i ajudar a transmetre totes les sensacions de l'esport rubinenc a tots els rubinencs. Que vagi bé. Adéu-siau.

Amb aquesta amaina de Sant Isidro tanquem la portada del Son Hunter d'avui. Una primera part del programa on l'Isidro Rubio, alma mater de Sant Isidro, ens ha presentat Lento Aposta, disc edit al segell català La Castanya. Segell favorit del Son Hunter amb un catàleg de luxe amb propostes musicals molt interessants que van del pop al post-hardcore o del punk al nou folk d'avantguàrdia. Propostes que miren endavant xuclant de les arrels, com podrien ser aquesta de Sant Isidro, però també Júlia Colom, Tarta Relena o Anna Ferrer. La menorquina Anna Ferrer acaba de publicar via La Castanya el seu tercer disc, un disc titulat Pa, on trobem aquesta aigua. Aquest és el so d'Anna Ferrer. La muda.

0: seguim endavant a la sintonia d'ICAT, això és el Son Hunter, i aquesta que acaba de sonar es diu En París. La firma Rei Don Pedro, el projecte personal del músic valencià Luisen Capafons, membre del grup valencià de post-rock Gazela. El disc de debut de Rei Don Perro és un EP que es diu Mansión Castillo i l'edita el veterà segell barceloní Foen Records. Discogràfica aquesta també plegada de referències indispensables. Pensa en grups com Balago, per exemple. També, i més recentment, trobem a l'escuderia Foen Records fitxatges com el de M-Train, o el que és el mateix, el projecte que lidera l'artista vasco-catalana Mirenxo Palomar, que fa unes setmanes va passar pel Son Hunter a presentar-se i presentar-nos el seu debut, un disc titulat Losing My Sleep. Ja saps, pots recuperar l'entrevista a la plataforma 3CAT. M-Train titula el seu primer EP amb Foen Records com aquesta cançó, Losing My Sleep. M-Train.
1: Clàssics, hits, urban, dance, fórmula Rubí. Tengo...

Un amic meu, quan estàvem gravant l'àlbum de Lapsus, del Tremendo, em va dir que el camí de l'artista era sempre buidar, anar traient, i que la pompositat era com un mostre de poca maduresa. I fuck it, tio. Em venia molt de gust fer això d'ara, vale? Ja em dóna igual ser madur o no.

0: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
1: I aquí a punt, com sempre, una setmana més per entrenar la nostra creativitat amb la nostra empordanesa de capçalera, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
2: Hola, Cristina. Què tal?
1: Doncs vinga, avui vinc amb els botons cordats.
2: Sí?
1: No, no em porto mai de botons, la veritat. Però farem creativitat amb botons, nosaltres.
2: No em portes
1: avui,
2: mai de botons? Això en parlarem després, que t'explicaré una cosa, ja veuràs. No? Hi ha una cosa molt curiosa.
1: Vinga, doncs. Per què botons?
2: Per què botons? Doncs mira, perquè estava netejant el lavabo.
1: Ai.
2: I allò passant per un moble que tinc, vaig veure un botó i vaig dir, què fa aquest botó aquí?
1: I
2: a
1: què feia?
2: A casa som dues persones.
1: Ho vas descobrir?
2: Bé, vaig preguntar
1: a l'altra
2: persona i em va dir, ai sí, és que l'he posat aquí per recordar-me que l'haig de cosir. I dic, val, d'acord, doncs porta dues setmanes allà, saps? I aquell botó i al final dic, bé, no ens parlarem de botons. I sí, sí, i els botons és com a mi em passa amb els imperdibles, que a vegades també, no sé per què, pareix un imperdible
1: sí,
2: en algun
1: lloc.
2: Sí,
1: d'on ha sortit això ara,
2: i dius,
1: no?
2: Sí, i el dia que el busques...
1: No el trobes.
2: I això que es diu imperdible, però sí, és perdible. És perdible. Sí. Doncs el botó també és perdible. I va venir d'aquí, o sigui que... I també això em va portar a l'afició que jo tinc pels botons, eh?
1: Ah, ets fan, eh? A mi també m'agraden, eh?
2: Sí, bueno, tot el que sigui complements per poder crear, m'encanten. I a més, tinc pots de vidre, llaunes... Saps les llaunes de les galetes antigues? Mm. També plena de botons. I com que hi ha molta gent que ho sap, doncs sempre m'han regalat botons i
1: he anat
2: al mercadillo.
1: Jo la caixeta de casa també la veig perquè la meva mare ha cosit tota la vida, s'ha dedicat a això. I clar, òbviament, fils i la caixeta dels botons, perquè clar, quan te'n salta un, tranquil, que la mama en té una de recanvi, sigui quin sigui.
2: Doncs sí, a més, que hi ha botons que són meravelles, eh? Jo he fet culleres de botons, també.
1: Ah, oh, que original!
2: Sí. No 100% de botons, però amb
1: però
2: metall i amb alguna
1: part, no?
2: Cosa, i que hi ha botons que es presen cosetes. O sigui que, mira, al final és una cosa molt petita, però que porta una història molt gran, ja veuràs quan en parlem.
1: I tant. A part, però... els fas anar de 21 botons, no?
2: Home, mira, això ens ho explica Blau Mut, eh?
1: Home, ens encanta!

0: En Blaumut i aquí, jo i la Roser ja estàvem aquí ballant, amb aquest 21 botons.
1: Ah, l'he encertat, aquesta t'agrada,
0: m'agrada, m'agrada.
1: Doncs mira, Cristina, que els botons existeixen des de fa més de 4.000 anys.
0: 4.000 anys? Mare Déu.
1: Però els més antics que s'han trobat, que de fet eren de closques marines, no? I clar, eren materials així que hi havia en aquell moment. Saps que només els feien servir per decorar? Els cosien a la roba per ornament.
0: Ah, no tenien funcionalitat, diguéssim, no?
1: No tenien funcionalitat. I saps per què?
0: Per què?
1: Perquè encara en aquella època a ningú se li va ocórrer fer un forat.
0: Fer un trau! Clar, això és pensament lateral total, tot, també.
1: Clar, dius, home, tenim això, doncs que... Doncs fins que no va arribar el trau, a la història no van ser funcionals els botons. Perquè, clar, un botó sense trau és com una clau sense pany.
0: Sí, totalment.
1: Clar, no serveix per res.
0: Molt maca, però molt no maca tenim a posar-la.
1: Per decorar i ja està, no? Doncs quan finalment algú va tenir la gran idea, doncs va canviar el món, clar. Pel voltant del segle XII a Europa, el botó es va convertir en el que ara coneixem, que era un mecanisme... doncs per tancar roba.
0: Oh, i després va arribar la cremallera, que allò ja va ser...
1: Sí, ja no va més. Crec... que vam parlar un dia de cremallera?
0: Sí,
1: diria
0: sí,
1: que sí. Que sí? Doncs sí, sí, doncs vinga, amb el botó, doncs... En aquest moment és quan es converteix en el símbol de poder, també, perquè a part de ser funcional, en aquí és, on... és com les medalles. Els botons era la marca,
0: com
1: també.
0: Com els galons, no?, una mica.
1: Això. Perquè, clar, ja era com que a les classes altes, doncs, clar, ostentaven doncs, amb botons d'or, o que eren molt elaborats, o que eren especials.
0: Era un símbol per veure en quina categoria estaves, no?,
1: sí,
0: a nivell social.
1: Això mateix. I mira, i un exemple d'ostentació amb botons era el rei, un rei de França, que es va cosir un vestit de gala que portava 13.600 botons d'or.
0: Uau!
1: T'imagines el que devia passar, això?
0: Molt.
1: Poc que devia caminar ni a res.
0: No, i és molt perillós que et segrestin, portar això a sobre.
1: No, jo crec que és impossible de segrestar. Però
0: no te'l pots endur?
1: Amb una grua. Amb una... Doncs mira, canviem. Saps que per què les camises de roba d'home o la de dona el botó canvia de costat?
0: Sí, explica-m'ho, perquè que difícil quan et fiques uns pantalons que diguéssim que no estan fets per tu.
1: Doncs mira, els de la roba d'home van a la dreta i el de la dona van a l'esquerra. Jo tinc un problema que em costa saber quina és la dreta i quina és l'esquerra.
0: No, jo crec que ho has dit al revés.
1: Ah, doncs mira, jo tinc apuntat així,
0: Bueno, jo... O vaig amb pantaló d'home, vés a saber, potser.
1: Dic per davant que em costa saber quina és la dreta i quina és l'esquerra, Però bé, la raó dels homes és que quan van començar a fer servir els botons, que es va generalitzar, els homes portaven espasa.
0: Sí.
1: Estem parlant de tiempo remotos.
0: Anyosà.
1: Doncs clar, l'espasa anava al costat esquerre. I per poder desenvainar-la ràpidament amb la mà dreta, clar, necessitàvem fer allò... No? Doncs la roba es tenia a cobrir cap a la dreta, cap a ells. Per tant, el botó a la dreta.
0: Perquè s'havien de descamisar abans d'agafar l'espasa, o com anava?
1: Doncs sí, perquè portaven aquests botons grossos.
0: Ah, va.
1: No sé, posa la imaginació, Cristina. Opa, jo ho he llegit així, saps?
0: Estic molt divertida avui, perdona, Roser. Ara he vist el senyor rassa arrencant-se els botons i agafant l'espasa.
1: Jo també l'he vist, jo també. I la raó de les dones.
0: Sí.
1: Doncs les dones benestants, que eren vestides per les serventes, doncs clar, les serventes normalment eren dretanes. I per facilitar la feina, doncs per cordar botons, anaven a l'esquerra. Dues raons pràctiques, no? Perquè
0: clar,
1: de temps
0: sí,
1: enrere,
0: sí,
1: que fa que, mira, dia d'avui s'hagin conservat aquestes maneres de fer.
0: Carai, molt
1: però,
0: bé.
1: Vols dir que ara es fa tant? Jo és que ara no m'hi he fixat tant,
0: Jo sé que alguna hora he hagut de cordar botons, perquè, jo què sé, et poses els pantalons d'un col·lega o alguna cosa, i dius, per què va al revés? Això m'hi he trobat. Però...
1: clar. No, però amb camisa sí que és veritat. Que jo que ho he vist amb pantaló, no. Mira, i ara una llegenda.
0: Vinga.
1: Va, que no tampoc sabem si és veritat o no. Jo és que trobo tanta fantasia com busco per escriure els programes.
0: T'encanta,
1: i m'encanta, perquè ja saps tu que jo l'ho d'explicar, contes a mi m'agrada molt. Després, que sigui veritat o no, no ho sabem.
0: No passa res, però explicarem el conte, a veure.
1: Sí, perquè per això som creatives.
0: I tant.
1: Doncs, això va, que durant la invasió de Rússia de Napoleó, les tropes franceses portaven els botons de les jaquetes fets amb una aleació de metalls on hi havia molt d'estany.
0: Sí.
1: I resulta que l'estany, a temperatures extremes, es desintegra.
0: Ai, i devia cremar això,
1: Literalment es desfà el botó. O sigui, l'estany es desfà. Doncs la llegenda diu que els soldats es van quedar sense poder tancar les jaquetes, clar, en ple hivern, eren a Rússia, i que van patir molt i molt, i clar, que això els hi va perjudicar. tota manera, hi ha historiadors que qüestionen, però que és una llegenda que realment sí que està difosa, eh? No és pas que jo me l'hagi inventat, eh? Per tant, un botó, una cosa tan senzilla, pot ser el taló d'Aquiles, un exèrcit.
0: Imagina't.
1: Què et sembla?
0: Anem a analitzar tots els botons?
1: No.
0: Oh?
1: Sí.
0: Sí? Sí o no?
1: Sí, va, anem a fer amb la Bet. Sí, vinga. Sí, sí.

0: Preciosíssima cançó de la Bet, tots els botons que ens agraden molt i que sí, la Roser me l'ha deixat posar.
1: Sí.
0: Anem a seguir parlant de botons.
1: Va, ara sí, ara parlem de dites.
0: Dites, anar de 21 botons.
1: Exacte, que vol dir quan algú va molt mudat, no? Que va de gala, no? I això ve dels uniformes de luxe, que portaven exactament 21 botons.
0: Mamma mia.
1: Ho sabies, això?
0: Quina feinada, no?
1: I per què 21?
0: No ho sé. Però clar, uniforme deu ser de cap a peus, perquè si no es no et dona lloc per 21
1: botons.
0: No,
1: perquè hi ha fileres dobles.
0: Ah, d'acord.
1: Clar, els uniformes porten així com fileres dobles.
0: Ha quedat clar que no és el meu terreny. Callo.
1: Doncs això, que si algú va de 21 botons és perquè va molt elegant i això ve doncs, dels uniformes antigament de luxe.
0: Tenim més dites?
1: Una altra. I per mostra, un botó. No ho dius, això?
0: No.
1: I per mostra, un botó. Que vol dir justament això, no? Que quan confirmes una cosa i dius, mira, he fet això i això ha anat així, així, així, així. I per mostra, un botó. No ho has dit mai?
0: No ho havia dit mai. No.
1: Ai,
0: sempre
1: doncs
0: coses
1: sí.
0: Noves,
1: bueno, perquè som de generació diferents i això es nota, eh?
0: Però les dites passen de generació en generació.
1: Ah, doncs aquesta no ha passat.
0: Aquesta no.
1: No t'ha arribat
0: potser
1: a tu, Cristina.
0: Territori, potser és per territori, això, Roser. Què més?
1: Va, el botó del mig. I aquesta saps d'on ve? Saps d'on ve? Ai, és que ets el botó del mig. Tampoc t'ha arribat aquesta.
0: Està sempre al mig com el dijous? Seria una mica això?
1: Sí, va. Doncs mira, això per què ve? Això ve perquè en el món dels vestits de jaqueta, no? Els trajos, doncs, hi ha un arreglador. Els que tenen tres botons, o sigui, tres botons, tres regles.
0: Sí.
1: El de dalt a vegades es corda. A vegades sí, a vegades no. El del mig, sempre. Sempre. I el de baix, mai.
0: No es corda el de baix?
1: Mai es corda el de baix.
0: Per què?
1: No, perquè és el protocol. És etiqueta bàsica. O sigui que ara, vés-te fixant amb la gent que porta jaqueta de vestir, que tingui tres botons.
0: Però parles d'una americana.
1: Una americana.
0: Ah, va.
1: Una americana de tres botons.
0: No, llavors, el de baix no, mai. També hi estic d'acord, sí.
1: Doncs el de baix no es pot cordar mai. El del mig, sempre. I el de dalt és opcional. Per tant,
0: si és més desenfarat o més tapadet, no?
1: Això mateix, sí. I si portem la paraula al botó en castellà, els botons, el botones,
0: sí,
1: no? Que seria
0: és l'ofici.
1: El noi que està a la porta de l'hotel, que és el que porta les maletes i el que va fer els encàrrecs. Saps com es diu en català?
0: Com?
1: Groom.
0: Eh? Groom?
1: Groom, G-R-U-M.
0: No ho havia sentit mai.
1: Doncs és la traducció de botones en català. I és el noi que fa encàrrecs, és el noi que fa això, no? Sí. I però se li deia el botones perquè justament portaven un uniforme ple de botons brillants, no? Com els uniformes militars,
0: sí,
1: una
0: clar,
1: mica el que dèiem abans. I clar, quan li deien, mira, aquest noi, el botones, no? Mira, si seguís posat cremalleres, hi dirien el cremalleres.
0: Sí, però no, és el botones.
1: Es diu el botones. I en català, doncs, el groom, o sigui que mira, tenim una paraula nova per posar en el nostre vocabulari.
0: Sí, la poso al vocabulari.
1: Saps que hi ha un truc per cosir botons?
0: Bé, anar passant per un forat i per l'altre, no?
1: entre ells, sí. Doncs mira, es fa amb un escuradents.
0: A veure, va, explica'ns
1: mira,
0: això.
1: Mira, tu poses l'escuradents entre el botó i la roba, sí? I li fas primer com una volta, i llavors ja vas passant el forat amb la roba, I què aconsegueixes? Que te queda una mica d'espai,
0: sí?
1: I després al final l'has de fer així com un...
0: Sí, acabar-lo de recosir per sota,
1: sí.
0: A l'entremig entre el botó i la roba,
1: això.
0: Per acabar-ho d'apuntalar perquè no surti.
1: I et queda doncs, 1 mm, 2 mm, sí. Que no queda enganxat a la roba. Perquè
0: I fa quan... que es pugui posar bé amb el trau.
1: Això mateix, perquè clar, quan queda molt enganxat hi ha el problema de que es pot arrencar. I en canvi, si deixes això amb l'escuradents, doncs tens com més flexibilitat. Però clar, no ho has fet mai així?
0: No.
1: Doncs,
0: ja he cosit algun botó a la meva vida, però...
1: Doncs ja tens una cosa a fer. Veus les ments creatives que s'inventen coses? Doncs aquí una bona dona en el seu moment...
0: Els escuradents segur que també tenen molta història.
1: Segur que va ser una dona. va inventar això dels botons. Però clar, hi ha gent que cus botons, Cristina, i n'hi ha d'altres que volen que els arrenquin.
0: Ai!
1: I he trobat dos noies.

0: Doncs aquí la tenim, aquesta Botones, eh?
1: Aquesta no la coneixies,
0: Juana,
1: no?
0: Juana Rozas i Juliana Gatas. No, no la coneixia,
1: ah,
0: aquesta.
1: Ah, que t'he posat tots que sí, però aquesta no.
0: Aquesta no. Aquesta m'havies de sorprendre, eh?
1: Sí,
0: d'alguna manera.
1: Arrencar botons, eh? Allò, amb un moment de locura que dius, vinga, va, pim-pam. Doncs escolta'm, que el botó no és només a la roba.
0: No?
1: No, home, hi ha molts botons. Tenim, per exemple, la flor botó. Hi ha una flor que se'n diu botó. És una flor

0: escales.
1: Però és que avui venia amb pressa i dic que arribaré a la ràdio, dic que m'ofegaré i no podré parlar. I dic que agafo l'ascensor. I mira, anava tocant.
0: I anava apretant. Va, nen, és que és lent, és molt lent l'ascensor, eh?
1: Sí, sí. I ens sembla que si toquem molt, no? O quan toques un timbre, dius, no, vinga a tocar. I vas tocant el piu.
0: Ens agrada apretar coses, eh?
1: Clar, el botó. També li diem piu. Tu li dius piu?
0: Piu, sí. Apreta el piu.
1: Apreta el piu. I és un botó,
0: sí.
1: No? Doncs, això, bueno, el botó del pànic, no? Que aquest no el tenim i no, millor no es tingui que
0: no
1: tocar
0: cal.
1: Mai ni res, no? I què més? Ah, mira, t'explico, al cinema hi ha una pel·lícula que es diu Los Mundos de Coralina, l'has vista?
0: No.
1: Doncs aquí la nena protagonista, la Coralina, doncs entra en un món paral·lel perfecte en aparença. No? Ella veu que allò està molt i molt bé, i tot, però veu que tots els personatges hi tenen botons cosits als ulls.
0: Ui.
1: O sigui, en comptes d'ulls, hi tenen botons.
0: Clar,
1: no?
0: És com el del substitut de les nines, no?
1: Bueno, és que la dolenta de la peli el que fa és que treu les ànimes dels nens i quan els hi treu l'ànima els hi cus botons. O sigui, tu pots veure que un nen ja no té ànima perquè té botons als ulls. I clar, la Coralina també li vol treure l'ànima.
0: Ai,
1: i li cus botons.
0: No me la penso mirar, aquesta pel·lícula.
1: No t'he dit al final, ja la miraràs. Però que va per aquí la cosa, no? Però clar, converteix una imatge bonica, doncs un personatge bonic, amb una cosa inquietant al final, perquè clar, vas veient els personatges amb els botons als ulls i és com que fa cosa,
0: sí,
1: no?
0: Sí, fa coseta. Però sí que per arreglar un peluix era habitual agafar un botó que li substituís l'ull, no? Que inevitablement es queia després de... quatre cops amb los cap aquí cap allà, no?
1: Sí, bé, i també que ja es fan servir com per això, per forma d'ull, eh? També amb els... Però bueno, mira, ve d'aquí a la pel·lícula aquesta. Sí, sí. Què més? Què més t'explico? Saps que hi ha un museu dedicat exclusivament als botons?
0: No en tenia cap dubte. Tu sempre trobes arte per tot, eh?
1: Com o no? Doncs sí, a Chicago.
0: A Chicago?
1: Sí, que si vols hi hem d'anar-hi cap allà. Doncs és l'únic al món que està dedicat als botons de pin, els que van amb el tancament de pin,
0: sí.
1: I els, diríem, en diuen botons, però serien com les xapes de campanyes, que també hi ha botons, saps? Totes les campanyes Estats Units i Xins, és com si no hi ha la xapa, no? No, sembla que no és. Doncs hi ha tot un museu que és això, els botons, tot, de tota la història i aquestes coses. I és l'únic que hi ha en el món que és així ben complet.
0: Carai, amb els botons, eh?
1: Sí, i té més de 30.000 botons catalogats i inclús va entrar al Guinness. I saps que hi ha fòbia als botons?
0: Fòbia als botons? Per què fòbia als botons? Doncs qui té fòbia a un botó?
1: Mira la paraula, espera, a veure si te la dic bé. Compounofòbia. Compounofòbia.
0: Compounofòbia.
1: Això és fòbia als botons. Doncs, saps qui tenia fòbia als botons?
0: Qui?
1: L'Steve Jobs.
0: Ah, sí?
1: Sí, per això anava sempre en jersei...
0: Com jo no porto botons,
1: clar,
0: ja t'ho dic.
1: Per això t'ho dic, dic, mira, potser tens fòbia als botons.
0: No tant, eh? Que després em fico l'americana i m'agraden.
1: Doncs
0: amb el
1: mira,
0: botó del mig, només,
1: doncs
0: sí,
1: però... sí, es veu que aquest senyor en tenia. I diuen, que ja tampoc sabem allò que si és veritat o no és veritat, però...
0: nosaltres aquí li fem...
1: Però és que hi ha llocs que ho expliquen, per tant jo ho agafo.
0: Digues.
1: Saps? I llavors, clar, doncs que no li agradaven els botons, ni els pius, ni això, i per això es va obsessionar amb voler crear el primer telèfon que no tingués cap tipus de botó, que fos tot tàctil. Ell no volia botons enlloc.
0: Ah!
1: Què et sembla?
0: Oh,
1: t'has quedat muda,
0: Cristina? Sí, ara m'has deixat...
1: I això és difícil,
0: sí? Sí, i mira que en aquell moment entre baralla entre BlackBerry i iPhone, allà amb què guanyaria, jo era de les de BlackBerry, va, perquè tenia botons, podies apretar un teclat, era més obvi, i no...
1: Clar,
0: ni se'ns acudeix,
1: doncs,
0: pues...
1: clar, aquest senyor va fer perquè no hi hagués botons enlloc.
0: Carai.
1: Què et sembla?
0: Carai.
1: Ara, això és el que s'explica, eh?
0: I famosos i botons segur que tenim històries.
1: Mira, l'Alaska, per exemple, la cantant, també ho explica, que té fòbia als botons. Diu que de ben petita, diu que la seva mare, quan li acostava algú que portava camisa així, era com que li feia repelús.
0: Ah, mira, no, cadascú les seves manies, eh?
1: Cadascú. Doncs hi ha molta més gent de la que ens pensem. Mira, ara ho irem preguntant.
0: Mira, teniu fòbia als botons?
1: Clar, i si algú que tu t'acostes i portes botons i fa com reacció rara, doncs mira, ja ho sabem. Doncs mira...
0: Alguna anècdota més?
1: No, t'he dit un altre nom estrany.
0: Vinga.
1: Filobanomisme.
0: I què vol dir això?
1: Això és el col·leccionisme, o sigui, la gent aficionada a col·leccionar botons, que també n'hi ha, i a Itàlia n'hi ha un en concret que té una falera i té dels millors botons de tota la història.
0: I els del museu també, eh?

0: suposo.
1: En deu tenir molts, que el museu de voler i els té ell.
0: Ah, ah, allà, allà regatejant cada dia, ja els veig.
1: Doncs sí, sí. Doncs mira, te volia dir això, aquestes paraules, que m'acosta, me'ls escric així amb espais.
0: Sí, clar.
1: I després em costa dir-ho també, mira. Doncs res, anem al consultori, què et sembla?
0: Cap al consultori que ens n'anem, doncs.
1: Som-hi.
0: Som-hi. No podem marxar mai sense fer els nostres deures amb la Roser. Roser, què ens has fet avui en aquest consultori creatiu? Què ens vols fer fer,
1: avui,
0: més concretament?
1: Avui, pràctica.
0: Pràctica.
1: Avui farem pràctica, sí, sí, avui farem...
0: Mans a l'obra.
1: Mans a l'obra. Agafarem, perquè botons tothom en té.
0: Sí.
1: Tothom en té, i si no, que en demani a la mare, a l'àvia, a la tia o a qui sigui, però tothom en té, a la veïna. Doncs una cosa molt i molt xula que es pot fer amb una base de paper o amb una base d'una fullola o alguna base,
0: sí,
1: de cartró o així, és dibuixar una silueta, la que t'agradi, que pot ser doncs una cara, un avió, una margarita, el que vulguis, i emplenar amb cola, doncs, amb botonets de diferents mides, diferents colors, i te fas doncs aquella figura, i després la part que no hi ha botons, la pintes.
0: Ai, que maco, això!
1: I fas un collage i és una obra d'art teva. Què et
0: em
1: sembla?
0: Em sembla fantàstic.
1: També pots fer postaletes per regalar.
0: Sí.
1: I fas així, fas com una floreta amb botonets
0: petits. Ara que ve l'estiu, no?
1: Clar.
0: Amb el sol, de botó, per exemple.
1: Per exemple, o pots fer, si tens tota una tonalitat blava, doncs fas com un mar de botons i vas fent com un degradé amb els blaus que tinguis i amb les diferents mides que tinguis de botons.
0: Segur que has fet alguna creació, tu, amb botons,
1: sí,
0: que
1: n'he fet, sí.
0: Sí, eh? No sí, tinc cap mena de dubte.
1: La veritat és que queda molt i molt bé, també. Sí. A tu s'ha tocat alguna cosa?
0: Ai, jo el que diria és que, per l'amor de Déu, tothom s'hauria de saber cosir un botó.
1: I si és amb escuradents, millor.
0: Millor, que després tindrem l'espai.
1: I si algú el vol arrencar, doncs ja, guaita, que trobi un moment, també.
0: Jo penso que també podríem agafar així un fil, passar per dins de diversos botons en vertical, diguéssim,
1: sí,
0: i tens el típic clic-clic-clic-clic de quan s'obre,
1: sí,
0: la porta.
1: També, també.
0: Per exemple.
1: Però mira, tinc un altre exercici.
0: Quin?
1: Mira, que aquest seria per fer meditació creativa.
0: A veure.
1: I aquest és amb escriptura. Perquè tu agafes un botó, un botó que tingui història, i comences a imaginar què ha passat en aquell botó.
0: Clar, què ha viscut aquell botó,
1: què
0: no?
1: Què ha viscut, qui l'ha fet, qui el portava... I mentre estàs escrivint això, aquest moment, la teva ment es relaxa, que és el que volem. Perquè així s'està preparada per tenir noves idees.
0: Ai, doncs sí.
1: I quan la gent tingui noves idees, què ha de fer? Escriure'ns.
0: Plasmar-les.
1: I escriure'ns,
0: en
1: Cristina.
0: En el teu Instagram.
1: Clar, el Roser Martínez Creativitat, perquè si no, no té gràcia, si no t'escriuen.
0: Clar, home, després la Roser plora, no la me la feu plorar.
1: No, no.
0: M'ha agradat molt tot el tema dels botons,
1: què
0: Roser?
1: Què et sembla?
0: Mira, que començaré a pensar en coses i agafaré la caixa de botons de la mama.
1: Vinga.
0: A veure què se m'acudeix.
1: Jo vull veure-ho,
0: eh? Ja em sé deixar, perquè són sagrats, aquella caixa de botons, eh?
1: Bueno, fes-li alguna cosa per ella.
0: Tu entens, eh? Ah, vaig acabar,
1: cosa...
0: amb una excusa.
1: Clar, i fet sentats emocional amb botons per ella i ja està.
0: Em sembla fantàstic, Roser, ens veiem la setmana que ve.
1: Que vagi molt bé i tant.
0: Vinga.
1: Adéu, adéu.
0: Som-hi.

Jo vull tornar a repetir la nostra identificatiu per l'Instagram @cruïlla_europa2.0.

0: programa bastant farcit, aquest.
1: Farcit i una mica desordenat.
0: Sí, sí, hem parlat de les Beatles.
2: No, s'ha ordenat mucho.
0: No sé, ja per anar acabant, com veus tu el futur així de Cuba una mica? Veus amb ressentiment? Tens familiars allà?
2: Sí, claro, tengo familiares en Cuba, tengo hermanos que
1: has aún... d'anar de pressa.
2: Sí, familiares en Cuba, y yo creo que el futuro de Cuba hoy mismo, hoy, con las noticias que tenemos, es bastante negro si se cumplen las predicciones que hay, al menos en mi criterio. No creo que vaya a cambiar mucho las cosas. Yo creo que pueden ir a peor con Donald Trump. En primera, es un presidente condenado con 34 cargos. O sea, no estamos hablando, no estamos especulando sobre un presidente. Estamos especulando sobre el propio Tribunal Supremo de Estados Unidos, que lo condenó con 34 cargos, aunque no cumplió. Y yo creo que el futuro, a mí no me gusta ese futuro. ¿Quiero un cambio en Cuba? Por supuesto. Pero ese futuro con Trump, a mí particularmente no me gusta.
0: I deixa'm ja puntualitzar que a mi em fa molta ràbia com, per exemple, van youtubers, ara que estan de moda, tants youtubers que van com a adultcorar o a blanca aquesta imatge i només et mostren com una Cuba que, mira que guai, que hi ha els cotxes aquests dels anys 50.
2: Exacto.
0: No? I tot això, i com aliens, no?, a tot el que passa, perquè, bueno, també van a la capital i, bueno, suposo que deuen...
2: Claro.
0: I, clar, ja van al luxe, no? I...
1: Molt bé, doncs fins aquí. Dir-vos que la setmana vinent no hi haurà Cruïlla d'Europa per ser festa local i que després ens acomiadarem en explicant, en la mesura de les nostres possibilitats, la visita del Papa a l'Estat espanyol i més concretament aquí a Catalunya. I a tot
0: perquè la Sagrada Família ha estat declarada l'església més alta del món, eh?
2: Sí.
1: I ell... sí, també donarem alguns consells pels que vulguin veure l'eclipsi, però això ja serà els últims programes d'aquesta temporada. D'acord? Moltes gràcies.
3: Gràcies, Toni.
1: Gràcies, Toni, per haver estat aquí.
4: Gràcies a vosaltres.
1: I gràcies, Arsenio. I demanem a la gent que es llegeixi el llibre d'en Cisco Betancourt i sabran millor a quin país estan.
2: En català i en castellà.
1: En català i en castellà.
0: On el poden comprar?
2: En Amazon.
1: En Amazon, ara avui dia tot és així, però sobretot a les llibreries.
2: A les llibreries.
1: Que és el més important. I Mataró en tenim, doncs, cap allà.
0: Adéu, que vagi bé.
2: Adéu.

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.

Salutacions cordials i sigueu benvinguts un dia més al programa Sardanes d'Autor. Avui amb el mestre Lluís Albert i Ribas. I la primera sardana que escoltarem del mestre Lluís Albert és la que porta per títol Cant a l'Escala i ens la interpreta la cobla La Principal de la Bisbal.

Per la cobla, la principal de la Bisbal, acabem d'escoltar la sardana Cant a l'Escala del mestre Lluís Albert. Lluís Albert i Ribas neix a Barcelona el 14 de juny de l'any 1923 i mor a l'Escala el 25 de juny de l'any 2021. Fou un musicòleg, compositor i també estudiós de l'obra de la seva tia Catalina Albert i que signava les seves obres com a dictor català. Els seus primers estudis els cursà a l'Escola Blanquerna i a les Escoles Pies, on va estudiar amb els mestres Llongueras i Casademont. Estudià al Conservatori Municipal de Música de Barcelona i al Conservatori del Liceu de Barcelona. Harmonia, contrapunt, fuga, orquestració i amb en Joaquim Serra, instrumentació per a cobla. L'any 1960 rebé el primer diploma oficial de l'Estat de mestre de composició d'aquest conservatori. I escoltem una altra sardana del mestre Lluís Albert. És la que porta per títol Records de Dansaire, que ens la interpreta la Cobla Montgrins.

En interpretació de la Cobla Montgrins, acabem d'escoltar la sardana Records de Dansaire del mestre Lluís Albert i Ribas. Lluís Albert havia tocat la tenora i el tible a les cobles, la principal barcelonina i Foment de la Sardana, l'oboè i la viola a l'Orquestra Simfònica Estela de Barcelona. I des de l'any 1983 al 1996 fou director de l'Orquestra de Cambra de Girona. Coneix també altres instruments com són la flauta de bec, la guitarra, l'orgue i l'acordió. Durant 35 anys va ser professor de música a l'Escola Laietània de Barcelona. A banda d'una vuitantena de sardanes, va compondre també obres corals per a orquestra i banda, per a quintet de vent, orquestra de corda, banda i orquestra simfònica, un concert per a tenora i orgue o música religiosa. Va harmonitzar baguets per a l'Esbart Català de Dansaires i va fer adaptacions de música clàssica d'autors com Mozart, Gluck, Huber, Schumann i Werner. També fou autor de guetes de cançons i de sardanes. I la següent sardana que escoltarem del mestre Lluís Albert, l'autor del programa d'avui, és la titulada Desitjo que us agradi, i ens la interpreta la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

desitjo que us agradi és la sardana del mestre Lluís Albert que acabem d'escoltar, interpretada per la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Musicòleg de la sardana, Lluís Albert va escriure diverses publicacions de teoria sardanista i va col·laborar amb els setmanaris Destino i Canigó. Així mateix, va col·laborar en diverses publicacions locals en temes relacionats amb la música, com, per exemple, la publicació del llibre Contra la falsa sardana de l'any 1953, on defensà els antics costums en dansa i en denunciar l'evolució. També va col·laborar en el llibre La sardana, a l'any 1970. L'any 1955 va localitzar les sardanes més antigues que s'han trobat en un manuscrit del segle XVIII a la Biblioteca de Catalunya. Veles i gavines, del mestre Lluís Albert, és la següent sardana que escoltarem, interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal.

Per la cobla, la principal de la Bisbal, acabem d'escoltar la sardana Veles i gavines del mestre Lluís Albert i Ribes. De família escalenca i vinculat a l'Escala, Lluís Albert fundà l'Esbart Escalenc de Dansaires l'any 1948 i l'Ajuntament d'aquesta localitat el nomenà fill adoptiu l'any 1998 i li concedí la medalla d'honor. Els antecedents familiars de Lluís Albert l'han ajudat a forjar-se una personalitat destacada. Els seus besavi i avi paterns van ser diputats i polítics destacats. La seva tia, Caterina Albert, va ser la genial Víctor Català, autora de Solitud i altres obres literàries de nivell. Fou fundador i dipositari del Museu Arxiu Víctor Català i va fer diverses contribucions a la bibliografia de l'escriptora. A banda dels reconeixements rebuts a l'Escala i en actes d'homenatge a diverses poblacions, Lluís Albert també rebé la placa d'argent de la Generalitat pels seus treballs de musicologia sardanista. Fou premiat l'any 2001 per l'obra del Ballet Popular per la publicació del nou tractat pràctic d'instrumentació per a cobla i rebé l'any 2004 l'escut d'or de l'Aplec de Sant Hilari. Va ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat l'any 2019 per la seva valuosa contribució a la cultura musical i literària del país, que s'expressa, entre d'altres, a través de l'estudi de la composició i la divulgació de la sardana i de la música per a cobla. I acabarem els sardanes d'autor d'avui que hem dedicat al mestre Lluís Albert, tot escoltant la seva sardana titulada Sortint de concert. Ens la interpreta la cobla Jovenívola de Sabadell.

Del mestre Lluís Albert i per la cobla juvenívola de Sabadell acabem d'escoltar la seva sardana titulada Sortint de concert. I fins aquí ha estat els sardanes d'autor d'avui que hem dedicat al mestre Lluís Albert i Ribes. Res més, en nom de Ràdio Rubí i del qui us parla, en Josep Puigventós, agraïm l'atenció que ens heu dispensat i ens acomiadem fins la setmana que ve. Fins aleshores, adeu-siau i molt bon dia.

0: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
1: Ara i sempre, les ballades, les sardanes, els aplecs, l'informació sardanista, cada diumenge a Ràdio Rubí, de 10 a 11 del matí, amb Josep Puigventós.

0: butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: Un jove detingut i dos Mossos d'Esquadra ferits. Aquest és el resultat de la darrera concentració il·legal de vehicles.
2: L'Ajuntament, en resposta a Ràdio Rubí, explica que les persones que ocupaven el Porsche han decidit marxar finalment després del treball conjunt de serveis
0: socials. Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
3: La natalitat és cada vegada més baixa a Rubí.
4: L'oficina de treball de Rubí ha tancat el mes de juliol amb 3.840 persones.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
5: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I què tindrem avui al programa? Doncs, atenció, moltíssimes coses, com sempre. La història de la tele, amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. No us ho perdeu perquè parlarem de personatges mítics televisius. No us ho perdeu. Parlarem de la final de GH Duo, de Gran Hermano Duo, amb ni més ni menys que un especialista. El gato encerrado, David Cano, de Telecinco. No us ho perdeu. Última edició, la quarta ja del duo, que va guanyar Carlos Lozano. I també parlarem ni més ni menys que d'Operación Triunfo. I ho farem amb un especialista. És que nosaltres només anem d'especialista en especialista. Ell és Reyes Sánchez, de Princeses Poderoses. I amb ella parlarem del set list definitiu de la gira d'OT 2025. I, com no, el nostre crac, el Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb la seva secció, amb el seu racó, en el que hi pot passar qualsevol cosa. A més, tindrem artistes de tota mena, eh? I sobretot un artista molt joveneta que coneixereu avui aquí, a La Caixa Tonta. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Preparats? Preparades? Comencem.
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: Doncs ara és el moment, com sempre, de repassar la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Assumpta, què tal? Com estàs?
3: Doncs bé, molt bé. Mira, buscant coses, i hem trobat...
1: En el baúl de los recuerdos, Assumpta, buscando.
3: En el baúl de los recuerdos, los libros de los recuerdos, perquè l'altre dia vaig veure en el programa del Dani Rovira...
1: Sí, aquest que fa nou.
3: Que fa nou, que per cert ho fa bastant bé, eh?
1: Sí.
3: I llavors va fer com un... Ha fet com un corto amb intel·ligència artificial.
1: Fixa't.
3: L'Albert Pla, que és molt llest,
1: home,
3: que et sembla molt raro, però
1: no,
3: és estupendo, l'Albert Pla.
1: El tio té un coco important,
3: doncs,
1: eh?
3: Doncs aquest curt està fet amb intel·ligència artificial sense que hagi anat a rodar el Dani Rovira.
1: Imagina't.
3: I ho fan ells dos com si fos...